0: amb Salou.
1: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou.
2: Des de l'associació Shopping Salou Comerciants i Empresaris qualifiquen la situació d'insostenible i reclamen que se sancioni els venedors ambulants.
3: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des de dilluns, quan va tornar de l'estat a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador argentí de l'Atlètic de Madrid.
3: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
2: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació havent aconseguit 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
3: I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
4: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
5: DJ Trapella.
6: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
4: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
4: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
4: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
7: Sona Nou.
4: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'l abans que ningú.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Hola, sóc jo, Miqui Puig als plats. Gràcies per venir per triar la pista de fusta. Gràcies per fer-nos companyia de dilluns a dijous. Per connectar-vos a les 8 del vespre a l'FM. Descans divendres i torna a ballar. Cap de setmana. Sempre que ho desitgis, som a 3CAT Cultura. Amb un històric per gaudir. Totes les temporades d'aquesta pista de ball. Una polsegosa pista que vam heredar. Li vam canviar els llums. Vam posar vàlvules noves als equips. I vam repartir entre tots vosaltres una invitació perquè vinguéssiu cada tarda a fer-nos companyia. Gràcies per ser la secta del ball. Sampa the Great. Comencem així. Can't hold us.

anys 70 a Sàmbia hi havia un moviment que es deia Sam Rock. La família de Sampa de Creit eren d'aquest moviment, músics que tocaven rock zambià. I ella ha agafat aquesta herència, ha doblat l'aposta i ha posat hip-hop. I ens envia aquest cant Holas. Sampa de Creit, a l'avantguarda de la música mundial i africana. Es diuen Venancio Brothers, i ara que està de moda l'Italo a les xarxes, Children of the Night, és una bona cosa.

seguint la moda i l'Estela, de fans de l'Italo, que es disfressen dels 80 i fan sets a llocs com cuines, balcons o butters, Venancio Brothers inventen Children of the Night, una peça efectista reivindicativa d'un so, l'Italo, que torna a ser de moda. I a casa sempre hem sigut molt d'Italo, també hem sigut d'altres gèneres que no s'esgoten, com el disco europeu. Quatani, potser, no, una mica abans. De l'Italo, ara és nove, en Cerne, i amb aquesta Nuit Rouge em fan un homenatge a aquest mític so del disco europeu.

0: la tradició europea del disco i del techno, amb coses com les que feien Moroder, Cerrone, si m'apures, Vangelis, posats al dia per aquests dos productors parisians, que es diuen Nove Ansarna. Això es diu Nuit Rouge, el seu EP es diu Le Corps de Scopes. I l'has descobert a la pista. Coses noves que ens arriben, que ens cremen els dits i que ens ve de gust siguin part d'aquest collar de perles que cada tarda és la pista. Música de ball, bonica i tendra.
1: Pista de fusta. La secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: Més electrònica francesa. Es diu Zibut. J'ai tout de smouche. Més fosc, però igual d'excitant.

L'artista es diu Zibut, és de Chateaubriand. Tenia unes ganes de poder dir Chateaubriand en el programa, que gairebé m'ha vingut rodat. Chez tout de smouche, mato mosques. A l'àlbum es diu Multifacet i ell diu que fa dark dance. Potser sí, potser torna a l'electro. Clash, o potser no ha marxat mai. Sigui com si hi has descobert a Zibut a la pista de fusta. I això ja et vaig dir que m'encantava la revisió que fa Bizarre Billy des de Berlín d'un clàssic de Faithless, Giorgio Moradio Mix. Bizarre Billy i l'insònia de Faithless.

La veritat és que avisar Billy ha portat l'insòmnia de Fedley's amb un altre escenari. No és tan 90, és tan 2000s, tan èpica, que fins i tot si m'apures, un punt funk, funk electrònic. És l'insòmnia de Bizarre Billy, de Fedley's, amb el que ell l'ha batejat. La Bizarre Giorgio Moradio Radio. Helsinki, es fa dit Susi Sabotage, i això així demana.

0: estética gótica de Susie Damon. Susie Sabotage, perdó. Li lliguen aquesta sintètica fosca. She Damon. Ara sí. Així es diu aquest track. El 5 i la casa. Siguis on siguis, a Piera, Torredembarra, el Delta, el Pirineu. Sàpigues que la pista sempre és amb tu i amb el teu esperit.
1: Maquen música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: En electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: De Helsinki a Suïssa, Boy Amor. My Life, Cringe, Remix Extended. Música de ball feta per un jo suís

Boy Amor, és de Suïssa. My Life, Korean Dream Mix, Extended. Recordeu que els noms a vegades li costen de pronunciar el locutor. I si els necessites, fas un Shazam, et queden en el teu celular. O pots anar de la manera antiga a buscar-lo a la plana web de 3Cat Cultura, on es guarda cada tarda l'imaginari. Avui estem fent el capítol 1622. Portem una trajectòria llarga que no volem que s'esgoti de moment. Ens vau dir que us agradava i a mi m'encanta aquest remix de Joc de Kubrick. És Gerboy, Marcel Boquel i Milton Miles. Un amor real, el Real Love. Música de ball d'inspiració trencada i funk.

de veritat, un real love. Jo t'acribi que em fa el remix. I Gerbo i Marcel Boguer. Million Miles em fan la peça. Més baixos, més funk, més ball, més disco. Jasmine Lovett hi posa la veu. Lenny Fontana ho produeix. I tu només has d'obrir els braços com vulgué abraçar tota la peça sencera.

0: us imagino cridant, ballant, obrint els braços i gaudint d'una peça que et fa donar voltes sobre tu mateix. Perquè és efusiva, eufòrica, hedonista i bella. If You Want Me, la música de Lenny Fontana amb la veu de Jasmine Lovett. Ets a la pista, res pot sortir malament si això que triem t'avalleix.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Torna en Pat Lock i Megan Biss. Torna al seu Spectrum, però ara amb un remix de Gia Ling, que és Trencamalucs.

Fili com vulguis. Ensambles de hip-hop talladíssims. A càrrec de Jay Lynn. És de l'Spectrum de Padlock. I Megan Weiss és de la ciutat de Nova York. Una tarda més a la pista. Una pista que es torna radical. També radical go down with. Disco tenyit de house. Samples ben escollits i dos números més.

0: la peça original és de Blessed Madonna i Kylie Minogue, Edge of Saturday, un discjockey de Brasil anomenat Encanto. En una tarda que s'avorria, se n'ha fet un remix que a mi m'ha encantat. DJ Encanto des de Brasil i Miqui Puig des de les zones de la pista de fusta i vosaltres des de casa. Fem una festa, sempre és festa a la pista. Sigui l'hora que sigui, la tarda que sigui, sempre heu vingut aquí a buscar-nos per ballar.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

0: Pista de fusta.
1: Pista de fusta, DJ Tennis i Ella Rose. Això es diu Playa Paradiso. M'encanta l'hivern posar peces que sempre remeten a un estiu, que llavors a mi em fa suar massa, però que m'encanten les festes a la platja, la gent ballant, bevent, suant el ritme de peces com aquesta. Playa Paradiso, pista de fusta, digue-ho com vulguis, però això és ball.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Empúria Brava, a l'Alt Empordà, investiguen la mort d'un conductor d'una moto d'aigua que ha mort en un accident amb una embarcació. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia anava amb el seu pare amb moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i ha fugit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 4:45 de la tarda i Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la moto mateix i després l'han portat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la mort de l'home. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Al Marroc han detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. L'ONG Caminant de Fronteres eleva a 141 els morts, 63 dels quals a la banda marroquina.
2: Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president de l'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge.
3: Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja han mort 80 persones en el que portem d'any. A la campanya de l'any passat es van posar 33.008 multes, unes 4.800 cada dia.
2: Els manifestants contra el turisme massiu ferits per la policia a Palma denunciaran els agents que els van agredir. La plataforma Menys Turisme, Més Vida respon a les càrregues policials convocant més manifestacions i dissabte protestaran a Sóller. Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes de fortes de vent i fins i tot pedregades.
3: Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera s'intenti atrevessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
4: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar adequada la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
3: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el Prelitoral Central.
2: Esports. El Barça tornarà a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. Mentrestant, a lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Àjax d'Amsterdam.
3: I Deco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volien definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador argentí de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer partit del primer tram, volíem dir, de la temporada.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Meritxell Ferrer.
2: I en ciclisme, l'Anna Arlandesa, Demi Pollering, ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
1: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
6: Estic un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: Ho sabem.
0: I per què?
11: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
1: Comencem.
12: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
1: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia Delicat FM. Avui amb un programa que anirà de singles, la cosa de singles d'aquells que van quedant suspesos en l'aire i que has d'anar caçant el vol perquè passen tantes coses que realment es fa difícil d'estar al dia de tot. A mi de tant en tant em passa, que estic descobrint coses. Ara, per exemple, estic descobrint discos de l'any passat que no li havia prestat atenció i que m'estan encantant. Però és que un no pot estar al dia de tot. I que carai, que millor anar sense pressa pel món i millor fer les coses a poc, que així s'assaboreixen molt millor. Aquest senyor que heu sentit ara es diu Timayo, o Tiwayo. Sí, Tiwayo, escrit amb doble ve baixa. Ell és de la ciutat de París, es dedica a això del retro soul i acaba de publicar un parell de singles, un d'ells és aquest Sunshine Lady. Hi ha una certa tendència per part de la gent jove a tornar en això del retro soul. Per cert, abans de començar a desgranar tots aquests singles dels que us feia referència ara, avui a l'aparador del programa hi posarem un disc i posarem el nou treball de Ruper Ordorica, un dels grans resistents de la cançó basca que realment ha fet un àlbum extraordinari. I ja sabeu que hi ha un nou single de Bruce Springsteen dedicat a tota la gent i a la lluita, sobretot de Minneapolis. Doncs hi ha un altre gran guerriller del món de la música, possiblement molt anterior al senyor Bruce Springsteen, que és Billy Bragg, que també ha fet una cançó dedicada a la població de Minneapolis. I la cançó l'ha titulat com City of Heroes, la ciutat dels herois.

Doncs les coses ben clares i ben dites, i amb una sola guitarra i una veu que és suficient per cagar-se amb tot el que s'ha de cagar un amb el que està passant en el món. Ara és Minneapolis i... Bé, Minneapolis ja és història, perquè ara ja la història està concentrada a l'Orient Mitjà i a Iran, i vaja, és un no parar de bestieses el que està passant al món, i crec que realment els artistes, i parlo ja així directament, us hauríeu de posar les piles per amplificar realment les protestes i per dir les coses ben clares, com fan, doncs això, Springsteen, Billy Bragg i... No he dit tants altres, però no són tants altres, perquè són ben pocs els que realment ho fan, i sembla que realment en el món de l'art hi hagi com una certa apatia, i que només ens preocupa en altres coses, entre altres guanyar diners. Ho dic així, perquè ho sento, perquè realment hi ha un panorama musical en el que el negoci és imperant, en el que realment el capitalisme és desbordant, i en el que sembla que se'ns està oblidant una mica de que també l'art serveix com a arma, doncs, per lluitar contra totes aquestes injustícies. Ja està. Ja he fet el meu discurset. Billy Bragg, City of Horses. I aquest senyor és Joe Pernis, un dels germans Pernis Brothers, acompanyat d'Amy Mann, que també publica una bonica cançó aquests dies en un single que es diu Deep Into the Down.

Joe Pernis, que també val la pena escoltar-lo amb els Pernis Brothers, amb els seus germans, i aquí al costat d'Amy Mann apostem per la reivindicació, per la lluita, però també apostem per la bellesa, amb cançons com aquesta, Deep Into The Down. La bellesa també és necessària en aquests temps tan lletjos en els que estem vivint últimament. I ara un parell de singles d'un parell d'artistes que ens agraden molt aquí al programa i que han publicat dos singles enregistrats en directe. El primer està enregistrat l'any passat a la ciutat de Montreal, al Canadà, el 2025, i és una versió d'una cançó absolutament popular, coneguda, conegudíssima. És el Purple Rain, però en versió de Leif Bolebeck, enregistrada en directe.

0: Merci beaucoup, Marianne. Merci.
1: Hi ha hagut molta gent tentada de fer la versió del Purple Rain de Prince, el que passa que és un atreviment, eh? Aquí intenta, jo diria que, fixar-se molt amb l'original i ser bastant fidel a l'original, tot i que ha fet una versió més curta, perquè l'original era molt més llarga, però fins i tot el punteig de guitarra està com molt, molt fidel a l'original de l'enyorat, sempre enyorat Prince. Purple Rain en directe des de Montreal 2025, Leif Bolebec. I l'altre single que us deia també enregistrat en directe d'un dels tipus que jo crec que és de lo millor que es pot veure en directe, o com a mínim així ho va demostrar la seva última visita ja fa temps d'això, era post-Covid, era encara així amb algunes restriccions a l'estadi, al Palau Sant Jordi. És la millor actuació que ha sonat mai al Palau Sant Jordi, ja que portava un sistema de so que era com envolvent, era una història que dius, si això es pot fer una vegada, això s'hauria de fer sempre. Suposo que val una pasta, però s'hauria de fer sempre, perquè mai a la vida hem tornat a sentir un concert com el que va oferir aquell dia Bon Iver. Doncs el bo de Justin Vernon, Bon Iver, ara amb aquest Heavenly Father en directe des de Milà, també al novembre, o sigui, això fa 4 dies, el 5 de novembre, ah no, del 2022, que carai, però l'ha publicat ara el single, eh? El single sí que és ara d'aquest 2026, però aquest directe és del 2022. Bon Iver.

Ja us he dit que últimament vaig una mica despistat, però ara quan he vist la data, 2022, doncs és la mateixa data que va venir Bon Iver aquí al Palau Sant Jordi postpandèmia, com us deia. I és que ja es veu en el so d'aquest directe que és espectacular, però és que realment va ser una cosa. Vam sortir d'allà que ens és igual, ens és, ha estat igual que el senyor Bon Iver o Justin Vernon hagués fet, no ho sé, un concert de Jota Aragonesa. L'haguéssim disfrutat igual, perquè realment va ser una barbaritat allò que vam veure. Insuperable. Doncs Heavenly Father, ja podria Bon Iver en publicar un àlbum sencer d'aquell directe, d'aquella gira del 2022, perquè va ser una meravella. Anem al disc de l'aparador d'avui. Faig un canvi de registre només pel disc de l'aparador, perquè la resta també de novetats que tinc previstes són internacionals, però ens anem cap a Vitoria. D'allà és Rupert Ordorica, un dels grans mestres i un dels grans defensors de la cançó, de la poesia, del rock i del pop, també cantat amb euskera. Sempre cantat amb euskera. Acaba de publicar nou àlbum Rupert Ordorica. Jo sempre que he de pronunciar alguna cosa amb euskera sempre demano disculpes. Es diu Lurra Ikutu Barik, i això traduït, perquè la gent del segell discogràfic, i sentiu el paper de fons del segell discogràfic, que és Elkar, un segell mític del País Basc, doncs ha tingut la decència d'enviar full promocional en català. I Lurra Ikutu Barik vol dir sense trepitjar al terra.

s'agraeix molt, a banda d'aquestes precioses cançons, com aquesta que es deia Aroric Aro, no em demaneu la traducció perquè no la tinc, la puc buscar, però s'agraeix molt, a banda de les cançons, insisteixo, que gent com la gent d'Elkar, d'aquest segell discogràfic, jo diria que és de Donosti, doncs que tinguin això, la delicadesa d'enviar-te un full de promoció, ja ho dic, perquè entre altres coses, fulls de promoció ja no se n'envien gairebé, full de promoció és aquell full que acompanya el disc amb una mica d'informació, però aquest, a més, és que ve escrit en català, cosa que s'agraeix i moltíssim. En el disc hi ha, ja que ve el full de promoció, doncs aprofitem-lo i llegim coses, perquè realment és que hi ha informació aquí interessantíssima. Sobretot, per exemple, dels músics que acompanyen a Rupert Ordóñez en aquest nou àlbum. Leo Abrahams, que és qui toca guitarres i teclat, un tipus que està ni més ni menys que al costat de Brian Eno, de Blur o d'Anoni, Anthony and the Johnsons. El Kenny Wollosen, que és bateria i vibrafon, que ha estat amb John Thorne i amb Bill Frisell, un tipus que ve més del món del jazz, però vaja, que balla noms. I John Thorne, que és el contrabaix, també baixista de l'AM. Definitiva, doncs, una banda espectacular d'un tipus com Rupert Ordóñez, que ha recorregut mig món i que gràcies a això doncs, ha fet aquestes amistats que ara l'acompanyen en aquest nou disc.

magnífiques, magnífiques cançons. Ja seria l'hòstia. Haurem de buscar els textos, perquè habitualment Ruper Ordorica recolza en grans poetes, en aquest cas Toni Nova Guerra, el Javier Aguirre Gandàries i la Eva Lizanz, espera si ho dic bé això, Linaza Sororo. A veure si ho dic bé. Entre la vista i l'eusquera, Lisa Sasoro. Buf, això, si tinguéssim aquí secció d'aquelles de... En fi, jo crec que ho he dit bé, eh? Linaza Sororo. Sí, ara sí. Ja vaig aprendre a dir Joseba Sarrionandia, doncs ara em costarà amb aquesta. I també hi ha textos de l'Antic Testament, en aquest últim treball de Ruper Ordorica. Lurra i Kutu Barric, perdoneu-me a tots aquells que sapigueu euskera, tots els bascos que ens estigueu escoltant, però com a mínim ha quedat clara la meva passió per l'artista, Ruper Ordorica.

disc magnífic, amb tocs així més subtils, amb alguna més de rock. Sempre ha estat un bon rockero. Rupert Odorica, el que li han agradat les guitarres tant elèctriques com acústiques. Però vaja, un d'aquells àlbums jo crec que molt recomanable i per escoltar-se'l amb calma, amb molta calma. Si teniu un moment, calma. Hi ha discos que necessiten aquesta calma i aquest nou treball de Rupert Odorica és un bon exemple. I ja hem entrat a la segona part del programa, ja hem consumit la mitja hora primera. Anem amb la segona, anem amb més coses noves, guapes, interessantíssimes, com aquesta nova cançó que es diu Hey Little, de Bonnie Prince Billy.

precioses. Totes les cançons que fa Bonnie Prince Billy són precioses. No sé qui és la veu femenina que l'acompanya, em surt els crèdits del single, per tant ens quedarem amb les ganes de saber-ho, ho he buscat, però no ho he sabut trobar. Bonnie Prince Billy, això es diu Hey Little. Per molta intel·ligència artificial que hi hagi avui en dia, hi ha coses que costa de trobar encara. I un altre que també ha publicat single nou, que pertany a una sèrie que es diu Pit. L'altre dia us vaig dir que no tenia ni fava de la sèrie, però l'he vist anunciada. Aquesta sèrie es diu Pit, amb dues T's, no l'he vista, però sí que està en alguna d'aquestes plataformes per la que jo circulo habitualment. I qui fa el tema central de la banda sonora, que es diu Need Someone, és Andrew Bird amb Gavin Brickin.

Abans era tota una garantia si un bon artista com Andrew Bird estava signant la banda sonora d'una sèrie, la sèrie ja s'havia d'anar a veure. Avui en dia ja, jo crec que tothom ho fa per la pasta. No he vist la sèrie, eh? Potser la sèrie està estupenda, però vaja, aquestes garanties també s'estan perdent amb el temps. Need Someone, de la sèrie The Pit, és la cançó original d'Andrew Bird. I Ali LaDayan també té nou single, es diu California.

parlant de que Califòrnia és casa seva. De fet, ella és nascuda a Nevada City. És un, per molt que el nom sigui rimbombant, és un poblutxo, perquè allà hi ha prop de 4.000 persones, com a molt, a l'estat de Nevada. És Califòrnia, sí, però no us imagineu aquella Califòrnia assolellada de Palm Beach, de Los Angeles, sinó que és la Califòrnia, doncs, de Nevada. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Soc molt fan de Bon Iver, però en aquest cas acompanyant a Dua Saleh.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Dos crims masclistes més en un sol dia a l'estat espanyol. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. Després, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. L'assassí tenia denúncies prèvies de maltractaments i estava apartat del cos. No tenia arma reglamentària, però sembla que n'hauria agafat una a les mateixes dependències policials. I a Múrcia, una dona de 44 anys ha mort apunyalada en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que ha fugit. La confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones víctimes de crims masclistes aquest any. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma.
2: L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran.
3: L'alcalde de Salou acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons dades de l'Ajuntament, l'oferta de venda il·legal no para de créixer i ja hi ha uns 200 punts de top manta.
2: El cineasta Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemol i Alba Aguilera entre el repartiment. El Servei Català de Trànsit intensifica els controls de velocitat durant tota la setmana, desplega més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en uns dies de molta mobilitat en plenes vacances d'estiu.
3: En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana i moltes d'aquestes morts estan relacionades amb l'excés de velocitat. En aquesta campanya hi treballen conjuntament els Mossos i els agents de les policies locals. Ramon Codina, sergent dels Mossos.
4: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
3: L'any passat, en aquesta mateixa campanya, es van posar 33.000 multes en 7 dies, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar a l'estada de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu del club. Mentrestant, el lateral esquerre, Jofre Torrents, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
3: Encara en clau blaugrana, Deco i el cap de caçatalents de la Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge de l'Argentina de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la seva lesió a la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els també catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
2: I en ciclisme, l'Anna irlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: Fins aquí les notícies.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
5: Ets tu.
6: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: investigar a veure quants crims hi havia similars on, on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva. I no van trobar cap. Només van trobar una... Bueno, la, el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret en sang. És l'única coincidència que van trobar i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
1: És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims, per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill. El considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla. Per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia. Com és habitual, s'hi està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
2: Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort, ¿vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
1: Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
3: La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
4: L'atac va ser sorpresiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, vale, de la mà de la víctima, però no ho va poder. Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. L'atac a traïdoria comença a la cuina, és una cuina menjador, sí. Perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic, estan les seves empremtes i intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
1: Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
0: Algunes de les punyalades, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo cuando el mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía. y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
1: El Viterbo no se va a poder defensar.
0: La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
1: Després de l'atac per sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
4: De cara a la paret, braços en creu,
3: sí.
4: I amb els peus mirant cap a la paret.
3: Com és que el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure, està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. És a dir, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a lo que havia escrit. I li posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge.
4: Mm-hmm.
3: Monta tota l'escena per fer-la encara més... La víctima està estesa
4: al terra.
3: Al terra.
4: Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu, i fa les pintades de Hitler tenia razón, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
1: La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar als agents de la Guàrdia Civil.
3: Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista. Però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang... Semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
1: O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim. I van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues, que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important, el mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Oriols.
5: El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
1: Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
5: La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
1: I del mòbil acabat en 26, El que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
5: Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
1: Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
5: La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
1: Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
3: El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53, abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que aquesta, en aquesta època estava treballant a una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. Aquí dona dos números de teléfono, un teléfono fixa i un teléfono mòbil. El teléfono mòbil és on es rep la trucada. I ell diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat, jo no he pogut agafar el telèfono i segurament per això m'ha trucat, no? Comproven que és veritat que hi ha dos anuncis amb aquest contingut, veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant, i aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir al telèfon, però tampoc troben cap informació rellevant i no troben res.
1: L'inspector Domènech ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
5: El Christian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Yolanda, el marit d'ella i el fill de tots dos, l'Alejandro. Al gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emilce, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
1: Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
5: El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia El 3 de 8 i l'altra La Fura. L'anunci El 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat. El Christian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Yolanda. El segon anunci, a la revista La Fura, es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emilce.
1: Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emilce. És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Christian. L'hem dramatitzat.
6: ¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
7: Mire, toda la persona que me han llamado era española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivos laborales. Y nunca he quedado con nadie para establecer un primer contacto.
1: La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Christian és veritat. I també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. La Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, dos mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
5: El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè la família de l'avi que cuidava li havia regalat un aparell nou, un Nokia. El Víctor Hugo explica als investigadors que a través d'aquell telèfon, el 26, van seguir quedant per tenir relacions íntimes. Recordeu que el Nokia ja no es va trobar al domicili de Montgat i que la Guàrdia Civil va donar per fet que se l'havia endut l'assassí.
1: El Víctor Hugo, que té 20 anys, diu que l'última vegada que va parlar amb el Viterbo va ser dos dies abans que el matessin, el 6 de març. Van parlar dues vegades. Sobre la trucada del mateix dia del crim, a les 7 de la tarda del dia 8, el Víctor Hugo diu que no recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran dues coses molt misterioses.
0: Crims.
1: El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa dos mesos després, el 30 de gener del 2003.
3: Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les quarts de set del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu no me mates, no me mates, i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima que va morir el senyor Viterbo.
1: La Maria Esther ho explica a la Guàrdia Civil i dona detalls. Diu que la trucada, el telèfon fix, la va rebre mentre dormia. Explica que la veu era masculina, que no era natural i que també va sentir el so de rebobinar. Diu que es va espantar molt, que en un primer moment no ho va voler explicar ni als fills. Amb aquesta informació, la Guàrdia Civil reobre el cas i identifica el telèfon des d'on s'ha fet la trucada.
4: És un telèfon mòbil d'un senyor que es diu Paco.
3: Paco, i
4: que
3: Fiestas.
4: Paco Fiestas, i que té antecedents per salut pública i tal.
1: És a dir, per tràfic de drogues. Qui és el tal Paco Fiestas?
5: La Guàrdia Civil esbrina que Paco Fiestas és el sobrenom amb què es coneix un transportista que es diu Francisco. Ell porta el telèfon des d'on es va trucar la Maria Esther, la cosina del Viterbo. És un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament dos cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
1: Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon, però no pot dir qui, perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
3: I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
1: La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
8: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La unitat central d'homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
3: Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps, testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
1: Quins són aquests avantatges?
3: Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim, podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys. Podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment ho van declarar.
1: Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada tres sospitosos.
3: Veiem tres possibles candidats que podrien ser els autors materials. Són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco, apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda, aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
1: Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
5: El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
1: El segon sospitós és el Víctor Hugo.
5: Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
1: Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys, que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
5: És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia dia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
1: I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut tres vegades, dues l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. Tres sospitosos i els tres sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos ara, 16 anys després, canvien de mirada.
3: Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, pues podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats pues, a temes racistes inclús, perquè és la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc havien per la època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
1: Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
4: Nosaltres veient les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veiem que hi ha una fluctuació de que, evidentment, sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veiem que la dona truca a ell, com demanant explicacions o per què aquesta trucada. I quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
1: No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n van a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada, la cosina del Viterbo reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat. Fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
3: Mirem els antecedents, sí que en surt algun antecedent d'algun fet violent posteriorment a la mort. En diferents anys hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons, i hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets, a les 7 de la tarda, del telèfon de la víctima fins a ell.
9: Amb el
3: Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
1: L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda. Però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
3: Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
1: El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
3: Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor. I després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava pues havien tingut una havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la mata ni després la despullen, sinó que està despullada, que també és un altre indici més de com ha pogut passar els fets.
2: Perquè la roba de la víctima no té ganivetades, la roba de la víctima està allà i està neta, polida, sense forats. La víctima estava despullada. De fet, per diversos testimonis sabem que la víctima, doncs, quan tenia un amant, el portava a casa seva, el convidava a dinar, bevien l'alcohol i després tenien relacions, que és el que va passar aquí.
10: El fet que havia dinat ho determina l'autòpsia,
3: no? A tots, perquè ja menja l'estómac.
1: Tot això apuntaria Víctor Hugo com l'assassí. Coneixia la víctima, per tant, hauria entrat a la casa de Montgat tranquil·lament, com qualsevol altre dia que hi hauria anat a mantenir relacions sexuals. I, a més, tenia algun episodi de violència en el seu currículum. Els Mossos continuen fent les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
3: Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament en l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un maltractament, un altre maltractament a l'àmbit de la llar i entrada vivent a Aliena, o sigui que va entrar a una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abús sexual amb penetració. Va haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent, no? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
1: Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
3: És més, el Paco diu que en una de les declaracions que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
1: El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Cristian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
2: Nosaltres van reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos i no la van trobar. En el bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris i li van ensenyar fotografies dels dos i el Paco el Fiestas sí que el reconeixien com la persona que era, que estava sempre allà, bueno, creant aldarulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre, ¿vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les feines que havien tingut els dos, a veure si hi havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
1: O sigui que la investigació torna al punt de partida.
0: Crims, amb Carles Porta.
1: Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
3: Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va rebre la trucada i ella li va semblar una gravació, quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
1: Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi que és la que principalment han investigat.
5: Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi. I la matinada del 30 de gener del 2003, aquesta persona va anar amb la Cinta al bar Sodoma, on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil amb el seu consentiment o sense i trucar a la cosina de la víctima.
1: Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
3: El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Ell no sap per què estava gravat. Ell ens diu, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deien Mancheguito i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe, un número fixe. Podria ser que el Manche, com se oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat per error, perquè estàs tocant el telèfon de zona, o per expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
1: Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante hondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar. I per un motiu que els investigadors no saben i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
3: La coartada es comprova de que treballava en una empresa i que en principi no seria autònom, no es veu cap relació amb la persona, no hi ha cap tipus de relació i en principi no.
5: La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a lo de la resolució de l'homicidi.
2: Sí, però era una via que s'havia d'explorar, s'havia de descartar.
3: Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final va quedar una línia morta.
1: Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, que es diu Lucy.
3: Van els companys d'homicidis i només li parlen del tema de, de les agressions sexuals que havia tingut, el tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Christian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
1: De moment...

0: L'exdona del Christian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
1: Le té molta por. Quan ell marxa a Colòmbia, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, pues, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces.
0: La pregunta que es fa a la policia és per què marxa el Christian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Lucy, el Christian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Christian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Christian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
1: Sabem que està a Medellín, perquè ell és originari de la zona de Medellín. Quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país, per tal de aconseguir informació, saber on treballa. Aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol que no fan una altra cosa que anar al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passen a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre. Precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja Interpol no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
0: Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Christian amb alguna prova si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
2: Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
0: O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
1: Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis, que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
0: Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Als investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar...

La medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002. Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escapa a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Lucy, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. Això no comportarà l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons el Ministeri Iranià d'Exteriors, això no passarà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians. L'anunci arriba després que el president nord-americà Donald Trump va suspendre el cap de setmana els atacs contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Teheran nega tenir converses amb Washington i assegura que només ha negociat amb el sultanat d'Oman sobre el futur de l'estret. I en aquestes últimes hores també hem tingut novetats sobre l'estat de salut del nou líder suprem iranià. Mojtada Khamenei va quedar greument ferit al començament de la guerra en els atacs que van acabar amb la vida del seu pare, Ali Khamenei. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha assegurat en una entrevista que el fet que estigui viu ja els dona forces.
3: El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força.
2: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des que el van proclamar líder suprem i tots els comunicats que se li han atribuït els han llegit presentadors de televisió. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'ha activat a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia i a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts en la crisi, 63 dels quals al Marroc.
2: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
4: A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada del Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Els Diables de Sant Pere de Nord, de Terrassa, fan una crida a la col·laboració ciutadana per identificar l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. La colla ha difós un vídeo dels fets.
4: A través de les imatges de la càmera de seguretat es veu perfectament l'assalt. Un individu jove s'acosta a l'estructura on es guarda la Morgana i comença a clavar-li cops, puntades de peu, fins que la llença a terra amb violència. El president de la colla, Eric González, no se'n sap a venir.
5: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
4: Els fets ja estan sota investigació policial.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, a lateral esquerra del planter, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
4: Deco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Pablo Ramírez i Txell Ferrer.
1: Fins aquí les notícies.
0: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
6: Seria vida i miracles amb el vinil.
0: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
7: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: La Fonda.
1: D'una a dues.
7: Vinga, va, a la casa.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on...

0: què s'ha de fer avui?
1: Què vols que s'hagi de fer, res de bo, com sempre? Amb qui xerrem avui?
0: Amb un pilot d'avió, en Ramon Vallès.
1: Mai entendré com la gent pot anar pel cel podent tocar de peus a terra.
0: Collons, per anar més de pressa.
1: Sí, i si allò cau, què? Què fem si allò cau?
0: Tu saps que l'avió és el transport més segur del món, o no?
1: Ja hi som. Tu saps que en Peyu li fa por volar?
0: Per això el deu entrevistar. Així, entre tots, paguem la teràpia personal d'en Peyu.
1: Cobren molts quartos els pilots d'avió, eh? No, ja li preguntaré.
0: No preguntis, no preguntis res. Tu no preguntis res. I escolta, la Mercè ja ha parlat amb un actor i una actriu catalans que han pogut ser esportistes d'èlit.
1: Ah, sí? Com en Julio Iglesias, que era porter del Madrid, no?
0: Sí, el mateix, però en català. I avui dedicarem el capítol al xiulet.
1: Què vols dir, el xiulet?
0: El xiulet.
1: El xiulet xiular.
0: El collo, pip,
1: allò,
0: el xiulet.
1: Xiulet, xiulet.
0: De... Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers xiulets daten del primer segle després de Crist. Mesopotàmia, la Xina antiga, eren petites peces de fang, ossos d'animals foradats que s'utilitzaven com a xiulet. Els xinesos feien servir aglans. No em demanis com els bufaven, els aglans, però fent xiular aglans avisaven a la població de la invasió dels mongols.
2: A veure, al final, qualsevol cosa que agafis i cardis un forat, la bufis i soni,
1: sí,
2: és un xiulet.
1: Sí, sí, vull dir que... si fas passar aire... De fet, hi ha avis que asseguts sense fer res, sí. Us heu fixat com respiren segons com tenen la tràquea, sí. Que se sent un xiulet molt agut. Que vas dir, cago en Déu, què és aquest soroll?
3: És
1: l'avi que en respira. Però bueno, mentre sentiu que pita, és que és viu.
2: Amb els que tenim acúfens és una putada passar un avi d'aquests. Hòstia, els acúfens m'han pujat i és l'avi allà sentat.
4: Te se pot acoplar, eh?
2: Sí.
1: Bé, tornem al xiulet. El pare del xiulet modern és en Joseph Hudson, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: El patent del 1878, segle XIX.
4: A veure, sóc jo o tot va passar al segle XIX?
1: Una mica sí, eh? A mi m'hauria agradat viure al segle XIX. Després al segle XX ja amb les guerres i tot plegat es va complicar.
4: No, al segle XIX no n'hi havia, no?
3: No, estàvem molt tranquils.
1: Bueno, en Joseph Hudson, a finals del XIX, inventa el primer xiulet metàl·lic amb un soroll molt més potent que els que hi havia fins llavors. Es veu que va guanyar un concurs públic que va fer la Policia Metropolitana de Londres. Els policies volien alguna cosa nova per dirigir el trànsit, perquè fins llavors ho havien de fer fent picar objectes amb les mans, com uns objectes sonors.
4: Unes maraques.
2: Hòstia, un policia amb maraques.
1: No sé si li fas gaire. No eren maraques, eren objectes que els feien picar i feien soroll. De manera que el xiulet metàl·lic d'en Hudson de seguida triomfa entre els agents de seguretat d'Anglaterra i de tot el món. Crea l'empresa J. Hudson & Company, que actualment continua sent, atenció, l'empresa que ven més xiulets de tot el món. Són a Birmingham. També són els que patenten el xiulet que utilitzen els àrbits de futbol. Fins llavors arbitraven els partits aixecant un mocador quan algú feia falta. O a base de crits.
3: Para joc!
1: Era això, un merder important.
4: Un bon merder.
1: L'empresa d'en Hudson fabrica un xiulet, el model Tornado 2000, que és el que fan servir els àrbits de la FIFA, per exemple. Arriba a 122 decibels. És el xiulet més potent del món.
4: 122 decibels? És que no sé si és molt o és poc.
1: És molt. És un concert de rock sonant a tot drap. Es veu que a partir de 120 decibels ja es considera que els nivells ja són dolents per la salut. Vull dir que...
2: Aquests àrbits deuen acabar ben beneïts, eh?
1: Sí, n'hi ha que ja hi venen.
2: Sí, és veritat.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: hi ha una expressió catalana sí. que diu em prenen pel pito del sereno,
1: sí, sí.
0: que té, evidentment, un xiulet com a protagonista.
2: Ah.
0: Antigament, els serenos, que eren els vigilants nocturns de molts pobles, sí. duien un xiulet de bronze i era per poder avisar a les autoritats quan hi havia algun incident als carrers, no? Una baralla, un robatori, un incendi...
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Vale.
0: El tema és que va arribar un punt on els serenos utilitzaven el xiulet per avisar de qualsevol cosa, per insignificant que fos. Ja, eren com sí. els xivatos del carrer, sí. no?
4: S'ha cagat un gos.
0: Exacte. Bip! Bip! Tant que xiulaven, que va haver... Això, xiulaven un incendi, però també et podien xiular això, la cagada del gos. Ah. Escolta, que s'ha deixat la llum oberta al pati. Sí. Tot ho xiulaven. De... Ai, xiuri, és que m'ho temia, això. M'ho temia, quan he vist el xiulet a la taula...
1: Uns panells han entrat a l'Ajuntament i han matat a l'alcalde.
5: Oh, collons, això és gros.
1: Li han fotut foc a tot l'Ajuntament.
0: Sí. Això sí.
5: I xiulaven.
0: Doncs el que passa que els serenos xiulaven tant.
1: Un gos s'ha cagat a...
0: Hosti, noi, que ets pesat.
5: Bueno, deixa de xiular, ja, maco.
0: Els serenos xiulaven tant, que al final la gent ja ni els hi prestava atenció.
1: Ja.
0: I aquí ve l'expressió.
5: Veus, cada dia se
4: sap... Vendran pel pito del sereno.
5: Clar, ho podré explicar avui per sopar.
4: Mira. I tu saps els matrimonis que salvem cada dia?
5: Oh, i tant.
4: De gent que estan allà mirant-se cara a cara.
5: El meu, la meva conversa amb la dona és la secció que feu vosaltres cada dia. Res més.
0: Què has après avui, carinyo?
5: Vols veure el pito del sereno?
4: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Mare meva. Savi per conèixer. Una persona que ve a tranquil·litzar-nos, sobretot els que teniu pànic a volar. De fet, porta 20.000 hores de vol acumulades.
5: Hòstia.
6: O sigui, que en sap una mica sobre aquest tema.
5: Fixa't.
4: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ramon Vallès.
5: Bravo!

0: Què tal, Ramon?
1: Molt bé,
0: com estàs?
1: Bon dia a tots.
0: Què has menjat per esmorzar avui?
1: Doncs avui només m'he pres un cafè.
0: Només un cafè?
1: Sí, avui sí.
0: És el teu esmorzar habitual?
1: No. És a dir, per mi l'àpat de l'esmorzar és el més important del dia, però com que ahir vam fer un dinar potent i avui en farem un altre, hem pensat, guita, això del dejuni intermitent crec que és convenient, eh?
0: Perquè, i quan ets a dalt de l'avió, per exemple, què menges?
1: Bé, el que em pugen. Vull dir, hi ha un catering específic pels pilots, que a més sempre per una qüestió lògica de seguretat és diferent entre pilots.
0: Ah,
1: sempre,
0: sí?
1: Sí, mengem diferent perquè dones un guard, una intoxicació.
2: Com la pel·li d'Aterrizar com puedas.
1: Sí, no? Bueno, allò em fa broma, però hi ha coses que són reals, com la pròpia vida.
0: O sigui, el pilot i el copilot no
1: mengem diferent.
0: Sempre.
1: Sí, perquè mira, tingueu present que si faltés un pilot, només que faltés un d'ells, dels dos que anem sempre per una intoxicació de menjar, seria una emergència.
0: Sí.
1: Ara imagineu-vos que s'intoxiquen els dos.
0: No,
1: llavors
0: no,
1: sí que seria com la pel·lícula. Sí. Algú sap portar això?
0: Hòstia,
1: us imagines?
3: Algun pilot!
0: I us el canvieu a vegades, si t'agrada més el seu que el teu, diguéssim?
1: Bueno, normalment tens la deferència de deixar escollir el comandant. I com que jo sóc el comandant, em diuen de primer això i de segon i això. Què et ve de gust? I llavors,
4: i això que
1: avui en dia escolleixo jo.
4: El que fa la meva dona, deixa'm tastar això.
0: No pot.
1: No pot.
4: No pot.
1: No pot
4: fer-ho.
1: No pot.
5: El comandant i l'altre, com qui és, l'altre?
1: El copilot.
5: El copilot,
1: sí.
0: Ramon, tu ets pilot des de fa 30 anys.
1: Sí, molts anys.
0: Quin avió portes?
1: Actualment, el bus A330 i A350.
0: Això què és, pels que no hi entenem?
1: Pues això són avions de recorregut transoceànic, avions amb els que fem recorreguts d'unes 15 hores, 16 hores de vol.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, i portem a dins pues, a l'entorn de 350-400 persones. Són avions molt grossos. Hi ha de dos motors. Els avions de quatre motors ja s'han deixat de fabricar perquè consumeixen massa.
0: Ah, amic.
5: I no era necessari, quatre motors?
1: No, avui en dia ja no. Antigament era obligatori, fa molts anys enrere, per creuar grans extensions d'aigua o de terra, en definitiva sense aeroports, havien de ser de quatre i tres motors. Avui en dia, ja fa temps, s'autoritza a voler el mateix amb dos motors.
0: Perquè tot allò que sempre corre, no? A mi em fa molta por volar, per exemple. Va?
1: Bueno.
0: Llavors, sempre la gent has de discutir. És el transport més segur del món, no sé què. Pensa que un avió... Però que hi ha gent que diu... Un avió sense motors també vola. Bueno, aviam, fins a quin punt?
4: 10 metres.
0: No? Amb un motor... Què ha de passar perquè caigui, diguéssim?
1: Bé, perquè un avió caigui, o l'efecte de la gravetat, l'has de destruir.
5: Hòstia.
1: Has d'enviar un missil i de rival, és a dir, has de, d'alguna manera... a totes les seves... No, a veure, Peyu, és més senzill. L'avió, efectivament, com tu has dit, sense motors, un avió vola.
0: Ah, sí?
1: Jo, quan inicio el descens a un aeroport de destinació, sempre ho faig amb els motors al ralentí.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que tu, amb el teu cotxe, si hi ha una baixada,
4: per no, gastar,
1: no acceleres.
4: Jo ho faig per no gastar.
1: Bueno, és una raó més. L'economia també és important. Aleshores... els avions volen perquè tenen ales, no perquè tinguin motors. Amb els motors sols, un avió no volaria.
0: Clar.
1: Amb ales soles, sí que volaria. Passa que, és clar, perquè pugi, necessitem que el motor l'emputxi.
0: Sí.
1: Però quan som dalt i comencem a baixar, literalment planegem sobre les ales.
0: Hòstia.
1: Per tant, què hem de fer perquè un avió caigui? No donem idea, senzillament enviar un petardo, fotre una ala fet clar... Bueno,
0: o sigui,
1: lamentablement ha succeït.
0: Fins que no es trenquen les ales, allò no cau.
1: No.
0: Allò no cau.
1: No. Si l'estructura de l'avió es manté íntegra, tu podries arribar a parar els dos motors i planejar. Hi ha hagut casos reals en els quals, ja fa molts anys, inclús era un avió de quatre motors, en una zona de núvol volcànic, se li van aturar els quatre motors.
0: Sí? Què és núvol volcànic?
1: Un núvol que porta cendra volcànica.
0: Val.
1: I la cendra, quan entra dins els motors, els pot malmetre seriosament.
0: Sí. Doncs l'avió volant, quatre motors parats.
1: Sí, els van aconseguir rearrencar un parell d'ells i es van salvar.
0: Hòstia.
1: Però mentrestant l'avió planejava baixant. I de fet, la maniobra d'emergència de rearrencar un motor existeix.
0: Sí.
1: I la practiquem en els simuladors. Per què? Perquè l'avió, amb les ales, vola sempre.
4: Home, això
0: dona
4: tranquil·litat.
0: Això dona tranquil·litat.
1: Home, i un avió amb un sol motor vola.
0: També.
1: És a dir, jo sempre que faig un creuament atlàntic o qualsevol oceà, jo sempre tinc aeroports a 3 hores. A 3 hores de distància, amb un sol motor. Perquè el motiu que a mi em faria desviar el vol, per exemple, seria un motiu tècnic, que seria... el fallo d'un motor. Un motor s'ha espatllat, doncs amb l'altre continuo cap a l'aeroport alternatiu.
0: Mm.
1: Un altre motiu seria una emergència mèdica, que no té res a veure.
0: Sí. Per emergència mèdica també pots desviar un vol?
1: Sí, totalment.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Però ha de ser gros, no és un mal de panxa, això, diguéssim.
1: Bueno, no, però dins un avió, amb 300-400 passatgers, habitualment, gràcies a Déu, sempre hi ha un metge,
0: sí,
1: inclús un veterinari, no?
0: T'ha passat, això, de...
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha algun,
1: sí,
0: metge,
1: sí,
0: a l'avió?
1: Sí, i tant.
4: Això m'agradaria viure.
1: No, no.
5: No, què dius?
1: Bueno, no.
3: Bueno, quan has dit això de...
1: Hòstia, que malalt,
3: un veterinari?
1: Ah. Bueno, a veure...
3: Hi ha algun metge? No, però sóc veterinari.
1: Intentava fer una miqueta de conya, en el sentit, sí, de dir una persona que sàpiga més que jo.
3: Sí. Però això ha passat.
1: De medicina.
3: Pot ser que un veterinari...
0: Sí.
3: Curien xuri del mal de panxa.
1: A veure, bueno, no, però una persona que tingui coneixements de medicina,
0: sí,
1: en general, com perquè em pugui determinar que la salut d'un passatger corre perill real de mort,
0: mm,
1: per mi això és un argument per desviar l'avió.
0: Perquè la desviació de l'avió és només si corre perill de mort, diguéssim.
1: Bueno, aquesta és la idea, és clar. Nosaltres a dins hi ha una farmaciola important,
0: sí,
1: inclús tenim desfibriladors, tenim mesures per intentar tirar endavant la situació. Ara bé, si hi ha un perill, evidentment, de vida per un passatger, tu tens l'obligació de desviar el vol immediatament.
0: Tot això ho decideixes des de dins la cabina, perquè tu en principi no surts de la cabina, no?
1: No, no, no, jo mai no surto. Bé, si surto al lavabo, per exemple, que
0: i
1: està
0: no
1: fora de la cabina...
0: Això sempre, per què no es fiquen un lavabo allà a la cabina?
1: Ja l'hi posaran.
0: Sí?
1: Sí, Peyu, el dia... Ara ja s'està planificant, des d'algunes instàncies, substituir pilots per la intel·ligència artificial. En comptes de complementar el pilot i ajudar amb la intel·ligència artificial, hi ha gent que es deu pensar que la viabilitat d'una empresa aeronàutica depèn del sou d'un pilot, el qual és prou trist. Aleshores, partint d'aquesta base, i mig fent broma, però no és gaire broma, el dia que deixem amb un pilot sol dins de la cabina, com tu has dit, Peyu, li haurem de posar un vàter, un micròfon a prop, a més el paper pertinent,
0: sí,
1: un micròfon, i quan hagi de contestar el controlador, que no l'enganxi per tant, que dic jo.
0: Clar.
1: Perquè serà
2: i no menjarà en 16 hores, perquè, clar, també ara... pot estar intoxicat el menjar.
1: Bueno, tot és buscar la precarietat, que sí, realment sí, sí, la seguretat no ho mereix.
0: Ara que treus el tema del micròfon, què val un avió, per exemple? Un avió com els teus, què pot costar, un aparato d'aquests?
1: Una porrada de milions d'euros.
0: Milions d'euros, eh?
1: Sí, sí.
0: I uns altaveus més bons no es poden posar per sentir el missatge de... Vull dir que trobo que anem a estalviar unes coses molt concretes. Trobo que l'altaveu es podria sentir més bé.
1: Jo, Peyu, t'asseguro que quan parlo pel micròfon,
0: sí,
1: tothom m'entén.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: És que no sé què passa,
1: bueno, no, depèn.
0: Hi ha pilots que sembla que dius, noi, si no t'agrada no ho facis.
1: Sí, sí.
0: No. Bon dia, senyor cavaller.
1: Sí, sí. Jo he viscut com a passatger, que a vegades, bueno, potser en aquell moment té el micròfon més lluny de la boca, o inclús al revés, massa a prop, potser no hi està acostumat.
6: Jo em volia dir, quines que conduzca jo?
5: Ah, ben fet.
1: I ho vas fer o no?
6: No.
1: Sort hem tenit.
0: Escolta, hi ha un moment quan entres que
1: sí,
0: jo em sento observat. O sigui, quan entres a l'avió com a passatger,
1: està
0: les
1: bé,
0: hostesses et miren,
1: sí,
0: i penso que m'estàs analitzant, si sóc un terrorista o un psicòpata. O... Això
1: bueno,
0: ho fan o no?
1: A veure, sempre se'ls demana que tinguin molta cura de vigilar la persona que puja amb quin estat puja.
0: Sí.
1: El 99% dels passatgers són persones normals. Però potencialment, i a més veiem casos, perquè avui en dia s'enregistra tot amb un telèfon mòbil, tenim masses casos en els quals pugen passatgers amb un estat...
5: Mamats.
1: Sí.
5: Mamats.
2: Sí.
1: Avui en dia hi ha una sèrie...
0: Collons,
6: és d'anar a Eivissa. Agafa un avió per anar a Eivissa.
1: És el perfil de companyia aèria i aeroport de sortida i aeroport de destinació que hi ha en puig això.
0: Hi ha un tant per cent i ja saps que vindran mamats.
1: Mm. Sí, és que ja surten mamats a casa.
0: Sí.
1: Perquè els hi donen la possibilitat de viatjar... Bueno, pots ir a Eivissa, pots anar a qualsevol altra destinació d'esbarjo...
5: Sí, és igual.
1: Però ja surten de casa mamats perquè el bitllet els hi costa 20 eurets... I llavors, a dins de l'avió es munten uns espectacles que fins i tot s'han desviat vols per culpa d'això. Aleshores, és ben cert que un passatger amb estat etílic no ha de viatjar. Però és que és per la seva pròpia integritat personal.
0: Clar.
1: Tingueu en compte que si al moment de donar l'aïrament, que és una fase crítica,
0: sí,
1: no perillosa, però crítica, haguéssim d'avortar l'aïrament perquè de cop i volta detectem que hi ha foc en un motor. Això deriva en una evacuació.
0: Sí.
1: Els avions es poden evacuar perquè hi ha el risc de perdre la vida allà dins. I hi ha foc, hi ha fum, hi ha una situació en què tu pots morir. Aleshores, l'evacuació està assajada i està d'alguna manera regulada,
0: sí,
1: perquè es porti a terme en 90 segons.
0: I això mamat.
1: I utilitzant la meitat de les portes a l'avió, perquè si se m'està cremant el motor esquerre,
0: sí,
1: per aquell costat no podem evacuar l'avió.
5: Ah,
1: per tant,
5: clar,
1: Si un avió gros com el que jo volo té 8 portes, utilitzarem les 4 portes al costat dret.
7: Sí.
1: Amb aquelles 4 portes, que és la meitat, hem de sortir tots per cames en 90 segons. Clar, un tio mamat...
5: O dos.
1: No. Sí. Serà un problema.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A banda...
0: Normalment
1: a banda...
0: sempre és un problema, un tio mamat. Normalment.
1: Sí. Sí. Sí,
0: però, un avió ja, si i
1: està,
0: qualsevol
1: ja, però si està sol ja es farà fotre.
0: Sí. Sí.
1: El
0: sí,
1: problema
0: sí.
1: és que darrere ve gent. Sí, que pot perdre la vida per culpa d'aquella persona. Aleshores, compte, l'anar mamat i també aquelles persones que a vegades per por volar puguin accedir-se amb algun tipus de medicació que els deixi mig grocs.
0: Val, val. No, jo,
1: compte
0: jo
1: amb això.
0: Jo dormo des de que surto fins al final.
1: Ja,
0: però clar,
1: ja
0: si hi ha una emergència al mig, què?
2: Adiós.
1: Bueno, jo crec, Peyu, que quan se't crema el cul surt per cames.
0: Sí.
4: Pots sortir per l'altra porta, que t'equivoquis, però...
1: Esperem que no.
0: Quina és la situació més bèstia que has viscut? T'han saltat mai les mascaretes aquelles del sostre?
1: Jo he tingut un descens d'emergència per despressurització, o sigui, l'he viscut fa molts anys enrere.
0: Sí.
1: I, a més, és una anècdota que té... és curiosa perquè dins aquell avió, mentre jo el pilotava, hi havia el meu pare, la meva mare i la meva germana.
4: Com un noi.
1: Sí.
4: Que noi.
1: No va passar res, eh?
5: Un moment, ha dit despressurització.
0: Despressurització.
5: Què és això?
1: Bueno, a través, mitjançant el sistema d'aire condicionat,
5: sí.
1: El que fem és introduir aire i d'una manera així aconseguim que l'ambient dins de la zona de passatgers i de pilots i de tripulació sigui un ambient artificial apte perquè tu puguis viure.
0: Sí.
1: Perquè si tinguéssim la mateixa temperatura i la mateixa pressió que hi ha a l'exterior de l'avió, moriries a l'acte. A fora hi ha 55-60 graus negatius.
0: Val.
1: I, a més, a fora no hi ha pressió ni hi ha oxigen.
5: Val.
1: Per tant, hem de fer un espai artificial dins de l'avió a través del sistema de pressurització perquè tu puguis viure. Si això falla, hem de fer baixar l'avió immediatament i buscar una alçada apta pels humans, però mentre baixem cauen aquelles màscares d'oxigen que tenen oxigen per 22 minuts. Per tant, és un temps més que suficient.
5: Ja n'hi ha prou, eh?
1: N'hi ha de sobre.
5: De sobre.
1: Tingueu en compte...
5: Sí, m'ha semblat poc, ara.
1: No, mira, penseu... No, al contrari.
5: Val.
1: Un avió que està a 40.000 peus, fer-lo baixar a 10.000 peus és una maniobra de 6 o 7 minuts.
4: Vale.
1: Per tant,
5: l'únic... Peus...
0: Jo me la deixaria fins que esgoti els 22 minuts.
1: Bueno,
0: jo me la deixo tot el rato.
1: No et farà mal.
0: No, és oxigen.
1: Però, per què portem 22 minuts? Perquè en ocasions els obstacles de l'orografia...
2: Clar.
1: Si, per exemple, jo estic sobrevolant els Andes, quan vaig a Lima o vaig a Xile, jo no puc fer un descens directe de 40 a 10.000 peus, sinó que haig de fer una interrupció per no menjar-me, per exemple, la Aconcagua, que seria desagradable.
0: Sí.
1: I aleshores, esclar, tingueu en compte que...
5: No, ben vist, pilot.
1: La Aconcagua...
4: Comandant.
1: La Aconcagua té 20 i pico mil peus alçada. Jo l'he vist moltes vegades, és una muntanya espectacular i meravellosa.
0: Clar.
1: Però a la distància.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, quan jo faig un descens a 40.000 peus, si a sota tinc orografia perillosa, m'haig d'allunyar. Llavors faig un descens en dues fases.
0: Val.
1: Primer l'alçada mínima de seguretat.
0: Per això els 22 minuts.
1: Clar. Correcte, aquesta és la idea.
5: Jo ho entès perfectament.
4: Saps què m'ha passat ara quan explicava en Ramon? Que pensava, tu t'aixeques el dematí i avui li dic a la dona, vaig fins a Gurb. Tu dius, vaig fins a Xile.
1: Correcte.
0: Sí.
1: És així mateix, com
4: tu,
1: ho dius.
4: Li fots així el dematí?
1: No, jo aquest mes me n'haig d'anar a Xile, a Buenos Aires, a Los Ángeles i a Miami.
0: Déu-n'hi-do.
1: I així és la
0: meva vida pagat,
1: tots els
0: mesos.
4: Tot pagat, eh?
5: Em pots portar una samarreta?
1: No, és que tio, tot pagat, és que cobro per fer aquesta feina. Samarreta de quin lloc?
0: Què pot cobrar un pilot, ara que ho treus al tema? Què pot cobrar un pilot com tu, per exemple?
4: Sí, llarg.
0: Comandant.
4: Llarg.
5: Comandant.
1: Home.
4: Va ben arreglat, eh? Va ben arreglat,
1: aquesta camisa. El sou d'un pilot?
0: Sí, ho vull saber, sí.
4: Sí.
5: Mira,
4: 100.000 peles.
5: 100.000 peles al mes i els
4: donar. Us guanyeu, 100.000 peles.
1: No, mireu, jo recordo fa molts anys, quan era jove i era copilot,
0: sí,
1: que hi havia un comandant que em va dir, diu, guanyaràs el sou per el que produeixes,
0: sí,
1: però mai a la vida et pagaran els diners per la vida que et fan portar. És a dir, que ho tingueu,
4: sí,
1: molt.
4: Sí, clar, rumiar,
0: un número més concret el tens?
1: No el tinc
0: una
1: perquè...
0: Una forquilla.
1: No, Peyu, perquè estaria faltant a la realitat.
0: Val.
1: Estaria faltant a la veritat, perquè hi ha molts perfils de companyies,
0: sí,
1: hi ha molts perfils de pilots...
4: I deus cobrar moltes coses en negre, també, que no deus poder...
1: Ni una! No, veus, no, això sí que d'aquí no tens
0: escapatòria. Depèn de la companyia, cobres una cosa o una altra.
1: Totalment, també. És així. I després, a veure, dins de les companyies aèries hi ha altres estils o maneres a remunerar.
0: Clar.
1: O més, que tu potser tinguis un pla de pensions...
0: O algun jet privat. No sé si has portat mai algun famós...
1: Bueno, abans que jo treballés a la companyia a la que treballo, que ja hi porto 27 anys, vaig volar un jet privat i me'n recordo com a anècdota vaig portar un dia el difunt Kirk Douglas.
0: Ostres, sí.
1: Carai, sí. Mira, em va fer molta gràcia.
0: On el vas dur?
1: De Barcelona a Palma de Mallorca, que anava a veure el seu fill, el Michael Douglas.
0: Mira,
1: sí. Kirk Douglas.
0: I has dut algun altre famós?
1: Bueno, he portat fins i tot amb un avió gros a passatgers, l'equip del Real Madrid.
4: Hòstia.
1: Bueno.
4: No, va fer no vas prioritzar allò?
1: No.
5: Quines males idees,
1: no.
5: Ara.
1: A veure, potencialment, quan fas tants vols i tantes milers hores a vol, d'en tant et trobes gent. Gent que és reconeguda pel món esportiu, pel món polític, per qualsevol circumstància.
0: Última pregunta, i amb això acabem. Ramon, tots els botons que teniu sobre el cap...
1: Home, hem parlat dels botons.
0: Sí, n'hi ha algun? N'hi ha algun que no hagis apretat mai.
1: Sí, és clar.
0: N'hi ha que no serveixen per res. O tot
1: tots serveixen. Tots serveixen per alguna cosa.
5: El botó que surt al seient disparat?
0: Sí.
1: No, això no, els pilots, els avions a passatgers, això no ho tenen.
5: Això no ho tenen.
1: No, imagina't, surto jo i deixo el resto darrere sol. Vaya panorama.
0: Tens algun botó allà dalt que si l'apretes la lies fortíssim, diguéssim, se'n va l'avió a prendre pel sac?
1: Home. Bueno, pararies els motors.
0: Podries parar els motors. Però encara volaria...
2: Però planejaria.
1: Sí, planejaria, ja, però clar, però tard o d'hora s'acaba engegant els motors.
4: Però això és anar-se a autoputejar, eh?
1: Sí. No, no, no ho faríem.
0: No, no, no. No el toqueu.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: A veure, una paraula i tres definicions. Ramon, la paraula d'avui és escafinyejar. A, escafinyejar, excitació sexual periòdica dels mamífers.
5: Haurem de castrar la gata perquè ha començat a escafrinejar, que no sé com ni pronunciar-ho, i el gat la muntarà.
0: B, escafinyejar, mostrar-se escrupolós o desagradat de les coses que li ofereixen.
4: L'Esteve és un desagraït. Li vaig oferir la filla i el terreno i va escafinyejar. Desgraciat.
0: O C, escafinyejar, que manté relacions amoroses d'amagat amb una altra persona cometent adulteri.
2: L'home de la Maite es veu que escafinyeja amb l'amo de l'empresa del seu home.
0: A, B o C, Ramon?
1: Jo faria la C.
0: No! Oh! Escafinyejar és mostrar-se escrupolós, desagradat de les coses que li ofereixen.
1: Vaja,
0: mira, escafinyejar.
1: Me l'apunto.
0: Ramon, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres a la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Podré venir un dia a volar amb tu o no?
1: Saps perfectament que sí.
0: Sí? A on em portaràs?
1: Allà el destí de l'avió.
0: On te toqui.
1: Aquest mes pots escollir, ja t'ho he dit, eh?
0: Ho fem i sí. I en deixem constància, ho gravem.
1: Vinga.
0: Ramon Vallès, gràcies.
1: Bravo.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
5: Avui no parlàvem del xiulet.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del xiulet.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè.
2: A mi el xiulet, nois, em transporta directament als caps de setmana.
0: Per què?
2: Perquè jo em passo tot el cap de setmana voltant pels poliesportius de Catalunya.
0: Tens canalla que juga a futbol.
2: Juguen amb vol, sí. Però saps què passa? Que m'he venut al mainstream i avui parlarem de futbol.
0: De futbol?
2: Però de futbol.
0: Això no havia de ser una secció cultural?
2: Sí, no. Sí. A veure, és que ho vols tot i ja. No. Paciència. Parlaré de persones que han canviat el seu somni de ser futbolista i han acabat dedicant-se al món de l'espectacle. Per exemple, l'actriu Berta Calvó.
0: Berta Calvó.
2: Sabeu qui és la Berta Calvó?
0: Ara no me ve.
2: La Berta Calvó és una noia molt joveneta, molt bonica, rosseta, que ha fet el Com si fos ahir, que feia d'entrenadora del gym.
0: Ara sí.
2: I també una sèrie que també podeu veure pel 3CAT, que es diu Experiment AUC.
0: Sí.
2: Sabeu quin és l'Experiment AUC?
0: No l'he vist.
2: No, està bé, és curiós. És un experiment que fan sobre la por. Un dia te'n parlaré.
0: Entreu al 3CAT i busqueu Experiment AUC.
2: Sí.
0: AUC.
2: AUC, segur no.
0: Segur que és un arbre, és un arbre.
2: Sí. Doncs la Berta, abans de ser actriu, jugava a futbol i ho alternava amb diverses disciplines artístiques, però el seu gran objectiu a la vida era convertir-se en futbolista. Escolteu com ens ho diu.
8: Quan era més petita, somiava més aviat en ser futbolista, que no pas actriu.
0: Mira.
2: Però
0: futbolista a quin nivell?
2: Futbolista a nivell que va estar a punt de fitxar per un equip anglès.
0: Ep, cuidado,
2: sí.
0: Cuidado.
2: Sí, sí,
4: no,
2: sí.
4: El Huddersfield.
2: No, era una crac, eh? Vull dir, jo he vist fotos d'ella, he vist vídeos d'ella...
5: La toca bé.
2: La toca.
5: La remena.
2: La remena molt bé. I el que passa, que jo li vaig preguntar, dic, a veure, Berta, tu no et passa com a mi una mica? I jo quan veig aquells futbolistes tan ganapi estirant-se per terra fent, oh, falta, m'ha fet mal. Dic, no trobes que els hauríem de fer algunes classes
0: d'interpretació?
2: D'interpretació una mica.
0: Sí, perquè quedi més creïble quan simulen un penal.
2: A més, després s'aixequen i sembla que no els hi faci mai...
5: En Vinícius?
0: Sí.
5: Que és un gran disc.
2: És un artista. Ja, un artista.
4: Com que és del Madrid, l'ataques, eh?
2: Doncs em va dir que sí, que sí, que entre actors i actrius doncs, hi havia algun nexe, no? Escoltem a la Berta.
8: Sí que crec que el futbol i l'esport et dona una disciplina que considero molt important a la vida dels actors i les actrius, o almenys això ha definit molt la meva carrera com a actriu.
2: Mira, la disciplina.
0: Del
2: la
0: futbol.
2: Disciplina del futbol, de tots aquests esports d'èlit.
0: Bueno, entrenar, ser constant...
2: No, exacte. La disciplina, aquest tipus de disciplina, és a la que es va haver de sotmetre l'actor Marc Soler,
0: sí,
2: que és un actor ballarí, és estupendo.
5: Boníssim.
2: Boníssim, boníssim. El podem veure també a l'Acadèmia. L'Acadèmia, us recordeu?
0: Aquella sèrie de futbol.
2: Sèrie de futbol?
0: Sí.
2: Doncs el Marc Soler i tots els altres actors es van haver de sotmetre com si fossin esportistes del rendiment.
5: Va, per entrar en el paper, eh?
2: Clar, van haver de fer entrenaments molt durs, van seguir una dieta molt, molt, molt estricta.
5: Com en Feixades i jo.
2: Exacte.
4: Sí, sí,
2: per això esteu així de forts i de catxes,
5: per
2: no?
5: Per entrar en aquest paper, ens hem hagut de
4: fer l'atge i no érem així nosaltres.
5: No érem així.
0: En Xuriguera. Era prim.
5: El làtic, s'ha hagut de tirar el làtic.
4: S'ha hagut de tirar els cabells i tot.
2: Vinga a fer càrdio tot el dia. Doncs el Marc Soler va fer el procés invers a la Berta,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: va fer, si la Berta volia ser futbolista i...
0: O sigui, el canvi, ell va començar als camps de futbol, la Berta, no?
2: Exacte.
0: I ha acabat davant la càmera i el Marc Soler al revés, diguéssim.
2: Exacte, però tot i que el Marc, a veure, tenia experiència en el món de futbol, però més aviat el món del futbol sala, és una cosa més tècnica,
0: bueno,
2: no tant...
0: Bueno, sí.
2: Jugava en un equipet de... Bueno, no era un equipet, era un equip que es va haver d'enfrontar, atenció, amb el Barça.
0: A veure.
9: I vam jugar contra el Barça i ens van guanyar 19-1.
2: A veure,
9: no perdíem l'esperança, tia.
2: Clar, és que l'esperança és l'últim que es perd.
0: 19-1, eh?
2: Sí. Però a veure, que si arribes a jugar quan ets petit contra el Barça...
0: Jo hi he jugat,
2: que... Clar,
5: també.
2: És que estàs ja a un nivell,
0: també?
2: Eh?
0: En vol.
5: He jugat contra el Barça.
0: Jo a futbol vaig jugar contra el Barça, també.
4: Si queden 19-1, jugar tampoc és que... Sí.
2: Fas el que pots.
0: Estàs mirant el Barça. És una altra manera de mirar el Barça.
5: Sí. El mires de molt a prop.
2: Sí. Li vaig preguntar al Marc si ell, de petit, volia ser futbolista, com tots els nens ara com hi ha la Dèria, la Min Yamal, ara tots els nens volen ser futbolistes, i ell no. Ell tenia altres aspiracions. Es veu que tenia una disfressa que li agradava molt, que era de bomber, volia ser bomber.
0: Bomber perquè tenia una disfressa.
2: Sí, sí, bueno. Sí, li agradava. I també tenia una altra disfressa de pallasso, i mira, això sí que ho encerté.
0: A veure...
2: Sí.
0: Sol que no tenia una disfressa de cap.
2: Però no, però jo sabeu què? Que li he trobat la real vocació al Marc Soler, que és aquesta.
9: Aviam. La penya incomparent que condueix com si anés sol per la vida, saps? M'agradaria pitar i jo ser la persona que digués ja no condueixes mai més.
0: O sigui...
2: Volia ser guàrdia urbana.
0: Guàrdia urbana.
5: Sí, sí. Bueno, policia nacional.
0: Sí.
5: O jutge.
2: Jutge no pinta.
5: O rei d'Espanya.
2: Si vosaltres tinguéssiu un xiulet, a qui xiularíeu?
0: Hòstia.
2: No, a veure.
5: Jo un xiulet
0: el rei d'Espanya no se pot, perquè llavors baixen el volum i sembla que no xiuli ningú.
2: Jo sabeu qui els donaria un xiulet?
0: No.
2: Els de la ONU, no? Que volen ser els àrbitres internacionals. Ningú els pot fotre el cas.
0: És veritat.
2: Potser si els donéssim un xiulet...
4: Això és una reflexió profunda, jo no
0: puc més.
5: És una crítica política.
4: Sí, està bé. És cultura i política.
2: Doneu-me el micro.
5: És un programa molt punyent, aquest.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
5: Felicitats.

0: Aquesta sí que m'agrada.
1: Sí? No, no casa gaire amb l'ambientació del programa, però què està sonant, Arnau?
2: Vols que et digui, feu buscar unes coses que...
1: Alguna cosa relacionada amb el xiulet.
2: Això és The Whistle Song, la cançó del xiulet, de DJ Alligator Project.
1: Carai.
0: Hòstia, el DJ Alligator.
3: Aquest... Contractar-lo, eh?
4: Per contractar-lo.
0: És com si digués el DJ Sergantara.
1: Sí, noi, mira, Alligator. Sí,
2: aquest és el nom artístic del productor iranià Ali Mobassat, que va emigrar a Dinamarca i va fer-hi fortuna gràcies a aquesta peça de l'any 2000.
1: Ostres.
2: La cançó se li va acudir l'endemà de fer una de les seves sessions musicals a un club. Resulta que aquella nit algun personatge alcoholitzat, mamat, com diem aquí, va entrar a la sala amb un xiulet i va estar acompanyant tota la nit la música amb el so incisiu d'aquest
0: instrument.
3: Vull dir, és que ho veig, aquest personatge.
1: Sí.
3: Allò, calla, nano, ja d'una vegada.
1: Amb el xiulet. L'endemà fot la cançó i es fa milionari.
2: Doncs, en efecte, això li va donar la idea per reincorporar aquest so a una peça de música electrònica. La cançó és considerada un himne d'estil eurodance que va ser número 1 de les llistes de Dinamarca i de Noruega. Poca
1: broma. Doncs escoltem la cançó del xiulet de DJ Alligator Project i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: passejarem en sugus.
1: En sugus?
2: No, ja el vam passejar un
0: cop. No, sí, però sí. Aquest és un altre sugus.
1: És d'un altre
0: deu
1: color.
0: Deu ser el sugus és un nom de taronja.
1: Comú? És un nom comú, això?
0: Es veu que sí. Sí, hi ha gent que té... molt a Catalunya. Això... Hauríem de fer un rànquing de noms més posats.
2: Oh, bueno, sí, això, l'IDESCAT, tu pots saber, per exemple, quants Lluïsos o quants Carles hi ha a Catalunya. Doncs que la gent apunti el seu gos a l'IDESCAT i que diguis quants sugus hi ha a Catalunya.
0: Siguem originals.
3: Noms que no saps si és català o castellà, pot ser?
2: Sugus, home, no crec que no és ni català ni castellà, no?
3: No, però els gossos no tenen noms catalans, com si et dius Marc, per exemple.
2: Jo en tinc un que es diu Berenguer. Sí.
3: És català.
0: El meu es deia Misto.
2: Misto.
0: Misto. També és molt posat, també.
2: Sí, sí.
1: Trasqui.
0: El sugus és de Molins de Rei.
2: Mira, com tu.
0: Vila Aimada. A veure la foto del Misto.
4: Oh!
0: En sugus es veu que té molta mala bava.
2: Sí.
0: Però amb els que no coneix, eh?
2: Ah.
0: Els que coneix se'ls tracta molt bé i la família sempre que marxa de viatge el rep després amb molta... fa tombarelles, potser veus, fins maco. I tot massa,
2: sí.
0: Perquè un dia es veu que fent una tombarella va caure d'esquena i es va contracturar tota l'esquena molt malament.
2: Vaja, vaja. Cuidado sí. Quan rebeu la família, amb tranquil·litat.
1: Jo mai no he fet tombarella rebent la família.
0: I té un altre tret característic que es veu que és un golafre.
2: Vaja.
0: Es menja tot el que troba a terra. Es menja des d'un tros de pa fins a un tovalló utilitzat.
1: Qualsevol cosa que es trobi.
5: Doncs, pobret, avui de teca en veurà poca. Les passarà ben magres per trobar un rosegó de pa. Ens en portem en sugus a Barcelona. Som a finals de febrer de 1789.
2: Avui passegem el gos pels rebomboris del pa. Catalunya està feta un parrac.
1: Ja està. Si vols, ho podem deixar aquí, eh? No, vull dir, és que no diràs res que sigui tan cert com
0: nou.
1: Això. Vull dir, més cert que això, no ho diràs pas avui.
2: Parlo de la Catalunya de 1789.
1: Ah,
2: imagina't. Ara estem més bé, ara.
3: I tant.
2: Ara vaig sentir l'altre dia a l'Illa que deia que farien espais quants pisos.
1: Ui.
2: Ell, eh? Ell els fa, ell.
3: Ell sol, eh?
2: Ell.
3: Ell i un seu cosí, que és el que es manobra.
2: Mira, no comencis per aquí. No comencis per aquí. No comencis per aquí, perquè això és tràfic d'influències, si és un cosí.
3: És veritat.
2: No,
3: és veritat.
2: No sabem qui els fa. No sabem.
3: A Palante.
2: Vinga. A l'any 1789 som. El país encara no s'ha recuperat de la desfeta de la Guerra dels Segadors i les condicions imposades pel rei d'Espanya tampoc ajuden a aixecar el cap.
1: Què vols?
2: Anem sempre igual, sí. El rei d'Espanya és en Carles IV, net de Felip V, un monarca que ha seguit fil per randa les indicacions del seu avi. Colla molt fort els catalans, tal com li va demanar. La gent també, no? T'estàs morint. I què? Avi, què vas a querer? A los catalanes ni agua. Pots unes paraules maques, algo.
3: Però és que sigueu originals, hòstia, espanyols. Sempre igual.
2: Arribem a Barcelona i en Sugus s'adona que la passejada se li farà llarga, perquè després d'una hora, refregant el morro per terra, ha acabat perdent l'esperança de trobar alguna cosa per menjar. Allà no hi ha res, tu.
3: Què vols dir, que Barcelona està neta?
2: Neta.
3: Hòstia, això sí que és una novetat, eh?
2: No hi ha res a terra. No hi ha res. El que passa és que el pobre aquí no troba ni una engruna perquè els barcelonins s'estan fotent de fam i qualsevol cosa que troben a terra se la queden perquè els pot solucionar un sopar. Hi ha tanta misèria que les converses entre barcelonins fan llàstima de sentir.
6: Hola, mossa, ja sóc aquí.
7: Hola.
6: He parat a buscar una mica de sopar.
7: Ah, sí? Has passat per bon preu? Perfecte. Què has portat?
6: Què dius per bon preu?
7: Què has portat?
6: Collons, encara no existeix el bon preu.
7: No?
6: Som l'any 1700...
7: Ah, no, clar, és veritat.
2: 1789 només hi havia el Mercadona.
7: Exacte.
6: Ara.
7: I on has anat? Què has portat?
6: Mira, estem buscant... Mira que fa anys que estem casats i no havia sentit mai tan papizota com avui.
7: No, no, papizota. Papizota seria així.
6: Ah, sí, clar.
7: Hòstia.
6: Sí, sí. Estem buscant a les deixalles i he trobat algunes coses.
1: M'has fotut la dona.
6: Sí.
2: Nois, sí. Cada història és diferent.
6: Ja.
2: Cada personatge...
3: Ell es pensa que està casat amb la Mercè. Ja.
2: No.
3: Vull dir, a vegades acabem de gravar i li va fer un piquito a la Mercè. Li dic, Xuriguera, no, la Mercè és una actriu.
2: Clar, són papers diferents cada dia.
1: No, ja ho aniré entenent, però collons, fa poc que hem començat aquest programa.
2: Home, portem 49 capítols.
3: Hauries d'anar veient de quina és la dinàmica, és que vull dir. En fi,
6: En fi, estimada, el que et deia, que he anat a buscar algunes coses entre les deixalles sí, i sí. porto un colom mort, unes peles de castany, una ceba, que encara se'n pot posar en tros, i una altra cosa que no sé què és, però em sembla que, em sembla que serà bosc.
7: Per què em fas, tic? Per si és una tifa de cavall? Per... Fes el favor de llançar-la, per favor.
6: I no la pots aprofitar?
7: No.
6: Vull dir, no podem fotre una amanida d'això?
7: No.
6: Una amanida d'aquestes modernes.
7: No, home, no, llença-ho. Mira, prefereixo morir-me de fam, de veritat.
6: Formatge de cabra i una mica tifa de cavall.
2: Els barcelonins s'han de conformar amb menjar qualsevol cosa. A banda de les polítiques del rei, les males collites també han suposat un mal de cap. De fet, han estat la gota que ha fet vessar el got. Fa 2 anys que els pagesos perden les collites per culpa del mal temps.
6: Collons, això també.
2: S'alternen períodes de sequera i fortes onades de calor amb tempestes intenses que engeguen les collites a dida.
1: Ja s'havia inventat el canvi climàtic al 1700?
2: Es veu que sí, noi. Ja. Sí, sí. El fet és que les collites se n'han anat en orris i el conreu que més ha patit és el del blat. I per què es fa servir el blat? Oh. Doncs, bueno, per fer el pa.
7: Ara.
2: És l'aliment que es menja la gent de classe baixa. Com sempre, la crisi s'ha acarnissat amb els més pobres. En Sugus, el nostre gos, està emprenyat. Ja té una edat i li feia mandra venir amb nosaltres perquè no ens coneix de res. I ara va i s'adona que l'únic vici que té, que és menjar, li serà impossible.
6: Bé, pobre gos.
2: Des que ha començat la passejada, que busca alguna cosa per menjar i no troba res. Ha estat a punt de poder endrapar una fulla d'enciam que hi havia al mig del carrer, però un barceloní famèlic s'ha aprofitat que en Sugus és lent de reflexos i se li ha avançat, tu. El pobre està ben desesperat, s'està fotent de gana i a la mínima que ens despistem el perdrem de vista perquè s'esmunya entre els carrerons per trobar alguna cosa per fotre's a la boca.
6: Collons de gos, ens farà malament tot el capítol, eh?
2: L'increment del preu del pa ha acabat d'enfonsar Barcelona en la misèria. La fam està estenent per tota la ciutat i per Catalunya sencera. Cada vegada que algú se'n va al forn a comprar pa i li diuen que ha tornat a pujar el preu, allà hi ha un pet de crits que tira enrere.
4: Bon dia, Déu vos guard, senyor forner.
8: Bona tarda, senyor client, què voldrà?
2: Hasta jubilar-se, poder, aquest forner. No? Hòstia.
6: Hòstia, Arbúcies i el forn de pa, el Cal Arnau.
2: Sí, i és gran, també, el senyor.
6: No, però Cal Arnau, forn de pa.
2: Ah, l'Arnau Sallera.
8: Fantàstic, un producte increïble. Sí. Digui, què voldrà?
4: Sí, collons, què vols? Una pizza? Vull un pa, no?
8: Oh, i un pa de quin tipus? Bon llonguet, una barra de quart, un pa de mig, un pa de pagès, rodó, un cosetet...
4: Què em recomanes, forner?
8: Oh, jo et recomanaria el pa d'espelta, però encara no s'ha inventat.
4: Mira. Més mala sort. Bueno, posa'm un pa normal. Jo què sé, el més barat, total, som pobres, vull dir, tampoc no podem fer res més, eh? Un pa normal, barat.
8: D'acord, doncs li poso un pa de mig, és mig ral.
4: Com?
8: Mig ral.
4: Mig ral?
8: Sí, mig ral.
4: Que t'has pogut l'enteniment, desgraciat?
2: Pels qui desconeixeu com anava l'economia catalana d'aquells temps, heu de saber que el sou mitjà dels treballadors de l'època era d'uns 5 rals diaris.
4: Però que t'has tornat boig, forner, o què? Que no has sentit el narrador.
8: Oh, és el mercat. La demanda fa inflar els preus, ja saps com va això.
4: Noi, doncs, si seguim així, al final el puto pa costarà 2 o 3 euros, eh?
2: Sí, noi. És el que val ara.
7: Sí, és que no està tan...
2: Ara vas a comprar un pa i... 4 euros a vegades.
4: No saps mai el que et costarà.
2: No, depèn dels ànims del forner, aquell dia. Per sort hi ha aquestes cadenes que és tan bo, que és més barat.
4: És massa mare, eh? Massa mare. N'hi has posat massa, doncs.
6: Que vingui el teu pare.
2: El forner té raó. Les males collites fan que cada cop hi hagi menys blat i es produeixi menys pa. Un fet que n'incrementa el preu. Però és que en els últims 3 anys el preu del pa s'ha multiplicat per 5, a diferència dels sous que continuen sent igual de miserables que eren abans. Els elements més bàsics són inabastables. La gent té un problema, i ara que ens n'adonem, nosaltres també, perquè fa estona que hem perdut en Sugus.
7: Sí.
2: L'últim cop que l'hem vist perseguia una ratota que corria pel carrer i se la volia menjar. Des de llavors que no l'hem tornat a veure. Bueno, imaginem que deu estar bé, però val més que el trobem aviat, abans que se'ns mori de gana o que per culpa de qualsevol malaltia de l'època. Heu de saber que a hores d'ara hi ha més d'un forner a qui li han trencat la cara pel preu que cobra pel pa.
4: Clar que sí.
2: I hi ha un grup de revoltats que encara han anat més enllà i han decidit calar foc a totes les fleques de la ciutat.
6: Hòstia, és ben bé que eren altres temps, eh?
2: Sí, noi.
6: Això ara...
2: Sí, ara van enviant factures d'Endesa, ningú crema res.
6: No.
2: I aquí pugen una mica el preu del pa i cremen les flores. Bueno, endavant. La gent no estava en permanies, eh? A veure com va anar la situació.
8: Cremeu el local, sisplau.
4: Calla, desgraciat! Del preu que ens cobres el pa, bé que et podràs pagar la reforma.
9: Ara, que ets un passatero, porter.
8: Que no és culpa meva que pugin els preus. Jo sóc el primer damnificat. El problema és el preu del blat. Jo sóc víctima, no culpable.
9: Els empresaris que mai

0: cremen els forns de mig Catalunya i nosaltres busquem pels carrerons de Barcelona a veure si trobem ensugos. Els anys en què ens situem, Barcelona encara està emmurallada. Per tant, si ha travessat la muralla,
1: ja està.
0: Haurem de començar a assumir que algun pagès l'haurà fotut a la graella.
2: No.
3: Algun dia sí que...
1: És el que fem en aquest programa, fotre gossos a la graella.
3: Sí. Algun dia menjarem gos,
0: ja veuràs.
3: Això fa programes que volta.
0: Mentre nosaltres ens escarrassem a trobar-lo, els aldarulls continuen incrementant. El capità general de Catalunya, en Francisco González,
1: carai,
0: comte de l'Assalto, envia els soldats contra la multitud. A les tropes del rei les expulsen a cops de garrot i més d'un soldat acaba linxat enmig del carrer.
3: Però tot això?
2: Anàvem
3: tot fort. Això perquè ha pujat el preu del pa?
0: Sí, noi.
3: Collons, la gent anava fort aquella època.
0: Sí, no, els catalans d'aquella època...
3: Oh, què se n'ha fet?
0: No,
3: bueno, aquell si deu no estar mort.
2: S'han mort. Sí. No en queda ni un.
3: Dir, em referia al crac aquest d'anar, sí, cremant o...
0: Ara som nosaltres, els catalans.
1: S'han fet, fet guàrdies civils.
0: Ara... Passen les hores i ningú es fa enrere. Els intents dels dos bàndols per arribar a un acord acaben com el rosari de l'aurora. I nosaltres seguim sense trobar en Sugusto.
3: Aquest cos ens farà malament, ja t'ho he dit. Companys, ha arribat una carta del rei. Proposa deixar d'estomacar els seus homes a canvi que ell imposi una rebaixa general en el preu del pa.
1: Vale. No, que em sembla un bon començament, vale. Però i els presos? Els alliberem, suposo, no? Els presos què? Surten o no surten?
3: No en diuen res, els presos.
1: Ah, no?
3: No.
1: Doncs si no alliberen els presos, no hi ha tracte, eh?
3: Bueno.
1: Que jo ja n'estic fart de cada nit, dals i dils i bona nit. Allà a la presó, bona nit.
0: Els hi vas a dir?
3: Tots aquests?
2: Bona nit.
3: Tu ets aquest personatge?
1: No hi vau anar-hi vosaltres?
0: No, jo i tard. Ara no som a la llista d'aquell partit. Vinga, va, com veieu, els revoltats no estan disposats a cedir terreny. I per la seva banda, el rei tampoc no està sempre disposat a afluixar.
2: Majestat, ha llegado una carta de los revoltados del pan.
0: En castellà ho has dit,
2: en castellà,
0: això?
2: Amb aquest accent.
0: Molt bé.
2: Del pan. Bueno, és que no sé, treballo pel rei, que vols que faci. Sí. No m'entendràs,
4: si no... No te preocupes, senyorita, entiendo el catalín perfectamente.
2: El catalín?
0: El catalín?
2: A veure, treu el mal geni, Juri.
1: És tan despreciable.
4: I el parlo en la intimitat. Digues a aquests malnacidos imbéciles que no hi haurà més ofertes per la nostra part.
1: És valencià, això.
0: No sé què és.
3: En un moment pensava que era Montilla.
0: No sé què és, però sort que la gent no té accés als guions en paper escrit, perquè l'acotació de l'accent que s'ha de fer, de veritat que no es pot llegir en públic. Posar accent de... I no llegeixo més.
5: Comença per sup i acaba...
0: Va, vinga.
5: Deixeu-me concentrar, sisplau.
0: Va.
4: O accepten mis condicions o que se preparin per veure fins a quin punt arriba el meu poder.
0: L'oferiment del rei no s'accepta, de manera que durant dies continua el ball de bastons. Els enfrontaments són plens de violència i es coneixen com els rebomboris del pa. Una revolta que va començar per les pujades de preu del pa i que es va acabar convertint en una protesta popular contra el rei. La part bona de tot plegat és que, amb tant de batibull, en Sugus s'ha resignat i ha acabat tornant al nostre costat. La Tabalà va veure tant de merder al seu voltant i ha decidit tornar al costat de les úniques persones que no fem pinta de voler-nos el cruspí. Les detencions van en augment i fins i tot s'imposen penes capitals pels arrestats. A hores d'ara, hi ha 7 condemnats a mort a causa dels aldarulls. Vull recordar que tot això és pel preu del pa.
3: Sí.
0: 7 condemnats a mort, ja. La situació està tan descontrolada que nosaltres lliguem curt en Sugus i ens l'emportem als afores de la ciutat.
2: Ai.
0: Quan travessem la muralla ens adonem que hi ha centenars de ciutadans que ens segueixen.
2: Ai, se'ns mengen els Sugus.
0: No, tranquil·la. Surten en senyal de protesta per les execucions que s'estan a punt de produir. La situació s'ha descontrolat tant que el rei ha ordenat accelerar-les perquè serveixin d'escarment. Tots els condemnats moren al garrot vil.
2: Sí, noi.
0: Després de tot allò hi va haver una repressió encara més forta de la que hi havia. Però a canvi es va aconseguir l'anhelada rebaixa en els preus dels aliments. Molt bé, molt bé.
3: Això és...
0: No us quedeu al sofà, home.
3: No. Ara
0: aneu a cremar els forners. Pobre gent.
3: Ai, demà.
0: El rebomboris del pa va formar part de l'espurna que va encendre les revoltes populars que es van succeir arreu d'Europa. La més famosa, la Revolució Francesa, que va començar pocs dies després.
3: Sí, tant.
2: Però, Peyu, què se n'ha fet del gos?
0: El gos, en Sugus. En Sugus...
2: Què?
0: És...

Entre l'edat i la fam que ha passat, tenia totes les paperetes per acabar mort. Però en Sugu se n'han sortit. Ara bé, fot llàstima de veure, Ha tornat tan famèlic que, bueno, ni ha celebrat el retorn a casa. Normalment faria tombarelles, però avui n'hi ha dedicat

0: Un lladruc a la família. Simplement s'ha plantat davant del seu bol, se'ls ha mirat amb cara de perdona vides esperant que li omplin el bol de pinso.
1: Sí, clar.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre espírit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida, pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill, i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants. A poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i un milió de membres, a més de dos grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com "el camí està lliure" i ja es van començar a veure missatges com "preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament".
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor, que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels dos casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelí ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto el foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja ja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars. Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Trescatinfo la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El Sindicat Majoritari d'Educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3catinfo.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3catinfo.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
2: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van anar sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'Estany.
2: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
3: Banyoles, dintre del guió, és més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
4: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
23: Esports.
24: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
25: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
23: 3CAT Info.
25: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
26: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
25: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
23: 3CAT Info.
25: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
27: FC Barça is always competing for the titles.
28: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
27: Will be just a reward for the way we play.
25: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
29: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
25: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, ho farà la segona divisió amb el Sabadell.
23: 3CAT Info. Són 6:45.
0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agost amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
25: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
5: El govern espanyol assistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
6: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
7: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
8: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any, han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
23: 3CAT Info.
0: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: De l'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatge cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
23: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
9: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metamfetamina, no es que se realice la metamfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
10: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
13: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
12: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
14: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, va tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
12: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mohtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
15: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mohtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Marc Rutte. Els missils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
16: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
17: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
16: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
2: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Es que tenemos diferencias ideológicas profundas. La región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos.
1: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
3: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es va endur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
23: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot en alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
23: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
18: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
19: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
18: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carman Jaume.
5: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
20: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
5: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
21: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i pràcticament no ho vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
5: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La vall d'avui, Pau Rovira.
22: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció

0: producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
1: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
0: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
1: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
0: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es collirà 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
2: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
4: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de 6. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
2: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
5: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
2: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al pol·len, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbians presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
5: Muchos años, viva la hermandad.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
6: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estat d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
3: 3CAT Info.
6: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat de

0: esportiva. Dani Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City serà a Anglaterra.
1: 3CAT Info.
0: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
2: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías, aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
0: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
3: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
4: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
3: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
4: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
3: Short, what I would like this team to look like.
0: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
5: I think when I heard that I didn't believe in it.
6: El primer que vaig pensar és: no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava: no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
5: I didn't take the opportunity as well.
0: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes a aquest dijous aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia que ens llevem amb 19 graus a Ripoll, 22 a Alcarràs i 25 graus a Tortosa. Avui, després d'un dia de treva, Protecció Civil alerta perquè torna a activar el pla per risc de pluges, ventades i pedregades, sobretot aquesta tarda, a bona part del país. Per tant, el primer és el primer. Gori Massip, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Matí de sol i tarda de pluges, vindria a ser això?
1: Doncs sí, vindria a ser això. A partir de mig matí i migdia esperem que s'inflin grans nuvolades i precaució perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes, anar acompanyades de pedra, calamar-se, fortes ventades, i afectaran de manera força general el país, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap a la Catalunya central, i atenció, perquè de cara a mitja tarda vespre arribarien cap al Pla de Lleida, cap al Baix Llobregat barcelonès i també cap a la zona del Penedès.
0: Doncs alerta amb aquestes pluges, gràcies Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Alerta amb aquestes pluges perquè poden ser intenses, i és per això que Protecció Civil ha tornat al pla per possibles inundacions, perquè preveu aquestes pluges, ventades, possiblement també pedregades en alguns punts del país, sobretot a partir d'aquesta tarda. I això, quan recordem, falta menys una setmana pel famós eclipsi, per l'eclipsi solar total, que es podrà veure al 100% en alguns punts del país. Es podrà veure tot Catalunya, però només al sud del país es podrà veure de manera total, es podrà veure un eclipsi al 100%. I és per això que s'està insistint molt en la prudència a la carretera i en planificar els desplaçaments. Ima Soler, de Protecció Civil, ens advertia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio que la mobilitat aquell dia, el dia abans i l'endemà, per tant, a l'11, el 12 i el 13, la mobilitat, deia, serà complicada i deia això.
2: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc, que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer,
0: És el que deia Ima Soler, de Protecció Civil, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, de cara a l'eclipsi de la setmana que ve. De fet, el president Salvador Illa, en el seu canal de Telegram, aconsellava evitar la P7, que és la principal via, evidentment, o la via més habitual per anar cap al sud del país. En aquest cas, doncs, recomanava buscar alternatives. En fi, avui en continuarem parlant i ho seguirem fent aquí a Catalunya Ràdio de les conseqüències d'aquest eclipsi, de tota la preparació, però un dia més, avui també hem de parlar de la crisi migratòria de Ceuta.
3: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: És el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui es reuneix amb el rei. Es reuneix amb el monarca Felip VI al Palau de Marivent, a Palma, on la família reial passa les vacances. Avui, també a Brussel·les, al Parlament Europeu, hi ha una reunió extraordinària també per abordar aquesta crisi. Ara bé, aquesta crisi de Ceuta ens continua deixant molts interrogants sobre la taula. D'una banda, aclarir què és el que va passar exactament, com va anar la crida massiva que es va fer per les xarxes socials. Sobre això, l'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil si van rebre informació els dies previs sobre l'entrada que s'estava preparant. I el Marroc també ha engegat la maquinària judicial i ha detingut pràcticament 90 persones que, en teoria, estan acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls que també es van registrar a la frontera. L'altra cara de la moneda continua sent, per descomptat, la picabaralla política sobre què s'ha de fer amb els menors d'edat que continuen a Ceuta i que no han tornat al Marroc.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: És Alma Ezcurra, del Partit Popular, dient que les comunitats autònomes governades pel seu partit compliran la llei, però Vox, que governa amb el PP en diverses d'aquestes comunitats, no hi està d'acord. I, de fet, el Partit Popular apunten que sí, que la llei la compliran, però també demanaran garanties, la qual cosa avui alguns diaris interpreten com una voluntat deliberada de retardar l'arribada d'aquests menors immigrants. A Catalunya, Junts, també, com sabeu, ha dit que no vol aquests menors immigrants, argumentant que els centres d'acollida de Catalunya ja estan al màxim de la seva capacitat. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, per la seva banda, feia aquestes declaracions ahir en aquest programa.
5: Tant aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços. I el nostre país, en particular Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits. I segurament haurem de continuar-los fent.
0: És el que deia Oriol Junqueras ahir en declaracions d'aquest programa. I no deixem encara de parlar del Marroc, però amb una altra qüestió radicalment diferent.
6: Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is
0: perquè a les últimes hores la FIFA ha negat que el seu president, Gianni Infantino, hagi ofert al Marroc acollir la final del Mundial del 2030 a canvi de rebre suports per mantenir-se en el càrrec com a president de la federació. Ho va publicar ahir el diari The Times, però la FIFA ho ha qualificat de fals i d'enganyós. De fet, quan va sortir la notícia, Infantino estava justament al Marroc, en una reunió d'urgència de la FIFA. I aquesta és una de les poquetes imatges que en tenim. Així en marxava, en un cotxe, sense parar-se davant la premsa, Gianni Infantino. Recordem que el Marroc ja fa temps que aspira que la final del Mundial del 2030 sigui a l'estadi Hassan II de Casablanca, mentre que Espanya, que també organitza aquest Mundial, aspira al Bernabéu. I també recordem que l'alcalde de Barcelona va plantejar que la final fos al Camp Nou. A banda d'això, a les 7 i 6 minuts, a les últimes hores hem tingut males notícies amb dos nous crims masclistes, un a Astúries, on guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent, i l'altre a Múrcia, on una dona va morir apunyalada mans de la seva parella en un centre comercial. I l'altre tema del dia, en l'esfera política, és Madrid i l'àtic de Isabel Díaz Ayuso.
6: De ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Avui, en Temps d'Àgora, parlarem d'aquesta qüestió amb el David Fernández Moreno, que és autor d'una biografia d'Isabel Díaz Ayuso. Serà a partir de 9:45 del matí. I atenció a això que us avança el matí de Catalunya Ràdio, que detallarem avui durant tot el dia. Quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits que no utilitzin, en la batalla electoral, la recollida porta a porta. Ara fa molts dies que aquí al programa estem recollint queixes al voltant de la recollida porta a porta. De fet, ho continuem fent. L'última, aquesta de Calonge.
7: És una organització que està molt afectada pel Senglars. Amb la qual cosa, els matins que toca recollida, o que ha tocat recollida de brossa el dia anterior, està escampada per terra perquè baixen els ports senglars. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint?
0: És el que ens deia la Maria Antònia al telèfon de queixes i denúncies del programa. Avui en continuarem parlant, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara un parell de coses més. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit ha confirmat que dos models d'intel·ligència artificial han entrat en altres sistemes i han enviat correus per robar les credencials a les persones que tenen aquests correus electrònics. Diu l'Institut que és la primera vegada que veiem riscos així. Ahir parlàvem d'aquestes incidències en la intel·ligència artificial amb l'investigador Román Orús, que és l'únic espanyol que forma part del grup de Nacions Unides que parla d'intel·ligència artificial.
8: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil un model d'intel·ligència artificial per aconseguir?
8: Bueno, amb el que hem vist, jo diria que sí.
0: Doncs això, Román Orós, insistim, un dels grans experts en intel·ligència artificial del moment. En fi, sobre noves tecnologies, TikTok ha arribat aquesta matinada a un acord amb Disney. Under the sea, under the sea, nobody beat us, fry us and eat us in fricassee. I aquest acord implica que els usuaris de TikTok podran fer servir fragments de les pel·lícules de Disney, incloent les franquícies de Star Wars o de Marvel, en els vídeos a les plataformes. Ningú no dona xifres, però això arriba després del fracàs de l'acord de 1.000 milions de dòlars entre Disney i OpenAI en vídeos generats per intel·ligència artificial. Allò va descarrilar, però aquest de TikTok sembla acabar de debò. Així hem arribat a les 7:09. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia a tothom.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui, a l'hora del matí, d'aquí una horeta i mitja, Jordi Mira, Assumpta Escar, Meritxell Benedí i Anna Grau. Però abans... Marta Viana, Maria Fernández i Roser Parera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: S'investiga.
3: L'Audiència Nacional posa fil a l'agulla amb els fets de Ceuta i pregunta a la Guàrdia Civil si disposa de pistes del que va acabar passant.
1: Àlex Giral Robert.
4: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants. Això malgrat que el govern espanyol ha insistit els últims dies que no. El tribunal també ha reclamat tots els detalls de l'operatiu policial a la ciutat autònoma els dies 30 i el 31 de juliol. En especial vol informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i les que van aparèixer mortes en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. A principis de setmana, la jutgessa ja va reclamar als cossos policials si tenien indicis de qui va poder orquestrar el desplaçament multitudinari. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també al Marroc.
5: Una setmana després de la crisi a Ceuta, el Marroc activa la maquinària judicial.
1: Més detalls, Marc Camps.
6: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Frontera s'eleva 141, el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. Falten 3 minuts per arribar a 7:45. Menors migrants.
7: Tensió dins del PP per la gestió dels arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats per Vox, no hi estan d'acord i defensen el retorn dels menors als seus països d'origen.
3: El govern espanyol xifra en més de 500 els menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment.
1: Madrid, antes la fuente.
8: El repartiment de menors torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, i és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de 4 governs autonòmics amb Vox. Tot i això, la direcció del partit admet que acataran la llei, però adverteix que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc. Alma Izcurra.
9: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però és que el govern d'Espanya en el reparto anterior excluyó per razones estrictament polítiques a 2 comunitats autònomes, que són Catalunya i País Basc. Per tant, ese reparto lo que tendrá que ser és justo.
8: Però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir en funció de les seves capacitats quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Nova crida.
5: El Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost.
1: Clàudia Serra.
3: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
10: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla degut a les possibles complicacions.
3: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més arribades.
7: A les Illes, les últimes pasteres han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Tot plegat en una setmana marcada per la tragèdia humanitària de dimarts amb la mort d'almenys 19 migrants.
1: No ho sabia.
3: Isabel Díaz Ayuso s'espolsa responsabilitats per la controvertida compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid i assegura que ella no està al cas d'adquisicions com aquestes de més de 6 milions d'euros.
1: Txell Garriga.
11: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
12: Jo no tengo la menor idea... Porque
2: que no es mi competència saber-lo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
11: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Porta a porta.
5: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè apartin de la batalla electoral la recollida de residus porta a porta i també els contenidors intel·ligents.
12: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
7: Quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus, o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat.
11: Més de 500 municipis tenen o bé el porta a porta o bé contenidors intel·ligents, però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin posat en pràctica.
1: Més detalls, Albert Prat.
13: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
12: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
13: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
14: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
2: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
13: Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Top Manta.
5: Salou, el tarragonès, diu prou al fenomen. El seu alcalde, Pere Granados, critica els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb la venda il·legal que fa temps que es dona al passeig de Cambrils a tocar del municipi.
1: Clara Chavarría Domingo.
15: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
16: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
15: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Pacte de País.
7: Oriol Junqueras proposa que un equip d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per dotar-lo d'estabilitat. El president d'Esquerra ho va explicar ahir aquí, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Àlex Gira Robert.
4: En una entrevista a aquest programa, el líder d'Esquerra va plantejar tots els partits, menys els d'extrema dreta, escollir els integrants del grup d'independents en consens amb els agents socials i econòmics. Diu que serviria per abordar les crisis del sector, com el conflicte amb els professors i l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, a més d'acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors del govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
4: També aposta per fer extensiva la mesura a àmbits clau com Rodalies i l'habitatge. Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara bé, no convenç.
11: La proposta de Junqueras a una part de la comunitat educativa que considera que el futur de l'educació no pot estar només en mans dels experts.
1: Maria Costa.
18: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
19: No pot venir només d'experts, sinó que cabe construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
20: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
18: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions
3: conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedienta.
5: Esquerra Republicana, el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, per la polèmica dels àudios filtrats. Puigtió ha demanat disculpes en un comunicat.
1: I moto d'aigua.
7: El conductor d'un d'aquests vehicles va morir ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en xocar amb una embarcació. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets.
1: Què en sabem, Maria Rovira?
0: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques que també va treballar per reanimar-lo fins. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més controls.
3: De velocitat a les carreteres catalanes fins diumenge. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, ja que des de començament d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana.
1: Vicent Mifsud.
21: L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
22: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
21: En la campanya de l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. Vicent Mifsud, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos crims masclistes més.
5: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets, també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
4: L'home, que tenia expedients per casos de violència masclista, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins les mateixes dependències policials, ja que ell no en tenia, perquè havia estat apartat del cos prèviament. Després d'assassinar la seva exparella, també va obrir foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment el van acabar batent. Abans, però, va ferir greument un tercer agent. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Aquesta tarda hi ha convocat una concentració davant l'Ajuntament de Llanes per rebutjar els fets. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. La Policia Nacional busca l'home que ha fugit després dels fets.
1: I més defenses antiaèries.
3: Volodymyr Zelensky en reclama als aliats de l'OTAN per protegir-se dels atacs russos com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev.
1: Moscou, Cristina Solias.
23: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
24: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
23: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:23 minuts, acord amb Oman.
5: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb el seu país veí per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
1: I es querellen.
7: Els manifestants agredits per la policia durant la manifestació contra el turisme massiu de Palma interposaran una demanda conjunta contra els agents.
1: Caterina Carman Jaume.
25: Una de les manifestants que va rebre cops de porra explica que ja marxaven i que els va agafar de sorpresa.
26: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com què estic fent. I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
25: Dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Des de Palma, Caterina Carman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més de pagament.
2: L'Ajuntament de la Ràpita al Montsià es planteja recuperar el pagament per aparcar el Trabucador.
1: Ricard Buigas.
6: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del Trabucador l'any 2023 perquè era deficitari i generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat.info que ara les arques municipals permeten recuperar el sistema.
8: El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del Trabucador.
6: Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament del Trabucador està limitat a 3 àrees i el trànsit rodat fins a les Salines de la Trinitat està restringit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I anem als esports, Pau Dax, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Tenim a Deco enfeinat.
9: Sí, el director esportiu blaugrana segueix movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes, la principal, la de la davantera. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, es van reunir ahir a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. Al lateral esquerre del planter, Jofre Torrents marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen. Torrents marxa per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport, i signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades. El Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador, un equip blaugrana que torna avui als entrenaments amb doble sessió després de fer festa ahir i dimarts.
1: I operat amb èxit.
9: El davanter de l'Espanyol, Quique García, que va passar ahir per quiròfan per la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer jugant contra el Middlesbrough la setmana passada. Quique es perdrà el primer tram de la temporada mentre recupera. L'equip perico s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva d'Annie Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City a Anglaterra.
1: I sisena medalla.
9: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilo Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta amb el seu equip.
10: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
9: Ha estat l'últim campionat europeu de la capitana Paula Ramírez. Ramírez, volem dir. Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
12: Catalunya Ràdio.
14: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 30.536-30536 de la sèrie 18.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3cat.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 2 quarts, com cada dia a aquesta hora, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
30: Pido a todo la mayor serenidad y confianza. Ha sido espectacular.
1: Tenim nosaltres la reina emèrita, la seva reina Sofia. Bon dia, com està?
31: Un poco fronyo, Miranda.
1: Està menjant un iogurt ara mateix, veig, eh?
32: Sí. Una mica de feta, també.
31: Soy mirando pantalla con yogur en lloc de pantalla computadora. Estoy un poco pacopata, un poco salad, ¿no?
32: Sí, estàs pacopata, està pacopata.
31: Que salad,
33: de verdad, mira que eres morbosa, eh, Sofía, si ya sabes tú lo que pasó. Que
1: hola, tu
32: hola.
1: Hola,
32: tenim un cara a cara.
33: Bueno, pues
32: sí, o sigui, la Mèrit i la Mèrita sí. Junts a la mateixa habitació, això devia fer molt temps que no passava.
33: Molt, molt, molt. Des de la luna de miel.
31: ¡Qué
33: caralla! ¡Qué caralla! ¡Te calles, tortuga!
31: ¡Es una tortuga! Coronya, que tu dices y corto pilotistes.
32: Molt bé, es que calguis, Emèrita. A veure, com van viure el 23F a casa seva, a Can Borbó?
0: Molt bona pregunta.
33: No, pues yo estaba en una reunión importante esta tarde. No. Bueno, todos los lunes por la tarde tenía una reunión.
31: Todos unos tardes, Juanco, tenía una reunión larga.
0: Tenía reuniones largas a la tarde.
31: A reunión sin papeles, sin cartera, sin un boli, sin ni nada. Anava
32: a una reunió sense...
0: Amb un cas de moto, no? Anava amb la moto, sortia.
33: Porque tenía buena memoria.
0: Sí, buena memoria.
33: A mí me avisan en plena reunión.
32: Sí.
33: Me vestí enseguida y me planté en palacio.
31: No, con eso por fuera pantalón, despeinado y sin calcetines.
33: Pero porque... Porque por el camino me peleé con un perro.
0: Que... Això ja està mentint una altra vegada.
32: Això passa molt.
33: Passa moltíssimo.
32: Quan fa carretes de baralla amb un gos.
33: Claro, y sí. Cuando llegué, pues lo primero que vi fue a mi hija, la infanta de Elena, y exclamé... ¡Cabrones! ¿Qué le habéis hecho?
31: Nada.
0: Com? Que le... Però...
31: Nada.
0: Què vols dir? Què li havies dit?
33: Però és que per los nervios me pareció que...
0: Ja, bueno, és... No, home, ara, hòstia... O sigui, vostè va veure la seva filla...
32: Sí, sí, sí, s'espanta. Hi ha un moment que s'espanta.
33: ¡Hijos de puta!
32: I al final...
33: ¿Qué le habéis hecho a mi hija? I luego caí en la cuenta.
0: És així, és així.
31: Bueno, cara, ja no
0: cal entrar en aquesta...
32: Bueno, no sé si la reina Emèrita vol contraatacar d'alguna manera.
31: Sí, claro, que ara anem que jo cuento...
32: Així arribem a 2:15. Ara que passo de tojar...

0: Un dia més, la crisi del Marroc centra l'agenda informativa. Ara mateix, tant la justícia d'Espanya com la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta els passats dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que alertés que s'estava preparant aquesta entrada multitudinària. Tot això mentre creix la tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta i que, segons la llei, s'hauran de repartir per diferents comunitats autònomes. La direcció del PP assegura que les comunitats compliran aquesta llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors i també diuen des del PP que fàcil no ho posaran. La dirigent del PP és Almez Curra, la presidenta de la Comunitat de Madrid és Isabel Díaz Ayuso.
1: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
2: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
0: És la que deia Isabel Díaz Ayuso. Mentrestant, la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Empúria Brava, l'Alt Empordà, i hauria causat la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones els va passar literalment pel damunt, insistint que la Guàrdia Civil els està buscant. I aquests dies, com sabeu, els oients i les oients del Matí de Catalunya Ràdio, sabeu que us hem explicat que hem rebut moltes queixes de veïns de molts pobles de Catalunya per les molèsties que els causa el sistema de la recollida d'escombraries porta a porta. Avui al Matí de Catalunya Ràdio es pot avançar que l'Agència de Residus de Catalunya fa deliberadament una crida explícita a tots els partits, perquè apartin aquesta qüestió, el porta a porta, de la batalla de les pròximes eleccions municipals.
3: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: És el que deia Catalunya Ràdio, la directora de l'àrea econòmica circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Xiva. I pel que fa als esports, Pau Dax.
4: El director esportiu del Barça, Deco, treballa amb el representant de Julián Álvarez per intentar desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid, mentre segueix pendent del futur de Ferran Torres. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ja s'ha operat amb èxit d'un trencament al tendó del bíceps femoral i Iris Tió tanca els campionats europeus de natació a París amb la sisena medalla, una plata en la rutina acrobàtica per equips.
0: Gràcies, Pau. I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
5: Bon dia, doncs avui el temps es torna a embolicar amb una tarda de tempestes que poden ser localment fortes. Poden deixar més de 40 litres en només 30 minuts. Estan activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya a pràcticament tot Catalunya. Per tant, precaució després d'un matí de sol, però de ràpid augment dels núvols, a la tarda caldrà obrir el paraigua en un bon grapat de comarques i tot plegat amb calor menys intensa al migdia, amb moltes màximes que es mouran entre els 29-30 i els 35 graus.
0: Gràcies, Gori. De fet, tenim una alerta de protecció civil per a aquestes pluges. Està activat el pla de possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, que també hi ha risc de ventades, de pedregades a bona part del país, a bona part de Catalunya. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio amb tota la informació necessària. Doncs justament, al voltant de la informació necessària, la de la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui és un matí altre cop tranquil al transport públic, només amb alguns retards habituals a Rodalies. L'Avant Express, que va de Tortosa a Barcelona, va 15 minuts tard i també un quart d'hora de demora en alguns trens de l'R11, la que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, i també veiem 5 minuts de demora a l'R15, en el tren que està anant des de Reus cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a la ronda de l'altura d'Horta en direcció Llobregat que talla un carril i que provoca retencions des del Nus de Trinitat i per darrere a les dues entrades a Barcelona per la C5 58, l'autopista del Vallès des de Montcada i la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. També aturats a la mateixa ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca en sentit Besòs per les obres. I a la ronda litoral, cua des de Fòrum fins la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Passen 4 minuts de 7:45. Anem a mirar els diaris. Comencem, com sempre, amb les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria i les polítiques d'habitatge centren les portades d'aquest dijous.
8: L'Ara i el País es fixen especialment en la postura del Partit Popular, que ha acceptat repartir entre les autonomies a 1.100 menors de Ceuta. L'Ara subratlla que els populars es desmarquen de Vox, però demanen que Catalunya i el País Basc també rebin joves.
9: El País va un pas més enllà i assegura que la disparitat d'opinions del PP i Vox posa en risc les seves aliances a les comunitats autònomes, a les quatre comunitats comunitats on governen plegats, un dels pactes de govern era el de rebutjar els menors no acompanyats.
8: Mentrestant, la BCE afirma que la Guàrdia Civil està investigant la possibilitat d'una crisi migratòria a Catalunya, segons un informe dels agents, i podria haver una convocatòria per xarxes pel dia 15 d'agost. No obstant, diu que la magnitud és incerta.
9: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el revés del Consell de Garanties Estatutàries a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge.
8: En el seu editorial demana polítiques ambicioses, però també una base jurídica impecable que no vulneri el dret a la propietat. Assegura que el camí no passa tant per limitar la compra, sinó per l'alliberament de sòl urbanitzable per poder construir en el mínim temps possible.
9: La recuperació de platges és el tema del dia del periòdico. El diari explica que el govern obrirà les comportes de pantans del Ter i el Llobregat per alliberar 1 milió de tones de sediments. El seu objectiu és que arribin als cursos baixos dels rius perquè restaurin els sorrals en regressió.
8: L'editorial del Mundo destaca el rècord de l'IBEX després de superar els 20.000 punts. El diari ho veu com una bona senyal per l'economia i un reflex de la competitivitat de les empreses espanyoles. També creu que es demostra una borsa capaç de créixer per sobre la mitjana europea.
9: I acabem amb un article de Xavier Grasset al Punt Avui sobre l'eclipsi. Explica que ja ha triat el lloc. El veurà enfilat en una torre que fa de mirador a la vall de Santa Marina, Pratdip, al Baix Camp. Grasset diu que l'eclipsi és la bogeria de l'estiu que ens farà anar amunt i avall i que serà efímer, però també que retindrem la seva imatge a la memòria.
0: Continuem repassant els diaris, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
10: Bon dia.
0: No hi haurà granja de pops a les Canàries.
10: Pesca Nova ha renunciat al projecte per crear a les Canàries la primera granja de pops del món on volia produir-ne unes 3.000 tones l'any. La iniciativa va despertar una forta oposició de científics i animalistes que argumenten que els pops són animals extremadament intel·ligents, sensibles i complexos i una espècie solitària que no es podria adaptar a les condicions intensives de les granges. Segons Pesca Nova, però, la decisió respon només a consideracions empresarials i regulatòries. Ho llegim a El País.
0: eBay paga 56 milions de dòlars per haver assetjat de manera brutal una parella.
10: Ina i David Steiner, de Natick, Massachusetts, havien criticat eBay en alguns articles del seu butlletí e-commerce Bytes, adreçat al sector del comerç electrònic. En resposta, la plataforma els va assetjar durant setmanes amb tècniques pròpies de pel·lícules de psicòpates. Els van enviar per correu paneroles vives, larves de mosca, un fetus de porc i una corona fúnebre. També van publicar la seva adreça a xarxes i plataformes de cites, van convocar trobades sexuals a casa seva i van enviar pornografia a nom d'ell als seus veïns, simulant la típica confusió amb l'adreça. Ho explica El Diario Ponés.
0: Ai, no sé si dir-la el següent, eh?
10: Vinga, va, que
0: sí? No, no, de poder puc, el tema. Aviam, mesures contra l'anomenat repte marró, sí, és el que sembla, a les piscines catalanes.
10: Efectivament. L'Ajuntament de Tàrrega farà analitzar els excrements trobats a la piscina municipal per establir si són humans, de debò, i esbrinar el sexe i l'edat de l'excretor o l'excretora. Volen estrènyer així el setge al seu voltant amb l'ajuda també de les càmeres de seguretat, ja que no és el primer cop que aquest estiu que són víctimes d'aquest anomenat repte marró. Una altra piscina entre les moltes que han hagut de tancar dos cops en menys, en aquest cas d'una setmana, en plena onada de calor per aplicar el protocol sanitari de neteja i desinfecció per presència d'excrements, ha estat la de Vilaseca. Ho recullen El Segre i La Vanguardia.
0: Gràcies, Sílvia. I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
11: Comencem amb la premsa nord-americana, que es fa ressò de l'acord a què ha arribat l'Iran amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Ormuz. Doncs bé, el New York Times dedica en portada un reportatge sobre els mariners encallats al golf Pèrsic i que estan atrapats des de fa 4 mesos en aquest foc creuat per la guerra. També ens fixem amb el Washington Post, que explica el nou mal de cap de Donald Trump. És l'heliport de la Casa Blanca. Les obres es veu quan començar el mes de juny i es va acabar d'instal·lar el passat 30 de juliol, però ara Trump ha demanat que s'aixequi tot perquè no li agrada com ha quedat. Sembla que hi ha una mica dependent a la gespa que han instal·lat al terra i això doncs no li acaba de fer el pes i ara ha demanat que els treballadors ho refacin tot i ha exigit que ha d'estar a punt per la visita del president Xi Jinping que ha de fer al mes de setembre. Acabem en aquest cas amb la premsa alemanya i britànica que expliquen que la policia alemanya ha trobat explosius en un dron a l'aeroport de Leipzig. El ministre d'Interior alemany adverteix que s'està investigant si l'atac frustrat podria haver estat planejat per una potència estrangera.
12: I els diaris econòmics destaquen el càlcul del finançament efectiu de les comunitats autònomes. Catalunya és la segona que més diners aporta per darrere de Madrid i se situa la novena en recursos rebuts per habitant. Segons les dades de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, la comunitat que més diners rep per habitant és Cantàbria i la que menys, Múrcia. El 5 Dies analitza les aportacions dels ciutadans d'origen marroquí a residents a Espanya. Els que viuen a l'Estat van enviar l'any passat 1.500 milions d'euros al Marroc. Per al país africà, aquests diners suposen l'1% del seu producte interior Sud. L'únic estat que supera Espanya en enviaments al Marroc és França, que hi fa arribar més de 3.400 milions d'euros. I acabem amb Ona Economia, on expliquen la caiguda en la producció de cotxes elèctrics a l'estat espanyol. L'any passat es van fabricar 107.000 elèctrics purs, la pitjor xifra en els últims 4 anys, crida l'atenció perquè es van matricular més vehicles endollables que els que es van produir a l'estat. De fet, els cotxes arriben de fora i Espanya exporta el 86% dels que fabrica altres països.
0: En 4 minuts arribarem a 3 quarts de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
13: Bon dia, Freddy.

0: Que el jugador del Madrid, Franco Mastantuono, marxi cedit a la Fiorentina és una notícia tan irrellevant com la seva primera temporada al Club Blanc. Però entre el nom i que marxa a Itàlia, ens ha deixat encefat a fer sonar el Franco amb què vivíem millor, el que ens agrada, el bo d'en Batiato. I qui sembla que va perdre el centre de gravetat permanent durant una estona, si l'ha arribat a tenir mai a lloc, és el brasiler Neymar. Llegim a l'Ara que després de vèncer el Remo a la Copa Brasilera amb el Santos, el davanter es va encarar amb la directiva del club rival als vestidors, un Neymar afectuós que també va marxar del camp llançant petons a l'afició rival que l'havia insultat durant el partit. Qui sembla que tampoc s'ha portat bé del tot és l'ex-blaugrana Ilaix Moriba. Llegim a l'Esport que el Celta de Vigo ha apartat el jugador juntament amb un company per haver arribat tard als entrenaments. I acabem amb l'Esportiu, que ens fa deixar el futbol i parlar de motocross MX2. Ens expliquen que Guillem Farrés és líder sòlid al Mundial i aspirant al títol després de 5 victòries i 5 segons llocs en els 14 grans premis que s'han disputat fins ara.
1: I passem a la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia.
1: Avui més cor que mai, eh?
2: Doncs sí. Us imagineu que 30 anys després el vostre fill o filla comença a sortir amb el fill o filla del que havia estat la vostra parella durant els Jocs Olímpics del 92? Doncs això és el que li ha passat a Cindy Crawford i Richard Gere. La supermodel i l'actor van estar junts del 91 fins al 95. I ara els seus descendents, fruits de relacions posteriors, reviuen la història dels seus pares i es converteixen en un duo de guapos per a la generació Z. Ella es diu Kaya Gerber, té 24 anys i és la filla de Crawford. Fort. Ell, com Erguir, ja en té 26. Tots dos, estupendos, hereus d'una genètica d'estrella, són els protagonistes de The Shards, un thriller adolescent on durant el rodatge es van disparar els rumors. La nova parella ja ha posat junt a l'estrena de la pel·lícula i desenes de paparazzis americans fiscalitzen tots els seus moviments. De moment, la discreció és la tònica que marca aquesta relació, un duo de rics i guapos que ens recorden que els 90 van ser una gran dècada.
3: Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut per arribar a 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
8: Bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
8: Va, la cosa va de músics. Comencem pels de casa nostra. Fins

0: intermediaris.
1: Quico Pidelaserra, què diries?
2: Quico...
1: Escolta'm una cosa, et dono una pista perquè avui tot va de quatres.
2: Tot va de quatres? 74? No.
1: 84.
2: 84. He dubtat, eh? Perquè he pensat 80, no ho sé.
1: Doncs
2: el veig
1: 84.
2: Més jove,
1: sí. També, Daniel Carbonell, eres més conegut com a Macaco. Sí.
2: ¿54?
1: Molt bé,
2: sí,
1: 54.
2: Venga.
1: Seguim ara amb Vinnie Vincent, guitarrista de Kiss.
2: Ui.
1: En aquest cas, en fa 74 i acabem, doncs...
2: Baix una mica, Macià, que no ens sentim.
1: Mira. Acabem a Vinnie Vincent, és el guitarrista de Kiss, no d'aquests que sentim. En fa 74.
2: 74.
1: I acabem, doncs, amb Jerry Halliway dels Spice Girls, que sentim ara.
2: 44?
1: 54,
2: 54 també, caram, tu. I el santoral?
1: Avui és Sant Just, Sant Pastor, Santa Berta, Sant Felicíssim, Sant Vicenç i Sant Agapit.
2: Agapit.
1: Agapit.
2: Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
2: I aquest estiu, com sempre, a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Soc Irene Tortosala, de la llibreria L'Altell de Banyoles, i us vull recomanar Com bèsties de Beyolan Berot, una petita joia ara en català. Tracta d'un misteri que envolta la troballa d'una nena de 6 anys en una cova, i això provoca un bon terrabastall. I nosaltres, lectors, a través d'un interrogatori policial capítol a capítol de cada veí de la zona, es permet reconstruir la història molt més enllà d'aquest fet, mentre les antigues creences de la muntanya conviuen amb la realitat. Però més enllà de l'argument, és un llibre que parla de la diferència, de la manera com mirem allò que no entenem i de la frontera entre el que considerem humà i salvatge. Una meravella magnètica. El recomanaria a qualsevol persona que gaudeixi dels llibres que plantegen més preguntes que respostes i que deixen pòsit molt després d'haver-los acabat.
2: Recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie documental El Mago Oscuro.
4: Un retrat de Dean Potter, un dels escaladors i saltadors base més influents i polèmics de la història. Repassa les gestes que el van convertir en llegenda i alhora mostra el seu món interior, conegut a través dels seus diaris personals. Cada capítol és pura tensió. Veiem com puja a cims imponents, com fa equilibris impossibles entre dues muntanyes o com es llança al buit imitant el vol dels ocells, i tot sense cap mesura de seguretat. Quatre capítols dirigits per Peter Mortimer, una figura clau dels documentals d'esports extrems. És a HBO Max.
2: Ara mateix són 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Abans de decidir si obre una investigació formal, la magistrada ha demanat a la policia que respongui si hi va haver avisos previs de l'arribada massiva de migrants.
7: La Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.
8: Ha publicat un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya.
9: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat crític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
10: Jo no tengo la menor idea porque no es mi competencia.
11: La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Menor.
12: Persona que no ha arribat a la majoria d'edat. La legislació sobre els menors estrangers no acompanyats prioritza sempre l'interès del menor per sobre de la seva condició de migrant i no se'l pot negar la protecció. A Ceuta, segons el govern espanyol, n'han arribat uns 500 els últims dies i a la ciutat autònoma no hi ha ni de lluny prou places per acollir-los. Ara el debat sobre com les comunitats s'han de repartir aquests nens i joves torna a obrir un cavall de batalla polític que no és menor.
2: Orni.
12: Fer-se l'orni és fer-se el desentès. I orni és una paraula d'origen incert que podria venir de la deformació de l'expressió fer el borni, en el sentit de no voler-hi veure. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que no tenia ni idea que la Comunitat de Madrid havia comprat un luxós àtic per 6,3 milions d'euros al barri de Chamberí, malgrat que aquest pis s'havia de destinar a una oficina temporal per ella. Diu que això qui ho manegava, era el seu conseller de presidència i que, per tant, és ell qui haurà de donar les explicacions.
2: Velocitat.
12: Qualitat de veloç, de ser ràpid en el moviment. En alguns contextos, la velocitat és una virtut, però en d'altres pot portar problemes, com, per exemple, a la carretera. Per això, Trànsit ha intensificat fins diumenge els radars i els controls de velocitat a tot Catalunya amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. I és que l'excés de velocitat és una de les principals causes d'accident i en el que portem d'any ja hi ha hagut 80 morts a les carreteres catalanes. L'any passat, en la mateixa campanya d'inici d'agost, es van sancionar 33.000 conductors per anar massa ràpid.
2: Això són les tres paraules del dia. Posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 33,02.
7: Són els graus centígrads de temperatura que va assolir ahir a les 4 de la tarda la boia situada davant la costa occidental de Mallorca, davant de Sa Dragonera. Una temperatura rècord al mar, més d'un grau per damunt de l'anterior màxim. És una dada local i puntual que els meteoròlegs qualifiquen de sorprenent i preocupant.
2: 1.500.
7: El nombre de mànegues que ha comprat d'urgència el Departament d'Interior per als bombers de la Generalitat en plena campanya forestal. Segons l'informe justificatiu d'aquesta comanda no prevista, el motiu no és una mala planificació, sinó l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat més consum, desgast i pèrdua de material, un fet que suposaria un risc operatiu immediat que afectaria la seguretat de les persones, els béns i els mateixos bombers.
2: 8.700.
7: Els euros que es va gastar en sabates un home d'Uguíjar, en un municipi de l'Alpujarra de Granada. De fet, ni se'ls va gastar ni els va pagar. Va fer una comanda fent servir el DNI que havia perdut un familiar. Va llogar una nau per rebre-la i va signar l'albarà de lliurament imitant-ne la firma. Quan l'empresa fabricant va reclamar els diners, no va ser difícil pels investigadors arribar fins a ell. Això va passar l'any 2020, però fins ara no s'ha confirmat la sentència de 2 anys i 7 mesos de presó, ja que l'acusat la va recórrer al·legant alienació mental sobrevinguda, la típica alienació que et fa comprar 8.000 euros en sabates.
2: La típica. Gràcies, Sílvia. Anem a les tres imatges amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge veiem uns bombers que intenten apagar el foc que surt d'entre la runa. És de nit i s'intueix un edifici destruït.
0: Són els bombers de Kiev treballant després de l'atac d'ahir. Rússia va bombardejar la ciutat amb 28 míssils en el que les autoritats ucraïneses han qualificat com un dels atacs més tràgics. El bombardeig ha deixat 17 morts i mostra la falta d'efectius per part d'Ucraïna per neutralitzar aquestes ofensives. Segons dades de l'administració militar ucraïnesa, els atacs aeris van afectar 7 escenaris diferents de la capital i van impactar contra magatzems logístics i zones residencials. Tot això passa ara que, des de fa setmanes, les línies de front estan estancades.
2: A la segona imatge hi veiem una dona al costat del que sembla un pou. Al seu costat hi ha diverses galledes de plàstic. La dona està intentant extreure aigua enmig d'un sorral.
0: És una imatge de l'agència Reuters que arriba des de Zimbabwe i que il·lustra l'amenaça que suposa el Niño per 274 milions de persones. Segons l'ONU, l'arribada del fenomen meteorològic agreujarà la situació a 45 països vulnerables durant les properes setmanes. Es preveu que les zones més afectades siguin el Sudan, Llatinoamèrica i el Carib. La fam i la falta de seguretat alimentària pot augmentar fins a un 22% en aquests territoris.
2: I la tercera imatge, hi veiem una polsera negra.

0: posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
3: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: 6 minuts falten ara mateix per arribar a les 8 del matí. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. La justícia d'Espanya i la del Marroc investiguen d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de Ceuta el 30 i el 31 de juliol.
7: L'Audiència Nacional ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional si van rebre informació els dies previs que l'Artés, que s'estava preparant l'entrada multitudinària.
6: I tensió dins del Partit Popular per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta, justament.
8: La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei, però presidents autonòmics defensen el retorn dels menors. Sentim la dirigent Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
9: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
10: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
6: I creix la polèmica sobre l'àtic comprat pel govern d'Isabel Díaz Ayuso.
7: L'oposició denuncia falta de transparència, mentre la presidenta madrilenya es limita a dir:
10: de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
6: I la Guàrdia Civil continua buscant l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua, Empúria Brava, a l'Alt Empordà, causant la mort del pilot.
8: El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar pel damunt.
6: I notícia que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio: l'Agència Catalana de Residus fa una crida a tots els partits perquè apartin la recollida porta a porta i els contenedors intel·ligents de la batalla electoral.
7: Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular.
11: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
7: Aquest programa ha rebut moltes queixes de veïns de com s'està implementant aquest sistema de recollida selectiva i desenes d'ajuntaments l'han frenat.
6: La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes.
8: D'una banda, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. I de l'altra, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, suposadament a mans de la seva parella.
12: Bon dia. Avui el temps es torna a complicar. Arriba aire fred a les capes altes atmosfèriques i atenció perquè aquesta tarda les tempestes poden ser fortes en un bon grapat de comarques. Des del Pirineu, Prepirineu aniran avançant cap a la Catalunya central, al prelitoral, i avançada la tarda també ho podrien fer cap al Pla de Lleida o la mateixa línia de la costa entre el Maresme i el Penedès. Compte amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que en només 30 minuts poden caure més de 40 litres i que aquestes tempestes vagin acompanyades de calamarsa, pedra o fortes ventades.
6: Important això, ho anirem recordant, però prudència, perquè aquesta tarda podem tenir un temps francament complicat d'aquí aquesta alerta de protecció civil. En fi, repassem com tenim el trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs amb lentitud a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, la C58 amb una petita retenció a Ripollet, direcció Terrassa, i cues habituals a les rondes, en la ronda a dalt del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, per obres, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, a la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix. Hi ha hagut un accident que talla un carril.
6: I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
8: Bon dia, doncs matí relativament tranquil el transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaquen les demores de 15 minuts als trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. Pel que fa als autobusos, Segalers informa que la línia 220 que uneix Barcelona i Sentmenat ara mateix no funciona de manera temporal i, mentrestant, normalitat tant al metro de Barcelona com a Ferrocarrils de la Generalitat.
6: Ja sabeu que cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a qui vulgueu, la cançó que vulgueu, per descomptat, i pels motius que vulgueu, també per descomptat. Si voleu sorprendre algú, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, ens dieu quina cançó voleu dedicar, aquí, com per exemple ha fet la 3.

Bon dia, sóc la Teresa i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Dama d'Aragó de la Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra a la Tatiana, que compleix el dia 6, 27 anys. I que tinguis un molt bon dia, filla meva. T'estimo.

0: com esteu? Molt bon dijous. El dia comença amb un avís important, pel que fa al temps. Tenim, de fet, una nova alerta de Protecció Civil per les pluges d'aquesta tarda a bona part de Catalunya. De fet, s'ha activat el pla per possibles inundacions perquè no només hi ha risc de pluges, sinó també de ventades o de pedregades a bona part del país.
1: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: Adequar la nostra activitat, De fet, avui es recomana evitar les activitats a l'aire lliure a partir d'aquesta tarda per aquest risc de pluges, ventades, pedregades a pràcticament tot el país. Ens ho deia la Imma Soler, de Protecció Civil. I a aquesta hora saludem, com cada dia, que està el Gori Massip. Com estàs, Gori? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Què hem d'esperar d'aquestes pluges? Seran molt fortes?
2: Doncs sí, precaució, perquè poden ser fortes i, a més, en acompanyades de calamarsa, pedra i d'aquestes ventades també fortes. De moment, un matí, podríem dir, de calma tensa, núvols que han d'anar augmentant amb el pas de les hores, i serà ja al final del matí quan esperem els primers ruixats cap al Pirineu. Des d'aquí han d'anar avançant Pirineu, Prepirineu, cap a la Catalunya central, aniran baixant també cap al prelitoral, i atenció, perquè avançada la tarda, mitja tarda, vespre, arribarien cap al Pla de Lleida i també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Penedès, potser no descartem també a la mateixa ciutat de Barcelona algun ruixat, i per tant vol dir que pot ploure aquesta tarda pràcticament a tot Catalunya. Això farà, lògicament, que baixi la temperatura una mica aquest migdia, especialment a les zones on vagin descarregant aquests xàfecs.
0: Deies al Maresme, que també hi ha risc de pluja?
2: Sí, correcte.
0: Maresme... Dic això perquè, com sempre, alerta amb les rieres avui, Molta potència.
2: Exacte.
0: Amb les rieres.
2: No creuar zones inundables, aquests guals que a vegades, molt sovint baixen secs, però a vegades poden baixar aigua de manera sobtada i, lògicament, sentit comú.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Insistim en això, Molta prudència, perquè aquesta pluja pot ser intensa, amb pedregades, amb ventades, d'aquí aquest avís de Protecció Civil, per tant, val la pena extremar les precaucions molt especialment de cara a aquesta tarda. Parlant de precaucions, recordem que falta menys una setmana per l'eclipsi solar, que serà total en alguns punts de Catalunya, és a dir, es podrà veure l'eclipsi de sol des de qualsevol punt del país, però visible al 100%, allò eclipsi total, es veurà des del sud del país. És per això que ja, des de fa uns quants dies, que s'està insistint per part del govern que la mobilitat d'aquell dia, del dia abans, del dia després, pot ser complicada.
3: Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc, que amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer.
0: Planificar desplaçaments, com deia de nou la Imma Soler de Protecció Civil, vol dir bàsicament intentar evitar la P7, perquè insistim que la zona on es veurà l'eclipsi al 100% és el sud del país. Tots plegats tenim el xip d'agafar la P7 per anar-hi, recomana, i de fet ho feia ahir el president Salvador Illa al seu canal de Telegram, vies alternatives, perquè es preveu que aquesta via es pugui col·lapsar en aquells dies de l'eclipsi. Ho anirem seguint, aquí a Catalunya Ràdio, anirem donant els consells corresponents, per tant, atents a la ràdio pública, però sobretot aquest sona una de les alertes, juntament amb, sobretot, mirar l'eclipsi, i serem una mica ploms en això, amb les famoses ulleres, perquè si no poden haver-hi lesions oculars, i avui explicarem, per exemple, que el Ministeri de Sanitat, ho llegim al periòdico, ha demanat a les comunitats autònomes que s'assegurin que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, per tal que en els dies immediatament posteriors a l'eclipsi, hi hagi atenció en cas que algú tingui molèsties als ulls arran de mirar-lo sense les ulleres, cosa que no s'hauria de fer. A banda d'això, diverses coses que avui volem destacar al Matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil està buscant una embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Púria Brava, a l'Empordà, causant la mort del pilot de la moto d'aigua. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que l'embarcació duia 10 persones a bord i que els van passar literalment per damunt. A més, continuem pendent de les investigacions de dos possibles crims masclistes a Astúries i a Múrcia, i avui aquest programa us destaca que l'Agència Catalana de Residus ha fet una crida a tots els partits polítics, a tots, perquè excloguin de la batalla política tot el que tingui a veure amb la recollida d'escombraries. És molt important, això és molt destacat, perquè aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, ja fa dies que ens estem fent ressò de moltes queixes veïnals i també d'alguns alcaldes al voltant, per exemple, de la recollida porta a porta. Avui ho abordarem aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar la FIFA. A les últimes hores ha hagut de desmentir el que va publicar el Times ahir, que és que Gianni Infantino li ha ofert la final del Mundial al Marroc a canvi que el mantinguin en el poder. La FIFA ho ha desmentit. I tot això, per descomptat, sense oblidar Ceuta. moltes coses explicades, Ceuta, encara, i un detall, sobretot, que no hauríem d'oblidar. Eh? La Guàrdia Civil assegura que ha recuperat 79 cadàvers. 79 víctimes mortals, i en poden ser més, perquè l'ONG Caminant de Fronteres calcula que la xifra de víctimes mortals que va deixar aquella entrada massiva des del Marroc cap a Ceuta hauria deixat 114 persones mortes. 114. La Guàrdia Civil, insistim, que les xifres que tenen és que han recuperat els cossos de 79 víctimes mortals. Avui, la Comissió de Llibertat Civil, Justícia i Afers d'Interior del Parlament Europeu es reuneix de manera extraordinària per abordar aquesta crisi, la crisi de Ceuta. Serà després que s'hagi suavitzat una mica, com a mínim, el front diplomàtic i comunitari, però avui també el rei rebrà al Palau de Marivent, a Palma, el president de Ceuta, en un gest que molts interpreten com una mostra explícita de suport. A banda d'això, la crisi de Ceuta continua deixant diverses preguntes, sobretot dues. Dues grans preguntes, dos grans interrogants. El primer és què passa o què passarà amb el miler de menors d'edat que continuen a la ciutat. Recordem això, que la llei és molt clara. Se'ls ha de distribuir en altres comunitats. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Fravi.
0: L'article 35 de la llei d'estrangeria descriu l'acollida obligatòria i solidària per part de la resta de comunitats autònomes quan es declari el que es diu textualment una contingència migratòria extraordinària.
4: I Ceuta es troba en aquesta situació i, per tant, aquest serà el següent pas que farà el govern espanyol. El periòdico, però, cita fonts del govern espanyol i de l'executiu de Ceuta que diuen que el procés per reubicar-los trigarà almenys 3 mesos.
0: 3 mesos, perquè, evidentment, aquests nanos s'han d'identificar i se'ls ha de desplaçar amb totes les garanties. Però és que aquests 3 mesos suposarà un problema per Ceuta també d'espais, de les instal·lacions per acollir aquests menors en aquest temps.
4: A Ceuta s'han habilitat 2 escoles perquè hi dormin, però d'aquí a un mes comença el curs i llavors hauran de quedar lliures. Segons el govern espanyol, s'estan preparant unes naus per allotjar els menors quan no puguin quedar-se més a les escoles. Recordem que es calcula que a Ceuta hi ha entre 1.000 i 1.200 menors, dels quals la policia n'ha fitxat més de 500.
0: Estrigui el que estrigui, el govern espanyol ja ha dit que el pròxim pas serà aquest repartiment d'aquests menors en d'altres autonomies. Evidentment, això va posar al centre de l'huracà el Partit Popular. Ara, el Partit Popular, el PP, diu que sí, que acceptarà aquest repartiment, amb algun però. En fi, anem a Madrid. Pablo Brujats, com estàs? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el PP té el problema de Vox, els governs que comparteix, i a més avisa que no ho posarà fàcil, que demanarà, per exemple, proves d'edat.
5: Sí, el Partit Popular està acorralat per Vox una altra vegada. Els consellers de l'extrema dreta en els governs de coalició amb el PP, com Extremadura i l'Aragó, han deixat molt clar aquestes últimes hores que es neguen a acollir cap menor a les seves comunitats.
6: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
7: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
5: Vox posa el Partit Popular entre l'espasa i la paret i en joc el futur d'aquests 4 governs de coalició que tenen, i el Partit Popular s'embolica un altre cop amb aquest tema. Abans d'ahir, la direcció del PP deia que no acollirien, ara, però, reconeixen que la llei els obliga i que totes les comunitats l'hauran d'acatar i hauran de participar d'aquest repartiment. Ara ve la responsable de migracions del PP, Almed Curra, reclama a l'Estat que el repartiment sigui just i equilibrat i que Catalunya i el País Basc no en quedin fora com l'última vegada.
8: Les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a 2 comunidades autónomas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Altres dirigents del PP, com Isabel Díaz Ayuso, defensen que el retorn dels menors, que els menors han de retornar als seus països d'origen, que aquesta és l'única solució possible. El govern espanyol, però, ja amenaça els populars en portar-los als tribunals si es rebel·len amb l'acollida i no col·laboren en el repartiment d'aquest miler de menors que ara explicàveu desborden els centres d'acollida a Ceuta.
0: Per tant, aquest és el primer interrogant. Dèiem que avui n'hi ha 2 d'interrogants, 2 grans preguntes. La primera és què passa amb els menors, la segona és aquí què va passar. Què explica aquesta entrada de persones a Ceuta? Perquè encara no s'ha explicat del tot. Qui ho sabia? I aquesta persona que ho sabia, què sabia en concret? De moment, Paula, l'Audiència Nacional li ha preguntat a la Guàrdia Civil exactament això, si tenia informació d'aquella història.
5: Sí, exacte. Primers passos per investigar aquesta tragèdia. La jutgessa de l'Audiència Nacional vol investigar l'entrada massiva i demana a la policia que expliqui si va haver avisos previs d'aquesta entrada multitudinària, és a dir, si els serveis d'intel·ligència espanyols havien rebut algun tipus de comunicació o avís sobre el que podia passar, si el Ministeri de l'Interior ho sabia. El que ha explicat fins ara el govern espanyol és que no tenien cap pista d'una tragèdia d'aquesta magnitud.
9: No hubo ningún informe ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
10: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
5: Aquesta és la versió fins ara de Marlaska i de la portaveu del govern espanyol, però la jutgessa fa aquest pas i, a part dels avisos previs i d'aquestes possibles comunicacions, també ha demanat tots els detalls de l'operatiu policial dels dies 30 i 31 de juliol a Ceuta, és a dir, informació exhaustiva de les persones que van aconseguir travessar la frontera per mar i també de les que van aparèixer mortes a la frontera espanyola per saber com i quan van morir. Aquest és l'últim pas que ha fet l'audiència, però recordeu que se suma al que ja va fer abans d'ahir, que va demanar a la policia que investigui també qui va poder organitzar aquesta entrada massiva.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
5: Fins ara, adéu.
0: Com deia ara molt bé la Paula, el ministre de l'Interior ha insistit que no li va arribar cap informe dels serveis secrets espanyols que avisés del que es preparava al Marroc. En els últims dies, alguns mitjans han publicat, citant fonts del Ministeri de Defensa, que el CNI sí que va fer saber que la sentència que del Suprem, aquella que prohibia les devolucions en calent de les persones que arribessin a Espanya nedant, aquella decisió del tribunal, sí que podia provocar un augment d'entrades de persones. En fi, en qualsevol cas, qui també vol saber què va passar, com a mínim de portes en fora, és el Marroc, que, per la seva banda, també ha activat la maquinària judicial, Marc Camps.
10: D'una banda, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han informat de quants detinguts hi ha. I continua el ball de xifres sobre les persones que han perdut la vida. Caminando Frontera s'eleva 141, el nombre de morts, 63 dels quals dins del Marroc. Rabat, a hores d'ara, només n'ha confirmat 11. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara hi podríem afegir un tercer interrogant. El primer és què passa amb els menors que continuen a Ceuta. El segon, què és, si això ho sabia algú, i si ho sabia, per què no va avisar. Hi ha un tercer interrogant, és si això es pot repetir. El Ministeri de l'Interior assegura que sí, que està estudiant una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada de migrants a Espanya el pròxim 15 d'agost, Clàudia Serra.
11: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, confirma que existeix aquesta crida, tot i que no està determinat si es vol fer a Ceuta o a Melilla.
12: S'ha publicat públicament a un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions.
11: Lozano apunta que les xarxes socials van ser clau a l'entrada ara fa una setmana de 70.000 persones a Ceuta. A través de les xarxes socials i d'aplicacions com WhatsApp es van difondre vídeos curts i emocionals. Hi va haver una coordinació al darrere, tot i que de moment no s'ha pogut detectar un responsable únic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. Per tant, hi ha aquesta crida, veurem com evoluciona això. En qualsevol cas, és important dir el que insisteixen els experts, que aquestes imatges, evidentment, són molt cridaneres i afecten molt els serveis socials d'una ciutat com Ceuta, però és important recordar que el gruix dels migrants irregulars que hi ha a Catalunya o que hi ha en el conjunt d'Espanya no venen d'arribades així, sinó que venen per l'aeroport. És a dir, són persones que arriben amb avió, amb visat de turista, i que després no tornen als seus països d'origen. En fi, ara falta un minut per arribar a un quart de nou.

0: I una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Agència de Residus de Catalunya demana a tots els partits polítics, a tots, que apartin de la batalla electoral tot allò que afecti la recollida d'escombraries, molt especialment el porta-a-porta i els contenidors intel·ligents.
1: El tema de la gestió de residus s'hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi, però és un camí sense volta enrere.
0: Així ho diu a Catalunya Ràdio Pilar Xiva, de l'Agència de Residus. Ja fa dies que expliquem aquí el programa, al matí de Catalunya Ràdio, les queixes de veïns i d'alcaldes, sobretot de l'anomenat turisme de brossa, ja sabeu, allò, persones que llancen els escombraries en un municipi diferent al seu, perquè en el seu hi ha la recollida porta a porta i els dies que es fa no es fa bé. Això, o no els va bé, això, tota aquesta qüestió de la recollida d'escombraries, des que en vam començar a parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio, diguem-ne que ha anat guanyant importància, sobretot per la intensitat de les queixes dels veïns. De fet, el col·laborador d'aquest programa, Pere Rossinyol, ho resumia així.
2: Aquest serà un dels grans temes, que és molt soterrat perquè rarament se'n parla, però és un dels grans temes d'aquest mandat. És obvi que s'ha complicat el tema, diguem, perquè és obligatori, és un mandat europeu que hem de reciclar, això complica tota l'operativa, i en aquest últim mandat quasi tots els ajuntaments s'han vist obligats a fer un salt endavant en per augmentar el percentatge que aconseguim reciclar, no? Sí. I això implica més complicació.
0: Més complicació, i per això, deia el Pere, serà un dels grans temes a les eleccions municipals. Falta menys d'un any per als comicis i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tot tipus o bé per estalviar-se-les a la recta final del mandat. Més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents, però hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que ho hagin activat. Albert Prat.
3: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagogia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'economia circular de l'agència, a Catalunya Ràdio.
1: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
4: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
5: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
3: Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Insistim que fa dies que estem parlant molt de tot el que implica la recollida de residus, particularment el turisme de brossa. Vam començar amb una queixa que ens va fer arribar al programa la Glòria, que és de l'Hospitalet, però té casa a Roda de Barà i es troba com veïns del Vendrell, on hi ha porta a porta, li col·lapsen els contenidors que té davant de casa.
6: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer, que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb l'urbanització del Francàs, Masos de Comarruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: La Glòria té casa a Roda de Barà i, de fet, el propi alcalde del municipi ens deia que havien pres mesures.
7: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell també.
0: Això ens ho deia l'alcalde, però des que vam recollir aquest cas, ara, hem rebut queixes que ens han fet arribar molts més oients, Francesc.
8: Sí, molts. Un dels últims casos, la Maria Antònia, que viu a la urbanització Cases Blanques, això és el Mas Vilà de la Mutxada, de Sant Antoni de Calonja.
9: El meu impost de brossa està incrementat al 50% des de fa 3 o 4 anys. Jo estic en una urbanització, amb la qual no cada dia podem llençar la brossa. I estic molt descontenta. Jo no tinc vehicle. Jo he de pujar a casa meva amb cotxe de línia, és a dir, amb sarfa. El dia que no toca recollida de brossa, he d'anar amb la meva brossa en el cotxe de línia. Això és normal en l'època que estem vivint? A part, són unes galledes impressionants que n'has de tenir dos i el meu apartament és tan petit que la galleda l'he de tenir a l'exterior, amb la qual això m'origina una plaga immensa de formigues.
8: Hem rebut altres queixes d'aquesta mateixa urbanització o d'altres municipis, com per exemple Salt, Cabrera de Mar o Solsona.
10: Jo soc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
8: Això ens ho deia la Núria a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. També vam parlar amb un dels alcaldes afectats.
11: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts del matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt la gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor. L'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
8: És la solució que ha trobat Josep Puig, alcalde de Biosca, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Podeu continuar fent-nos arribar les vostres queixes al voltant d'aquesta situació al 636-360609. Enviem-vos una nota de veu al 636-360609. Avui parlarem, per exemple, en l'Àgora, del cas de Ripollet, al Vallès Occidental, que fa 4 anys va activar el Porta a Porta, va trobar-se amb un important rebuig de gran part de la població i, de fet, el partit que governava llavors, Decidim Ripollet, va perdre les següents eleccions. En fi, i encara una altra carpeta a aquestes eleccions municipals relacionada, en aquest cas, també amb la venda ambulant, amb el Top Manta, en concret, perquè l'alcalde de Salou acusa els Mossos i la Conselleria d'Interior de falta de voluntat política per acabar amb la venda il·legal al passeig de Cambrils, que està a tocar de Salou. Clara Chavarría Domingo.
12: Bon dia. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal en aquesta zona que limita amb Salou i ha fet extensible a la Conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el Top Manta i la manca de voluntat política per acabar el fenomen.
13: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
12: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia que abordarem a l'Àgora d'aquí 20 minuts, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. A l'Àgora, avui amb el Jordi Mir, l'Anna Grau, la Meritxell Benedí i l'Assumpta Escarp. Però de seguida repassem els bàsics del matí.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
14: Catalunya Ràdio. Ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Comencem explicant-vos que la Guàrdia Civil busca l'embarcació que ahir la tarda hauria embestit una moto d'aigua en Empúria Brava, a l'Empordà, i que va provocar la mort del pilot. La Guàrdia Civil, insistim, està buscant aquesta barca on, segons el testimoni del fill de la víctima mortal, hi anaven 10 persones a bord. Maria Rovira.
18: Els fets haurien passat quan una embarcació amb 10 ocupants hauria passat per sobre de la moto d'aigua on hi viatjava la víctima i el seu fill, que és qui hauria explicat això a la policia. En rebre l'avís, Salvament Marítim es va desplaçar al lloc dels fets, va fer massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del sistema d'emergències mèdiques, que també va treballar per reanimar-lo. Finalment, però, es va confirmar la mort. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies dels fets. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. I a les últimes hores també s'ha investigant, o s'està investigant, vaja, dos possibles crims masclistes, un a Astúries i l'altre a Múrcia.
17: Un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent, a l'interior de la caserna de Llanes. L'home estava apartat del cos per casos de violència masclista i se li havia retirat l'arma reglamentària. La víctima, amb qui tenia tres fills en comú, constava el sistema Biogen per denúncies de maltractaments. En l'intercanvi de trets també va quedar ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima. També ahir a Múrcia, una dona de 44 anys va morir apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. Ara la Policia Nacional busca l'home que ha fugit després del crim.
0: 8 i 23 minuts. Mentrestant, a Madrid, abans sentíem a Isabel Díaz Ayuso, doncs bé, la presidenta de la comunitat s'espolsa responsabilitats per la compra del famós àtic de luxe, de més de 6 milions d'euros, per part del seu govern. Diu que ella no està al cas. de compres com aquesta. Txell Garriga.
17: Malgrat que el pis d'alt standing havia de ser l'oficina temporal d'Ayuso, la presidenta madrilenya afirma que n'ha estat del tot al marge.
19: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
17: I ha apuntat que el seu conseller de presidència és qui haurà de donar, doncs, explicacions per l'embolic. Segons El País, el govern regional va comprar l'àtic per 6,3 milions d'euros i la immobiliària es va embutxacar una comissió del 3%, gairebé de 190.000 euros. Tan bon punt va esclatar la polèmica, l'executiu d'Ayuso va anunciar la venda de l'immoble. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí poca estona en parlarem, d'aquesta història, amb el David Fernández Moreno, és periodista i és autor de Ayuso, així es diu un llibre, que és una biografia sobre la presidenta de la Comunitat de Madrid i que es presenta com la primera biografia no autoritzada sobre la presidenta. Tot això, mentre un dels temes de les últimes hores ha estat, en aquest cas de Catalunya, la proposta d'Oriol Junqueras de crear un grup d'experts per encapçalar i liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg, fins a 12 anys, que em permeti garantir l'estabilitat. Així ens ho explicava aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps. Necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canvi de conseller o de consellera cada any.
0: Així explicava la seva proposta Oriol Junqueras aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però aquesta proposta no acaba de convèncer com a mínim una part de la comunitat educativa. Maria Costa.
17: La directora de la FAC, les associacions de famílies de Catalunya, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat d'USTEC, Yolanda Segura, admeten que cal estabilitat, però volen poder-hi dir la seva. N'han parlat a Catalunya Ràdio.
21: No pot venir només d'experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
22: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
17: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Ana Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I després tenim el terratrèmol d'Esquerra Republicana a Girona. El líder del partit, Oriol Junqueras, qualificava de desafortunades les famoses paraules del candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, aquelles declaracions que es van filtrar tot just ahir.
17: Recordem que en aquest àudio Puigtió explicava a un influenciador vinculat a l'extrema dreta que vol fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Junqueras deia aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, que aquestes paraules estan fora de lloc.
20: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió. Els òrgans que els hi correspon, doncs, han obert un expedient.
0: 4 minuts i arribarem a 8:45. És notícia de la nit. L'Iran ha anunciat que ha arribat a un acord amb el seu país veí, l'Oman, per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz.
17: Tot i això, el pas de vaixells no es permetrà fins que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els ports iranians.
0: Aquest acord entre l'Iran i Oman, que marca les últimes hores, també ho marca el fet que almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar el foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
23: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament, just quan negociadors israelians i libanesos són a Roma intentant allargar l'alto el foc, que, malgrat tot, segueix vigent. No és l'únic front actiu. El de Gaza continuarà sent-ho força temps, a jutjar per les paraules del cap de l'Estat Major, que assegura en la línia de Netanyahu que els seus homes no pensen moure's fins que Hamas no es desarmi del tot. També si Jordània continua sent un punt calent. Ahir l'exèrcit israelià va fer-hi una batuda massiva al camp de refugiats de Calàndia, amb un resultat de 8 ferits i una vintena de detinguts. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. Mentrestant, Zelensky, el president ucraïnès, reclama més defenses antiaèries a l'OTAN per protegir-se, diu, dels atacs russos, com el que ahir va causar 17 morts i més de 40 ferits a Kiev. Moscou, Cristina Solies.
24: El president rus ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén dient que és un front més de la guerra.
1: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
24: La nova unitat també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis ucraïnesos contra els càrrecs de la indústria militar. Ahir, un fabricant de drons dels Urals va sobreviure a l'explosió d'una bomba al seu cotxe. És el tercer intent d'assassinat en només una setmana. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem, falta menys una setmana per l'eclipsi. El Ministeri de Sanitat enviarà a les comunitats indicacions per atendre els possibles pacients que arribin a urgències amb lesions als ulls.
2: Ho explica el periòdico. Serien unes guies oftalmològiques en cas que arribi un pacient que tingui molèsties i les atribueixi a l'eclipsi. El motiu és que es tracta de lesions poc habituals i es vol assegurar que hi estiguin preparats. Per això mateix, el Ministeri reclama garanties que hi haurà oftalmòlegs a les urgències dels hospitals.
0: Recordem que és important que aquest eclipsi ho anirem recordant i detallant. S'ha de mirar amb les ulleres, amb les típiques ulleres, i és important fer-ho, però en cas que no es faci, poden haver-hi aquestes molèsties o aquestes lesions als ulls d'aquí aquesta circular que vol enviar el Ministeri a les comunitats autònomes. L'altre neguit de cara a l'eclipsi és el trànsit, perquè recordem que l'eclipsi es veu a tot Catalunya, però només serà total al sud.
3: Som conscients que hi haurà molta mobilitat, que hi haurà molta gent que voldrà acudir-hi, i el que tenim que fer és que aquesta activitat també es pugui fer de la manera més tranquil·la i més segura possible. Som conscients que la zona del sud de Catalunya sobretot serà la que tindrà més afluència, per tant les vies que van cap al sud segurament seran les més carregades aquest dia, i per aquest motiu doncs sobretot busquem alternatives.
0: És el que deia Imma Soler de Protecció Civil. De fet, el president Salvador Illa en el seu canal de Telegram ha recomanat obertament no agafar la P7 aquell dia. Insistim que el sud és on es veurà millor aquest eclipsi, on serà total, vaja, i per això recomana evitar la P7, perquè hi ha risc que realment vagi molt, molt plena, i es recomana, s'aconsella, optar per altres carreteres per circular aquell dia. Doncs parlant de carreteres, què ens expliques del panorama ara mateix? Mariluz García, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs que a aquesta hora i a l'agost encara tranquil·les. Només hi ha cues a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, a les rondes de Barcelona, ronda de l'Inter Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha obres. La ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix, per un accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I la mobilitat, com la tenim, Maria?
4: Doncs la tenim relativament tranquil·la, el transport públic, però això sí, com sempre, aquests retards que ja són habituals al transport públic, en concret al Rodalies. A l'R11 destaca molt el retard de 45 minuts del tren que ha d'arribar a Barcelona a Sants procedent de Figueres. També mitja hora de retard en el tren de l'R14 que va de la Plana Pica Moixons a Barcelona a Sants.
5: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: També important el temps avui. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
25: Bon dia, Freddy.
0: Perquè ara mateix encara la cosa està raonablement calmada, però a mesura que avanci el dia, deies que arribaran pluges i tempestes que poden ser intenses a pràcticament tot el país.
25: Exacte. A mesura que avanci el matí anirem veient com van augmentant els núvols, sobretot al Pirineu, Prepirineu, també cap a les comarques del sud, s'aniran inflant aquestes nuvolades. I atenció, perquè a partir del migdia començaran a descarregar xàfecs, tempestes localment forts, acompanyats de calamarsa, pedra i puntualment també fortes ventades. Han d'anar baixant cap a la Catalunya central, al prelitoral, també avançada la tarda pot arribar al Pla de Lleida, i avui com a novetat també ho podríem fer a la mateixa línia de la costa. Això vol dir Maresme, Baix Llobregat, Garraf, Penedès. Veurem si ho acaben fent també a la ciutat de Barcelona. Amb aquesta pluja hem d'esperar una mica menys de calor a les hores centrals del dia. 30-35 graus de màxima, xafogó a la costa, però en moment de xàfec sí que el mercuri s'ha de desplomar.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
25: Fins ara, Freddy.
0: Aquesta és la part positiva. Aquesta és la part positiva d'aquestes pluges, que faran baixar la temperatura. El que no és tan positiu és les possibles inundacions. Insistim que Protecció Civil ha activat el pla per inundacions, i es recomana ser molt, molt prudent, evitar rieres i evitar deixar els cotxes a les rieres, com passa en aquests casos, entre d'altres coses, perquè la pluja, com ens deia el Gori, pot caure bona part del país.
26: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i
5: Esclat. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou, encara algun titular més. Atenció amb això, perquè a Sils, a la Selva, tenen una plaga de xinxes, de la colza, que complica el dia a dia dels veïns, sobretot de l'urbanització de Vallcanera.
6: Segons l'Ajuntament, el focus de xinxes estaria localitzat en uns camps pròxims. Es fa seguiment i la situació ja ha millorat des de fa dos dies.
0: Què més en sabem, Maria Rovira?
18: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
7: Tenien tot preu seguides de les parets, piscines, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui que el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre.
18: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
8: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requeria el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin.
18: Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana, que és la seva bèstia de foc. Resulta que la nit de dimarts a dimecres algú va entrar al local i va destrossar a cops la figura Valèria Obreda.
9: Es pot veure perfectament l'atac a través de les imatges de la càmera de seguretat. Sentim el president de la colla, Eric González, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
9: De moment no està clar si els danys a la Morgana, que s'havia estrenat fa un any, es podran reparar. Els fets estan sota investigació policial. Valèria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre l'estafa, o la suposada estafa, vaja, de l'agència de viatges a l'Escala, l'import als clients que no ha pogut ser d'alguna manera recompensat pot superar el 500.000 d'euros. La denúncia pública del cas ha fet que, com és habitual en aquests casos, apareguin molts més afectats.
17: En un sol dia es van triplicar les denúncies per la possible estafa d'aquesta agència. La policia ja ha recollit el testimoni de 90 persones que s'han quedat sense les vacances que havien pagat amb antelació. Els mateixos perjudicats xifren en 300 el nombre de víctimes i calculen que el valor dels viatges anul·lats supera de llarg el 500.000 d'euros.
0: Un tema que anirem seguint també aquí a Catalunya Ràdio. Mentre, parlant de vacances, continua la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
4: Ahir va haver una vintena de cancel·lacions i d'aquestes 17 s'atribueixen a la protesta laboral. També nombrosos vols retardats i alguns avions que es van enlairar sense les maletes dels seus passatgers. La CGT, el sindicat convocant de la vaga, adverteix que les cancel·lacions de vol aniran a més de cara al cap de setmana perquè hi ha més afluència a l'aeroport.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 2, quarts de 9, de seguida anem a la informació esportiva, però abans expliquem, a banda d'aquesta alerta de protecció civil per possibles inundacions aquesta tarda, que els bombers han de reprendre d'un moment a l'altre les tasques d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després que ahir les tempestes tornessin a fer retirar els efectius per motius de seguretat. Pau Rovira.
11: La previsió és tornar a treballar amb dotacions terrestres a la cua de l'incendi, on ahir es va poder actuar per primera vegada amb línies manuals d'aigua. Els bombers mantenen la màxima prudència perquè la meteorologia continuarà condicionant les tasques durant tota la jornada. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que, de moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: Gràcies, Pau. Mentrestant, a Ponent, la calor ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat blanquilla. Ha caigut un 8%, Julià Albacar.
13: La blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca, però, que els calibres són més grans que la campanya passada.
27: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
13: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
27: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 ja hem acabat el migdia.
13: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues coses més. Una, la cineasta catalana Blanca Camell Galí porta al Festival Internacional de Cinema de Locarno l'estrena del seu nou curtmetratge, Primer Foc.
6: El film, protagonitzat per Bruna Cosí, posa el focus en la recomposició mental i física de la protagonista, la Clara, després del naixement del seu primer fill.
28: Doncs Primer Foc és la història de la Clara, una noia que pareix el seu primer fill i té una esquins perineal, no? I perd molta sang i es queda molt perduda en aquest moment de postpart. I llavors explica la història una mica de la seva recomposició mental i física.
0: I encara al voltant de la cultura, aquesta matinada TikTok ha arribat a un acord amb Disney. Això vol dir que els usuaris de TikTok podran fer servir trossets de les pel·lícules de Disney i de totes les franquícies que té, incloent Star Wars o Marvel, per fer els vídeos a la plataforma. Això no hi ha xifres de moment, però s'especula que poden ser, evidentment, molt altes. En fi, anem als esports, va.

0: Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot apunta que no hi hauria final del Mundial al Camp Nou.
1: El director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert la final del Mundial del 2030 a la Federació Marroquina, que acolliria el partit al futur estadi Hassan II de Casablanca, segons avança The Times. Al Camp Nou, doncs, quedaria descartat la decisió de jugar la final al país africà. Sembla un càstig a la UEFA per la seva oposició frontal a la idea d'Infantino de crear una societat amb participació de fons privats per l'organització del torneig. Justament ahir, Infantino es va reunir a Rabat amb alts càrrecs de la FIFA, on va barrejar l'autocrítica amb un atac als seus detractors. L'italià va reconèixer errors en el projecte fallit de crear la societat FIFA Forward Enterprise, però va advertir que no tolerarà cap atac a la seva integritat i prendrà les mesures necessàries per defensar la seva reputació.
0: Després d'aquesta reunió que ara deia el Pau, la FIFA també va desmentir aquesta informació del Times. Assegura que no és veritat que s'hagi ofert al Marroc la possibilitat d'acollir la final del Mundial a canvi que la Federació Marroquina faci costat a Gianni Infantino perquè continuï en el càrrec.

0: Vinga, més coses, Pau.
1: El director esportiu blaugrana Deco continua movent fitxa en el mercat amb diverses carpetes obertes. La principal, la de la davantera Deco i el cap de catxatalents del Barça, Joao Amaral, van viatjar ahir a Madrid i es van reunir amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir una estratègia que pugui desencallar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça, una operació que el club culer admet que és complicada davant la postura inflexible de no vendre del club matalasser. El Barça també espera que el futur de Ferran Torres es resolgui i mentrestant avança també amb les sortides. El lateral esquerre del planter, Jofre Torrents, marxa traspassat a l'Ajax d'Amsterdam per uns 6 milions d'euros, segons l'Esport. Torrents signa amb l'equip neerlandès per 4 temporades i el Barça ingressaria la meitat d'un hipotètic futur traspàs del jugador.

0: sisena medalla, ni més ni menys.
1: La que va aconseguir ahir Iris Thió per tancar els campionats europeus de natació a París. Va guanyar la plata en la final de la rutina acrobàtica per equips, on va competir juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer. L'entrenadora catalana del combinat espanyol, Andrea Fuentes, estava molt satisfeta del seu equip.
2: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
1: Iris Thió tanca la competició a París amb una medalla d'or, 4 de plata i un bronze.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: Simón.
1: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
2: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
1: I l'albocata 0,99 la peça. Satisfaction. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: L'estiu és tu.

0: Bretanya yang membaca.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres que ve a la tarda.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
4: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
5: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
6: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
7: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
8: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
3: A les 4 de la tarda,
10: a Catalunya Ràdio comença...
11: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
12: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
11: Hola.
13: Oli.
12: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
11: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
3: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
14: Ja t'ha autora mai.
15: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
15: DJ Trapella.
16: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Avui, amb l'exdiputat... Perdó que rigui, eh? És que... Ara explico per què. Nil, una cosa. Assumpte Serna no, eh? És que m'he trobat Assumpta Serna, exdiputada al Parlament, i dic, no ben bé, eh? Assumpta, no ben bé.
18: Home, ja m'agradaria, eh? Però no, és escar i ben contenta.
17: Ai, perdó, Nil, és que m'ha fet molta gràcia quan m'ho he trobat. Amb Assumpta Escar, exdiputada al Parlament, la periodista i també exdiputada Anna Grau, la Meritxell Benedí, política historiadora, i el politòleg Jordi Mir. Com esteu?
19: Hola, bon
17: estaria
19: dia.
17: Bé, estaria ara canviar-vos els noms a tothom, a veure com reaccionàveu. Aviam, pregunto el mateix que estic preguntant aquests dies. Falta menys d'una setmana per l'eclipsi. Algun fan de l'astronomia amb aquestes coses? Meritxell, sí?
20: Bueno, jo no, però per família sí.
17: Sí,
20: el tiet del meu home és un super aficionat a l'astrofotografia i ens anem a Berlanga de Dueros.
17: Caram!
20: A veure l'eclipsi.
17: O sigui, aneu fins a Vall, eh? Vall.
20: Sí. Bueno, Vall.
17: Déu-n'hi-do.
20: Sí. Anem 25 persones.
17: Caram!
20: Omplirem Berlanga de Duero.
17: Sí. Atents a les carreteres, perquè ens ho estan insistint molt, que seran dies complicats de la mobilitat, que la gent ho planifiqui bé, sobretot perquè recordem que l'eclipsi, en el cas de Catalunya, es pot veure tot arreu, però el 100% serà al sud del país, i ahir, per exemple, doncs, ja recomanava evitar la P7 en la mesura del possible. Tu, Jordi, ets d'aquestes coses o no?
19: No, ens interessa, ja ens tenia curiositat, però no ens movem d'aquesta manera encara.
17: Sí. Ui, no sé què ha passat, aquí hem sentit un soroll estrany. Anna, tu, d'eclipsi o no?
18: A veure, jo he de reconèixer que sobre el paper sí, però la pràctica, sempre que he intentat veure un eclipsi i tal, m'ha sabido a poc, ho dic, això era tot. Va ser que ara estem en un debat familiar, perquè alguns membres de la família sí que estan molt il·lusionats, i bueno, on no arriben les estrelles, arriba la gent, no sé.
17: I Assumpta?
18: No, jo, bueno, estic aquí a la Cerdanya, diu que es veurà menys, eh?
17: Sí.
18: Però, de tota manera, pues, intentarem anar-ho a veure, amb les ulleres i tot. De fet, és l'eclipse de la nostra vida, com diem, no?
17: Exacte.
18: Perquè no el tornarem a veure, en vida nostra. I, per tant, d'alguna manera, doncs, val la pena fer-ho.
17: Insistim que hi ha dues coses importants. Una, la prudència a la carretera i planificar bé els desplaçaments, intentar evitar la P7, ens deien. I l'altra, com deia ara l'assumpte, mirar-ho sempre amb les ulleres, perquè avui, per exemple, llegim el periòdico que el Ministeri de Sanitat enviarà una circular a les comunitats autònomes, una circular dient que s'assegurin que hi hagi oftalmòlegs a les urgències, perquè si hi ha algú que s'ho mira sense les ulleres, doncs amb això pot deixar molèstia per uns quants dies. A banda d'això, hem de començar parlant de Ceuta, un dia més, perquè la Guàrdia Civil ha assegurat a les últimes hores que ha recuperat els cossos de 79 víctimes. L'ONG Caminant de Fronteres parla de 114 víctimes mortals, però aquesta crisi migratòria segueix amb diversos interrogants sobre la taula. Tornem a Madrid, Paula Brujats, com estàs? Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
17: Perquè la primera gran pregunta és què passa amb els centenars de menors que s'han quedat a Ceuta, un miler, segons els propis càlculs del govern espanyol, alguns més, fins i tot, segons diuen des de l'illa, des de la ciutat, volem dir, des de Ceuta, des del govern de Ceuta. La llei d'estrangeria deixa molt clar que se'ls ha de distribuir en altres comunitats autònomes, perquè ara mateix Ceuta es troba en una situació de crisi migratòria i la llei estableix que quan això passi els menors, en aquest cas, s'han de repartir. El que passa és que alguns dirigents polítics han deixat clara la seva posició.
9: Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto.
13: No puede ser que los españoles paguen las consecuencias y se reparta a los invasores por toda España.
21: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños.
22: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes. Ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
17: Aquestes últimes hores, Paula, la pugna entre Vox i el Partit Popular, per això, pel repartiment de menors, podríem dir que ha anat a més?
0: Sí, ara ho sentíem clarament. Els dos primers consellers de Vox a Extremadura i a l'Aragó negant-se a acollir cap d'aquests menors que hi ha a Ceuta, i el Partit Popular, que veiem com va mutant el seu discurs, perquè ha passat de dir res fa només 48 hores que els menors havien de tornar per on havien vingut. Ara sentíem que Ayuso ho feia, però la direcció del Partit Popular sí que dimarts va dir que aquesta era l'única solució, però ahir ja van reconèixer, doncs, que els tocava acatar la llei i que les comunitats on governen han d'acollir menors, més que per solidaritat, podríem dir, venen a dir que ho faran per obligació, i posen condicions. Diuen que ha de ser just, que ha de ser equilibrat, i que Catalunya i el País Basc aquest cop no poden quedar fora d'aquest repartiment, com sí que va passar l'últim cop, recordareu, amb els menors que van arribar a Canàries ara fa un parell d'estius. Aquest és el discurs de la direcció del PP, però Vox es nega a acollir cap d'aquests menors, i els presidents autonòmics del PP, doncs, no pensen el mateix. Sentíem Ayuso dient, doncs, que els menors han de tornar a casa seva amb els seus pares. Això no és ni ràpid ni fàcil. De fet, la llei requereix que primer hi hagi tot un procés d'identificació, de localitzar aquestes famílies, i, per tant, en molts casos serà pràcticament impossible, i el que diu la llei, doncs, és que s'han d'acollir al país on han arribat. I Vox, que governa amb el PP en aquestes quatre comunitats autònomes, doncs ja dic que posarà tots els recursos per frenar-ho. Què passa, Freddy? Què hi ha de fons aquí? Doncs que hi ha en joc el futur d'aquests quatre governs autonòmics de PP i Vox, que s'acaben pràcticament d'estrenar, i que els pactes que han firmat PP i extrema dreta on governen, doncs, passen, per exemple, per deixar al mínim els recursos d'acollida per als menors, per no habilitar més places en centres d'acollida o per

0: prèvia i certa de que existia aquesta amenaça, que recordareu que es va gestar a les xarxes socials, tota aquesta crida per aquesta entrada. La versió del govern espanyol fins ara és que mai van tenir cap avís d'una entrada d'aquesta magnitud i ressalten sempre aquest matís d'aquesta magnitud, i aquí és on hi pot haver la clau, si tenien avisos o alertes menors, per això la jutgessa ha demanat investigar-ho. El que també han dit en les últimes hores fons del CNI, que penja del Ministeri de Defensa, és que ells sí que van avisar al Ministeri de l'Interior. Interior, Marlaska, ho neguen, i ara l'Audiència Nacional ja ho investiga. El que sí que sabem, Freddy, és que ja circulen altres missatges que criden a una nova entrada massiva el 15 d'agost i que el CNI s'està prenent molt en sèrio aquests missatges. Per tant, ara mateix, diu el Ministeri de l'Interior, que té policies monitoritzant totes aquestes crides que s'estan fent a les xarxes per aquesta possible nova entrada.
1: Gràcies, Paula. Fins ara.
0: Adéu, bon dia.
1: Aquests són els dos interrogants que tenim ara mateix després d'aquesta crisi de Ceuta, de la qual ja fa pràcticament una setmana. Assumpta, com ho veus?
2: No, jo crec que, bueno, una de les coses, el punt clau, no?, què passarà amb aquests governs de PP i Vox, no?, que ja es van trencar en el seu moment i que ara, en el repartiment, doncs m'imagino que... Tenint en compte, sobretot, les declaracions que estem sentint aquests darrers dies per part dels dirigents de Vox, no?, el tema d'invasors, o sigui, tota aquesta... quan en realitat estem parlant de nens i nenes menors i que la llei els obliga a acollir, però que, a més, els hem d'acollir. Els hem d'acollir, i sí que és veritat que pot haver-hi el treball del retorn familiar, però abans, mentre tu busques, mentre parles i mentre fas, necessites fer l'acollida. I l'acollida s'ha de fer solidàriament, d'acord amb totes les comunitats autònomes, eh? Només cal recordar que les que van quedar fora de l'anterior repartiment era perquè tenien un índex molt superior que la resta de comunitats autònomes. Per tant, s'ha de fer. A mi també em sorprèn una mica això de l'Audiència Nacional o la diligència. Sembla com si d'alguna manera posés en qüestió o investigués la gestió del govern. Jo crec que aquestes coses normalment també una mica posteriori es fan com millor. No sé si et podies anticipar una avalanxa de 60 o 70 mil persones, no? I sobretot si no ho pots fer si no tens una col·laboració estreta a l'altra banda de la frontera. I per tant, aquí també hi ha molt de diplomàcia i molt del paper del Marroc i el seu nou paper geopolític en el nord d'Àfrica.
1: Jordi.
3: Sí, en aquesta línia jo crec que una de les qüestions clau que hauríem de tenir present, jo crec que és des de l'inici, però ara, continuant en aquesta direcció, és que sembla que si continuéssim parlant d'aquesta qüestió des de la perspectiva d'una invasió, d'una ocupació. O sigui, són les primeres declaracions del president del govern i del líder de l'oposició, que coincideixen en poques coses, però van coincidir en parlar de la vulneració de la integritat territorial d'Espanya. I jo entenc aquesta mirada, però aquesta mirada jo crec que amaga o deixa de dedicar atenció a una realitat que ara comencem a tenir més present, no?, que és, en el fons, del que estem parlant aquí és de gent que marxa del seu país, de gent amb vides vulnerables, que encara ho són més quan han de fer aquesta travessia, i ara parlem encara dels més vulnerables, que és aquestes persones menors no acompanyades. Jo crec que no estem tenint ben present que el que està fent la gent no és entrar a Espanya o entrar a Europa, sinó és marxar al Marroc. Que coincideix que és el mateix, però no té el mateix sentit. És estar marxant d'una societat que els hi genera un greu malestar buscant altres possibilitats. I llavors veure-ho com si s'estés vulnerant la seguretat d'Europa, veure-ho com si s'estés vulnerant la seguretat d'Espanya i no entendre que el que hi ha aquí és un conflicte que té a veure amb la realitat política, econòmica, social del Marroc, no ens permetrà solucionar la qüestió.
4: Ahir parlàvem amb el Carlos, un professor d'arquitectura que ha estat durant molts anys classes al Marroc, ell és de Ceuta, i ell atén joves marroquins, i ell ens deia, diu, crida l'atenció, diu, perquè hi ha molts d'aquests nanos que un dels motius pels quals volen marxar és perquè marxar a Espanya té prestigi a la família. És a dir, em vaig a treballar a Barcelona, em vaig a treballar a Madrid, té un prestigi encara que després aquí arribin amb les condicions amb les que arribin, no?
3: I aquesta història jo crec que ja ens la coneixem ara que hi ha la part de l'operació de tota la gent que ha marxat cap a Europa i que torna al seu país per les vacances, o abans que parlàvem d'anar a Sòria a veure l'eclipsi i parlant de les persones que des de determinats espais de la península van marxar a les grans ciutats i que després tornaven a l'estiu. I doncs aquesta idea de que hi ha espais on hi ha molt poques possibilitats

0: possibilitats i espais on hi ha moltes més possibilitats, no? Fins i tot en aquest, si volem deixar de banda la vulneració de drets que existeix ja al Marroc. Jo crec que aquesta és una realitat que no podem desatendre. Llavors, mentre la diferència un costat i l'altre de la frontera sigui tan gran, això passarà. A mi, jo recordava aquests dies, veient aquestes imatges, el que va passar l'estiu de fa 35 anys, el 1991, quan des d'Albània van arribar aquells vaixells, diguem-ho així, ocupats, carregats, amb milers i milers i milers de persones fins a Itàlia. Veien les televisions de Berlusconi, veien com es vivia a Itàlia, vivien en un país amb molts pocs recursos i amb molt poca llibertat, i la gent decidia marxar. I això ha passat al llarg de la història, i no crec que ho resolem fent fronteres més altes. No ho hem resolt mai així.
1: Meritxell.
2: Ni posant portes al mar, tampoc ho resoldrem, no? Jo crec que val la pena que recordem, com diu el Jordi, que ningú marxa de casa seva per gust. Ningú deixa la seva família, i menys quan és menor d'edat, la seva família, el seu entorn, casa seva per gust. Ho fas per necessitat. I crec que això ho hem de tenir sempre present. I també hem de tenir present que la garantia de drets fa fort un estat de dret, i fa fort un estat europeu o un estat modern, i la garantia de drets s'aplica a tothom, també als menors d'edat. Jo aquests dies penso en què menjaran aquestes criatures, perquè el centre de la capacitat de Ceuta per atendre menors és 10 vegades o no sé quantes vegades menys, té menys capacitat per acollir tots els menors que hi ha, què mengen, on dormen, quan es netegen aquestes criatures i quin neguit tindran les seves famílies, no? I per tant nosaltres crec que hem d'assegurar, com deia l'Assumpte, com deia el Jordi, els drets d'aquestes criatures. El primer de tot és garantir els drets i assegurar-nos que estiguin bé. I després hem de tenir en compte la corresponsabilitat de les administracions públiques aquí, no? És a dir, Catalunya s'ha caracteritzat per gestionar la realitat que tenia, que té al carrer, i per tant per garantir drets als menors que han arribat des de fa anys. En els últims estius s'ha intensificat moltíssim, i va haver un estiu en el que es va quadruplicar la presència de menors als carrers de Catalunya, i per tant Catalunya i la Generalitat ha fet els deures quan li tocava, i quan parlem de corresponsabilitat li pertoca a tothom, no? Llavors ara veurem fins a quin punt el PP està agafat per Vox, per qüestions electoralistes, a l'hora de generar por, utilitzant menors d'edat i utilitzant gent que deixa casa seva per tenir un futur millor, i com instrumentalitza això per generar vots a favor seu, no? Que aquest per mi és un dels altres drames del que ha passat a Ceuta en els últims dies.
1: Anna.
3: Bé, a veure, tot això que dieu està molt bé, i jo crec que molta gent de bona fe hi pot estar d'acord. El problema que també hi ha molta gent que considera que totes aquestes visions i la realitat del que ha passat realment aquests dies a Ceuta no tenen res a veure. Vull dir, a veure, aquí podríem abordar la qüestió des de molts punts de vista. Per començar, doncs igual que els espanyols pensen que als anglesos no se'ls havia perdut res a Gibraltar, probablement molts marroquins pensen que a Espanya no se li ha perdut res a Ceuta i a Melilla. Vull dir que aquí ja hi ha una tensió territorial de fons. Dos, home, feta la llei, feta la trampa o fet l'abús. Vull dir, a veure, totes aquestes facilitats que des d'un punt de vista humanitari es donen, doncs, per evitar devolucions en calent, sobretot de menors, de persones vulnerables, o la famosa sentència al Suprem que evitava, doncs, tornar una persona que havia arribat nedant, és a dir, unes condicions catastròfiques, és que no té res a veure amb el que ha passat ara. Llavors, a veure, que t'arribin desenes de milers de persones nedant totes amb el mateix model de flotador, per cert, doncs, home, sí, la paraula invasió pot semblar una mica, diguem-ne, de l'època del Capitán Trueno, però vaja, si no és una invasió, o sigui, si no és una amenaça a la integritat territorial d'Espanya, com a mínim sí, ho és a la seva cohesió social. Llavors, a veure, mentre Ceuta i Melilla siguin formalment espanyoles, vol dir que allà hi ha ciutadans espanyols que ara mateix tenen el cul molt petit, molt encongit. Llavors, home, jo crec que aquí hi ha una manera de tractar-ho políticament. Òbviament, Vox, que estan fent el sorpasso al PP, ja veurem si se'n surt, però el que està explotant és aquest desfase, aquest desfasament entre els discursos com els que vosaltres acabeu de fer, insisteixo en tota la sensibilitat, tota la bona fe i tots els valors humans, però llavors la realitat que la gent es troba al carrer. Llavors el que ha passat aquests dies no és una onada espontània de gent desvalguda que ha arribat a les costes, és una altra cosa, és una actitud concreta del govern del Marroc per provocar una crisi migratòria cada cop que li interessa. No oblidem que a part d'aquestes persones acabaven de sortir a la presó. Tot el tema dels menors, la gent també ja se comença a inflar el pap perquè dius, bueno, és que està molt bé que arribin aquí menors perquè llavors no puguis ni esbrinar l'edat, ni de quin país són, ni de quins són els seus pares. Llavors, clar, jo em preocupa que si no ajustem una mica el discurs a la realitat, tots aquests valors que jo crec que sí que és important defensar vagin en orris i això generi un trencament tan gran de la cohesió social i de la confiança de la gent en els polítics que els hi fan aquests discursos, que jo no sé on anirem a parar, sincerament.
1: Assumpte.
4: No, jo ara recordava també una mica el fil del que deia el Jordi. L'any 91, quan els albanesos arribaven a Itàlia, eren ben rebuts a Itàlia. La gent d'Itàlia va fer una mostra molt gran de solidaritat rebent aquesta gent que buscava un futur millor, igual que busquen molta bona part de les persones que nedant o passant la frontera van arribar a Ceuta, no? I alguns d'ells perdent fins i tot la vida. Però això ha canviat. El paper d'Europa en aquest moment és absolutament de tancament. Ja ho hem vist, no? Hem vist la posició d'Itàlia, hem vist la posició de la Unió Europea, i per tant la posició d'Europa que ha reforçat les posicions més tancades també en l'estat espanyol. Jo crec que també hem de tenir en compte aquesta consideració, perquè aquesta posició d'Europa social i política, molt més a la dreta, molt més de tancament, molt més de protecció, fins i tot usant totes les mentides com ha fet Meloni, d'alguna manera reforça les posicions més tancades, més agressives, i que no té en compte que estem parlant de vides humanes i, entre altres coses, estem parlant de menors, en aquest cas.
1: Sí que és veritat que hi ha una cosa, al fil del que deia l'Anna, de la actitud, diguem-ho així, del Marroc, que encara s'està analitzant, que l'hem comentat molt aquí en el programa des que vam tenir aquesta crisi, que és, des de fa un temps es va considerar que el control de la immigració no es podia fer sense la complicitat dels països dels quals sortien aquestes persones. D'això es va passar a xecs amb molts diners, diguem-ne, al Marroc, a Tunísia, a Líbia, a Turquia, a canvi de que controlessin una mica aquestes sortides. Clar, amb això tu li estàs donant un avantatge molt gran en aquests països, alguns dels quals tenen un historial democràtic justet, Jordi.
0: Sí, jo crec que aquest és un punt fonamental. I, si no vaig errat, avui el rei rebrà a Palma de Mallorca el president de la ciutat autònoma de Melilla i...
1: Ceuta.
0: De Ceuta. I pensava, clar, per què no hi va ell, no? O sigui, per què no va el rei? Llavors, mirant unes dades, he vist que només una vegada el seu pare ha anat a Ceuta i a Melilla, el 2007, si no recordo malament. I em sorprèn una mica, i no tinc una resposta clara, tinc alguna intuïció, alguna hipòtesi, de per què només hi ha anat una vegada i només durant el govern del Partit Socialista. El Partit Popular, precisament, que és qui està governant, i qui fa una gran defensa d'aquests territoris que fa més de 500... Bueno, gairebé 500 anys que formen part, diguem, del territori d'Espanya, no hi ha portat el rei. I aquí hi ha una qüestió que jo crec que hauríem de plantejar obertament. Jo, des de que tinc record, la figura del rei emèrit, en aquest cas, anava associada al rei del Marroc i la seva gran amistat, no? Així. Això fins i tot ha portat que en determinats moments, quan es discuteix sobre si Marroc és una dictadura o no, des de diferents espais, diem, del poder polític del país, és no, en aquests temes no hi entrarem, no? És com dir, necessitem tenir una bona relació amb aquest país per diferents raons, i una és, per exemple, que ens vigili les fronteres. Si no fem una gran reflexió i una profunda transformació, crec, de les nostres polítiques a nivell de país, però a nivell també de la Unió Europea, de confiar en governs autoritaris per tal de que ens facin la feina que nosaltres potser no volem fer o que volem, diguem-ho així, subcontractar, jo crec que la situació és... O sigui, nosaltres estem fomentant i estem consolidant aquells règims contra els quals es mobilitza la seva població. Ara que parlem...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 8, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a reclamar al govern millores en el transport públic. El consistori demana actuacions per reforçar la connectivitat de la ciutat i de l'Alt Urgell, una reivindicació avalada per unanimitat pel ple municipal i que ja es va fer l'any passat. Consideren que hi ha freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. El Consell Comarcal del Urgell ultima els treballs de manteniment dels accessos a Civís, Estamariu, Beren i Argestues. També és a punt d'acabar l'asfaltat de la passarel·la de Tragó. Aquest agost es millorarà l'accés al nucli de Forn i es farà l'asfaltat i execució del drenatge a l'accés a Canturri. Aquestes i d'altres actuacions s'inclouen al Pla de Camins 2026 amb una inversió d'1,1 milions d'euros. Una dotzena d'alumnes s'estrena en la nova Escola de Cinema d'Estamariu. En aquesta primera experiència s'ha fet una introducció a la producció cinematogràfica a càrrec de professionals del sector i s'ha rodat un curtmetratge que es presentarà a Cinemes Guiu. El projecte creat pel cineasta Joan Gil, veí del poble, continuarà al llarg de l'any amb formacions especialitzades. Arrel a tal, Pirineu i Aran impulsa una enquesta per definir noves accions de suport al teixit econòmic. Les aportacions ajudaran a definir les futures línies d'actuació, un procés participatiu recordarà cadascuna de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. El FEMAP 2026 ha encetat a Castellciutat la segona meitat de la programació. El conjunt La Catxe va actuar el vespre a l'Hotel Castell i la setmana entrant hi haurà concerts a Estamariu, Vilanova de Banat i Coll de Nargó. Els dos últims grups d'enguany, L'Incògniti i Bach Collegium Barcelona, faran parada a la seu els dies 19 i 22 d'agost. La Vall de Boí fa una prova pilot amb un bus elèctric per regular l'accés rodat d'Aigüestortes a l'estiu. El vehicle, amb capacitat per 34 persones i un cost de 350.000 euros, atansa els visitants a la presa de Cavallers i funciona des de mig matí fins a la tarda. La resta del dia, els cotxes particulars només hi poden accedir si hi ha prou places d'aparcament. Continua l'extinció de l'incendi de Sanet. Ahir els efectius terrestres van fer una pausa a la tarda per les males condicions meteorològiques. Es van retirar perquè la nova tempesta prevista podia generar un pirocúmul, tot i que l'helicòpter bombarder continua treballant-hi. El foc roman actiu des de divendres passat. I els esports, l'Urgellenc Manuel Contreras, el Pallars Fos Clotet i el Ponsicà Miquel Ferran han aconseguit una medalla de bronze en patrulles a la primera jornada de l'Europeu 23 d'eslàlom. Els tres palistes catalans han fet podi en cau a la primera jornada. Prèviament han aconseguit la classificació per la semifinal individual de caiac que es disputarà divendres. També han aconseguit el passi d'altres palistes, com per exemple Ana Simona, Dominica Bresesca, Didac Foz, Magí Mollés o Nil Checa. El Cadí La Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta a Solsona. Al llarg del setembre també es mesuraran el Toulouse Metropol en camp i el Joventut Badalona a Mollerussa i disputaran la Lliga Catalana contra l'Espart Girona. El Cedis Basquet ha presentat ja la nova equipació 2026-2027 i ja té definida la plantilla. I de la seva part, la seva Futbol Club debutarà a Primera Catalana de Futbol amb un partit a Mollet del Vallès. El primer maig a casa serà el 26 de setembre contra el Gimnàstic Manresa i a l'última jornada del maig visitaran el Joanenc. Entre els nous rivals també hi ha el Porreig, Balaguer, el Picat, Balàfia, Pirenaica, Igualada i Terrassa. I el temps amb una calor que continua persistint, tot i que ja no serà tan intensa com la de la setmana passada. Avui s'espera que s'arribi a la seu una màxima de com a molt 32-33 graus. Se n'espera 31 a Sort i 27 a Puigcerdà. I, a més, aquesta tarda arriben nous ruixats que aquest cop poden ser més generalitzats i intensos que ahir.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha tornat a instar la Direcció General de Transports de la Generalitat a impulsar millores en el transport públic que connecta la ciutat i l'Alt Urgell amb la resta del país. El consistori reclama un increment de les freqüències, noves connexions i un servei més adaptat a les necessitats de la ciutadania per reduir el dèficit de mobilitat que pateix la comarca. A més, la demanda compta amb el suport unànime dels grups municipals, Compromís, Junts, Esquerra, Republicana i CUP. El consistori ja va posar sobre la taula aquesta problemàtica el setembre passat, quan va fer arribar formalment al Departament de Territori un informe detallat de l'estat del transport públic al municipi. S'adreçava al subdirector general de Transport Públic, Benjamín Cubilló, i la directora de Transports i Mobilitat, Susi López, i alertava que, malgrat el paper estratègic de la Seu com a porta d'Andorra i capital del Pirineu, la mobilitat col·lectiva pateix mancances estructurals, principalment freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. L'informe municipal posava sobre la taula 6 propostes concretes: augmentar la freqüència de línia amb Lleida amb 2 horaris addicionals, afegir una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova per atendre els desplaçaments sanitaris, incorporar noves línies directes cap a universitats com Tarragona i Girona, reforçar els busos amb Barcelona en els moments de més demanda estudiantil, ampliar les connexions cap a Lleida amb noves parades com Balaguer i garantir el compliment estricte dels horaris. Aquesta qüestió també s'hi ha referit la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, que creu que actualment hi ha una demanda suficient per justificar aquesta ampliació de serveis.
3: És un greuge que patim els ciutadans a l'Urgellens. És un tema que jo repetidament he fet constar en les memòries que he anat fent, i és un tema que em preocupa especialment i té diverses arestes aquest tema. D'una banda, hi ha, per exemple, sabem que hi ha un, ho constatem, no? Hi ha un servei molt eficient cap a la Cerdanya, cap a Barcelona també. En canvi, tenim un servei molt eficient cap a Lleida, que és una de les reclamacions que la ciutadania de la Seu fa. Jo el trobo realment interessant perquè hi ha com 2 hores en què la gent pot anar a Lleida. I una de les importants del matí seria que pogués parar a l'Arnau de Vilanova, que és una reivindicació antiga i que podem fer la nostra, evidentment.
1: Martí també ha fet referència a la petició de més freqüències a les línies existents.
3: Jo penso que hi hauria de moltes més freqüències a Lleida. Pensar-les amb una mica de que des de l'Ajuntament s'ha fet, i jo també he fet un informe doncs demanant que hi hagi aquesta situació, que s'arregli, que estem vivint en un lloc molt allunyat, tenim pocs mitjans de transport, i per tant crec que Lleida és fonamental perquè vulguem o no és el lloc on el nostre punt de referència, per exemple, l'hospital, no? I després hi ha també un altre tema que voldria constatar, i és que actualment hi ha gent jove que està estudiant a Tarragona, a Girona, a Vic. Potser també hi hauria d'haver, jo penso, no potser, jo penso realment que hi ha de ser un transport, doncs, al cap de setmana, a aquests punts, no? A Tarragona, a Girona, que passi per Vic, i que sigui, doncs, molt... que la gent en pugui gaudir i no hagi d'estar pendent sempre de tots el transport privat o de no poder venir a la Seu per aquesta qüestió.
1: En resum, aquesta darrera qüestió, ara fa uns mesos, també es va aprovar per unanimitat una moció proposada per Junts perquè la Generalitat ofereixi autobusos directes entre la Seu i els principals campus universitaris del país. Actualment ja n'hi ha en Barcelona i Lleida, però demanen que també n'hi hagi per Bellaterra, Vic, Girona i Tarragona, a més de les connexions de cap de setmana ja existents amb Barcelona i Lleida. Sobretot plegat, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha remarcat que des del 2025 estan treballant de manera constant i rigorosa perquè la Generalitat prengui consciència d'aquest dèficit de transport públic i que compten amb el suport unànime de tot el consistori a través de la moció que es va aprovar al ple. Barret conclou que la Seu no pot continuar sent un territori de segona en mobilitat i que Transports ha donat resposta a unes propostes que considera raonables.

0: El Consell Comarcal del Tursell enllesteix aquests dies les primeres obres del pla d'accessos a nuclis corresponent al 2026. És una inversió conjunta de totes les actuacions que s'eleva pràcticament 1,1 milions d'euros, dels quals 970.000 euros provenen de la subvenció de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i la resta és finançada pels ajuntaments dels municipis implicats. Diumenge ja s'han acabat els treballs de manteniment i reparació previstos a la carretera d'accés a Civís, al municipi de les Valls de Valira, amb un pressupost d'uns 44.500 euros, i la segona fase d'arranjament del ferm a la carretera de Noves de Segre a Berenges i Estugues, al municipi de les Valls d'Aguilar, en aquest cas amb 224.000 euros. D'aquesta segona obra ja se n'havia fet la primera fase l'any passat. Igualment, són a punt d'acabar les feines de millora del ferm a la carretera d'Estamariu, on també s'hi ha actuat per segon any seguit, amb un pressupost de 117.000 euros, i s'ha acabat l'asfaltat de la passarel·la vehicular a Tirentada de Tragó, entre els municipis de Peramola i Oliana, amb mescla asfàltica flexible i amb un cost de 33.000 euros. Aquesta obra a Tragó només en queden pendents uns treballs tècnics que es faran al setembre. Aquest agost comencen les obres de millora del camí d'accés al nucli de Forn, a Fígols i Alinyà, pressupostada de 171.000 euros, i l'actuació de més pressupost d'aquest pla d'enguany és l'asfaltat i execució de drenatge de la via que porta el poble de Canturri, Montferrer i Castellbó, a la qual es destinaran 226.000 euros. Parlament, en la convocatòria d'aquest any, es va decidir per primer cop destinar una partida de 180.000 euros a treballs de millora de drenatges longitudinals, cunetes, en diverses carreteres. Es fa concretament als accessos de Vilanova de Banat, a les Isserc, a Osser, al municipi d'Albansa i Fórnols, Nonkarga, Peramola i Mirambella, Bassella. En la primera proposta d'actuacions del Pla de Camins d'aquest 2026 també s'incluïa la millora de l'accés a l'estació depuradora de Montferrer, però finalment s'ha substituït perquè calia una actuació d'urgència, concretament a la carretera del Quer Foradat a Cava, on fa pocs mesos es va produir un esfondrament sota el ferm que impedia el trànsit segur de vehicles de gran tonatge. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 21.000 euros i es preveu executar al setembre. I encara en l'àmbit comarcal comentem que el projecte Arrel del Pirineu i Aran obre una nova fase de participació amb el llançament d'una enquesta adreçada a totes les persones que impulsen projectes econòmics a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta consulta s'adreça tant a iniciatives que estan en fase inicial com a negocis ja consolidats, amb l'objectiu de conèixer les necessitats i facilitar-ne el desenvolupament. El propòsit és escoltar persones destinatàries de les accions de l'Arrel per conèixer necessitats, dificultats, interessos i poder identificar quins recursos, serveis o formats els serien més útils per donar-los resposta. Aquesta informació permetrà orientar les properes actuacions. L'enquesta estarà oberta aquest agost i setembre, és anònima i es pot respondre en pocs minuts i s'enfoca en emprenedors, autònoms, empreses, cooperatives, entitats o persones en procés d'impulsar un projecte. La recollida d'informació serà el punt de partida d'aquest procés participatiu més ampli entre el setembre i l'octubre, amb jornades participatives a cadascuna de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Es pot accedir a l'enquesta al web ja.cat/enquesta-arrel-tàpia. En tenim tota la informació a l'apartat d'economia del nostre web radioseu.cat. Anem per més temes. Una dotzena d'alumnes d'edats molt diverses, entre 14 i 88 anys, han estrenat la nova escola de cinema d'Estamariu, que ha impulsat el cineasta, comunicador i publicista Joan Gil, que actualment resideix en aquesta població de l'Alt Urgell i dirigeix la productora de Cast. Després d'aquesta primera experiència, Gil ha confirmat la voluntat de donar-li continuïtat tot l'any amb cursos intensius, classes magistrals o d'altres activitats formatives que en aquest cas ja estaran adreçades principalment a professionals del sector audiovisual, però igualment obertes a tothom.
1: Que aquesta és una idea que es podria perllongar amb el temps, més enllà d'un taller d'estiu, que ja ho veurem, i oferir una nova possibilitat d'atraure professionals, en aquest cas del món audiovisual, al poble, i que puguin venir a formar-se en màsters intensius de cap de setmana o alguns dies sobre temes molt diversos, no? Des d'un taller de guió, un taller de vestuari, etc. Hi ha molts àmbits que intervenen en el món del cine i que podria ser interessant que es desenvolupessin en un entorn tan creatiu i tan fantàstic, no?, com és el nostre paisatge i el Pirineu, que si no ets creatiu aquí no ho seràs enlloc, això segur.
0: L'escola ha començat amb un curs d'introducció al món del cinema i per això està obert a gent de la comarca de qualsevol edat i no calia tenir coneixements previs. Aquest cop la formació està gratuïta i les places limitades han permès un format molt personalitzat.
1: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, és una carrera de fons aquesta del cinema, però com a mínim fer una introducció amb persones de qualsevol edat, perquè aquest curs l'hem obert a persones de qualsevol edat i persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. L'alumna més gran té 88 anys i la més jove té 14, una miqueta perquè veieu quin és el ventall que tenim d'alumnes. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat. No podíem tenir molts alumnes, però hem tingut de 10 o 12 persones, depenent del dia. Aquestes dates són una mica complicades, però bàsicament diríem que hem tingut un ple, perquè pensàvem que el curs hauria de ser 10 persones i hem cobert les 10 persones i dos més.
0: El primer dia els alumnes van definir una idea i un guió. Ahir han fet d'aquesta manera un curtmetratge que pròximament, el mes vinent, projectaran a Cinema Esguiu.
1: Amb aquest curs, que és un intensiu, hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió. El primer dia hem definit un guió, una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes. Maquillatge i caracterització, interpretació de cinema, o sigui, tot el que significa actuar, il·luminació, càmera, bueno, una miqueta so, un aspecte molt important, el so, i cada una d'aquestes classes ha vingut a impartir-la un professional en actiu del món audiovisual, de la televisió, del cinema, en general gent molt recorreguda, molt reconeguda, gent fins i tot premiada, nominada per diferents treballs.
0: Cada sessió és a càrrec d'un professional actiu del sector audiovisual. Per exemple, ja hem passat a Ferran Audí, de l'Institut del Teatre, que ha impartit interpretació, el guionista Eric Romero, que està nominat als BAFTA New Talent, ha treballat a la creació i el guió. També han aportat els seus coneixements l'estilista de cinema Maria Solsona Casal, la muntadora Mònica Cambra i el tècnic de so Ernest Pere, aquest últim nominat als Gaudí i als Goya. Els alumnes valoren positivament l'experiència. És el cas de Jan Sánchez, un dels veïns d'Estamariu que s'hi ha apuntat.
2: Hi ha algunes persones que ja són d'aquí el poble que ja les coneixia i n'hi ha d'altres que no les coneixia, que són de la Seu i de pobles així propers, i em sembla molt bé que es projecti el cineguiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
0: Dolça per veure, Babi, que creu que el curs li pot ser útil en el futur.
3: Doncs jo mai abans havia fet alguna cosa així, però aquesta experiència em sembla molt interessant i emocionant, perquè a part de fer un curtmetratge he conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia i que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur. I crec que el que més m'ha agradat de moment ha sigut càmera, que he après moltes coses noves, i interpretació, que també m'ha semblat molt interessant la manera en la que ens explicava com actuar, com sentir, com estar davant de la càmera.
0: I una altra alumna, Sílvia Trigueros, explica que fins ara havia fet de figurant en alguns rodatges que s'han fet a la comarca, però que aquest curs li ha permès aprofundir més en aquests coneixements.
4: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. I n'havia fet una que va ser com la primera vegada que vaig veure quin és el procés de gravar una pel·lícula en versió molt curta. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant perquè cada professional ens ha transmès tot el seu món, que és molt ampli, i ens ha fet donar compte de quan gran és fer una pel·lícula, no? I quantes coses hi ha al darrere, quantes persones hi treballen i quantes funcions s'han de fer diferents per acabar amb un muntatge que veiem en una pantalla i que, si no sabem tot el que hi ha darrere, potser no ens en donem compte de tot aquest procés.
0: Trigueros també ha parlat de la preparació del curtmetratge que han fet dins del curs.
4: I ahir, per exemple, que vam començar el rodatge, doncs va ser una experiència fantàstica, perquè en l'entorn, veient tot el que anava passant, com s'havia de treballar amb la llum, com s'ha d'anar integrant tot aquell paisatge en la història que es vol explicar, el treball dels personatges, La veritat és que està sent una experiència molt maca i molt interessant.
0: Aquest primer curs de l'Escola de Cinema d'Estamariu s'acaba avui mateix. L'objectiu de Joan Gil és que l'escola tingui continuïtat més enllà d'aquest taller d'estiu i programa activitats durant tot l'any amb cursos intensius d'especialització, classes magistrals per atraure talent del món audiovisual i aprofitar l'entorn excepcional d'Estamariu i el nord de l'Alt Urgell. I encara en l'àmbit cultural, el Festival de Música Antiga dels Pirineus entra ja a la segona meitat de la seva 15a edició, després d'un mes de juliol que ha tornat a portar la música antiga a un gran nombre de poblacions del Pirineu. Per exemple, ahir mateix Castellciutat va ser escenari del primer dels dos concerts del conjunt La Càtxia, concretament es va fer l'hotel El Castell. Ofereix un repertori basat en la música de Guillaume de Machó, considerat un dels grans noms de la música medieval. Aquesta actuació també es podrà veure aquest dijous a les 6 de la tarda a Sort, a l'església de Sant Feliu. El concert del FEMAP, que encara hi ha programat a l'Alt Urgell, continuaran ja la setmana que ve, els 14 d'agost, a les 8 del vespre, a Estamariu, amb el quartet Sweet Noise. L'actuació tindrà lloc a l'església de Sant Vicenç, que els espectadors tindran l'opció de visitar prèviament. El dia següent, dissabte 15 al migdia, a l'església de Santa Cecília de Vilanova de Benat, es podrà escoltar l'actuació del duet format per Galia Benali i Romina Lisca, un concert que inclou una experiència gastronòmica amb degustació de formatges de l'oliva d'Oliana i vermut al Torb Cerdanya. Es farà tot coincidint amb la festa major de Vilanova de Benat. I diumenge, dia 7, també la setmana que ve, l'església romànica de Sant Climent de Coll de Nargó al vespre, hi actuarà el grup de música medieval i sefardita a Xaveva. Amb l'entrada es podrà gaudir prèviament d'una visita guiada al mirador del Cretaci. A la recta final del festival, la Seu d'Urgell acollirà els concerts dels dos últims grups programats. D'una banda, dimecres 19 d'agost al vespre, a les 8 a l'església del Seminari, hi actuarà el quintet L'Incognite, una de les formacions més prestigioses de l'escena europea de la música antiga, que presenta el seu muntatge d'una exquisida singularitat amb obres de Handel i Telemann. En aquest cas, els espectadors també tindran accés a una visita guiada a la Seu Medieval. I per acabar, el 22 d'agost al vespre, també el seminari tocarà en el conjunt Bach Collegium Barcelona, precedits per la visita guiada Urgell és nom de dona. Aquest concert també es farà el dia següent, el 23 d'agost, a Camprodon, i aquest de Camprodon serà ja l'últim concert del FEMAP 2026. Les entrades es poden adquirir al web femap.cat.
5: Pirineu.
0: Dos quarts en punt de 10, la vall d'avui, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici han estrenat aquest dimarts un bus elèctric que porta els visitants fins a la presa de Cavallers. L'objectiu d'aquest nou servei de transport públic és descongestionar la Ribera de Caldes. Aigües Tortes rep actualment uns 600.000 visitants anuals i d'aquests el 20% visiten aquesta zona de la vall d'avui. Mentre funcioni el bus, de dos quarts d'11 del matí a les 6 de la tarda, l'accés rodat fins a la presa de Cavallers està tancat i fora d'aquest horari només es pot accedir si hi ha prou places d'aparcament. El nou bus elèctric s'ha adquirit amb fons europeus Next Generation i està inclòs al pla de sostenibilitat del Vall d'Avui, tot i que el vehicle està fabricat a la Xina. El cost ha estat d'uns 350.000 euros. Lluís Florit, tot i això, creu que és una inversió que pot ser útil per evitar els col·lapses que hi ha a l'estiu.
6: Pel Parc Nacional, iniciar aquest servei de transport públic amb un vehicle elèctric com aquest minibus és un pas endavant. És un pas endavant a nivell de mirada de futur, no? De cap on volem, com volem la mobilitat de futur al Parc Nacional. Jo crec que és un molt bon exemple iniciar aquest servei a la Ribera de Caldes, que era un accés que històricament hem tingut problemes, sobretot ara concentrats als mesos d'estiu, a les puntes dels caps de setmana i sobretot a l'agost, d'un cert col·lapse de vehicles i problemes a nivell de mobilitat amb aquest accés.
0: De fet, Florita ha puntualitzat que aquestes problemàtiques produeixen sobretot al juliol i especialment ara a l'agost, que és quan hi ha més afluència.
6: Normalment, dels 600.000 visitants que tenim, que van tindre l'any passat al Parc Nacional, l'accés de la Ribera de Caldes és al voltant d'un 20% d'aquests visitants. Llavors, és un nombre considerable que sobretot es concentra en aquest període d'estiu, sobretot segona quinzena de juliol, primera d'agost, durant l'agost. Per això, aquest any iniciem aquesta prova pilot, que la idea és ja que en el futur, doncs, ja sigui un servei estable durant aquest període.
0: L'alcaldessa de la Vall d'Avui, Sònia Bruguera, ha dit que la mesura persegueix ordenar el flux de visitants, reduir els accidents i evitar riscos derivats de la circulació massiva en una carretera que és estreta.
7: Bueno, la veritat és que estem contents. Ha costat una mica de posar-ho en marxa, però sí, avui és el dia, el tret d'inici. Això serà en funcionament. Cavallers sempre era una zona col·lapsada, una zona que a partir de les 10, 10 i mitja del matí quedava el pàrquing col·lapsat, per tant la gent ja no hi podia accedir, i vam pensar que ara amb aquest bus elèctric el que fem és donar-los una alternativa que puguin arribar a la zona de Cavallers, una de les entrades del Parc Nacional. No? A més, un bus elèctric, per tant apostem per aquesta sostenibilitat, per aquest estalvi. Hem creat també i hem construït, diguéssim, aquest aparcament dissuasori.
0: La prova pilot s'allargarà fins al 23 d'agost, o coincidirà amb el període de màxima afluència, i després s'analitzarà com ha anat, quina demanda real hi ha hagut i les possibles mancances. I encara pel que fa a l'Alta Ribagorça, comentem que els bombers de la Generalitat continuen amb l'extinció de l'incendi a la muntanya de Senet, al municipi de Vilaller. Ahir, però, per motius de seguretat, van haver d'aturar els efectius terrestres davant la previsió d'inestabilitat meteorològica, i és que havia el risc que la tempesta pogués generar un pirocúmul, núvol associat a grans incendis que posa en perill tant els professionals com qualsevol persona que estigui per la zona. Per això, aquests dies també s'ha desaconsellat fer excursions en aquest entorn, al límit entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. El foc es va iniciar ja divendres passat, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, sí que ha seguit treballant i fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Els bombers havien reprès els treballs amb dotacions terrestres ahir al matí, però van haver de parar a la tarda. Avui esperen tornar-hi a accedir amb camions d'aigua.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Més temes ara, concretament els que trobem a la premsa. El periòdic destaca que Andorra aposta per la recuperació dels tallafocs per evitar grans incendis. N'estan fent un al bosc de Solobre, que entra en fase de licitació per completar més de 1,3 quilòmetres de camí forestal i reforçar així la prevenció d'incendis. També és notícia avui, i ho ampliarem avui a l'informatiu, que continuen les obres del túnel de Rocafort, que han de completar la variant de Sant Julià de Lòria. Com es posa a marxa el segon equip de perforació? Segons el govern, els tempos van segons el previst. El Diari d'Andorra també tracta aquesta qüestió i d'altres, com per exemple que un dels establiments de restauració més veterans d'Andorra, Bare Nostrum, es trasllada al local de l'Aigüeta aquesta tardor. L'històric establiment de l'Avinguda Tarragona abaixa la persiana a final de mes després de 45 anys amb el mateix nom. Segre destaca que la Vall d'Aran instal·la aire condicionat portàtil al seu hospital per fer front a una calor que és insòlita a la vall al llarg d'aquest estiu. I també es fa ressò del fet que s'ha detectat ja la presència a la plana de Lleida del cartel de Jalisco, un dels més violents de Mèxic. Tenia un gran laboratori de metamfetamina en una masia d'Almena i va ser desmantellat en una operació policial amb 13 detinguts, 5 en aquesta població mateix. Ja ens fa ressò de l'eclipsi d'aquesta setmana que ve, que arriba a Catalunya i ofereix consells sobre seguretat. I també destaca que Junts suggereix que no tornarà a donar suport a cap proposta del govern espanyol que queda a la legislatura si Catalunya ha de rebre nous immigrants fruit de la crisi migratòria de Ceuta. Condicionen el manteniment del veto a l'acollida del traspàs integral de competències d'immigració. I Rajot explica que l'Alternativa Rock de Guardiola de Berguedà celebra el seu desè aniversari amb un cartell divers. El certamen s'emmarca en la festa major d'aquesta població. Comença avui i s'allargarà fins al 10 d'agost. Obrim l'agenda i ho fem precisament parlant de festes majors, entre elles la festa del carrer Major, que ja ha començat i que avui ofereix el Correquintos. A partir de 7:45 del vespre, Correquintos va tocar després també amb Tambuca, sortides del local de Meteo Pirineus, i ja de nit a 11:45, DJ Bernada Despús i la plaça Patalín. Aquest divendres a les 7 del vespre, Vall de Tarda, amb el duet Pep i Maria José. A les 9 del vespre, sopar popular. A la mitjanit, concert amb el grup Boys Dam i sessió de DJ. Dissabte, al migdia, pregó i traca d'inici, a un quart d'una jam swing, a les 6 de la tarda berenar i jocs infantils, a les 7 del vespre la cursa Beer Mile, a 8:45 taller de bachata i a la mitjanit concert amb el cantautor El Niño de la Hipoteca i després el grup de versions de Pachangers. I diumenge a les 2 del migdia festa de l'Escuma, a les 4 de la tarda torneig d'escacs i a les 7 del vespre per acabar bingo a la plaça Patalín. Aquests pròxims dies són els de més festes majors arreu de l'Alt Urgell i de tot Catalunya. Entre elles també es mantén, per exemple, la festa major de Tragó, que avui ofereix el sopar de gala del Premi Guillem de Belibasta. Es farà l'acte de lliurament dels guardons a la nit, també l'arribada del Flama del Correllengua, lectura del manifest i lectura de textos de Josep Maria Espinàs i lliurament de premis. I divendres, torneig de futbol sala, Tragó contra Pere Mola, a les 9 del vespre, sardinada popular, a les 10 de la nit, cinema a la fresca, a la 1 del matí, de nit jove i fa un party amb visori DJ Torra. Dissabte a les 2 del migdia, inauguració del concurs de fotografia al Centre Cívic. A les 6, conferència sobre Tragó de Segre i la Guerra Civil. A 6:45, presentació d'un treball també sobre la Guerra Civil fet a l'Institut d'Oliana, càrrec de Noa Coll. I a 7:45 del vespre, una trobada de coordinistes. A 10:15 de la nit, sopa de festa major. A 11:15, ball de festa major amb l'Orquestra Mediterrània. I ja de matinada, disco mòbil amb DJ Les. A diumenge, a missa solemne al matí, després ball de bastons, a les 12 concert Veus del Romanticisme, en Francesc Reig i Pau Rydberg, a l'Església de Santa Llúcia, a la 1 Cercavila amb els geganters i grelles d'Oliana i els maitips de Pere Mola, a la tarda campionat de botifarra, jocs infantils, ball amb estrès van, es lliurarà els premis als concursos de fotografia i botifarra, i encara hi haurà actes dilluns amb una cantada de veneres i l'encesa del drac Esparrac. Això era la festa major de Tragó,
on, com dèiem, també hi ha aquests actes relacionats amb el Correllengua, i també és festa major el Pla de Sant Tirs. Comença aquest divendres, demà, amb la construcció de vaixells col·lectiva a les 6 de la tarda, campionat de botifarra a la mateixa hora, a les 9 el Joc de la Bandera, a 9:45 pregó de festa major i repic de campanes, a les 10 cinema a la fresca, i a la mitjanit nit musical amb DJ Roca i DJ Quartelillo. Dissabte a les 9 del matí caminada popular, a les 11 guerra d'aigua, a les 5 activitats per la mainada, a les 6 cursa de vaixells, a les 9 sopa popular i bingo, i a la mitjanit ball amb cafè latino i sessió de DJ Valero. Diumenge al migdia repic de campanes i música solemne, a 2:15 missa solemne, 12:45 benedicció del nou rellotge de sol a la plaça Major, a la 1 vermut, i a les 6 de la tarda música i danses populars amb l'Urrètic, festa major del Pla de Sant Tirs. Més festes majors. La de Toloreu comença també demà a les 6 de la tarda amb la plantada del Pi, a les 8 partit de futbol, a les 10 excursió de dissabte al matí, a les 10 del nit de dissabte sopar popular, a la mitjanit torneig de Viarpong, i diumenge a les 11 del matí engalanament de la plaça. Els actes continuaran la setmana que ve. I el mateix per a la festa major d'Alinyà. Aquest divendres a les 8 del vespre microteatre, Marc Homs, a les 9 sopar de pinxos, a les 11 taller de danses folk, a la 1 del matinada ja concert amb orquestra de Tretra, i de matí de festa glou amb DJ Jordi Bosch. Dissabte, taller de mural amb Helena Rafart al matí, a les 6 Olimpíada Rodels Familiars, a les 8 del vespre assaig del Ball Pla d'Alinyà, a la mitjanit ball de nit amb Café Quartet, a les 3 de la matinada concert de versions amb la Quinta i sessió de DJ Monti. I diumenge, missa de festa major al migdia, i al vespre ball de tarda amb Acòrdies Trio. També actes programats per dilluns i dimarts. Festa major també a Sisquer, a la Vansa i Fórnols. Aquest divendres a les 9 del vespre cinema a la fresca, el dissabte a les 10 del matí taller d'estampació botànica amb Carla de Reuter, a les 9 sopar de Carmanyola, a les 10 quinto, i a les 11 de la nit ball amenitzat per Agustí Busquets. Diumenge al matí a 10:45 caminada popular, a 12:15 pica-pica a la plaça, a les 5 concurs de botifarra, i a les 6 de la tarda cocanyes i xocolatada. I a tot plegat comencen les representacions del Retaule de Sant Ermengol, que la primera és demà divendres a les 10 de la nit i continuaran fins al 15 d'agost cada nit a les 10 al claustre de la catedral. Més informació i entrades a Turisme Seu i al web retaulesantermengol.com. D'aquest Retaule de Sant Ermengol en parlem avui al programa Carreter i Manta. Jornada de càtedra a Castellbó aquest dissabte, 9:15 del vespre, sopar medieval a la plaça Major. Festa major també a Bar, aquest dissabte, 9:15 del matí, caminada popular, i a les 10, actuació de les Boscaleres a la plaça del poble. I festa major de Vilanova de Banat, també comença ja aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 2 del matí, Jocs pels Canalles, a 6:45 de la tarda, vespreig de Chill Out, a 9:15 del vespre, sopar de festa major, a les 11 del nit, bingo musical, a la mitjanit, concert amb punts suspensius, i ja de matinada, sorteig de la Toia i nit sense fi amb DJ Cerqueda. Diumenge al migdia, missa solemne, vermut popular, a la tarda, ball amb Trio Pirineus, i a les 7 del vespre, xocolatada. Teatre a Tuixén amb el grup Inhabitants Morir Cantant, dissabte a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixén. I taller Activem els Sentits a la Casa dels Parcs dels Pirineus, diumenge a les 10 del matí. I per acabar, ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla, diumenge a 7:45 del vespre a la plaça del Camp del Codina. Dies amb moltíssimes activitats, totes elles les teniu al detall al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: La primera jornada dels campionats d'Europa Júnior U23 d'eslàlom que es disputen aquesta setmana a la ciutat francesa d'Épinal, a la regió de Lorena, ha deixat un podi 100% català i en presència urgellenca a la competició de patrulles cau U23. I és que el palista del Cadí Canoe Kayak Manel Contredes, el pallarès Fos Clotet i el ponsicà Miquel Ferran han aconseguit la medalla de bronze en aquesta prova. Contredes, Clotet i Ferran han completat el descens conjunt amb un temps de 106.49 i tot i sumar 6 segons de penalització superaven de només 43 centèsimes el quart classificat, l'equip d'Ucraïna. La victòria ha estat per als anfitrions, França, i la medalla de plata per Gran Bretanya. En U23 femení, l'equip espanyol, que formaven en aquest cas l'orsellenca Ana Simona i les basques Aisea Segura i Leire Gonyi, es va quedar prop del podi amb un cinquè lloc. L'or també ha estat per a França, seguida en aquest cas d'Alemanya i Eslovènia. La palista del Cadí Canoe Kayak, Dominika Brzeska, també ha competit, en aquest cas amb l'equip de Polònia, i va finalitzar vuitena al costat de Dominika Hanek Danek i Hanna Danek. A les proves júnior de patrulles, Espanya ha quedat setena en categoria femení, amb Ainhoa Segura, Maria García i Sara Varela, i 14a la masculina amb els pallaresos Didac Foz i Magí Moyés i el basc Maria del Teso. En aquest cas, les victòries han estat respectivament per a Txèquia i Polònia. Prèviament a les classificatòries individuals, Manel Contredes aconseguia l'accés a les semifinals de KU 23 masculí amb una 15a posició. També han passat el tall Miquel Ferran i Faust Clotet, 21a i 28a. El millor temps el marcava un altre palista dels Pirineus. És Unai Oteiza, és un piragüista basc que competeix amb l'equip francès i pel qual el també pirinenc Tituan Estangué ha estat desè. En U23 femení han destacat les basques Aisea Segura, quarta, i Leire Gonyi, quarta, sisena, volem dir, a prop del millor temps marcat per la francesa Emma Buiton. També obtenien la classificació a les dues representants del Cadí Canoe Kayak en aquesta categoria. Dominika Brzeska està 14a i Ana Simona 28a. En júnior masculí, Didac Foz brillava amb el quart millor temps i passa igualment el tall Mario del Teso, 16è, i Magí Moyes, 20è. I per l'equip d'Andorra també s'ha classificat el palista del Cadí Canoe Kayak Nil Txeka, que hi va ser 26è. Finalment, en júnior femení, la també palista del Cadí Canoe Kayak i de l'equip andorrà, on Pere Alegre es quedava a prop de la classificació amb un 32è lloc, just per davant de la gallega Sara Varela, 33a, totes dues en toques eliminades. La millor marca la feia la txeca Barbora Andreixkova i per l'equip espanyol s'han classificat Maria García, 24a, i Ainhoa Segura, 25a. Les semifinals de KU es disputaran demà i avui és el torn de les classificatòries i les proves de patrulles de CU en aquests europeus, com dèiem, U23 i júnior d'eslàlom. El Cadí La Seu ja té planificada la pretemporada. Començarà al final d'aquest mes i al cap d'uns dies, el 5 de setembre, el primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació. El faran a Solsona i s'enfrontaran al Lima Horta de la Lliga Challenge, equip amb el qual ja han coincidit en altres ocasions en amistosos a la Lliga Catalana. La setmana següent, tot coincidint amb la Diada, l'11 de setembre, el Cadí anirà fins a Encamp. Jugarà un altre amistós ja clàssic de la pretemporada contra el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I pel tercer partit de preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà fins a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà el Joventut Badalona. L'equip vertinegre afronta la temporada amb l'objectiu de tornar a la Lliga Femenina Endesa, després que ha perdut la categoria en una pugna final en què també estava implicat el Cadí La Seu. Per completar el mes, el 23 de setembre, el conjunt orsellenc ja disputarà el primer torneig oficial de la temporada de la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany es jugarà a Reus. Després del descens del Joventut, enguany aquesta competició torna a ser només amb dos equips i, per tant, es decidirà directament a la final. Serà contra el vigent campió, l'Espar Girona. El Cadí intentarà recuperar una lliga catalana que ha guanyat fins a 7 vegades i que, de fet, aquests darrers anys ha guanyat 4 vegades seguides entre 2021 i 2024. I mentrestant, el Cadí La Seu ja ha presentat la nova equipació per aquesta temporada, que ha dissenyat novament l'empresa solsonina Pentex. Aquest cop l'uniforme recupera les tradicionals franges horitzontals del Cedis, però el format blanc i blau és substituït per una combinació de blau fosc i blau cel, tot i que el color blanc també hi apareix enmig de cada franja i el coll. Els pantalons mantenen el color blau. L'uniforme suplent també està format per franges horitzontals, però amb una combinació, en aquest cas, de blanc i gris. En tots dos casos, a l'envers hi segueix apareixent el patrocinador principal, Cadí, i al revers hi figuren la resta d'esponsors de l'equip, que aquest any són Efausa, Presbits, Prefabricats Pujol, Grus de Lleida, Taurus i Peusa. El que diu la seu ja té totalment definida des de fa uns dies la plantilla 2026-2027, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen les bases Alexandra Orsili, Marina Avinyó i Paula Suárez, les escortes Leia Reventós i Lexi Donarski, les Elisa Ana Palma i Marta Morales i les pivots Nani Aré, Marina Mata, Lina Sontag i Palmiren Bu. El cos tècnic Pepe Vázquez continua com a primer entrenador, però s'incorporen Sergi Curto com a assistent, provinent del Wet Mataró, la lleidatana Judit Villalonga com a preparadora física i David Sancho com a fisioterapeuta, aquest últim en substitució de Xavi Calm, que ha tancat una etapa de més de 20 anys al Cedis. I també prepara la temporada de la Seu Futbol Club, que ja coneix des de fa uns dies el calendari de primera catalana, categoria en què debutarà després que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i ha obtingut així l'ascens. L'equip urgellenc formarà part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès, i debutarà el 20 de setembre vinent al camp de l'UD Molletense, Mollet del Vallès. El primer partit com a local serà la setmana següent, el 26 de setembre, contra el Gimnàstic Manresa, i el 3 d'octubre aniran al camp del Porreig, que també ha obtingut l'ascens i que enguany serà el rival més pròxim geogràficament, per tant, el desplaçament més curt. El 10 d'octubre, la Seu rebrà el Joventut 25 de setembre de Rubí. Al llarg de la primera volta també visitaran el Municipal Emilio Vicente, la Fundació Terrassa 1906, que hi vindrà el 24 d'octubre, l'Unificació Llefià el 7 de novembre, Natació Terrassa el 14 de novembre, Ripollet 28 de novembre, UE Castellà el 19 de desembre i ja després de la pausa de Nadal el Joanenc, amb qui tancaran la primera volta el 16 de gener. La Seu Futbol Club començarà la segona volta rebent la Molletense el 23 de gener i la resta de partits com a local seran contra el Porreig el 13 de febrer, Balaguer 27 de febrer, Igualada 13 de març, Pirenaica el 10 d'abril, Balàfia 24 d'abril i el Picat 8 de maig. I a l'última jornada, el 16 de maig, aniran a Sant Joan de Vilatorrada per mesurar-se al Joanenc. I afegim que abans de començar la Lliga, la pretemporada de la Seu també participarà enguany a la Copa Lleida, al costat d'alguns dels millors equips de la demarcació. Als quarts de final, que seran el 29 o 30 d'agost, els urgellencs s'enfrontaran al Joneda a camp contrari. En cas de guanyar, jugaran les semifinals el 5 de setembre contra el guanyador del partit Tàrrega, el Picat. Els altres emparellaments de quart són Balàfia, Balaguer i el Guaire Borges, d'on en sortirà l'altra semifinal. La final es disputarà el cap de setmana de la Diada, a Torrefarrera. Al sorteig hi va participar recentment la nova presidenta del entitat urgellenca Teresa Casasses. La Seu ja té pràcticament definida la plantilla, en què continuen bona part dels jugadors que han aconseguit l'ascens. D'almenys s'ha confirmat ja la renovació dels porters Fernando i Roger i dels jugadors de camp Marc Maranje, Hugo, Sergi Reia, Ander, Arnau Toti, Hans, Marc Espot, Xavi, Jan, Miquel, Pep, Iker i Sergi Marcos. Continua com a entrenador Ivan Vigo i com a segon entrenador Albert Alarpiteu i s'incorpora al cos tècnic Esteve Vilarroblà. D'altra banda, la Seu Futbol Club ha celebrat el fet que, tot coincidint amb aquest ascens de categoria, aquest estiu ha arribat ja a la xifra de 200 socis i anima a sumar-ne més per fer créixer el club. Les persones que s'hi vulguin afegir ho poden demanar a través del formulari que hi ha al perfil del club a Instagram o bé a la floristeria Balbina. I afegim un apunt més d'esports que ampliarem avui els següents informatius, i és que el Barça de Futbol Sala completarà avui la seva estada pretemporada en camp. És la primera de les seccions professionals del Barça que hi ha aquest agost a la població en Campadana, i aquest dimecres s'han fet un entrenament al costat dels infants de l'edat de joventut d'en camp, mentre que avui acabaran amb un entrenament de portes obertes.

El dia torna a començar a assolellar, però ja no amb una calor tan intensa com dies enrere. Avui la previsió del Meteocat apunta que la màxima a la seu pot arribar als 32-33 graus, però ja al migdia començaran a créixer nuvolades que aquesta tarda poden deixar ruixats. De fet, ja s'espera ruixats aquest migdia mateix en punts de la Vall d'Aran i la Cerdanya i s'aniran estenent a la resta no només del Pirineu, sinó de bona part de Catalunya. Avui els ruixats seran més extensos, segueixen sent dispersos, però poden aparèixer en qualsevol punt de pràcticament tot Catalunya, i atenció perquè poden, si us heu de desplaçar, poden anar acompanyats de calamarsada o directament de pedra en punts, sobretot, de la Catalunya central, la plana de Lleida i les comarques de Girona. En aquesta zona, a l'interior del país, és on s'espera una precipitació més intensa i, en alguns casos, perillosa. També s'esperen ruixats aquí a la Seu o, si més no, en d'altres punts de la comarca. Demà, al matí, la temperatura

0: 25 a la Pobla de Segur, 19 al Punt de Suert i 20 a Viella. La farmàcia de guàrdia a la seu és la Perutxet fins aquest vespre, llavors entra de guàrdia a la farmàcia de Marsinyà, carrer Major 34. Ja 5 minuts per les 10 del matí, tancarem l'informatiu de Ràdio Seu d'aquest dijous 6 d'agost. Avui serà Sant Just, més notícies en xarxa a les 10 i ampliem el temps amb Néstor Gómez a les 11 abans del programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Un accident de camió a la C12 a Maials deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat, i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
1: Notícies en xarxa.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: A la... Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
6: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
7: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
6: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
7: Una cosa així com carretera i manta.
6: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
8: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No te pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Miravent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia. Dijous 6 d'agost de 2026. Són les 11 i 3 minuts. Us parla Aleix Godinho. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a reclamar al govern millores en el transport públic. El consistori demana actuacions per reforçar la connectivitat de la ciutat i de l'Alt Urgell, una reivindicació avalada per unanimitat pel ple municipal i que ja es va fer l'any passat. Consideren que hi ha freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ultima els treballs de manteniment als accessos a Civís, Estamariu, Peren i Argestues. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell engesteix aquests dies els primers obres del Pla d'Accessos a Nuclis corresponent al 2026. La inversió conjunta de totes les actuacions s'eleva a pràcticament 1,1 milions d'euros, dels quals 970.000 procedeixen de la subvenció de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i la resta és finançada pels ajuntaments dels municipis implicats. De moment ja s'han activat els treballs de manteniment i reparació previstos a la carretera d'accés a Civís al municipi de les Valls de Valira amb un pressupost de 44.530 euros i la segona fase a l'arranjament del ferm de la carretera de Noves de Segre a Beren i Argestues amb un pressupost de 224.200 euros. D'aquesta segona obra ja se n'havia fet la primera fase l'any passat. Arrelat al Pirineu i Aran impulsa una enquesta per definir noves accions de suport al teixit econòmic. El projecte Arrelat al Pirineu i Aran obre una nova fase de participació amb el llançament d'una enquesta adreçada a totes les persones que impulsen un projecte econòmic a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. La consulta s'adreça tant a iniciatives que es troben en fase inicial com a negocis ja consolidats, amb l'objectiu de conèixer-ne les necessitats, els reptes i les oportunitats de desenvolupament. El propòsit és escoltar les persones destinatàries de les accions de l'Arrelat per tal de conèixer necessitats, dificultats i interessos, així com per poder identificar quins recursos, serveis o formats en serien més útils per donar-hi resposta. Aquesta informació permetrà orientar les properes actuacions i definir-les a partir de les aportacions i l'experiència de les persones que emprenen i desenvolupen la seva activitat al territori pirinenc. El FEMAP 2026 enceta a Castellciutat la segona meitat de la programació. El Festival de Música Antiga dels Pirineus entra a la segona meitat de la seva 15a edició després d'un mes de juliol que ha tornat a portar la música antiga a un gran nombre de poblacions del Pirineu. És, per exemple, aquest dimecres mateix 5 d'agost que Castellciutat ha estat l'escenari del primer dels dos concerts del conjunt La Càtzia, concretament a l'hotel El Castell. Ofereixen un repertori basat en la música de Guillaume de Machaut, considerat un dels grans noms de la música medieval. Aquesta actuació també es podrà veure aquest dijous a la tarda a Sort, a l'església de Sant Feliu. Cobreixen l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca per frenar-ne la degradació. L'Hospital de Cartró de la Vall Fosca al Pallars Jussà es va construir fa 110 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella. Quan es va fer es comptava que tindria una vida curta, però contra tot pronòstic va sobreviure al pas dels anys i a les inclemències del temps. Avui ja és un edifici singular i únic al món que encara manté intactes les seves volumetries originals. Tot i això, atès que es va fer amb prefabricats de fusta i cartró, actualment està molt malmès. Per tal d'evitar un major deteriorament, enguany s'hi ha construït al voltant una coberta de fusta que el protegeix. Aquesta coberta s'ha instal·lat tant per resguardar l'edifici com per poder continuar amb la seva restauració in situ. Tindrà caràcter provisional i segueix la filosofia de l'Hospital de Cartró, prefabricat modular i pensat per a poder ser transportat i muntat in situ. I en comarques veïnes neix lo joc, un joc de taula per tal de reivindicar i preservar el parlar del Pallars. El patrimoni lingüístic del Pallars disposarà pròximament d'una nova eina de divulgació i dinamització cultural. Es tracta de lo joc, una iniciativa de dos joves de Tremp, Maria Atmella i Júlia Fumàs, i l'associació cultural Carbueta, que neix amb l'objectiu de posar en valor, recordar i transmetre la riquesa dialectal del parlar pallarès a través d'un format lúdic de joc de taula. Per fer realitat la primera edició del projecte, l'equip promotor
ha posat en marxa una campanya de finançament col·lectiu a la plataforma Verkami, amb la qual aspira a assolir un objectiu de 10.000 euros. En el moment de l'edició d'aquesta notícia, que el dimarts del matí, ja s'havien fet 62 aportacions i s'havien recollit un total de 2.885 euros. Neix al Pirineu l'Escorda Urbà, una eina per crear municipis més resilients al canvi climàtic. L'Ecoradar Urbà és una nova eina desenvolupada al Pirineu que busca ajudar els municipis a ser més resilients davant del canvi climàtic. La plataforma de diagnosi territorial integra desenes d'indicadors ambientals, geogràfics i socials per respondre a qüestions com quins carrers són més vulnerables a les onades de calor, on falten espais verds o quines zones tenen més risc d'incendi. La iniciativa ha estat desenvolupada per Green Wolf Natura, amb David Manzanera al capdavant, que detalla que l'observació de les dades provenen de satèl·lits i de programes d'observació, com és el Copernicus, que fa servir 6 satèl·lits. També fan servir el Landsat, que són uns satèl·lits que porten més de 40 anys a l'espai i ens donen imatges de la Terra des d'imatges tèrmiques de vegetació o d'estrès hídric. Per aquest motiu, Manzanera afegeix que la clau és que totes aquestes informacions les ajunta i crea una diagnosi que ajuda a prendre decisions.

I en esports, bronze de Manel Contreras, Faust Clotet i Miquel Ferran en patrulles de l'Europeu U23 d'eslàlom. La primera jornada dels campionats d'Europa Júnior i U23 d'eslàlom que es disputen aquesta setmana a la ciutat francesa d'Espinal, a Lorena, ha deixat un podi 100% català i amb presència urgellenca a la competició de patrulles KU U23. I és que el palista del Cadí Canoe Kayak, Manel Contreras, el pallarès Faust Clotet d'AE Pallars i el poncicà Miquel Ferran han aconseguit la medalla de bronze en aquesta prova. Contreras, Clotet i Ferran han completat el descens conjunt amb un temps de 106,49 i tot i sumar 6 segons de penalització han superat de només 43 centèsimes el quart classificat, l'equip d'Ucraïna. La victòria ha estat pels anfitrions França i la medalla de plata per a Gran Bretanya. En U23 femení, l'equip espanyol format per la urgellenca Anna Simona i les basques Geisha Segura i Eregoñi s'ha quedat a prop del podi amb un 5è lloc i l'or també ha estat per a França seguida d'Alemanya i Eslovènia. La palista del Cadí Kayak Cross, Dominika Breska, que competeix amb l'equip de Polònia, ha finalitzat 8è al costat de Dominika Danek i Hanna Danek. I el Cadí La Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta Solsona. El Cadí La Seu ja té planificada la pretemporada que començarà al final d'aquest mes. Al cap d'uns dies, el 5 de setembre, el primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació que es farà a Solsona i en què es mesurarà amb Lima Horta de la Lliga Challenge. Es tracta d'un club amb el qual ja hi han coincidit en d'altres ocasions en partits amistosos o bé a la Lliga Catalana. La setmana següent, tot coincidint amb la diada l'11 de setembre, el Cadí anirà fins a Encamp per tal de jugar un altre amistós ja consolidat de la pretemporada. El duel contra el Toulouse Métropole de la Lliga Francesa. I per al tercer partit de la preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà fins a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà al Joventut Badalona. L'equip verd i negre afronta la temporada amb l'objectiu de tornar a la Lliga Femenina Endesa després que enguany ha perdut la categoria en una final de Lliga en què es disputava la salvació, entre d'altres, amb el Cadí La Seu. I també en esports, la Seu Futbol Club debutarà a Primera Catalana Mollet del Vallès. La Seu Futbol Club ja coneix des de fa uns dies el calendari de Primera Catalana, categoria en la qual s'estrenarà aquesta temporada 2026-2027, després que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens. L'equip urgellenc formarà part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès. I debutarà el 20 de setembre vinent al camp de la UD Molletense a Mollet del Vallès. El primer partit com a local tindrà lloc la setmana següent, el 26 de setembre, contra el Gimnàstic Manresa i el 3 d'octubre aniran al Camp del Porreig, que també ha obtingut l'ascens i que enguany serà el rival més pròxim geogràficament i, per tant, el desplaçament més curt. Tot seguit, el 10 d'octubre, la Seu rebrà el Joventut, 25 de setembre, de Rubí.

I ara fem un repàs també a l'agenda d'aquest cap de setmana. Pel que fa a festes majors, en tindrem unes quantes. Tenim festa major a Alinyà, a Bar, al Pla de Sant Tirs, a Sisquè, Tragó i Vilanova de Banat. També recordar que avui ja està en plena celebració la festa major del carrer Major. Avui corre Quintos i també concert de Bernarda Espussi fins la matinada. Així doncs, un calendari bastant festiu aquest cap de setmana i també la setmana vinent per la Mare de Déu del 15 d'agost. Així doncs, una programació bastant rica i que podeu gaudir i podeu consultar l'agenda de Ràdio Seu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara passem a repassar el temps a la nostra ciutat, l'Alt Urgell i també al Pirineu. Ara mateix tenim a la nostra ciutat una temperatura bastant agradable de 25 graus, una temperatura que aquesta tarda doncs podria baixar amb les tempestes i també amb algunes nuvolades que tindrem doncs aquí a la nostra ciutat. Ara doncs passem a de la mà del nostre col·laborador Néstor Gómez, que ens donarà algunes indicacions i el temps per aquesta tarda i també pel dia d'avui. Així que bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Avui tornem a parlar de forta inestabilitat, arruixats, tempestes, calamarsades, pedregades i atenció a les pluges perquè poden ser intenses o localment torrencials, especialment cap a les comarques més veïnes, tirant cap al Solsonès, la Cerdanya, també àrees de la Catalunya central. A casa nostra, doncs, després d'una matinada serena, els núvols ja comencen a aparèixer i s'espera que cap als vols de primeríssima, darrera hora del matí, migdia, primera hora de la tarda, tot estirà, arribin les precipitacions, unes pluges que aquí a la comarca poden ser localment moderades a puntualment intenses, deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades, com dèiem, d'aquests ruixats intensos també. Parlarem de tempestes i d'algunes calamarsades que podrien arribar a caure. Tot això fruit del pas d'un petit embussament d'aire fred que alimenta les nuvolades i serà les que permetrà i ajudarà a que puguin créixer amb molta verticalitat i puguin descargar amb intensitat. Això ens acompanyarà a primera hora de la tarda, sobretot, i després aquestes pluges es traslladaran cap al sud de la comarca i viatjaran cap a l'àrea de la Noguera, sectors del Solsonès. Amb això, volem dir que a partir de mitja tarda, com a molt al vespre, aquestes precipitacions hauran marxat del tot, el cel totalment net, i això podria fer que fins i tot la posta de sol avui es pugui veure. Tot i, com dèiem, aquestes precipitacions que s'esperen intenses durant les hores centrals del dia. A partir del vespre, aquestes pluges aniran viatjant cap al sud del país, moriran cap a les Terres de l'Ebre, i tot per donar pas a una nit i matinada que estarà prou serena arreu del país i també aquí a la comarca. Pel que fa a la temperatura, avui es quedaran una mica més curtes. El fet ja de tenir aquests núvols farà que no acabin de pujar i les màximes més altes aquí a la comarca rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Moltes gràcies, Néstor, per aquesta previsió meteorològica. Com bé diu Néstor, aquesta tarda doncs s'esperen alguns ruixats, alguna calamarsada, tal i com vam tenir ja la tarda del dilluns passat. Així doncs, despedim aquest butlletí informatiu de les 11 del migdia. Tornem seguidament amb el Carretera i Manta, càrrec d'Ignasi Cervera, i amb més informació a les 12 del migdia i a la 1 del migdia. Així doncs, moltes gràcies un dia més per confiar i escoltar Ràdio Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs aquest és un dia més que retem entre Ràdio Seu 107.2. Ja som a dijous, 6 d'agost. Això ja comença a fer olor de cap de setmana i encara més aquest cap de setmana perquè arriba farcit d'activitats i sobretot de festes. Arriben, com més tradicional, pels vols del dia 15, les dates amb més festes majors de tot l'any, no només aquí a l'Alt Urgell, sinó a tot Catalunya, però és que aquí a la comarca, déu-n'hi-do les que tenim. Només cal que feu una ullada a la nostra agenda, radioseu.cat/agenda, i ho podreu comprovar. I d'això ens en pot parlar. El saludem al control tècnic Aleix Codinyo. Aleix, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Doncs el que dèiem, tu t'ocupes de l'agenda i pots certificar que aquests dies és un no parar d'activitats, oi?
4: I tant, i a més hi ha un munt de festes majors, bueno, començant avui pel carrer Major, aquí a la Seu.
3: Sí, exacte.
4: Tenim el Corre Quintos, després tenim també concert amb Bernard Espussi, o sigui que no ens cansem. Aquest cap de setmana, qui vulgui anar de festa, de ben segur que en té.
3: Doncs seguríssim, perquè a més, festes repartides per tota la comarca, per tot arreu, no cal anar molt lluny amb el cotxe, perquè segur que ben a prop de casa vostra en teniu alguna. La que ens deia, per exemple, a l'Aleix, aquesta festa del carrer Major, que continuarà tot el cap de setmana, avui també en parlem a les notícies, ja en vam parlar dilluns i ho vam fer in situ, des de la plaça Patalín, i avui parlem d'una altra de les festes assenyalades d'aquests dies, com és la del Pla de Sant Tirs, una altra de les festes destacades de tot l'any a la nostra comarca, perquè la comissió del Pla de Sant Tirs s'ha compromès a vindre aquí als estudis de Ràdio Sau per parlar-nos-en a la segona part del carrer Manta. Aquí els esperem, doncs, i ens explicaran tot el que tenen preparat, que no és poc, en aquesta festa del Pla de Sant Tirs, una, com dèiem, de les moltes que hi ha al llarg d'aquests dies aquí a casa nostra. D'això en parlem a la segona part del carrer Manta, perquè la primera, com sempre, està dedicada a vosaltres i tenim ganes de donar un premi i doncs seguim donant premis directes de carrer Manta. Tenim les tasses que ja hem anat repartint, també els bidons d'aigua de Turisme Seu, les motxilles del Camina Pirineus, i avui, per exemple, podem regalar una motxilla del Camina Pirineus, o si voleu algun altre obsequi, perquè el que proposem d'endevinar, com fem habitualment els dijous, és un poble del Pirineu. Per tant, si voleu guanyar algun d'aquests premis directes, ja sabeu el que heu d'endevinar, un poble del Pirineu. Fem una pausa, obrim el telèfon i de seguida obrim el concurs. Fins ara.
5: A l'estiu amb Ràdio Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Passa l'estiu amb Ràdio Seu.

0: Doncs això mateix, amb Ràdio Seu anem passant l'estiu i com qui no vol la cosa, ja ens hem plantat de ple al mes d'agost. D'aquí no res, ja estem a mig agost i això passarà volant. Per tant, doncs aprofiteu per participar, perquè queda tot just un mes de participació ara mateix de Cartera i Manta, i d'aquí just un mes farem ja el sorteig del viatge ofert per Caditours. Per tant, doncs, no badeu, aprofiteu per anar sumant trucades i per anar sumant premis, com el que fem ara mateix. Volem regalar un premi directe més. Tenim, per exemple, la motxilla de la Camina Pirineus, que ja van baixant, ja van quedant menys, i per tant, doncs, si no l'heu guanyat encara, aprofiteu ara, o si voleu tornar a guanyar, doncs aprofiteu ara. Tenim més premis directes també, com per exemple la tassa de Ràdio Seu, l'endoll intel·ligent de Peusa, el bidó de Turisme Seu, podeu triar i remenar, però el que heu de fer és endevinar aquest poble que estem buscant. Som ja a la secció Fem Poble, el telèfon ja està obert, el 973-36-017, des de mateix podeu trucar. Últimament hi ha hagut alguna ocasió en què ens ho han endevinat molt ràpid i, per tant, doncs, aprofiteu que podeu, si sou els primers a endevinar-ho, us emporteu el premi directe que oferim avui. 973-36-06-17. Endavant, Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: El poble del Pirineu, pot ser Calvinyà?
0: Calvinyà? No és Calvinyà, Teresa.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. No és Calvinyà, doncs estem buscant ja un poble del Pirineu. Ja hem rebut la primera trucada i a partir d'aquí podeu anar dient noms de pobles i a veure si l'endevineu. També, si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta sobre aquest poble per mirar de saber més ràpidament la resposta. Ahir la incògnita, recordem que ens la van endevinar superràpid a la primera trucada. Era una veu misteriosa o no tant, perquè la veu d'Isidre de Manjó i és bastant detectable. Doncs ahir vam donar aquest premi. Per cert, recordem que hem repartit unes quantes invitacions pel retaule de Sant Ermengol i que demà ja comencen les representacions. Les han guanyat Teresa Graell, Juani Menduña, Marga Casal i Tere Jové. Les podeu passar a recollir el dia que aneu a veure la representació a les mateixes taquilles del retaule. Recordem, les representacions són a partir de demà, si el temps ho permet, que el retaule sempre està condicionat al temps, i fins al dia 15 d'agost. En qualsevol d'aquestes dates, doncs, podeu apropar-vos-hi i gaudir d'aquest fantàstic retaule de Sant Ermengol que sempre val la pena. Per cert, és el tema que tractarem demà al Carreter i Manta. Conversarem amb Xavier Piguillem, director artístic del muntatge. Estem buscant aquest poble del Pirineu i estem donant un premi directe. Si voleu guanyar-lo, doncs, ja sabeu el que heu de fer. Truca al 973-36-06-17 i doncs la primera persona que ho endevini s'emporta el premi. De moment tenim 5 minuts per endavant i tenim per oferir, per exemple, la motxilla del Camina Pirineus, la tassa de Ràdio Seu. També tenim aquest, com a novetat, bosses del Carter Manta, bosses de compra molt pràctiques. Podeu triar el que vulgueu, així de fàcil. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
1: A on està ubicat, al nord, al sud?
0: Doncs mira, podem dir que està que des d'aquí a la seu cap a l'est.
1: Cap a l'est?
0: Sí.
1: Aviam. Tuixent?
0: No és Tuixent.
1: Val.
0: Gràcies, fins ara. Doncs veus, ja sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant, des d'aquí la seu, està en direcció est. 973-36-06-17, 11:55. A partir d'aquí, doncs, podeu mirar de...

0: No és Castellbó, Isabel.
1: Vale, merci.
0: Gràcies. Recordem que una de les primeres dades que hem donat és que aquest poble, des de, mirant des d'aquí la seu, està en direcció est. 973-36-06-17. També hem dit que és més aviat un poble petit. No molt petit, però tampoc molt gran. 973-36-06-17. Endavant. Sila, bon dia.
1: La Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Pot ser Vilanova de Banat?
0: No és Vilanova de Banat.
1: Favor,
0: sí. Gràcies. Fins ara, 973-36-06-17, 11:56 minuts. Estem buscant un poble del Pirineu com sempre, quan l'hagueu endevinat, donarem quatre dades d'aquest bonic poble, perquè la veritat és que tots els pobles que triem són ben bonics. 973-36-06-17, 11:56 minuts. Endavant, Sila, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, escapa dalt a la muntanya...
0: Cap a dalt a la muntanya. Doncs sí, està bastant... Sí, de fet, estava... Mira, la dada que podem donar és que està per damunt dels 1.000 metres d'altitud, o sigui que sí, està a muntanya.
2: Pues no sé, Aristot.
0: No és Aristot.
2: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant està... sí, està a muntanya. La seva ubicació supera els 1.000 metres d'altitud, que és el que ja es pot considerar com a, realment com a poble de muntanya en general al Pirineu. 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
1: La Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
1: Pot ser Cava?
0: No és Cava.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Doncs vinga, i la següent dada ja la donem nosaltres, perquè aunque ja tenim unes quantes respostes, aquest poble que estem buscant aquest cop no és a l'Alt Urgell. En anteriors ocasions sí que hem buscat pobles d'aquí de la comarca, però aquesta vegada ens n'hem anat una mica més enllà, i aquest poble que estem buscant avui no és a la comarca de l'Alt Urgell. Per tant, ja sabem una cosa més. Sila, bon dia.
3: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
3: Podria ser Prullans?
0: No és Prullans, Juani.
3: Gràcies.
0: Doncs demà ja sabem una cosa més, i és que aquest poble que estem buscant avui no és a la comarca de l'Alt Urgell. Sabem que és un poble que es pot considerar muntanya, perquè està per damunt dels... supera els 1.000 metres d'altitud, i també sabem que des d'aquí la seu està en direcció est, com alguns dels que ens heu dit. 973-36-06-17, camí de les 12 del migdia, i com dèiem, com sempre, després, quan ens ho hagueu endevinat, donarem més detalls sobre aquest poble. Sila, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Jordi.
0: Jordi Ubach, digues.
4: Pot ser Montellà?
0: No és Montellà.
4: Molt bé, fins ara.
0: Gràcies. Recapitulem. De moment sabem que és un poble del Pirineu, això com sempre fem els dijous. Sabem que des d'aquí la seu està en direcció est, i sabem també que no és a la comarca de l'Alt Urgell. També sabem que és per damunt dels 1.000 metres d'altitud, per tant es pot considerar realment com un poble de muntanya. Endavant, Sila, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors. És
2: de Cerdanya?
0: No és a la Cerdanya.
2: No és a la Cerdanya. Ah, bueno, sí, sí. Bagà.
0: Bagà? No, tampoc és Bagà.
2: Vale.
0: Gràcies. Quina és aquesta població que hem triat avui? Ja sabem una cosa més, està en direcció est des de la seu i no és a la Cerdanya. Per tant, doncs ja l'anem delimitant una mica més. 973-36-06-17, les 11, gairebé les 12 del migdia, nova trucada, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
3: Pots Estimariu?
0: No és Estimariu. Són que... és un poble que no és a la comarca del Urgell i que, mirant des de la seu, està en direcció est. 973-36-06-17. I també sabem ja que no és a la Cerdanya. Endavant, Sila, bon dia.
1: La Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
1: Pot ser Gósol?
0: No és Gósol, Teresa.
1: D'acord.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs vinga, seguim aquí. Bé, no seguim de moment perquè són les 12 en punt i hem de donar pas a les notícies, al butlletí, però de seguida, després del butlletí, reprenem el concurs. Tornem de seguida. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12:01 del 6 d'agost del 2026. Us parla Aleix Godinyó.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a reclamar al govern millores en el transport públic. El consistori demana actuacions per reforçar la connectivitat de la ciutat i de l'Alt Urgell, una reivindicació avalada per unanimitat al ple municipal i que ja es va fer l'any passat, considerant que hi ha freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. I el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ultima els treballs de manteniment als accessos a Civis, Estamariu, Beren i Argestues. També és a punt d'acabar l'asfaltat de la passarel·la de Tragó. En aquest agost es millorarà l'accés al nucli de Forn i es farà l'asfaltat i execució del drenatge a l'accés a Canturri. Aquestes i d'altres actuacions s'inclouen al Pla de Camins 2026 amb una inversió d'1,1 milions d'euros. I el carrer Major de la Seu d'Urgell celebra ja la seva festa major. Aquest dijous hi ha el Correquintos i la sessió de DJ Bernard Espussi. Divendres el ball de tarda, un sopar popular i el concert del grup Boys Dam. Dissabte tindrà lloc el pregó, una jam de swing, jocs infantils, la cursa Beer Mile, un taller de bachata i l'actuació del Niño de la Hipoteca. I el FEMAP 2026 enceta a Castellciutat la segona meitat de la programació. El conjunt de la Caixàcia ha actuat aquest dimecres al vespre a l'hotel El Castell i la setmana entrant hi haurà concerts a Estamariu, Vilanova de Banat i Coll de Nargó. Els dos últims grups d'enguany, Gil Incognetti i Bach Collegium Barcelona, faran parada a la Seu d'Urgell el 19 i el 22 d'agost. I en successos, tres ferits en un accident de trànsit a Oliana. Aquest dimecres al vespre hi ha hagut un xoc entre dos vehicles la travessia de la C-14 a l'avinguda de l'Alt Urgell. Durant les tasques d'atenció i neteja de la via s'ha establert un pas alternatiu. Cobreixen l'Hospital de Cartró de la Vall Fosca per frenar-ne la degradació. El recinte es va construir ara fa 110 anys, amb materials prefabricats per atendre els treballadors que construïen la central hidroelèctrica de Capdella. Actualment és l'únic edifici d'aquestes característiques que es manté dempeus i per això es vol restaurar. Ara en Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils de consultes, un francoil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en esports, bronze de Manel Contreras, Faust Clotet i Miquel Ferran en patrulles a l'Europeu U23 d'eslàlom. Els tres palistes catalans han fet podi en K1 a la primera jornada del torneig continental. Prèviament han aconseguit la classificació per a la semifinal individual de caiac que es disputarà aquest divendres. El Cadí La Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta Solsona. Al llarg del setembre també es mesuraran el Toulouse Metropol a Encamp i el Joventut Badalona Mollerussa i disputaran la Lliga Catalana contra l'Espar Girona. El Cedis Bàsquet presenta la nova equipació 2026-2027. I també en esports, la Seu Futbol Club debutarà a Primera Catalana a Mollet del Vallès. El primer partit a casa serà el 26 de setembre contra el Gimnàstic Manresa i a l'última jornada, al maig, visitaran el Joanenc. Entre els nous rivals també hi haurà el Puigreig, Balaguer, Alpicat, Balàfia, Pirenanca, Igualada i Terrassa. Fem un repàs també de l'agenda d'aquest cap de setmana en què hi ha diverses festes majors a Alinyà, Bar, Sisquer, Tragó, Vilanova de Banat i el Pla de Sant Tirs, amb la qual en parlarem tot seguit al carretera i manta amb Ignasi Cervera. Així doncs, un cap de setmana bastant complet en què també Castellbó celebra el seu mercat Qatar i tenim la festa del carrer major de la Seu d'Urgell. Així doncs, tot un grapat d'activitats per tal de gaudir aquest cap de setmana de festes majors a la nostra ciutat, però també a la resta de la comarca. També aquest divendres comencen les representacions del retaule de Sant Ermengol, una nova proposta també que es pot sumar fins al 15 d'agost. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem ara tot seguit amb el carretera i Manta per parlar amb els membres de la Comissió de Festes del Pla de Sant Tirs. Així doncs, moltes gràcies per escoltar Ràdio Seu. Un dia més, tornem a la una amb més informació ampliada.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.

0: Doncs d'aquí un moment tornarem ja amb el concurs, però abans anem ja per l'entrevista que havíem anunciat per avui, perquè avui ens acompanyen Bernat Guàrdia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I Neus Fenés, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Són de la comissió de festes de la Festa Major del Pla de Sant Tirs i ens han vingut a parlar de tots els actes que tenen previstos al llarg d'aquest cap de setmana. Esteu ja en plena preparació, oi, m'imagino?
1: Sí, sí, sí.
2: Exactament.
1: Una mica nerviosos.
2: Estem ultimant els últims detalls ja.
0: Molt bé, doncs la Festa Major que ja comença aquest divendres i el primer acte que teniu programat és demà a les 6 de la tarda, construcció de vaixells col·lectiva. Ja per començar, ens podeu explicar per què és aquesta construcció?
2: Bé, doncs és per començar a preparar una miqueta ja a la cursa de vaixells que farem el dissabte a la tarda. Així els nens poden començar a construir una mica els seus vaixells i ajudar-se col·lectivament i anar preparant idees i d'una manera que per aconseguir els millors vaixells possibles una mica i que tothom s'ho passi bé.
1: Sí, sí, l'any passat ja ho vam fer perquè bé, va ser el primer any que vam tenir aquesta idea de fer la cursa de vaixells pel rec, que passa pel mig del poble, i la construcció col·lectiva va ser un èxit perquè va venir tothom allà i la gent es va ajudar mútuament i tal, llavors també va ser una cosa molt bonica i evidentment doncs, ens van demanar que ho repetíssim i... I aquí estem.
0: Això és demà, i a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, hi ha campionat de botifarra, el Casol.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, així és. També una mica, com que és una festa intergeneracional, així una mica tothom pot participar de la seva manera, i la veritat és que ha sigut un èxit.
1: Sí, sí, sí, també ho ha estat. Sí, sí,
2: sí, sí, tenim, crec que 10 parelles apuntades ja, i l'any que ve ja tenim moltes ganes de tornar-ho a fer.
1: Sí,
2: ja
1: fins i tot ens han demanat també de fer torneig de Rumi Cup i sí, sí, farem tant... aquí uns quants tornejos.
2: Exacte.
0: Només pot ser interessant, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I a les 9 del vespre ja arriba un dels primers actes destacats que veu estrenar l'any passat i que és el Joc de la Bandera. Començar a les 9 del vespre des de la placeta de Cal Pastisser i primer de tot, per algú que no hagi sentit mai, què és això del Joc de la Bandera que organitzeu?
1: Bé, el Joc de la Bandera és un joc que vam començar a organitzar l'any passat. O sigui, de fet, estem repetint moltes activitats des de l'any passat perquè van tenir molt d'èxit. I és un joc que va sorgir amb la voluntat de donar pel jovent una mica una activitat dedicada a ells que no fos només la típica festa amb el DJ i tal. I consisteix en el tradicional joc de la bandera a l'aire lliure, en què són dos equips que tenen el seu propi camp i la seva bandera i se l'han de robar l'un a l'altre. Llavors, el primer equip que guanya doncs té un coet, un petard, i el dispara i això vol dir que ha guanyat, i llavors doncs tenen el premi i tal. I això ho fem durant la nit, o sigui, quan es fa de nit, per tot el poble. És a dir, no és un camp de futbol, no és un espai reduït, sinó que és tot el poble, llavors hi ha la possibilitat d'amagar-se, de fer emboscades i tal, és realment és molt divertit. I a més està relacionat amb el pregó que ve abans, que és també, o sigui, això és una novetat d'aquest any i està relacionat amb el toc de campanes que vam recuperar fa uns anys, perquè el Pla de Sant Tirs se'ns coneix com a campaners. Hi havia tradició de fer tocs de campanes molt bonics i tal. Llavors això ho vam recuperar fa uns 3 anys a la Festa Major. I aquest any doncs, el pregó també és com que està com tot relacionat i per fer el pregó doncs, també hem comptat com amb creació d'imatgeria pròpia que, gràcies a la col·laboració d'un taller de restauració que es diu Aurum Conservació i Restauració i també amb la col·laboració de La Viterna, que és una companyia de teatre que és bastant recent creada d'aquí de la Seu que doncs, faran el pregó així teatralitzat. Llavors és un pregó així una mica fora del corrent i llavors doncs anirà vinculat amb el toc de campanes i amb la bandera, perquè el toc de campanes donarà l'inici al joc de la bandera.
0: Si això no m'ha dit, no serà un pregó convencional del convidat que fa el discurs,
1: no.
0: Sinó una acció molt més completa, no?
1: Sí, és,
2: exacte.
1: És una obra de teatre així de 10 minuts, relacionada amb el poble, sí, és, ho hem fet així una mica més proper més amè.
0: Molt bé. I això del joc de la bandera, pel que entenem, mentre hi vagi ben més actes, el joc continuarà durant la nit.
2: Correcte. Sí, sí, sí, hi haurà algun en un moment determinat s'acabarà quan trobin la bandera i ja començarà la festa i la nit musical.
0: Molt bé, i hi ha més activitats aquesta primera nit de festa, a les 10 del nit, cinema a la Fresco.
2: Correcte, sí, sí, de fet, per tenir una activitat també pels més petits, mentre ja el joc de la bandera, que nens de 6 anys poder córrer per tot el poble no és el més adient a la nit, i així tenen també una manera de disfrutar de la festa a la nit i de tenir alguna cosa per ells. També hi haurà crispetes,
1: sí,
2: que vendrem,
1: sí, sí,
2: a la barra.
1: I... que a més a més van tenir molt, molt d'èxit entre, sí, sí, els infants els altres anys. I així, bé, també, bueno, hem estat posant cinema d'animació, que entre els infants té molt d'èxit, i a més en català, perquè així també promovem la llengua catalana. I,
2: sí, sí, sí, sí. I de fet és un èxit, sí. Mm.
0: I amb això ja entrem a la mitjanit. Què hi ha preparat per aquesta primera nit de festa?
1: Bé, tenim els DJs, que, bueno, que posaran música, que és el que, és el, sí, que fan, sí, els DJs. I sí, serà una primera nit així de com d'introducció.
2: Ja, sí, més pel jovent, per animar, sí, pel començar jovent, a animar la festa.
1: Sí, bé, i com sempre caurà el Ball del Sac en aquesta primera nit, que és un ball que fem al Pla de Sentirs, que també es fa a altres pobles, però el Pla de Sentirs es té molt com a símbol identitari, i no el posem mai al programa perquè és una dansa molt espontània que surt en algun moment de la nit. Llavors, quan surti, doncs sortirà. És una dansa que es balla amb un sac i o més.
2: Exacte.
1: Uns quants sacs. I bé, és molt divertida, la gent estima molt aquesta dansa. I...
2: Sí, sí, ara és fàcil de fer, per tant, tothom hi pot participar.
1: Exacte.
2: Tothom que vingui podrà ballar-ho.
1: Sí, no és cap dansa que s'hagi d'assajar ni res, és completament popular. Sí,
0: sí. Molt bé, les sessions seran a càrrec de DJ Roca i DJ Quartelillo. Uh-huh. I amb això ja entrem a dissabte, que ja comenceu ben d'hora, perquè al matí hi ha la caminada popular.
1: Sí, la caminada estava organitzada, a més, pels organitzadors de la cursa del Pla, que es va fer el juny, ja fa 4 edicions que es fa, i doncs organitzaran aquesta caminada de la Festa Major, que després anirà vinculada amb la Guerra d'Aigua, que farem després. Llavors, doncs, així doncs, tindrem un matí refrescant. Si no plou perquè clar però sí, sí. I després ja cap a la tarda
2: ja comencem amb les activitats,
1: sí, sí,
2: a tope,
1: sí. Sí, la tarda del dissabte és la més completa, hi ha activitats tota l'estona, entre els jocs de cucanya que l'any passat doncs també van tenir molt d'èxit perquè vam introduir coses com el concurs de menjar flams, i també llavors la cursa de vaixells que llavors és com que s'agafa tota la gent dels jocs de cucanya i es porta cap a la Coromina, així com si fos una processó gairebé,
2: sí.
1: I llavors allà doncs fem la cursa. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Així doncs, per tot el que veiem, aquesta festa del Pla de Sentirs, que hi esteu incorporant novetats, que hi ha gent jove que hi està donant empenta, oi?
2: Mm. Exacte, sí, sí. Estem gent jove, però igualment la gent gran està molt implicada, sobretot es pot veure a la cursa de vaixells. L'any passat hi havia gent de totes les edats, des dels més petits als més grans del poble, i eren allà implicats a la cursa. Va ser un moment de comunitat que va estar molt bé.
1: Sí.
0: Doncs ara precisament ens toca parlar de la cursa de vaixells, perquè és dissabte a les 6 de la tarda a la Coromina. Ens podeu explicar el lloc on es fa i en què consisteix?
2: Bé, la Coromina està justament a l'entrada del poble, just quan fas la primera pujada ja tens aquella primera recta, i doncs els vaixells que s'hauran construït el divendres a la tarda, els nens els posaran al rec i farem diferents curses per veure quin és el vaixell més ràpid i el que aguanta més a flot, que a vegades això és el més difícil,
1: sí,
2: perquè a més el fem amb materials reciclats, per tant és a veure qui ho fa millor. I té premi i tot,
1: sí,
2: els guanyadors.
1: Sí, sí, sí, tenen premi. I a més, bé, és divertit perquè el lloc va molt bé perquè és com, hi ha com la carretera així recta i hi ha el rec com a sota en un camp, llavors, i el rec va paral·lel a la carretera. Llavors a la carretera hi ha una barana i la gent es posa a la carretera a la barana com podent mirar cap avall, i avall veuen diguem que veuen la cursa com a vista d'ocell, entre cometes. Llavors,
0: o sigui que com una mena de grada per veure-ho.
1: Sí, sí,
2: exacte,
1: sí. Exacte.
2: Desperta una emoció,
1: sí, sí,
2: molt graciós.
1: Molt divertit, i clar, i va seguint tota la cursa, realment és molt divertit, sí, sí.
0: Molt bé, recordeu això, si voleu veure, és dissabte a les 6 de la tarda, i amb això ja entrem a la nit. Què teniu preparat per dissabte a la nit?
2: Bé, doncs a la nit ja comencem amb el sopar popular, on aquest any està siguent tot un èxit.
1: Sí, hem tingut un rècord d'assistents, bé, que ja l'havíem tingut també l'any passat i l'any anterior,
2: perquè sí,
1: cada any s'hi apunta més gent, i a més, bé, és el moment en què es reuneix molt tota la gent del poble i tal, perquè després també hi ha el bingo, i bé, també aquest any hem incorporat el menú infantil al sopar, que cosa que és una novetat d'aquest any, que ja s'havia fet altres anys, però l'hem tornat a reincorporar, i bé, és això, o sigui, és és un moment en què es fa molta comunitat, tothom es reuneix a la plaça, per no només per sopar, sinó després per també continuar la festa, i nosaltres des de la comissió, doncs, bé, és un moment que també és el moment de passar més nervis, però al mateix temps també sempre rebem molt el suport de la gent, perquè, bé, com hem dit abans, o sigui, no, vull dir, no som només la comissió de festes que ho organitzem tot i ja està, sinó que sempre rebem molt l'ajuda de la gent del poble que participa en el muntatge de les taules del sopar i tal. Llavors també, encara que el sopar comenci a les 9, la gent ja comença a aparèixer abans per ajudar a muntar les taules, i això s'agraeix molt.
2: Sí, sí, de fet no només és la gent del poble, també ve gent d'altres pobles, d'Adrall, de la parròquia, d'Arfa. Per tant, és un sopar multitudinari en què et trobes amb molta gent que poder durant tot l'any no t'has trobat, i és un moment de reunió que és molt maco veure-ho, perquè potser gent que no la veus en tot l'any, i comença aquest moment de festa que potser és el que dona inici a tota la nit.
0: Sí, no es podem dir que és un sopar només del poble, sinó del municipi, de fet.
1: És gairebé municipi, sí, sí. I bé, i llavors, doncs, a continuació, doncs, tenim el cafè després del bingo, que tenim uns premis molt xulos aquest any, que, bueno, que són sorpresa, però ens hem buscat de molt xulos. I després, doncs, ve el cafè latino, a fer, bé, versions i, bueno, música bastant diversa, sempre comencen amb passos dobles, valsos típics i tal, i després, doncs, versions de tota la vida, que tothom es coneix, música d'aquella que tothom s'emociona, i després el DJ Jobal, que bueno, que també l'hem contractat aquest any, i sembla que té.
2: Sí, i acabarà d'amenitzar una mica la festa després de totes les versions, i que tota la plaça al final acabe ballant, i és un moment també molt maco que veure tota una plaça ballant junts i cantant les mateixes cançons de tota la vida.
1: I a més una plaça tan gran com la nostra, perquè sempre havíem tingut com aquesta d'allò de, ostres, és que la nostra plaça és enorme i sembla que estigui buida.
2: Sí, no?
1: I tot i així, l'any passat, per exemple, semblava que estigués molt plena, i tenint en compte que és molt gran. I això, ostres...
2: Sí, sí, convidem a tothom a venir i a disfrutar, perquè de veritat és una nit molt maca. Mm.
0: Perfecte, doncs ja ho sabeu, festa grossa dissabte a la nit al Pla de Sant Tirs, sí, la festa major que s'acabarà diumenge. Què teniu previst al migdia?
2: Bé, doncs començarem amb el repic de campanes, que ja gairebé s'ha instaurat com una tradició, i seguit de la missa solemne, com cada any, que serà, de fet, l'última missa de mossèn Pau al Pla amb nosaltres, perquè amb els canvis que ha hagut a Bisbat...
0: Sí, doncs, hi ha diversos canvis.
2: Sí, doncs serà l'última missa, i serà poder molt emotiu també. I seguidament ja tindrem la benedicció del nou rellotge, que l'han restaurat aquest any.
1: Sí, l'han restaurat aquest any, sí, sí. Perquè, bé, es va fer malbé i tal, i doncs ara recentment, les últimes setmanes, doncs l'han estat restaurant, i ara el tenim nou de trinca.
2: Llavors, sí, el podrem inaugurar. Sí, exacte.
0: Si algú vol anar a veure on està ubicat aquest rellotge de sol?
1: El campanar.
2: És a la plaça Major, ho farem allò tot. I seguidament tindrem el vermut i les sardanes.
1: Exacte, sí, sí. Que bé, que a més ens va agradar molt l'any passat, perquè a la sardana es va venir gent d'altres llocs de la comarca, perquè hi ha gent del món sardanista que segueix bé, quan es fan trobades de sardanes i tal, i a més doncs també va ser bonic, perquè vam fer comunitat també amb gent de la resta de la comarca. I continuant amb les danses, després a la tarda també tindrem l'Urètic, que és el grup de l'Ivan Caro i altres membres també que són integrants de l'Orquestrina Trama, i que fan les danses populars, que també reuneixen a gent de diferents llocs que segueixen a aquests tipus d'espectacles, i que a més ja l'Orquestrina Trama ja la vam tenir al desembre, al Pla, també, i van fer també molta festa, bé, perquè són molt dinàmics, totes aquestes danses populars són molt amenes, són molt divertides de fer, i ells mateixos doncs ens faran el final de festa.
0: Perfecte, doncs hem repassat ja el programa complet d'aquesta festa major del Pla de Sant Tirs. Aprofitant que us tenim aquí, no sé si hi ha alguna altra activitat que tingueu preparada al llarg de l'any que vulgueu esmentar.
1: De moment no.
2: De moment sempre estem organitzant coses. Sí. Si voleu, ens podem seguir a l'Instagram, on anem penjant totes les novetats de que fem a la comarca, bueno, al municipi, però també al poble en concret. I així és que, si ens segueixen, tindran totes les novetats allà.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies a Neus Fanés i a Bernat Guàrdia, que ens, en nom de la Festa Major del Pla de Sant Tirs, que ens han vingut a parlar d'aquesta celebració, recordem, al llarg d'aquest divendres, dissabte i diumenge, al Pla de Sant Tirs. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Igualment. Gràcies.

0: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix en casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de 2 dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat. Ràdio Seu.
1: Doncs ja ens hem posat al dia d'una altra de les festes assenyalades de la nostra comarca, la festa del Pla de Sant Tirs, aquest divendres, dissabte i diumenge, però ens havia quedat pendent el concurs, que com havíem dit abans, i ara el reprenem allà on l'havíem deixat. Estem buscant un poble del Pirineu i podeu guanyar un dels premis directes de Ràdio Seu. Ja en sabíem unes quantes coses, per tant, doncs, ara és el moment de recapitular i de que torneu a trucar per endevinar-lo. Sabíem que és un poble que no és a l'Alt Urgell, que mirant des de la Seu és en direcció est, que és un, es pot considerar un poble de muntanya, està a més de 1.000 metres d'altitud i que és un poble no molt petit, però tampoc molt gros. Sí, bon dia.
5: Bon dia. Ja, per lo que dit ara, em sembla que no ho adivino.
1: A veure. Digues, Juani.
5: En Sovell, no.
1: Què em volies dir?
5: En Sovell.
1: En Sovell? No, no és en Sovell.
5: Vale, gràcies.
1: Gràcies, Juani. Fins ara. I no és en Sovell perquè una altra de les dades que havíem donat és que no és a la comarca de l'Alt Urgell, ni tampoc és a la Cerdanya. Amb això, doncs, ja tenint en compte que és en direcció est, doncs s'ha de buscar alguna altra comarca de muntanya del Pirineu que estigui a l'est de la Seu. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
6: Bon dia. Soc la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
6: Podria ser Castellà de Nuc?
1: No és Castellà de Nuc. Teresa, gràcies. No és Castellà de Nuc, però com Castellà de Nuc és un poble, aquest que estem buscant, que també és muntanya, que també es pot considerar muntanya, perquè està a una altitud considerable, igual que aquest que ens acaben de dir. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
7: Amb Ventura Vilarrupla.
1: Ventura, hola, digues.
7: Pot ser Sant Llorenç de Morunys?
1: No és Sant Llorenç de Morunys, Ventura.
7: Vale,
1: gràcies. No és tampoc Sant Llorenç de Morunys, aquesta població que estem buscant. De moment sabem que està a més de 1.000 metres, que supera els 1.000 metres d'altitud. Normalment sempre diem si està per sota dels 1.000 o per sobre dels 1.000, doncs aquest que està per sobre dels 1.000 metres d'altitud i, per tant, ja es pot considerar un poble de muntanya, com alguns dels que ens heu dit. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlo?
8: Teresa Graell.
1: Teresa, digues.
8: És del Berguedà?
1: No és el Berguedà.
8: Vale.
1: Vols dir algun poble igualment?
8: Ja dic Gósol, però és per Berguedà.
1: Sí, exacte. Gràcies, Teresa. Doncs va, ja sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant és des de la Seu en direcció est i no és ni a la Cerdanya ni al Berguedà. Per tant, doncs cal buscar alguna altra comarca ja de la part oriental del Pirineu. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
9: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Teresa, la digues.
9: Pot ser Setcases, eh?
1: Teresa, és Setcases. Felicitats.
9: Gràcies.
1: Molt bé, doncs l'has clavat perquè no ens havien dit fins ara cap poble del Ripollès i mira, s'ha arribat tu i ens l'has dit. Teresa Vidal ets, ens has dit?
9: Teresa Vidal Medo, sí.
1: Molt bé, perfecte. Doncs Teresa, l'has endevinat. D'aquests premis directes que havíem dit, te'n fa gràcia algun en especial?
9: La tassa ja la tinc, però la motxilla.
1: La motxilla, doncs vinga, va, motxilla adjudicada. Cap problema.
9: Molt bé.
1: Molt bé, Teresa, felicitats.
9: Gràcies.
1: Doncs, efectivament, era Setcases, població que havíem dit que no és a l'Alt Urgell, que és l'última dada que hem donat fa un moment, és que és cap al Pirineu Oriental, i efectivament així és. És per damunt dels 1.000 metres d'altitud. De fet, Setcases és un dels últims pobles del Pirineu que està per damunt dels 1.000 metres anant cap a la Mediterrània. Havíem dit també que no és una comarca veïna d'Alt Urgell, però que és el Pirineu Català. Anàvem a dir, si no l'haguéssiu endevinat, que és la comarca del Ripollès, també que és cap de municipi, i que més dades d'aquest poble, doncs, per exemple, que és un dels municipis preferits per fer excursions pel que fa al Pirineu Oriental. L'estiu s'hi congrega moltíssima gent per gaudir de les muntanyes i del paisatge, perquè realment tota aquella zona gaudeix d'un paisatge preciós. I una altra dada destacada de Setcases és que des de fa uns quants anys, acull una estació de esquí, concretament la de Vallter, que a més és l'estació més oriental dels Pirineus. Està situada, en línia recta, menys de 100 quilòmetres de la mar Mediterrània i en dies molt serens, de fet des de les pistes de Vallter es pot veure perfectament la mar Mediterrània. Setcases és un municipi de la comarca del Ripollès, és a la capçalera del riu Ter i està situat a l'extrem nord de la regió de l'Alt Ter. Aquest nom està documentat des de l'any 965, ja fa més de 1.000 anys, en unes donacions que va fer el comte Sonifred de Besalú al monestir de Sant Pere de Camprodon. La seva església conserva un retaule barroc dedicat a Sant Miquel, que és l'únic de tota la vall de Camprodon que es va salvar de ser cremat a la Guerra Civil, i actualment és un centre turístic notable, sobretot per l'excursionisme. El seu principal reclam pels excursionistes és l'Ull de Ter, i també per l'esquí, com dèiem, l'estació de Vallter. Tot plegat l'ha fet créixer molt més enllà del nombre de cases que suggereix, evidentment, el poble. Ens imaginem que doncs, l'origen del nom del poble és bastant obvi. A l'inici devia estar format per per 7 cases, però després va anar creixent. Pel que fa justament a l'evolució demogràfica, l'any 1920 tenia, de fet, més habitants que ara. Ara, fa un segle, tenia uns 350 habitants. Al llarg de les dècades següents va anar perdent població, fins a tocar fons l'any 1981 amb 148 habitants, però just uns anys abans s'havia obert l'estació d'esquí de Vallter i això ha contribuït a que recuperés població al llarg dels anys següents fins a situar-se actualment en uns 200 habitants, aquest fixos, a banda de molts que té també de segona residència. És, doncs, aquesta població i municipi de Set Cases, que és el situat més al nord de la comarca del Ripollès, i com dèiem, mirant cap a l'est, un dels últims pobles de més de 1.000 metres d'altitud que hi ha ja anant cap a la Mediterrània. Doncs avui hem sabut més coses d'aquest bonic poble de Set Cases, el Ripollès. Fem una pausa i ens quedarà ja tota l'estona fins a l'una del migdia per la bateria de preguntes. Fins ara.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No te pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs el que dèiem, ens queden 20 minuts per endavant i descomptant els consells que donem dels nostres patrocinadors, tenim força temps per la bateria de preguntes que reprenem. Ahir ens havíem quedat preguntant quin conegut escriptor és l'autor de la novel·la El perquè de tot plegat, una de les de més èxit de les darreres dècades en català, 93-36-06-17. I també havíem preguntat quin és el vent que bufa més sovint a l'Empordà i que s'ha convertit fins i tot en un signe d'identitat de tota aquesta zona. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Més qüestions. Quin escriptor, un altre, va ser l'autor del poemari L'Atlàntida? 973-36-06-17. Seguim aquí en directe al 107.2. I una relacionada amb aquesta casa. Qui dirigeix el programa de Ràdio Seu, Niu de Contes? Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: A veure, aquesta novel·la del perquè de tot plegat, el Quim Monzó.
0: Quim Monzó, correcte. Moltes gràcies, Dolors. Fins ara. Doncs hi va ser Quim Monzó, l'autor del perquè de tot plegat, que amb els anys s'ha convertit en una de les novel·les en català més venudes de tots els temps. 93-36-06-17. Hem demanat també quin és el vent característic i més habitual de l'Empordà i que, com diem, s'ha convertit fins i tot en un signe d'identitat de l'Empordà. 93-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
1: El vent de l'Empordà, la tramuntana.
0: La tramuntana, evidentment. Moltes gràcies. Doncs sí, aquí en alguns llocs d'aquí al Pirineu també hi bufa sovint amb força, però no tant com en aquella zona on de vegades els cops de vent són realment espectaculars i, a més, molt constants. 973-36, per cert, ara, mira, mateix torn, bufa una mica el vent aquí a l'exterior dels nostres estudis, cosa que vol dir que ve canvi de temps. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
2: Vas contestar lo de la fi de la guerra de successió?
0: No ens ho han contestat.
2: No està contestat. 1714.
0: Correcte. Moltes gràcies.
2: Permet.
0: Fins ara va ser amb la coneguda com a Batalla de Barcelona, que es va acabar l'11 de setembre de 1714 i per això, doncs, l'11 de setembre és com un bon en aquells fets a la Diada Nacional de Catalunya. 93-36-06-17. Més qüestions. Una altra relacionada amb aquesta qüestió. Qui dirigeix el programa Niu de Contes de Ràdio Seu? Hem demanat. I també quines dues persones van ser les primeres oficialment a fer el cim de l'Everest? 973-36-06-17. Més preguntes. Quin poble va quedar totalment negat per la construcció del pantà de Riòbia? Es va convertir, de fet, en un símbol de la lluita contra la construcció d'aquest pantà. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
3: Mira, el poble inundat. De
0: Bassella. Doncs sí, va ser Bassella.
3: Bassella.
0: Gràcies. Doncs Bassella va ser aquí de l'Alt Urgell, però n'hi havia un altre a la Noguera, que del qual se'n va parlar, de fet, força més. Quin era aquest poble? 973-36-06-17, que després va haver de reconstruir de nou. 973-36-06-17. Més preguntes. Qui va dirigir la pel·lícula Oppenheimer, una de les de més èxit de aquests darrers anys? Qui és el director de la pel·lícula Oppenheimer? 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: La Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
1: L'altre poble que va quedar inundat,
0: sí.
1: Això és Tiurana.
0: Ara sí, Tiurana. Moltes gràcies, Teresa. Doncs hi va ser Tiurana, que de fet va protagonitzar una llarga lluita per impedir, sense èxit finalment, que es construís aquest macroembassament de Rialp. 973-36-06-17. Qui va dirigir la pel·lícula Oppenheimer? 973-36-06-17, una de les de més èxit d'aquests darrers anys. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: El programa que teniu de contes, la Montse Rollán.
0: Correcte, Montse Rollán. Mm. Moltes gràcies. Doncs sí, Montse Rollán, actualment una de les col·laboradores, de fet, més veteranes de Ràdio Gés, ja porta força anys portant aquests contes cada dijous aquí a Ràdio Seu, i en tenim una bona recopilació actualment. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
4: Oppenheimer, Christopher Nolan.
0: Christopher Nolan, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, ja que avui hem parlat de festes majors, quin és l'acte que tradicionalment enceta la festa major de Castellciutat, de la qual en vam parlar aquesta setmana passada? Quin és l'acte que tradicionalment enceta la festa major de Castellciutat? Podeu seguir trucant. I tenim una altra pregunta relacionada amb aquesta pel·lícula Oppenheimer. Ens podeu explicar per què es va fer conegut aquest personatge Oppenheimer? Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
4: L'acte de Ciutat és la plantada del Pic.
0: La plantada del Pic, correcte. Moltes gràcies. Sí. Doncs sí, la plantada del Pic es fa normalment el dilluns, a l'inici d'aquesta celebració, i s'acaba la festa precisament al cap de 7 dies amb la tallada d'aquest pic que s'ha portat des del bosc. 9-3-36-06-17. Vinga, som-hi. Endavant. Sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
5: Mira, els dos escaladors són el Sir Edmund Hillary i el Tenzing Norgay.
0: Correcte, moltes gràcies.
5: Benis,
0: doncs sí, van ser Edmund Hillary, muntanyenc neozelandès, i Tenzing Norgay, que feia de Sherpa de Hillary, i van aconseguir oficialment el 29 de maig de 1953. Actualment, la veritat és que l'Everest darrerament s'ha convertit en un circ. Fa bastanta pena veure com s'ha massificat, però en el seu moment va ser tota una fita que aquest fet que es toqui algú trepitgés per primer cop al cim de l'Everest. Endavant, sí, hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
6: El poema de l'Atlàntida, del Verdaguer.
0: Correcte, Jacint Verdaguer. Moltes gràcies, Tere. Doncs hi va ser mossèn Cinto Verdaguer, conegut com a poeta, però també com a muntanyenc. De fet, va ser un dels pioners del muntanyisme aquí al Pirineu català i a tot Catalunya, i que va deixar, entre altres obres, aquesta cèlebre de l'Atlàntida. Endavant, sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
4: Oppenheimer va de la construcció de la bomba atòmica.
0: Exacte. Moltes gràcies, Joan. Doncs sí, Oppenheimer era un enginyer alemany que es va establir als Estats Units i que en plena guerra mundial va ser qui va desenvolupar la primera bomba atòmica que es va executar, com se sap, a Hiroshima i Nagasaki. Després es va penedir de fet d'haver ajudat a desenvolupar aquesta monstruositat i va lluitar perquè no hi hagués perquè es frenés la proliferació nuclear. 9-3-36-06-17. Doncs seguim amb la bateria de preguntes. Amb més qüestions. Qui és el director artístic del Retaule de Santa Ermengol? Ho hem comentat fa un moment i l'entrevistarem demà. Qui és l'actual director artístic del Retaule de Santa Ermengol? 9-3-36-06-17. 9-3-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. I a camí ja de la 1 del migdia. Tenim temps encara per rebre trucades. De moment no n'hi ha, doncs aprofitarem per fer una pausa molt breu i amb això després ja arribarem a les últimes preguntes abans de la 1 del migdia. Tornem d'aquí un moment. Fins ara.
7: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
8: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
7: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
9: A
8: Art i Foc, som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
9: Ai, no t'havia vist.
10: Què et passa? Fas mala cara.
9: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
10: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
9: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
10: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
9: Què dius?
10: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
9: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
7: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
11: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
7: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
11: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
7: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
11: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
7: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
12: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Doncs ja tornem a ser aquí en directe, a recta final, fins a l'una del migdia. Tornem a obrir el telèfon allà on l'havíem deixat. La bateria de preguntes no para mai. I ens havíem quedat preguntant ahir quins artistes participaran a Pere Mola a la proposta Perifèria Cultural. La tenim trucada. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: El director artístic del retaule és el Xavier Piguillem.
0: Correcte, Xavier Piguillem. Moltes gràcies, Teresa.
1: A vosaltres.
0: Xavier Piguillem, que precisament serà el convidat de demà aquí al Carreter i Manta, ens explicarà l'última hora del retaule de Sant Armengol, que recordem comença les representacions demà mateix. I recordem també que hem repartit invitacions, les han guanyat aquests darrers dies Teresa Garell, Juani Menduinya, Marga Casal i Tere Jové. Les podreu recollir, ja ens ho han confirmat, taquilla mateix, en el dia que vulgueu anar a la representació. Més qüestions. A quin municipi pertany el Santuari de la Mare de Déu de Castellllebre? A quin municipi pertany el Santuari de la Mare de Déu de Castellllebre? I també, quina és l'adreça de la seu central de Peusa, el de la companyia elèctrica Peusa? 973-36-06-17. Quina és l'adreça de la seu central de Peusa? 973-36-06-17. Vinga, tornem a la literatura. Qui va escriure el clàssic Guerra i Pau? Qui va escriure el clàssic de la literatura Guerra i Pau? 973-36-06-17. I una d'una altra entrevista que hem fet darrerament, quin cantant andorrà té previst de gravar un videoclip a l'Hotel La Glorieta. Havia planificat de fer-lo fa uns dies, però a causa de la forta calor ho van ajornar, però ho faran d'aquí poc. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors.
2: Aquí està el Santuari de la Mare de Déu de Castellllebre, és a Pere Mola?
0: És a Pere Mola, correcte.
2: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, en un punt elevat del municipi de Pere Mola i visible des de tot el voltant, i aquest santuari de Castellllebre. 973-36-06-17. Nova trucada. Sí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sí, bon dia.

0: estudis de Ràdio Seu. 9-3-36-06-17. Doncs seguim aquí en directe. M'ha demanat fa un moment qui va escriure el clàssic de la literatura Guerra i Pau. Sila, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: La Tere.
0: Tere, digues.
1: El Tolstoi va escriure.
0: Lev Tolstoi, exacte. Moltes gràcies, Tere. Doncs hi va ser Lev Tolstoi, aquest autor rus que celebra, que va escriure aquesta novel·la Guerra i Pau. Hem demanat també quin cantant andorrà té previst de gran videoclip a l'hotel La Glorieta aquest estiu. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, digues.
2: Ho han dit, el Castell d'Ebre, a quin municipi pertanyeix?
0: Sí, ens ho han dit fa un moment.
2: Ah, val, doncs pues, res.
0: Molt bé. Cap problema, Teresa. Gràcies. Més qüestions. Quantes edicions s'han celebrat fins ara, incloent la d'aquest any, de la trobada amb els acordionistes del Pirineu, Arsègal, i aquí la Seu també, des de ja fa força anys. 9-3-36-06-17, 12:57 minuts. Seguim aquí en directe al 107.2, a punt de ja d'arribar a la una del migdia. Nova trucada, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Jordi.
0: Jordi, digues.
3: El cantant andorrà és el Macuca.
0: Macuca, correcte.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Macuca, aquest cantant, que hem tingut també aquí els estudis de Ràdio Seu, explicant-nos la seva trajectòria i que, doncs, va obrint-se camí amb decisió en el món de la música, que té previst, com dèiem, gravar aquest videoclip a l'hotel La Glorieta. N'estarem pendents. Amb tot això, esperem a veure si arriba alguna altra trucada per les preguntes que encara en teníem per respondre. No hi ha trucades, doncs aprofitarem ja per deixar-ho aquí, perquè queda un minut per la una del migdia i Pep Graell ja està a punt amb l'informatiu migdia. Una vegada més, moltíssimes gràcies per la vostra participació i tornarem demà, que ja som a divendres i això sempre més o menys dona alegria. Moltes gràcies, fins demà.

0: Molt bon dia, és la 1:01. Comencem l'informatiu migdia tot fent el repàs dels titulars.
1: Titulars.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a reclamar al govern millores en el transport públic. El consistori demana actuacions per reforçar la connectivitat de la ciutat i de l'Alt Urgell, una reivindicació avalada per unanimitat pel ple municipal i que ja es va fer l'any passat, considerant que hi ha freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ultima els treballs de manteniment als accessos a Civis.

Tamariu, Berén i Argestues. També és a punt d'acabar l'asfaltat de la passarel·la de Tragó. Aquest agost es millorarà l'accés al nucli de Forn i es farà l'asfaltat i l'execució del drenatge a l'accés a Canturri. Aquestes i d'altres actuacions s'inclouen al Pla de Camins 2026 amb una inversió d'1,1 milions d'euros. El carrer Major de la Seu d'Urgell celebra la seva festa. Aquest dijous hi ha el Corre Quintos i la sessió de DJ Bernard Espussi. I divendres el ball de tarda, un sopar popular i el concert del grup Boys Dam. Dissabte tindrà lloc el pregó, unes jams de swing, jocs infantils, la cursa Beer Mile, un taller de bachata i l'actuació del Niño de la Hipoteca. El FEMAP 2026 enceta a Castellciutat la segona meitat de la programació. El conjunt La Caixa ha actuat aquest dimecres al vespre a l'hotel El Castell i la setmana entrant hi haurà concerts a Estamariu, Vilanova de Banat i Coll de Nargó. Els dos últims grups d'enguany, Gil Incognetti i BAC Collegium Barcelona, faran parada a la Seu el 19 i el 22 d'agost. Tres ferits en un accident de trànsit a Oliana. Aquest dimecres al vespre hi ha hagut un xoc entre dos vehicles a la travessia de la C14 a l'avinguda de l'Alt Urgell. Durant les tasques d'atenció i neteja de la via s'ha establert pas alternatiu. I a l'apartat de Pirineu cobreixen l'hospital de Cartró de la Vall Fosca per frenar-ne la degradació. El recinte es va construir ara fa 110 anys amb materials prefabricats per atendre els treballadors que construïen la central hidroelèctrica de Capella. Actualment és l'únic edifici d'aquestes característiques que es manté dempeus i per això es vol restaurar. Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca. La víctima, de 13 anys, està fora de perill i l'arrestat, de 33, l'acusen de tentativa d'homicidi. Ara en Salut reforça la climatització dels espais assistencials de Viella per fer front a la calor. El dispositiu inclou aires portàtils a consultes, un fan coil a urgències i ventiladors a la sala d'espera. I en l'apartat esportiu bronze de Manel Contreras, Faust Clotet i Miquel Ferran en patrulles a l'Europeu U23 d'eslàlom. Els tres palistes catalans han fet el podi en K1 a la primera jornada del torneig continental. Prèviament han aconseguit la classificació per la semifinal individual de caiac que es disputarà divendres. El Cadí la Seu començarà els partits de pretemporada contra el Lima Horta Solsona. Al llarg del setembre també es mesuraran el Toulouse Metropol en camp i el Joventut Badalona Mollerussa i disputaran la Lliga Catalana contra l'Esparts Girona. El Cedis Bàsquet presenta la nova equipació 2026-2027. La Seu Futbol Club debutarà a Primera Catalana a Mollet del Vallès. El primer partit a casa serà el 26 de setembre contra el Gimnàstic Manresa i a l'última jornada, al maig, visitaran el Joanenc. Entre els nous rivals també hi haurà Puigreig, Balaguer, Alpicat, Balàfia, Pirenaica, Igualada i Terrassa.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
2: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha tornat a instar la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya a impulsar millores en el transport públic que connecta la ciutat i l'Alt Urgell amb la resta del país. El consistori reclama un increment de les freqüències, noves connexions i un servei més adaptat a les necessitats de la ciutadania per reduir el dèficit de mobilitat que pateix la comarca. A més, la demanda que compta amb el suport unànime dels grups municipals Compromís, Junts, Esquerra i la CUP. El consistori ja va posar sobre la taula aquesta problemàtica el setembre de 2025, quan va fer arribar formalment al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica un informe detallat sobre l'estat del transport públic al municipi, adreçat al subdirector general de Transport Públic, Benjamín Cubillo, i a la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López. El document alertava que, malgrat el paper estratègic de la Seu d'Urgell com a porta d'entrada a Andorra i capital de l'Alpineu, la mobilitat col·lectiva pateix mancances estructurals, principalment freqüències insuficients i una dependència excessiva del vehicle privat. I l'informe municipal posava sobre la taula 6 propostes concretes. Augmentar la freqüència de la línia amb Lleida amb 2 horaris addicionals. Afegir una parada a l'Hospital Arnau de Vilanova per atendre els desplaçaments sanitaris. Incorporar noves línies directes cap a les universitats de Tarragona i Girona. Reforçar els busos amb Barcelona en els moments de més demanda i estudiantil. Ampliar les connexions cap a Lleida amb noves parades com a Balaguer i garantir el compliment estricte dels horaris a totes les parades del recorregut. Aquesta reclamació, sostinguda pel govern municipal des de fa mesos, compta a més amb l'aprovació unànime per part de tots els grups del ple d'una moció que reclama a la Generalitat serveis d'autobusos directes amb els principals campus universitaris del país, Bellaterra, Vic, Girona i Tarragona, així com la millora de les connexions de cap de setmana a Barcelona i Lleida. El fet que la moció hagi comptat amb el suport de l'autoritat del consistori apuntant evidencia que la millora del transport públic és una prioritat compartida per tot el poble. El treball de l'Ajuntament en aquest àmbit s'ha desenvolupat també de la mà de la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, que ha fet seguiment de la qüestió des de la perspectiva dels drets de la ciutadania, especialment pel que fa a la igualtat d'oportunitats dels joves i de les persones que depenen del transport públic per motius de salut o de feina. L'escoltem a continuació.
3: És un greuge que patim els ciutadans a l'urgellens. És un tema que jo repetidament he fet constar en les memòries que he anat fent i és un tema que em preocupa especialment i té diverses arestes aquest tema. D'una banda, hi ha, per exemple, sabem que hi ha un, ho constatem, no? Hi ha un servei molt eficient cap a la Cerdanya, cap a Barcelona també. En canvi, tenim un servei molt eficient cap a Lleida, que és una de les reclamacions que la ciutadania de la Seu fa. Jo el trobo realment interessant perquè hi ha com 2 hores en què la gent pot anar a Lleida. I una de les importants del matí seria que pogués parar a l'Arnau de Vilanova, que és una reivindicació antiga i que podem fer la nostra, evidentment.
2: L'alcalde de Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha remarcat que portem des de 2025 treballant de manera constant i rigorosa perquè la Generalitat prengui consciència del dèficit del transport públic que arrossega el nostre territori i destaca el suport unànime de tot el consistori a través de la moció aprovada al ple. Per la seva banda, la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, ha subratllat que el dèficit de transport públic no és només una qüestió de mobilitat, sinó una qüestió de drets. Afecta l'accés a l'educació, a la sanitat i a les oportunitats laborals de la gent de la Seu i de tot l'Alt Urgell. Escoltem també a continuació.
3: Jo penso que hi hauria moltes més freqüències a Lleida. Pensar-les amb una mica de que des de l'Ajuntament s'ha fet, i jo també he fet un informe doncs, demanant que hi hagi aquesta situació, que s'arregli, que estem vivint en un lloc molt allunyat, tenim pocs mitjans de transport i, per tant, crec que Lleida és fonamental perquè, vulguem o no, és el lloc on el nostre punt de referència, per exemple, l'hospital, no? I després hi ha també un altre tema que voldria constatar, i és que actualment hi ha molts gent jove que està estudiant a Tarragona, a Girona, a Vic. Potser també hi hauria d'haver, jo penso, no potser, jo penso realment que hi ha de ser un transport, doncs, aquests, al cap de setmana, a aquests punts, no?, a Tarragona, a Girona, que passi per Vic i que sigui, doncs, molt... que la gent en pugui gaudir i no pugui, no hagi d'estar pendent sempre de tots el transport privat o de no poder venir a la Seu per aquesta qüestió.
2: Des del consistori es recorda que l'únic accés rodat converteix el transport públic en una qüestió clau per evitar la desigualtat territorial, la dependència del vehicle privat i el fre al creixement econòmic i turístic de la comarca.
1: Les notícies de la Seu.
2: El Consell Comarcal de l'Alt Urgell enllesteix aquests dies les primeres obres del Pla d'Accessos a Nuclis corresponent al 2026. La inversió conjunta de totes les actuacions s'eleva a pràcticament 1,1 milions d'euros, dels quals 970.000 procedeixen de la subvenció de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i la resta és finançada pels ajuntaments dels municipis implicats. De moment, ja s'han acabat els treballs de manteniment i reparació previstos a la carretera d'accés a Civís, al municipi dels Valls de Valira, amb un pressupost de 44.530 euros, i la segona fase d'arranjament del ferm de la carretera de Noves de Segre a Berén i Argestues, a les Valls de Gran, amb un pressupost de 224.200 euros. D'aquesta segona obra, ja se n'havia fet la primera fase l'any passat. Igualment, són a punt d'acabar les feines de millora del ferm a la carretera d'Estamariu, on també s'ha actuat per segon any seguit amb un pressupost de 117.135 euros i s'ha acabat l'asfaltat de la passarel·la vehicular a Tintada de Tragó entre els municipis de Peramola i Oliana, amb mescla asfàltica flexible i amb un pressupost de 33.737 euros. Aquest mes d'agost començaran les obres de millora del camí d'accés al nucli de Forn, a Fígols i Alinyà, pressupostades en 171.503 euros. I l'actuació amb més pressupost del pla de camins d'enguany, l'asfaltat i l'execució del drenatge de la via que porta al poble de Canturri, a Montferrer i Castellbó, a la qual es destinaran 226.593 euros. Paral·lelament, en la convocatòria d'aquest any es va decidir per primer cop destinar una partida d'uns 180.000 euros a treballs de millora de drenatges longitudinals, les cunetes, en diverses carreteres. Per exemple, ara s'està fent aquesta actuació als accessos de Vilanova de Banat, a la Gisserc, o Cera, a l'Avancer Fornols, Nuncarga, Peramola i Mirambell, en aquest cas ja al municipi de Bassella.
1: Les notícies de la Seu.
2: Ja ha començat la festa del carrer major de la Seu d'Urgell. La celebració es va recuperar fa 3 anys i actualment ja ofereix activitats al llarg de gairebé una setmana sencera, tot i que el gruix principal serà el cap de setmana. El programa va començar dimarts amb un joc de descoberta del centre històric i ha continuat aquest dimecres amb la missa en honor a la Mare Déu de la Llet. Els actes més lúdics ja comencen avui dijous, al vespre, a 8:15, amb el Correquintos, que sortirà des del bar Escol i anirà acompanyat de la batucada del grup urgellenc Tambuca. Ja de nit, a 12:15, a la plaça Patalín hi haurà la sessió de DJ Bernard Espussi. Aquest divendres 7 d'agost, també a la plaça Patalín s'oferirà el ball de tarda amb el duet Pep i Maria José a les 7 i el sopar popular a les 9. Ja a la mitjanit començarà el concert del grup Boys Dam i s'acabarà amb una sessió de DJ. Les propostes de la possibilitat de que visitin veïns i visitants d'arreu, ens en parla Susana Muñoz, membre de la organització.
4: Pues aquest any tenim un munt d'activitats, a més molt concentrades i molt enfocades a tindre molta gent. Ara ja portem 4 anys i a poc cada any hem tingut una mica d'experiència en veure quines activitats pues eren les que més combinaven amb la festa major, i creiem que aquest any totes les activitats que hi ha tindrem molta gent.
2: Una festa major que s'ha recuperat tot just ara fa 3 anys, per tant aquesta és la quarta edició.
5: Va estar perduda durant 15 anys, si no recordo malament, i bé, i això, amb 4 veïns del carrer, 4 amics i 4 companys, des de fa 4 anys doncs l'hem tornat a engegar i cada cop sembla que va creixent.
2: La jornada més acte serà dissabte i començarà a les 12:30 amb el pregó, a càrrec del metge i escriptor Joan Aixàs, i la traca d'inici seguida d'una jam de swing, A la tarda hi haurà un berenar i jocs infantils a les 6 i la cursa Beer Mile a les 7, en què els participants han de fer un recorregut d'una milla, uns 1.600 metres, en què cada 400 metres han de fer una parada per beure una cervesa. Al vespre, a 8:45, hi haurà un taller de bachata i a partir de la mitjanit el concert del cantautor Niño de la Hipoteca. La nit s'acabarà amb el grup de versions de Pachangers. Finalment, diumenge 9, a les 12:30, hi haurà la festa a l'escuma. A les 4 de tarda, el torneig d'escacs, organitzat pel Club Escacs La Seu, i a les 7 del vespre, el bingo a la plaça Patalín. La comissió de la festa al carrer Major ha remarcat que els actes són oberts tant als veïns del centre històric com a tota la població de La Seu i d'arreu.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
2: El Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP, entra a la segona meitat de la seva 15a edició després d'un mes de juliol que ha tornat a portar la música antiga a un gran nombre de poblacions del Pirineu. Per exemple, aquest dimecres mateix, dia 5, Castellciutat ha estat l'escenari del primer dels dos concerts del conjunt La Càtzia, concretament a l'Hotel El Castell. Ofereixen un repertori basat en la música de Guillaume de Machó, considerat un dels grans noms de la música medieval. Aquesta actuació també es pot veure aquest dijous a la tarda a Sort, a l'església de Sant Feliu. Els concerts del FEMAP, que encara hi ha programats a la Lurgell, continuaran el 14 d'agost a les 8 a Estamariu amb el quartet Sweet Noise. L'actuació tindrà lloc a l'església de Sant Vicenç, que els espectadors tindran l'opció de visitar prèviament. El dia següent, 17:15 al migdia, a 12:45, a l'església de Santa Cecília de Vilanova de Banat, es podrà escoltar l'actuació del duet format per Gàlia Benali i Romina Lisca. Aquest concert inclou una experiència gastronòmica amb degustació de formatges de l'oliva d'Oliana i vermut el Torb de Cerdanya, i es farà tot coincidint amb la Festa Major de Vilanova de Banat. I diumenge 16 a les 8 a l'església romànica de Sant Climent de Collnargó hi actuaran el grup de música medieval i sefardita a Xaveva. Amb l'entrada es podrà gaudir prèviament d'una visita guiada al mirador del Cretaci. A la recta final del festival, La Seu acollirà els concerts dels dos últims grups programats. D'una banda, dimecres 19 d'agost, al vespre a les 8, a l'església del seminari actuarà el quintet Guild Incognity, una de les formacions més prestigioses de l'escena europea de la música antiga. I per acabar, el 22 d'agost, a les 8, i també al seminari, hi tocaran el conjunt Bach Collegium Barcelona, precedits per la visita guiada Urgell és nom de dona. Aquest concert també es durà a terme el dia següent, 23, a Camprodon. La programació completa, així com la venda d'entrades i els packs turístics, es poden consultar al web www.fema.cat/programació/concert.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de La Seu d'Urgell.
1: Pirineu.
2: Tres persones han resultat ferides en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre a la carretera C14 al pas pel nucli urbà d'Oliana. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís s'ha rebut cap a 8:45, concretament a les 8:47, des de l'avinguda de la Lurgell, el vial per on passa la carretera Oliana. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut un xoc amb dos vehicles implicats. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat ambulàncies del SEM que han traslladat els afectats al Sant Hospital de la Seu, on han estat atesos per ferides lleus. També hi han treballat dues dotacions bombers de la Generalitat i patrulles dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, l'atenció als ferits, la neteja de la via i la retirada dels cotxes sinistrats ha obligat a establir pas alternatiu a la C14, tot i que, posteriorment, ja s'ha recuperat la normalitat.
1: Pirineu.
2: L'Hospital de Cartró de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, es va construir fa 110 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella. Quan es va fer, es comptava que tindria una vida d'un curta. Contra tot pronòstic, va sobreviure al pas dels anys i a les inclemències del temps. I avui ja és un edifici singular i únic al món que encara manté intactes les seves volumetries originals. Tot i això, atès que es va fer amb prefabricats de fusta i cartró, actualment està molt malmès. Per evitar un major deteriorament, enguany s'hi ha construït al voltant una coberta de fusta que el protegeix. Aquesta coberta s'ha instal·lat tant per resguardar l'edifici com per poder continuar amb la seva restauració in situ. Sigrid Remacha, museòloga i gestora cultural, recorda que la construcció original data del començament del segle XX i va ser dissenyada per una empresa alemanya pionera en la industrialització d'arquitectura i dels prefabricats modulars. Ens ho explica a continuació.
7: Aquest hospital és únic, o sigui, els estudis que hem efectuat fins ara ens demostren que és un edifici únic per les característiques constructives que té. Si us hi fixeu, està construït íntegrament en cartró i fusta i ve d'una empresa molt important que va ser la que va industrialitzar l'arquitectura. És un edifici prefabricat i aquesta empresa alemana va ser la que va començar a industrialitzar l'arquitectura i a estendre els prefabricats arreu del món. Va guanyar molts premis internacionals, entre altres. Llavors, clar, el fet que es conservi avui dia l'únic amb aquestes característiques constructives, pues, ens ha fet plantejar-nos una rehabilitació insòlita, perquè no tenim precedents de com restaurar un edifici de cartró, no en teníem. Llavors, això ha portat que féssim molta recerca, molts estudis de materials al darrere, i hem arribat a un punt en què necessitàvem pues una coberta perquè nosaltres poguéssim treballar en unes condicions òptimes i poder plantejar ja la restauració i rehabilitació definitiva d'aquest monument.
2: Es va fer amb uns materials altament volàtils, però pensats per resistir el temps durant aquelles obres a la central. El que no esperava ningú era que l'edifici es mantingués dempeus, tot i que en estat precari, ja havent entrat al segle XXI. Per tot plegat, segons ha explicat Remacha, per a l'ACN, la singularitat constructiva de l'immoble ha obligat a plantejar una restauració sense precedents. L'arquitecte responsable del disseny de la nova estructura, Josep Bunyès, que ha detallat que la coberta s'ha realitzat seguint la mateixa filosofia modular i desmuntable de l'edifici inferior. De la seva banda, el regidor de Cultura d'Ajuntament de la Torre Capdella, Agustí Hereu, ha remarcat que aquesta coberta no només garanteix la protecció del monument enfront la intempèrie, sinó que també proporciona un espai de treball òptim in situ per als equips de conservació i arqueologia.
8: No, això es queda aquí, això s'ha d'anar restaurant les peces que s'han deteriorat, perquè hi ha algunes que s'han molt bé, llavors s'ha fet un treball molt llarg d'homologar determinats materials sense voler fer un fals històric, que no ho farem pas, però per poder fer una mica el tancament, que això es pugui mantindre, que s'hi pugui treballar, fins i tot fer-hi doncs, certes activitats acadèmiques, si convé en el futur, no?
2: Els materials utilitzats, bàsicament la fusta i el cartró, a més d'algunes petites peces metàl·liques d'unió i fixació, garantia un preu econòmic i un transport fàcil pel seu baix pes i muntatge ràpid. Es va construir íntegrament a la fàbrica de l'empresa alemanya Christoph Ambach i es va trasladar en paquets fins a la colònia industrial de la central de Capdella, on l'empresa Energia Elèctrica de Catalunya construïa la central hidroelèctrica. Va servir com a hospital per als obrers de la central des de l'any 1912. A partir del 1933, però, van anar perdent aquesta funció. Més endavant, es va utilitzar com a caserna de la Guàrdia Civil i com a magatzem fins que es va quedar abandonat.
6: Pirineu.
2: I també l'apartat de Pirineu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà, segons ha avançat el caso i han confirmat l'escena de fons policials. L'agressió es va produir cap a les 9 de la nit d'aquest dimecres al costat d'un rierol. Al cap d'una estona, els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana, acusat d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. La investigació de la policia catalana se centra ara a esclarir-ne els motius. La víctima, de 13 anys, la van trasladar a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons les mateixes fonts. L'home està previst que passi a disposició judicial, en aquest cas el jutjat de guàrdia de Puigcerdà, en les pròximes hores.
6: Pirineu.
2: Ara en Salut ha impulsat diverses mesures per minimitzar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials i garantir unes condicions més confortables per a pacients i professionals arran dels episodis de calor intensa d'aquest estiu. El dispositiu inclou la instal·lació d'equips portàtils d'aire condicionat a les consultes, un fan coil, un aparell que utilitza l'aigua per refredar l'aire, al passadís central dels boxs d'urgències de l'hospital i ventiladors de gran capacitat a la sala d'espera. Paral·lelament, l'organisme treballa en solucions estructurals per millorar la climatització dels equipaments. Ara en Salut ha activat aquestes mesures per mitigar els efectes de les altes temperatures als espais assistencials, segons informa el mateix organisme. Més enllà d'aquestes actuacions immediates, Ara en Salut treballa en solucions definitives de climatització. El projecte del nou CAP de Viella, actualment en fase de tramitació i obtenció dels permisos d'obra, incorporarà un sistema integral de climatització a les consultes.
9: Pirineu. Els esports d'aquí.
2: La primera jornada dels campionats d'Europa Júnior i U23 d'eslàlom, que es disputen aquesta setmana a la ciutat francesa d'Epinal, a Lorena, ha deixat un podi 100% català i en presència urgellenca a la competició de patrulles KU23. I és que el palista del Cadí Canoe Kayak, Manel Contreras, el pallarès Faust Clotet, del Pallars, i el ponsicà Miquel Ferran, del Mig Segre, han aconseguit la medalla de bronze en aquesta prova. Contreras, Clotet i Ferran han completat el descens conjunt amb un temps de 106.49 i, tot i sumar 6 segons de penalització, han superat de només 43 centèsimes el quart classificat, l'equip d'Ucraïna. La victòria ha estat pels anfitrions França, amb 99.31, i la medalla plata per a Gran Bretanya amb 103.50. En U23 femení, l'equip espanyol format per l'urgellenca Ana Simona i les basques Aicea Segura i Leire Goñi s'ha quedat a prop del podi amb un 5è lloc i l'or també ha estat per França, seguida d'Alemanya i Eslovènia. La palista del Cadí Canoe Kayak, Dominika Breska, que competeix amb l'equip de Polònia, ha finalitzat 8è al costat de Dominika Danek i Hanna Danek. A les proves júnior de patrulles, Espanya ha quedat 7è en categoria femenina amb Ainhoa Segura, Maria García i Sara Varela, i 14è a la masculina, amb els pallaresos Didac Foz i Magí Molles i el basc Mario del Teso. En aquest cas, les victòries han estat, respectivament, per a Txèquia i Polònia. Prèviament, a les classificatòries individuals, Manel Contreras ha aconseguit l'accés a les semifinals de KU U23 masculí a una 15a posició. També han passat el tall Miquel Ferran, 21è, i Faust Clotet, 28è. El millor temps l'ha marcat un altre palista dels Pirineus, Unai Oteiza, piragüista basc, que competeix amb l'equip de França, pel qual també hi ha el pirinenc Tituan Estanguet, ha estat en aquest cas desè. En U23 femení han destacat les basques Aicea Segura, quarta, i Leire Goñi, en aquest cas cinquena, a prop del millor temps marcat la francesa Emma Buiton. També han obtingut la classificació les dues representants del Cadí Canoe Kayak en aquesta categoria, Dominika Breska, 14a, i Ana Simona, 28a. En júnior masculí, Didac Foz ha brillat amb el quart millor temps i han passat igualment el tall Mario del Teso, 16, i Magí Molles, 20, i per l'equip d'Andorra, el palista del Cadí Canoe Kayak, Nil Checa, 26è. Finalment, en júnior femení, la també palista del Cadí Canoe Kayak i de l'equip andorrà, Ona Peralegre, s'ha quedat per poc fora de les semifinals, 32a, just per davant de la gallega Sara Varela, també en aquest cas 33a, igualment eliminada. La millor marca l'ha fet la txeca Bàrbara Ondrakova, i per l'equip espanyol s'han classificat Maria García, 24a, i Ainhoa Segura, 25a.

El Cadí La Seu ja té planificada la pretemporada que començarà al final d'aquest mes. Al cap d'uns dies, el 5 de setembre, el primer equip del Cedis Bàsquet jugarà el primer partit de preparació que es farà a Solsona i en què es mesurarà el Lima Horta de la Lliga Challenge. Es tracta d'un club amb el qual ja hi ha coincidit en altres ocasions en partits amistosos o bé a la Lliga Catalana. En la setmana següent, tot coincidint amb la Diada, l'11 de setembre, el Cadí anirà fins en camp per jugar un altre amistós ja consolidat en la pretemporada, el duel contra el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. I per al tercer partit de preparació, l'equip de Pepe Vázquez anirà fins a Mollerussa, on el 19 de setembre s'enfrontarà al Joventut de Badalona. Per completar el mes, el 23 de setembre, el conjunt urgellenc ja disputarà el primer torneig oficial de la temporada, la Lliga Nacional Catalana Femenina, que enguany es jugarà a Reus. Després del descens del Joventut, enguany aquesta competició torna a ser només amb dos equips i, per tant, es decidirà directament a la final, en què el Cedis es mesurarà al vigent campió, l'Espart Girona. El Cadí La Seu ja té totalment definida des de fa uns dies la plantilla 2026-2027, que compta amb 6 fitxatges i 5 jugadores que continuen. La conformen les bases Alessandra Ursili, Marina Vinyoa i Paula Suárez, les escortes Laia Reventós i Lexi Donarski, les ales Ana Palma i Marta Morales i les pivots Naniare, Marina Mata, Lina Sontang i Palmira Ambú. La Seu Futbol Club ja coneix des de fa uns dies el calendari de Primera Catalana, categoria en la qual s'estrenarà aquesta temporada 2026-2027, després que enguany s'ha proclamat campió del grup 5 de segona i d'aquesta manera ha obtingut l'ascens. L'equip urgellenc formarà part del grup 2, integrat principalment per equips de la Catalunya Central, la Plana de Lleida i el Vallès, i debutarà el 20 de setembre vinent al camp del Mollentense, a Mollet del Vallès. El primer partit com a local tindrà lloc la setmana següent, el 26 de setembre, contra el Gimnàstic Manresa. I el 3 d'octubre aniran al camp del Puig-reig, que també ha obtingut l'ascens i que enguany serà el rival més pròxim geogràficament i, per tant, el desplaçament més curt. Tot seguit, el 10 d'octubre, la Seu rebrà el Joventut 25 de setembre de Rubí. Al llarg de la primera volta també visitaran el municipal Emili Vicente, la Fundació Terrassa 1906, el 24 d'octubre l'Unificació Llefià, el 7 de novembre Natació Terrassa C, el 14 de novembre el Ripollet, el 28 de novembre el Castellà, el 19 de desembre i ja després de la pausa de Nadal el Joanenc, amb qui tancarà la primera volta el 16 de gener. La Seu Futbol Club començarà la segona volta rebent la Molletense el 23 de gener. La resta de partits com a local seran contra el Puig-reig el 13 de febrer, a Balaguer amb el, ja el 27 de febrer, Igualada el 13 de març, Pirenaica el 10 d'abril, Balàfia el 24 d'abril i el Picat el 8 de maig. A l'última jornada, el 16 de maig, el conjunt blau es desplaçarà a Sant Joan de Vilatorrada per mesurar-se al Joanenc. Abans de començar la Lliga, a la pretemporada la Seu també participarà enguany a la Copa Lleida al costat d'alguns dels millors equips de la marcació. Als quarts de final, el 29 o 30 d'agost, els urgellencs s'enfrontaran a Juneda, al camp contrari. En cas de guanyar, jugaran les semifinals el 5 de setembre contra el guanyador del partit Tàrrega al Picat. Els altres emparellaments de quart són Balàfia Balaguer i Alguaire Borges, d'on en sortirà l'altre semifinal. La final es disputarà al cap de setmana de la Diada, l'11 de setembre, a Torrefarrera. Al sorteig aquest mes passat hi va prendre part la nova presidenta de l'entitat urgellenca, Teresa Casassas.

A continuació fem un repàs fugaç de les moltes propostes que pot trobar a l'agenda a www.radioso.cat/agenda. Entre altres, la guia de festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Alt Urgell, també la guia d'activitats d'estiu a la Seu d'Urgell i l'Alt Urgell per infants i joves a partir de 3 anys. Pel que fa a les propostes més immediates, avui continuen els actes de la Festa Major del carrer Major de la Seu d'Urgell. Hem parlat als informatius. Aquest dijous, a 8:15, corre Quintos i batucada amb Tambuca. I també a 11:15, una sessió de música amb DJ Bernard Espussi a la plaça Patalín. Activitats al llarg de la setmana. També Festa Major de Tragó, del 6 al 10 d'agost. I també Festa Major al Pla de Santirs, del 7 al 9 d'agost. N'hem parlat també al carter de Manta. També Festa Major de Toloriu, del 7 al 16. I Festa Major de Linyà, del 7 al 11. Festa Major també al cap de setmana al 6è, a l'Avanç i Fornos, del 7 al 9. I destaquem entre totes la celebració, la representació del retaule de Sant Ermengol, al claustre de la catedral de la Seu d'Urgell, del 7 al 15 d'agost, a partir de les 10 cada nit. També dissabte 8, jornada càtara a Castellbó. I encara més al cap de setmana, dissabte 8, festa major de Bar. I més festes, del 8 al 15, festa major a Vilanova de Banat. Encara al cap de setmana, dissabte 8, a partir de les 8, a la plaça Major de Tuixén, teatre amb el grup Inhabitats, l'obra Morir cantant. Diumenge 9, a les 10, a la Casa dels Parcs dels Pirineus, taller amb el títol Activem els sentits. I un destacat diumenge, dia 9 d'agost, a les 12:30, al Pontet d'Arfa, celebració del 40è aniversari del Club Hoquei Cadí i també un atge a Miquel Caminal. I una més al cap de setmana, diumenge 9 d'agost, a 8:15, a la plaça del Camp del Codina, ballar de sardanes amb la Bellpuig Copla de la mà dels Amics del Sardana de la Seu d'Urgell. Tota la informació de nou la podeu consultar a www.radioso.cat/agenda.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I la previsió del temps ens fa, com cada dia, des de fa molts anys, el meteoròleg de Ràdio Seu, Néstor Gómez.
2: Bon dia. Avui tornem a parlar de forta inestabilitat. Arruixats, tempestes, calamarsades, pedregades i atenció a les pluges, perquè poden ser intenses o localment torrencials, especialment cap a les comarques més veïnes. Tiren cap al Solsonès, la Cerdanya, també àrees de la Catalunya central. A casa nostra, doncs, després d'una matinada serena, els núvols ja comencen a aparèixer i s'espera que cap als vols de primeríssima, darrera hora del matí, migdia, primera hora de la tarda, tot estirar, arribin les precipitacions. Unes pluges que aquí a la comarca poden ser localment moderades a puntualment intenses, deixant més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades, com dèiem, d'aquests ruixats intensos. També parlarem de tempestes i d'algunes calamarsades les que podrien arribar a caure. Tot això fruit del pas d'un petit embussament d'aire fred que alimenta les nuvolades i serà les que permetrà i ajudarà a que puguin créixer amb molta verticalitat i puguin descargar amb intensitat. Això ens acompanyarà a primera hora de la tarda, sobretot, i després aquestes pluges es traslladaran cap al sud de la comarca i viatjaran cap a l'àrea de la Noguera, sectors del Solsonès. Amb això, volem dir que a partir de mitja tarda, com a molt al vespre, aquestes precipitacions hauran marxat del tot, el cel totalment net, i això podria fer que fins i tot la posta de sol avui es pugui veure. Tot i, com dèiem, aquestes precipitacions que s'esperen intenses durant les hores centrals del dia. A partir del vespre, aquestes pluges aniran viatjant cap al sud del país, acamoriran cap a les Terres de l'Ebre, i tot per donar pas a una nit i matinada que estarà prou serena arreu del país i també aquí a la comarca. Pel que fa a la temperatura, avui es quedaran una mica més curtes. El fet ja de tenir aquests núvols farà que no acabin de pujar i les màximes més altes aquí a la comarca rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Passen 8 minuts de 2:15 del migdia. Pel que fa al temps, pel que fa a la previsió, també explicar-vos que ara mateix comença a ploure aquí a la Seu d'Urgell. Avui en des dels estudis de Ràdio Seu, al passeig del Parc 16-18. Fins aquí, doncs, l'informatiu. Més informació a la nostra pàgina web, que és la vostra radioseu.cat, també als perfils de les xarxes socials de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Catalunya en alerta per l'episodi de pluges, pedregades i de fortes ratxes de vent previstes per aquesta tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Atenció, perquè hi ha avisos de perill a una trentena de comarques, inclòs, a diferència dels últims dies, al litoral de Girona i Barcelona a la tarda i de Tarragona a partir del vespre, Marta Prat.
2: Protecció Civil adverteix de la possible crescuda de rius, rieres i barrancs sobtats i fa una crida a la prudència i evitar zones inundables.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Sí, i és que a partir d'aquest migdia les precipitacions poden caure a qualsevol punt de Catalunya. És per això que estan actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també per més de 90 litres en 3 hores. Protecció Civil es coordina amb l'ACA i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per vigilar possibles crescudes. D'entrada, no està previst enviar missatges és alert.
0: La bona notícia ens arriba de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ha quedat estabilitzat aquest migdia.
2: I a Barcelona, uns tremolors en unes obres de DIF han obligat a desallotjar durant unes hores una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella. I Empúria Brava, a l'Alt Empordà, detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort d'un home de 54 anys.
0: Girona, Fèlix Martín.
4: I va passar per sobre, no es va aturar per ajudar-lo, la víctima anava amb el seu fill, va alertar dels fets, també ho van fer diversos testimonis. De seguida van saber que era un vaixell de lloguer a Roses, i quan l'home que el conduïa el van aturnar, el van detenir acusat d'homicidi imprudent. És un turista francès de 52 anys, i el jutge l'interrogarà demà.
0: A Ceuta, una setmana després de l'entrada massiva de persones des del Marroc, encara hi ha a la ciutat, segons les autoritats locals, entre 3.000 i 5.000 migrants, entre els quals, com a mínim, els més de 500 menors que hi queden, segons el Ministeri, i que s'hauran de repartir per les comunitats autònomes.
2: I Vox ja parla de boicotejar el repartiment allà on governa, en coalició amb el Partit Popular. En aquest context, Juan Jesús Vives, president de Ceuta, i Marga Proens, de les Illes, tots dos del PP i dels més afectats per l'arribada de migrants, s'han reunit a Palma abans que Vives es vegi amb el rei a Maribel.
0: I a Catalunya, concretament a Girona, Esquerra haurà de buscar un nou alcaldable. Marc Puigtiu ha dimitit per l'àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit.
2: Qui també mira les municipals de l'any que ve és l'Agència de Residus de Catalunya. Demana als partits polítics que no utilitzin

0: Organitzin la recollida de brossa com a arma electoral, especialment la recollida selectiva que alguns ajuntaments han frenat per evitar les crítiques veïnals. Pilar Xiva és membre de l'agència.
1: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
2: I en el convuls escenari mundial, dos apunts. Ucraïna intensifica els atacs contra Rússia amb un bombardeig de més de 600 drons que ha atacat dues refineries i diversos objectius militars. Zelensky reclama a l'OTAN més defenses antiaèries després del darrer atac rus sobre Kiev.
0: I el Pròxim Orient torna a augmentar la tensió al Líban amb nous atacs israelians al sud del país després de la mort de dos soldats israelians i enmig de les acusacions contra Hezbollah per trencar l'alto al foc.
2: I a la cultura parlarem de lectura. Més enllà dels clubs que cada vegada generen més interès, ara arriben els gabinets de lectura on els assistents paguen entrada. Ho defensa l'escriptor Sergi Pàmies.
3: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, com és habitual al Catalunya Migdia, Ernest Macià, bon dia.
4: Bon dia.
2: Arribaran els esports amb el primer entrenament d'Anthony Gordon al Barça, on ha escurçat per ser les vacances el migcampista Gavi.
4: Doncs sí, avui tornava la feina al Barça després de dos dies de festa, i bé, dues cares noves, com molt bé expliques, a l'entrenament que viatjaran, per cert, d'aquí a 48 hores en el torneig que el Barça fa a Udine demà passat a Itàlia.
2: I ara, la... Hem anat ràpid, però volia dir, ara la doble T, pendents del cel, comencem pel trànsit, després del temps. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs ja millora la situació a la P7, afectada a Tarragona en sentit sud per l'incendi d'un camió. Queda un carril tallat, però encara congestionada des de Roda de Barà. També aturades en aquesta zona a l'N340, a l'altura de Creixell, també en sentit sud. Complicacions a la C12, a Maials, al Segrià, on retiren un camió accidentat aquest matí, a la Nacional 2, a la Jonquera, en tots dos sentits, i a la frontera del Portús, en direcció França, i a Barcelona per les obres a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, i a Cua d'Hort a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs.
2: I si heu d'agafar el cotxe, pendents també del temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Enric Agut, bon dia.
7: Hola, Marc.
2: On hem de mirar?
7: Doncs mira, ara mateix a tot arreu, però ara mateix on plou és el Pirineu, Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes, tal com es veuen al radar, hi ha taques vermelles, també alguna gairebé lilosa, i també cauen alguns ruixats més anàrquics a Terres de l'Ebre, Priorat, al Baix Camp. Bé, tot això ha d'anar més, i aquesta tarda tot el país estarà, doncs, mirant el cel, al radar, haurem d'obrir el paraigua amb molts interès perquè plourà, i en alguns casos pot ploure amb molta intensitat. És una tarda la més insegura de tota la setmana, amb pluges que algunes poden tenir un caràcter torrencial, i per això un bon grapat de comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació. En mitja hora poden caure més de 40 litres, i també algunes tempestes anar acompanyades d'algun fenomen intens, de fenomen violent, de fortes ràfegues de vent o pedres de diàmetres grans, més de 2 centímetres. Ara mateix els ruixats estan Pirineu, Prepirineu, també punts a les Terres de l'Ebre. Amb el pas de les hores, els ruixats del Pirineu han d'anar baixant cap al centre del país, comarques de Girona, també arriba a la costa central, alguns cap al Pla de Lleida, i marxarien després a nit per les comarques tarragonines. Demà, canvi de temps, matí tranquil, a la tarda algun ruixat, però molt aïllat, al nord-est. Al moment de ruixat intens, el que també notarem és que la temperatura es desplomarà.
2: Doncs començarem per aquí, el Catalunya Migdia. Gràcies, Enric. Fins demà.
7: Fins demà.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: 2:06. Ara ho explicava l'Enric, creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta del Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda mateix. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha avisos que superaran els 90 litres per metre quadrat en només 3 hores. Es demana màxima prudència a l'hora de travessar rieres, rius i barrancs, Miquel Jarque.
8: Fins al vespre, al cap de l'àrea
4: de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que les pluges es mouran de manera lenta i escombraran tot el Principat.
8: Diferència de dies enrere, en què les tempestes han afectat sectors de muntanya, sobretot del Pirineu, Prepirineu, avui també podran arribar a sectors del litoral, tant de Girona com de Barcelona, durant la tarda i també fins i tot a les comarques del litoral de Tarragona a partir del vespre i la nit. Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com poden ser ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
4: Tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan coordinats amb Protecció Civil en la vigilància dels cabals dels rius.
2: Miquel, recordem els consells de Protecció Civil.
4: Aquí la clau és evitar desplaçaments, no aparcar en rieres i punts inundables i no travessar-los. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
9: Gairebé tot el territori cal vigilar. Portem molts dies amb molta calor, ja sabeu que el terreny torna, està una altra vegada molt sec, per tant, encara que li costarà una mica d'enxupar l'aigua, de beure-la, per això no esperem que les reaccions siguin molt exagerades, però sí que al final, en un lloc on pugui ploure de manera intensa durant un període de temps, pot haver-hi un increment.
4: La possibilitat de tempestes també pot afectar l'operativa de l'aeroport de Barcelona, sobretot de cara a la tarda. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien els avions que aterren o s'enlairen, i això pot provocar retards.
2: Doncs pendents del cel han estat molts dies els bombers que finalment han donat per estabilitzat cap a la una del migdia l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça després de gairebé una setmana de feina i de 110 hectàrees cremades. Tot i la millora de la situació, mantenen un helicòpter bombarder treballant des de l'aire per refrescar punts calents i monitoritzar constantment l'evolució del foc. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
10: Els bombers consideren ja que l'incendi no presenta una evolució activa que faci preveure un creixement si es mantenen les condicions actuals. Aquest matí, però, els efectius terrestres han continuat treballant manualment a la cua i al flanc dret del perímetre, les zones més accessibles, consolidant els punts calents amb línies d'aigua. A primera hora també s'havien incorporat vehicles lleugers per reforçar aquestes tasques. Malgrat l'estabilització, una bona notícia, el dispositiu no es dona per finalitzat. Els bombers mantenen activat un helicòpter bombarder que continuarà fent descàrregues puntuals i, sobretot, vigilància permanent de l'incendi davant la possibilitat que les tempestes previstes durant els pròxims dies puguin provocar alguna reactivació.
2: Dues i nou minuts, nou incident en unes obres d'Adif a Barcelona. Uns tremolors de matinada han fet que es desallotgessin una vuitantena de veïns del barri de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu.
11: Empezó a temblar todo el suelo. Empezaron el aparato de aire acondicionado a temblar y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también. Avisé a mi marido, mis hijos. Y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
2: Un parell d'hores després, quan s'han fet les comprovacions necessàries que no hi havia cap risc, Jordi Canal, han pogut tornar a casa seva.
12: Sí, segons el tinent d'alcaldia Jordi Valls, el problema han estat les vibracions que provocava una màquina compactadora de terres que treballava en unes obres que Adif fa a la zona. Uns treballs relacionats amb la variant de Vallbona de la línia R2 de Rodalies, on ja es va produir un esvoranc fa una setmana. Sentim Valls.
13: Clarificar que després d'alguns episodis que hem tingut de tuneladores no té res a veure amb cap tipus de tuneladora. És un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits i entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
12: Segons Valls, la màquina compactadora està ara aturada. L'Ajuntament de Barcelona demana a Adif que replantegi els treballs perquè es minimitzin aquestes molèsties i també que abans de fer-los n'informi més detalladament als veïns.
2: I fa una setmana que les mirades estan centrades a Ceuta després de l'arribada de més de 70.000 persones. Les autoritats de la ciutat, però, asseguren que encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a Ceuta tot, mentre segueix augmentant el nombre de morts amb un nou balanç oficial, Marc Camps.
5: Sí, segons les últimes informacions, hi hauria 91 morts, 80 a Ceuta i 11 al Marroc. Tot i això, l'ONG Caminando Fronteras, que des de fa gairebé 25 anys defensa els drets humans de les persones migrants a la Mediterrània, afirma que almenys són 141 les persones que han perdut la vida. D'altra banda, la ciutat està lluny de tornar a la normalitat. Botiguers expliquen que hi ha escassetat d'alguns productes bàsics. Sentim un testimoni.
14: Los establecimientos no hemos dado abasto porque la mercancía que había solo era para la gente de Ceuta. Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber. Bueno, hemos estado y seguimos estando en una situación en la que no hay mercancía, no hay cosas necesarias para la vida, como es el agua, el pan.
5: La Cambra de Comerç i la Confederació d'Empresaris de Ceuta han demanat ajudes econòmiques pels negocis que van haver de tancar durant dos dies arran de l'entrada massiva.
2: L'altra cara de la crisi és la política. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, és avui a les Balears, l'altra comunitat governada pel Partit Popular que pateix les conseqüències de l'arribada creixent d'immigrants. Aquest migdia s'ha trobat amb la seva homòloga, la presidenta balear Marga Proens, i a la tarda el rebrà el rei Felip VI al Palau de Marivent. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
15: La reunió demostra un front comú de les Illes Balears i Ceuta, totes dues comunitats autònomes governades pel PP, que demanen a Pedro Sánchez mesures urgents contra la ruta d'immigració d'Algèria. Però darrere la fotografia de Proens i Vives, també hi ha les comunitats autònomes governades pel PP que no volen acollir persones migrades i que, per tant, els giren l'esquena, o la posició de Vox. De fet, la crisi més gran que ha tingut Marga Proens amb l'extrema dreta ha estat perquè s'oposaven a la tutela dels menors no acompanyats. Sigui com sigui, aquesta reunió passa dies després de la crisi per l'entrada de milers de persones a través de la frontera entre el Marroc i Ceuta i del naufragi de dues pasteres a les costes de les Balears amb almenys 19 morts. La presidenta balear acusa Sánchez de deixar-la tota sola amb una crisi que no pot gestionar. Des d'ahir a les 10 del vespre han arribat una cinquantena de persones provenents de l'anomenada ruta d'Algèria. Són 4.000 d'ençà que ha començat l'any.
2: És l'efecte d'aquesta arribada massiva d'immigrants a diferents punts de l'estat, però a nivell estatal, què passa amb el reallotjament obligatori dels menors que hi ha a Ceuta? Doncs que tensiona les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. L'extrema dreta boicotejarà el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP s'assumarà al boicot. Els populars, però, Madrid, Paula Brujats, bon dia, tenen una altra versió.
16: Sí, bon dia. Vox posa pressió al PP, diu que els seus governs no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta i, segons José María Figaredo, el PP s'assumarà a aquest boicot.
17: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
16: La versió, però, no coincideix amb la dels populars. Elías Bendodo admet, amb la boca petita, això sí, que la llei els obliga a acollir.
18: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y cree que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye...
16: I és que els pactes de govern del PP amb Vox a les comunitats redueixen al mínim el pressupost per l'acollida i preveuen que no s'amplien les places per a joves tutelats. Per això el PP posarà condicions a aquest repartiment, que sigui equilibrat i que es prioritzi el retorn dels menors amb les seves famílies al Marroc, tot i que per llei això només es pot fer si la família ho demana. Pel govern espanyol és un exemple més de la insolidaritat del PP per estar entregats a Vox. Mònica García, ministra a Ràdio Nacional d'Espanya.
19: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica, ¿no? Que es hacerse cargo de niños y niñas, es que es así de sencillo, ¿no?
16: Tot i les queixes d'aquests dies, en l'últim any s'han traslladat més de 1.700 menors de Ceuta, Melilla i Canàries cap a altres comunitats. S'han reallotjat, per tant, sense polèmiques i com marca la llei.
2: Gràcies, Paula. Bon dia.
16: Adéu, bon dia.
2: Les 2:15. Era qüestió de dies i, finalment, aquest matí la policia ha desallotjat els 25 homes que encara s'estaven il·legalment a l'antiga fàbrica Simón de Girona. No hi ha hagut enfrontaments. Ara les brigades ho estan buidant de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que ho tornin a ocupar. L'estructura de l'antiga nau s'aprofitarà per fer un institut de secundària, Fèlix Martín.
20: Ens hem de situar a la sortida sud de la ciutat pel carrer Barcelona, entre el Cort Inglés i la nova clínica Girona, una zona de creixement urbanístic. En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat. Tots homes, la majoria immigrants. La policia municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra els han fet fora avui al matí. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
21: Penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havien pogut notificar perquè ja no hi eren. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, a través de serveis socials se'ls hi pugui donar una alternativa.
20: Però això no és suficient, ens ha dit des de la mateixa nau la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar.
0: van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de mà dura i policia.
20: Completat el desallotjament, l'Ajuntament de Girona ha fet la cessió de l'antiga fàbrica al Departament d'Educació perquè s'encarregui del projecte de reurbanitzar aquest espai i fer-hi el nou institut de secundària.
2: Parlem ara de població, perquè Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any. Això significa un creixement en un any del 1% de la població total de Catalunya. Però, Toni Fortesa, com s'explica aquest creixement?
1: Doncs el creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger. En un any aquest col·lectiu ha augmentat en unes 90.000 persones i ja suma prop de 2,2 milions d'habitants. Això fa més d'una quarta part de la població catalana. Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions. Tarragona és la que creix més en termes percentuals, mentre que Girona i Lleida també registren un augment de la població.
2: I tornem ara a Girona amb el Fèlix Martín, perquè la Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis que van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima.
20: Sí, per això, a més d'un delicte d'homicidi imprudent, l'acusen d'omissió del deure de socors. L'accident, quan passaven 10 minuts a les 5 de la tarda, va ser molt a prop de la bocana del port d'Empúria Brava. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua i, de cop i volta, un vaixell ocupat per una desena de persones els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, es va iniciar la recerca dels responsables de l'accident. Anaven en una embarcació de lloguer i, segons han confirmat a Catalunya Ràdio, poc després van anar a fer la devolució del vaixell sense dir res. Però l'empresa ja estaven alertats, els van entretenir uns minuts fins que va arribar la Guàrdia Civil i a un quart de set de la tarda van detenir el responsable del grup. És també un home francès de 52 anys, ha passat la nit a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona i demà passarà a disposició judicial.
2: Ens quedem a Girona, però saltem a la plana política perquè ha dimitit el fins ara candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què conspirava contra companys del partit. Després que Esquerra li obrís un expedient, Puigtió ha anunciat que plega per dignitat i responsabilitat. Marta Corbalán.
22: Puigtió ha admès que va cometre un error greu i per això ha decidit fer un pas al costat, tot i que lamenta que es normalitzi en política la publicació de converses privades. L'àudio polèmic era una conversa amb un jove vinculat a Vox, en què l'exalcaldable li confessava que volia fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat de Girona per agafar el control d'Esquerra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Puigtió ha explicat que plegar és la decisió més honesta.
23: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
22: El partit haurà de buscar un nou candidat a l'alcaldia de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras com a alcaldable, ja va estar envoltada de polèmica quan va guanyar les primàries per un sol vot de diferència davant del seu rival, Adam Mañé.
2: No deixem les municipals de l'any que ve, però ho fem per una altra qüestió, perquè l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè partin la recollida de residus porta a porta i els contenidors intel·ligents d'aquesta batalla electoral.
24: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Però és un camí sense volta enrere.
2: Queda menys d'un any per a aquestes eleccions municipals i desenes d'ajuntaments han frenat aquests sistemes de recollida selectiva després de rebre crítiques de tota mena, o bé per estalviar-se-les en la recta final del mandat. Albert Prat.
25: L'Agència de Residus lamenta que els partits estiguin fent demagògia amb un sistema que no és fàcil d'implantar i que implica un canvi d'hàbits. Pilar Xiva, directora de l'àrea d'Economia Circular de l'Agència, a Catalunya Ràdio.
24: Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
25: De fet, un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. Davant d'aquesta realitat, tant el president de la Federació de Municipis, el socialista David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, diuen que cada poble és un món.
3: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs, vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
4: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
25: Ara mateix, més de 500 municipis tenen o bé el porta-a-porta o bé contenidors intel·ligents. Però Catalunya no és capaç d'aprovar amb nota els objectius que marca Europa perquè hi ha molt poques ciutats mitjanes i grans que els hagin posat en pràctica.
2: Doncs Ripollet és una de les ciutats que s'ha fet enrere amb el porta-a-porta per les crítiques dels veïns. L'Ajuntament, governat per PSC i Esquerra, han començat el procés per retirar aquest sistema de recollida el 2029, quan acabi el contracte amb l'empresa que en té la concessió, Txell Vallespí.
16: El porta-a-porta el va implantar Decidim Ripollet en el segon mandat, un any abans justament de perdre l'alcaldia a les municipals del 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé admet en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar electoralment i critica els partits que en van fer bandera.
6: No l'han abordat, no?, per aquest plantejament que van fer doncs, d'oposar-se frontalment i doncs, aixecar doncs, aquesta onada no?, de populisme en contra que bé, ens va passar factura, evidentment, sí, sí.
2: Les 2:22, una pausa i ens centrem en la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 60% de descompte en una selecció de roba i calçat esportiu de les marques Under Armour, Puma, Quicksilver i Billabong. I fins al 50% en una selecció de Nike, Adidas i Converse. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 6 al 9 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Catalunya migdia.
2: I el primer salt al mapa el fem a Ucraïna, que ha llançat avui un nombre rècord de drons contra territori rus. Més de 600 i ha aconseguit atacar una de les 5 refineries més grans del país, la instal·lació de Yaroslav, a 250 quilòmetres de l'est de Moscou, a més d'una altra planta petroliera. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
26: Bon dia. La refineria de Yaroslav processa uns 15 milions de tones de petroli anuals i subministra combustible a la capital, a Moscou. Ja havia estat objectiu dels drons ucraïnesos prèviament en 6 ocasions, però els atacs no van aconseguir desactivar la instal·lació. Segons el Financial Times, Ucraïna ha atacat aquest any almenys 26 refineries russes, 7 de les quals han quedat totalment inoperatives i més d'una desena només funcionen de forma parcial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha tornat a justificar avui que l'objectiu d'aquests atacs és limitar els ingressos que el Kremlin obté amb el petroli i que li serveixen després per finançar la guerra d'Ucraïna. Però els experts en energia avisen que, tot i que els bombardejos són costosos per a les autoritats, en cap cas estan fent col·lapsar el sector petrolier rus. En les últimes setmanes hi ha hagut una crisi de combustible al país. Per fer front, el Kremlin ha autoritzat la venda de benzina de pitjor qualitat que a la llarga pot danyar els motors dels vehicles.
2: I ara l'actualitat ens porta fins a Israel, que ha confirmat avui la mort de dos dels seus soldats, els primers en l'últim mes, en un atac al sud del Líban, on la violència s'ha reprès des d'ahir. L'exèrcit israelià acusa la milícia de Hezbollah de violar l'alto al foc. Les noves hostilitats es produeixen enmig de les converses de pau entre Israel i el Líban que segueixen a Roma, a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. La violació flagrant per part de Hezbollah que Israel anunciava ahir a la tarda per justificar la represa dels seus atacs al sud del Líban va resultar ser l'explosió d'un artefacte que havia quedat dins d'un edifici al poble de Maj d'Alzun. No és clar encara si l'artefacte feia temps que era allà i Hezbollah no se'l va endur quan es va retirar del poble o si algun integrant de la milícia xiïta hauria aconseguit entrar a la zona ocupada per l'exèrcit israelià i col·locar l'explosiu. Sigui com sigui, Israel va respondre amb atacs mortals ahir a la tarda que han continuat al llarg de la nit i avui. Malgrat la tensa situació sobre el terreny, les converses de pau entre Israel i el Líban s'han reprès a Roma després que ahir quedessin interrompudes. Unes converses on Hezbollah no és present, però que s'ha demostrat poden afectar directament.
2: I l'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo supera els 1.800 1.500 morts i els casos confirmats ja s'acosten als 4.000. Són dades actualitzades avui mateix per les autoritats del país. En algunes zones, els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. I és que el brot avança molt més ràpid que la capacitat de resposta a l'Aura Cugat.
5: Davant d'aquesta situació, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, reclama intensificar de manera urgent la resposta sanitària. Precisament ara mateix es troba a Kinshasa, la República Democràtica del Congo, per treballar de forma coordinada amb les autoritats del país i experts d'arreu del continent. El màxim responsable de l'OMS afirma que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia. Ara mateix, prop de 700 pacients continuen ingressats o aïllats i gairebé 800 s'han recuperat. L'epidèmia, declarada el 15 de maig, afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país.
2: Més temes, l'activació del Pla Alfa, associat al risc d'incendi, s'ha disparat aquest estiu i això té una incidència directa en la xarxa elèctrica, amb talls de llum que s'allarguen perquè, per prevenció, la línia no es pot reconnectar automàticament. Això el juliol ha passat, atenció, 333 vegades, el triple que l'any passat, segons les dades facilitades per Endesa a Catalunya Ràdio. Aponent aquesta situació, s'assuma les queixes del territori pels microtalls que ja pateixen des de fa anys Lleida Estela Busoms.
7: A les comarques de Lleida, el juliol, hi ha hagut activacions del Pla Alfa cada dia i s'han registrat 90 talls provocats per avaries o per fallades arran d'objectes o ocells que han topat amb les línies i que s'han prolongat més del compte. Això perquè el protocol obliga a revisar in situ el punt del tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és alt o extrem per comprovar que l'operació és segura. A Ponent, la xifra s'ha més que duplicat. Els ajuntaments entenen que és una actuació preventiva, però recorden que hi ha un problema permanent de microtalls. A l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidents en un mes, en total 84 hores sense llum. El primer tinent d'alcaldia, Lluís Amat, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
10: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, vés a barallar-te Endesa perquè faci una inversió milionària per millorar doncs, tot aquest tema.
7: Justament a les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions a companyies i asseguradores.
2: Una acció de protesta contra la mina de potassa de Súria va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns 100.000 euros en danys. Són les conclusions de les diligències policials que s'han fet públiques avui. Hi ha hagut cap detingut pel cas, Toni?
1: Doncs a finals d'any, a finals de juny, perdó, els Mossos d'Esquadra van detenir tres activistes que van quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. A més, hi ha una quarta persona investigada. Segons les diligències policials, els quatre investigats haurien causat danys en uns 300 metres de la via ferroviària que connecta la mina amb el port de Barcelona. I també haurien tallat un ramal principal de fibra òptica, fet que va deixar sense connexió més de 4.000 abonats de Súria i Cardona. Se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i, atenció, pertinència al grup criminal. Els fets van passar durant una mobilització convocada per revoltes de la terra contra l'activitat de la mina de potassa de Súria. Els activistes denunciaven la contaminació i la salinització de rius i aqüífers i els vincles de l'empresa ICL amb l'estat d'Israel.
2: En punt 2:45. Millora la situació a Sils, a la comarca de la Selva, després que una plaga de xinxes de la colza complica des de fa dues setmanes el dia a dia dels veïns de la urbanització de Vallcarnera. Segons l'Ajuntament de Sils, el focus està localitzat en uns camps pròxims i es continua fent seguiment de les afectacions. Sils, Maria Rovira.
11: Tot i la millora, els afectats es queixen de les molèsties i la manca d'informació dels primers dies, abans de saber que són uns insectes que no suposen cap risc ni per les persones. Samantha Martínez és una de les veïnes afectades.
12: Tenien tot preu, o sigui, des de les parets, piscina, no podíem estendre la roba, el tema de ventilar, o sigui, el mateix, o sigui, obries les finestres i entraven els bitxos cap a dintre. Vaig anar per amb el veïn i vaig veure que estàvem tots iguals, o sigui, tots els que teníem la casa, diguéssim, pagada al camí del darrere.
11: Segons l'alcalde de Sils, Eduard Colomer, en van informar al Departament d'Agricultura, van enviar comunicats als veïns i van contactar amb una empresa especialitzada.
13: Ens desaconsellen, en aquest cas, des del punt de vista tècnic, l'utilització de productes químics, en el sentit que els sí que podien implicar riscos per les persones i fins i tot doncs, requerir el fet de confinar o d'abandonar l'habitatge durant 24 hores o les que fossin. Apliquem unes mesures de tipus preventiu, en aquest cas pel centre cívic de Vallcanera i pel cementiri.
11: Afegeix que els van assegurar que al cap de 15 dies el brot aniria a la baixa.
2: I Tarragona es prepara per un pla especial de seguretat pel dia de l'eclipsi flexible. Davant de la incertesa d'assistents als punts d'observació, queda una setmana. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio, per cert, hi farà un programa especial, Ricard Buigas.
0: El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
14: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
0: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb capacitat per a 20.000 assistents. Aquest és el punt on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
14: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
0: L'operatiu també preveu reobrir els accessos després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
2: Cada vegada, segurament ho heu notat, queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en només 8 anys, Mireia Sala.
15: Sí, són dades del Cens Municipal de Locals Comercials, que compara les xifres disponibles més antigues, del 2016, amb les més recents, del 2024. També ha baixat la persiana un de cada tres negocis de la pell o sabateries. I el retrocés del comerç tradicional també el pateixen negocis d'alimentació com carnisseries, xarcuteries o botigues d'ous i aviram. Un exemple del tancament de negocis tradicionals és la històrica merceria Tarragona del barri de Gràcia, que portava 109 anys despatxant. El propietari de la merceria Perelló de Sant Andreu, Ramon Martínez, es queixa de la normativa excessiva que els imposen les administracions i de la competència xinesa.
17: Abans hi havia una merceria cada 3 cantonades. Ara potser hi ha una merceria cada 3 barris. I si arriba, el que és els nostres articles de merceria, els han adaptat també a altres botigues. Sobretot, per exemple, els grans basars xinesos, amb una qualitat molt inferior a la que nosaltres podem oferir.
15: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha plantejat fa poc regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics en risc.
2: I ara parlem de l'Ajuntament de la Ràpita, el Montsià, que es planteja recobrar el pagament per aparcar al trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita, a Ricard Buigas.
0: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Canal, diu a 3CAT Info que ara la situació és diferent.
18: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador, ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
0: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta. Tot i això, l'aparcament al trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: 2:35, una pausa i la cultura.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya migdia.
2: Comencem la cultura parlant de lectura, perquè els clubs estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats, Marta Vives, gabinets de lectura.
3: Sí, és una fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units, i a casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle del lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui, a més de pagament, és garantia d'assistència, com ens ha dit a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
4: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
3: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de la Central i la coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
5: En general es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
3: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
4: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
3: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
6: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Spider-Man Brand New Day ja és la pel·lícula més taquillera d'aquest 2026 a tot el món. En només una setmana als cinemes, la nova entrega del superheroi protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ha recaptat més de 1.100 milions de dòlars a escala internacional, Montse Mas.
7: Sí, amb aquesta xifra, el film dirigit per Destin Daniel Cretton desbanca Toy Story 5, que encapçalava el rànquing de l'any des de que es va estrenar el juny. Aquest no és l'únic rècord de taquilla que assoleix el nou lliurament de la franquícia. Franquícia Marvel. En el primer cap de setmana als cinemes es va convertir en el segon millor debut de la història amb una recaptació de 927 milions de dòlars a tot el món, només darrere d'Avengers Endgame del 2019.
2: 1.100 milions, costa de dir la xifra, eh? Dels diners que són. I d'arribar-hi, exacte. Gràcies, Montse.
7: Serà.
2: La calor extrema dels últims estius accelera el desgast dels gegants, un patrimoni material i immaterial que en plena temporada de festes majors surt al carrer més que mai, Clàudia Roses.
8: Cada estiu les temperatures rècord porten geganters i colles a revisar el bon estat de les figures, fetes principalment de fusta, cartró, pedra i pintura. Així ho ha explicat Teresa Casserres, restauradora del taller d'escultura a Casserres.
9: Si eventualment doncs, el gegant està exposat doncs, al mig d'una trobada, al mig de la festa major, pam, allà a 35 graus, és inevitable que doncs, hi haguin seqüeles o petites esquerdes, no?, fruit d'aquestes canvis radicals de temperatura. Però al final és una imatgeria viva que ha de sortir al carrer i és la seva funció. No podem preservar-los dintre un museu tancat, perdent ben bé la seva funció de fest i el que significa pel poble.
8: Ara bé, la calor també afecta els geganters, que ballen a dins entre fusta i tela, amb temperatures que poden superar els 40 graus. Per això les colles també han hagut de fer canvis en les trobades geganteres. Així ho ha afirmat Sergi Bonilla, representant d'imatgeria i màrqueting de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya.
10: A nivell geganter hem de vigilar doncs, sobretot la seguretat de les persones que estan portant els gegants. Llavors és important hidratar-se i els horaris en què s'organitzen les trobades. Quan un gegant agafa temperatura, doncs, també agafa tot el seu interior i pot ser que la persona que l'estigui portant doncs, estigui a una temperatura que no és la mateixa que hi ha fora. Sí que pes, s'està fent un esforç encara més gran la persona
8: a
10: dins.
8: A Catalunya hi ha uns 4.000 gegants i molts poden arribar a pesar 80 quilos.
2: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
11: Bona tarda.
2: Ha arribat a Barcelona el nou fitxatge, Anthony Gordon, que avui se l'ha vist a la Ciutat Esportiva i, a més, s'hi ha vist algú que ha escurçat les seves vacances.
11: Doncs sí, és Gavi. Sona exòtic, això d'escurçar les vacances, però en el món del futbol és habitual. Està a disposició ja de Hansi Flick i, per tant, doncs bé, el Barça posa la segona marxa en una pretemporada que d'aquí a poques hores s'enlaira cap a Itàlia. El Barça accelera en aquesta preparació de la pretemporada. Mentrestant, en paral·lel, en clau Mercato encara queden 26 dies per esvair dubtes sobre si Julián Álvarez, Ferran Torres o en clau Madrid Rodri acabaran anant al Barça o, en el cas de Rodri, fins i tot al Madrid. Però pel que fa al Barça, Roger Bussà, com estàs? Bona tarda.
12: Hola, Ernest.
11: A veure, cares noves avui a la Ciutat Esportiva.
12: Sí, avui l'equip ha tornat a la feina després del seu retorn d'Anglaterra, on hi va fer l'estada, dos dies de festa, i avui retorna l'activitat amb doble sessió. La primera ha estat aquest matí, com deies, amb la novetat de Gavi, campió del món amb la selecció espanyola, que ha escurçat les seves vacances. Havia de tornar entre el dilluns i el dimecres de la setmana que ve. Ha tornat avui abans d'hora i, per cert, ha tornat amb un nou pentinat.
11: Sí. Amb el i nou tenyit de cabell.
12: Cabell tenyit de rosa. És una promesa que va fer si guanyava el Mundial, que es tenyiria de rosa, doncs ha complert. I avui l'hem vist amb el cabell tenyit de rosa, amb aquest nou look, un look peculiar de Gavi. Gavi, que ha fet treball individual al marge, sí que han fet treball amb el grup els disponibles del primer equip, entre els quals Jesse Bisibu, que ha fet el seu primer entrenament aquí, a la Ciutat Esportiva. De moment s'havia entrenat, però, a Anglaterra, a Birmingham, on el Barça va fer aquest estatge, avui primer entrenament aquí a Barcelona, i també han completat aquest entrenament, com és habitual aquests dies, 17 jugadors del planter, entre els jugadors del filial i els del juvenil.
11: Molt bé, serial de l'estiu, Julián Álvarez, novetats, n'hi ha?
12: A veure, no, està tot igual. Deco va ser ahir a Madrid, ja ho sabeu, on es va reunir amb el representant de l'Argentina. Estem igual amb el Barça i el seu entorn, traçant, diríem, el full de ruta i l'estratègia perquè es desencalli aquest fitxatge, tot i que és veritat que tot depèn més de la posició de l'Atlètic de Madrid. Veurem què passa també dilluns que ve, que és quan està previst que el jugador torni als entrenaments. Per tant, encara pendents. Això s'està allargant i té pinta que s'allargarà. L'oferta del Barça de 100 milions no va caducar com estava previst que caduqués, com el Barça deia que passaria, que caducaria a finals de juliol, i ara pendents de més moviments que pugui fer el jugador i que el club matalasser s'avingui a negociar. Mentrestant, des del Barça, el que ens diuen avui és que queda molt, que queden molts dies. Ho deies tu ara, mira, m'han dit exactament el mateix. Queden 26 dies de mercat, queda moltíssim. Per tant, tot pot passar en aquest cas, Julián.
11: Molt bé, i per cert, l'altre dia que vam veure un jugador del Barça, en aquest cas un porter, marxar a l'Ajax, estem pendents d'una altra sortida que ha de ser imminent, que és la de Jofre Torrents.
12: Sí, a l'Ajax tenia diverses propostes, com ara la de l'Ajax, que és on se'n va. Finalment traspassat, no és una cessió, sinó un traspàs d'entre 5 i 6 milions amb opció de recompra. A més, el Barça es guarda el 50% dels drets del jugador. Pel Barça és la manera de mantenir el control sobre Jofre Torrents. El Barça considera que té recorregut, que té marge, que té creixement, i per això vol garantir un cert control sobre ell. I pel jugador és el moment per entrar de ple al futbol professional. L'Ajax ha apostat fort per ell, hi ha la garantia de Mitchell, que és l'entrenador, i és una oportunitat perquè el jugador faci el salt, tenint en compte com de difícil és jugar ara mateix al primer equip del Barça. Valde és el titular, Cancelo al principi arribarà, per tant, per Jofre Torrents és el moment de fer les maletes i volar. Jofre, que signarà per 4 temporades en aquest traspàs amb opció de recompra.
11: Si passa alguna cosa en el decurs del dia d'avui, ho sentirem al tot cost amb tu, Roger. Gràcies.
12: Adeu.
11: Atenció, perquè durant la tarda es pot materialitzar una altra operació en el futbol català. L'Espanyol segueix buscant reforços per la defensa i avui mateix podria tancar una nova incorporació, que és la del defensa central del Celta, Unai Núñez. Carles Vila.
13: El jugador viatja cap a Barcelona per tancar l'operació. Es tractaria d'una sessió fins a final de temporada. Aquesta mateixa tarda, Núñez podria passar la revisió mèdica prèvia a la firma del nou contracte. A l'acord entre l'Espanyol i el Celta hi haurà una opció de compra. A més, hi haurà també una clàusula que faria obligatòria la venda en cas que l'equip blanquiblau aconseguís la pròxima temporada la classificació per disputar una competició europea. Unai Núñez va arribar al Celta de l'Atlètic Club de Bilbao. Va tenir molt de protagonisme a les anteriors temporades, però ara no entra als plans del tècnic Claudio Giraldez. De fet, l'any passat va jugar mitja temporada, ja cedit al València. La direcció esportiva blanquiblava continua treballant per mirar de reforçar amb més peces la defensa de l'equip, al punt on s'ha vist més febre feble els primers partits de pretemporada que ha jugat. Fins i tot, després de la lesió de Quique García, no es descarta que també calgui buscar algun jugador amb un perfil més ofensiu. Per cert, ahir García va ser operat de la seva lesió del tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Recordem que dissabte l'Espanyol juga l'últim amistós abans del començament de la Lliga, tornarà a jugar a Anglaterra, aquest cop al camp del Coventry City.
11: I més moviments. El Madrid està a punt de tancar... Tot es mou, eh? I avui el Madrid probablement tancarà o està a punt de tancar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que signarà amb el Club Blanc per les properes 5 temporades. Josep Gaia.
14: Sí, segons apunta el periodista italià Fabrizio Romano, el Real Madrid i Vinícius Júnior han arribat a un acord per ampliar el contracte del crac brasiler i quedarà vinculat al conjunt madrileny fins al 30 de juny de 2031. Vinícius, que en els darrers dies havia estat vinculat amb l'Arsenal, renovarà amb el Madrid amb un contracte d'uns 25 milions d'euros i posa fi a tots els rumors que el situaven fora del Madrid.
11: Bé, i després de molts dies, per fi sembla que Yann Diomandé acabarà signant. Sembla ser que els dos clubs s'han posat d'acord i la cosa ja serà oficial en breu.
14: Sí, tot apunta que finalment Real Madrid i Leipzig ja han arribat a un acord pel traspàs del jugador. Fabrizio Romano ja ha anunciat que el futbolista a hores d'ara ja està volant a Madrid per incorporar-se al Club Blanc. Finalment, el fitxatge rondarà els 125 milions d'euros fixes més 15 en variables. Diomandé signarà per les properes 6 temporades.
11: I atenció, una catalana entrenarà el Manchester United. Aquesta no la tenia controlada el gran públic, però la veritat és que per Escòcia s'hi estava movent ja una sabadellenca, l'Eva Olid, que ho ha fet molt bé, i això no ha passat Carles Vila desapercebut pel United.
13: Arriba l'equip anglès després de fer història a la seva etapa a Escòcia, on va aconseguir el títol de Lliga amb el Hearts. De fet, va ser el primer cop que aquest club es proclamava campió de Lliga. Ara es fa càrrec d'un dels grans d'Europa. A Manchester han destacat la seva feina innovadora, la seva condició de millor entrenadora l'any passat a Escòcia. Com moltes altres, Eva Olid ha hagut de marxar fora per poder viure del futbol.
15: El futbol, quan el portes dintre, és com automàtic, no? Dius, jo vull ser entrenadora perquè ho sento. És trist, no? Però sents que per ser professional, entrenadora professional, has de sortir del país. Perquè quan entrenava aquí tenia 3 feines i a la nit venia a entrenar, no? Això és un somni, no? I és el que jo volia.
13: Eva Olid ocuparà el lloc de Mark Skinner, que va deixar el càrrec un mes abans del començament de la temporada, després de 5 anys al Manchester.
11: Queden ara mateix 12 minuts per arribar a les 3. Aquesta matinada han arribat a l'aeroport del Prat les campiones d'Europa de natació artística. 8 medalles, de les quals una d'or, la Didis Tió, el solo tècnic, un or, també hi ha subcampiones, de fer la majoria 5 plates i 2 bronzes. En total, 8 medalles en aquest europeu, totes amb regús català, amb noms propis, com per exemple els de la millor nedadora artística del moment, la barcelonina Iris Tió, que aquesta matinada diagnosticava una aproximació al rendiment de la natació russa. Ha vist com la natació catalana s'acostava una miqueta més al gran rival a batre.
16: Ara desconnectar al màxim i descansar per tornar més energia, i en aquest campionat ens ha servit molt com per aprendre que és el que ens fa falta millorar de cara a la temporada vinent, i també doncs, que la bona notícia és que ens estem apropant a Rússia a poc i amb moltes ganes de seguir millorant.
11: Un altre dels noms d'aquesta delegació catalana de nedadores és la d'una nedadora que es retira, que és la Paula Ramírez, un nom ja molt consolidat, ho deixa amb 41 medalles en grans competicions internacionals, com per exemple ha participat a 2 Jocs Olímpics. També va aconseguir l'or al Mundial de Fukuoka el 2023 en rutina tècnica, 2 ors més en l'últim europeu a Portugal, i bé, en aquest actual 2 plates, que no està malament, l'última ahir en la rutina acrobàtica per equips.
17: Ara mateix molt cansada, però estic eufòrica perquè ha sigut una despedida preciosa que no m'esperava. És a dir, crec que ho he viscut jo, ho ha viscut tot l'equip. Crec que no tothom té el privilegi que he tingut jo de retirar-me quan volia, amb qui volia, a la competició que volia i de la millor manera possible.
11: I ara què, en aquests europeus de França? Doncs bé, ara la natació en línia, és a dir, la natació per la gran part de la gent que ens escolteu, la natació disciplina en què segurament serà una mica més difícil veure medalles amb la mateixa assiduïtat que les hem vist a la natació artística, però avui, per exemple, al Car de Sant Cugat, els nedadors catalans que participaran en aquest europeu i algun de mallorquí s'han conjurat per poder, Josep Gai, almenys intentar pujar al podi.
14: Sí, perquè falten només 4 dies perquè comenci la disciplina de natació en línia d'aquest campionat europeu de natació, que es disputarà des del proper dilluns 10 d'agost fins al diumenge 16 al Centre Olímpic Aquàtic de Saint-Denis, a París. Allà la selecció espanyola competirà en les proves de braça, esquena, lliures, papallona, estils i relleus. Com deies, Ernest, l'equip nacional s'ha estat preparant al Car de Sant Cugat. Allà hem pogut parlar amb el mallorquí Hugo González, un dels líders d'aquesta selecció, i ha analitzat les possibilitats d'aconseguir la medalla d'or.
18: Bueno, creo que hay opciones en todas las que entremos en final. Sí, es cierto que tenemos nuestras mejores pruebas. Tenemos a Cos, que es campeón olímpico, y a León, que también es campeón olímpico. Entonces son difíciles, pero bueno, el objetivo es pelearlo. Nunca sabes qué puede pasar en una final o bueno, lo bueno que puedes rendir. Mis mejores carreras fueron siempre inesperadas, así que buscando eso.
14: Per l'europeu d'aquest any, la selecció espanyola compta amb la participació de 28 nedadors i nedadores, 8 dels quals són catalans i catalanes.
11: 8 minuts i arribem a les 3.
1: Catalunya migdia. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
19: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
20: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
21: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
20: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
21: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
20: Univers MotoGP, perquè el Mundial és nostre. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: La FIFA desmenteix que hagi ofert la final del Mundial al Marroc. Ahir va sortir que, tal com publicava el diari The Times, la visita de Gianni Infantino a Rabat anava molt més enllà d'una simple trobada amb dirigents del futbol per explicar-los el fracàs del procés de privatització d'una part del Mundial. Doncs bé, sembla que Infantino, que vol ser reelegit al març de l'any que ve, en una votació que es farà justament a Marroc i on el vot dels delegats de totes les federacions mundials serà secret, sembla que s'ho pren molt seriosament. L'estratègia, doncs, passaria per ser reelegit, segur, per tenir un altre mandat net per davant, i ahir el The Times publicava que, aprofitant la visita, doncs Infantino havia promès al rei del Marroc que la final del Mundial del 2030, que en principi pintava que es faria doncs a l'estat espanyol, es jugaria al Marroc. I ahir la FIFA ho va desmentir. En tot cas, sigui com sigui, a hores d'ara, les aspiracions del Barça d'acollir la final del Camp Nou, d'acollir la final del 2030, sembla que no són tan sòlides, i això que la predisposició del club amb l'estadi més gran del món i de la ciutat, doncs amb un estadi nou, és total. Així, per exemple, ho hem sentit aquestes últimes setmanes a Joan Laporta i Jaume Collboni.
1: Mira, pel que fa referència a l'aforament, a la qualitat de les instal·lacions i a la, jo diria, la bellesa també de les instal·lacions, doncs crec que seria un escenari apropiat per qualsevol final d'una competició important.
2: Nos hemos puesto al lado del club para pedirlo. Hemos hecho algunas gestiones ya con la Federación Española. Tened muy presente de lo que vamos a tener en Barcelona y que estamos perfectamente preparados y nos hace mucha ilusión ser la sede de la final.
0: Des del govern espanyol també s'agafen el comunicat de la FIFA d'ahir dient que no és veritat això que s'hagi ofert al Marroc la final del Mundial. En tot cas, ningú sap res amb certesa, hi ha força opacitat tenint en compte la naturalesa de la FIFA, del tipus d'organització, i ho anirem veient. Recordem que el Mundial del 2030 es fa a Espanya, al Marroc i a Portugal. Hi ha partits també inaugurals, especials, a Uruguai, Argentina i al Paraguai. En bàsquet, el Barça veu com se'n va un altre dels seus puntals. Tornike Shengelia, l'estrella de Geòrgia, marxa a Dubai. Pels canvis a la secció no hi està d'acord, i ahir al vespre ja va abonar els 900.000 euros de la clàusula per marxar aquest matí cap a Dubai, el Dubai de Xavi Pascual. Per tant, el Barça haurà de buscar un alipivot i un pivot titular per completar la plantilla. I aquest matí, fa poca estona, hem sentit també el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol. Primeres declaracions, ahir ja el vam veure a la presentació de l'entrenador, però avui l'hem sentit parlar d'entrada. Admet Xavi Pujol, el Barça continua actiu al mercat. Cal reforçar, com dèiem ara, el joc interior, i Pujol diu quin mercat pot ser el de procedència i quants jugadors falten.
3: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat doncs està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
0: I Xavi Pujol avisa també al públic del Palau que el que ve és una mica diferent al que han vist. El Barça d'aquest any jugarà diferent, i probablement la regularitat des de bon principi que donaven noms consolidats del bàsquet, en comparació i en contrast amb el que tindrà el Barça aquesta temporada, que són jugadors sense experiència a Europa, farà que es vegi una miqueta diferent al que està acostumat el Barça des de fa molts anys.
3: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
0: I del Barça la penya, perquè, atenció, la penya ha fitxat un molt bon base escorta, Boogie Ellis, de 25 anys, un exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai, on va fer molt bons partits, tot i que en va jugar pocs, i del Galatasaray de Turquia. Ellis confirmarà un joc exterior molt potent. Recordem que la penya ja té a Ricky Rubio confirmat i a Nicola Provitola, i ara hi afegeix aquest jugador nord-americà. I aquest matí hi ha hagut un altre moviment doble. Sortia d'un equip per anar-se'n a un altre, els dos equips catalans. L'Ilern a Lleida incorpora a un base que fins ara estava al Girona, Marc Hughes. La temporada passada va fer bons números al gironès. Hughes havia estat, això sí, abans ja a Lleida fa 5 temporades, i ara hi torna amb passaport espanyol, signa per 2 temporades. Des de fa aproximadament una hora està en marxa la 6a etapa del Tour de França femení. És una etapa mitjana de muntanya, però hi van veure patir la catalana Paula Blas, i les favorites ja pensen en la jornada forta, però, que serà demà passat, una de les més dures de la ronda.
4: En final, el Mont Ventoux. Abans, però, caldrà veure què passa avui en una nova etapa de muntanya amb 7 ports i moltes opcions de veure més d'una escapada. Són 153 quilòmetres de recorregut i final a Tournon-sur-Rhône. Els equips, però, comencen a notar l'esforç acumulat i la

0: Prova 3.51 de la vida. Per la seva banda, la cap de files de l'equip de Blasi Limat, la italiana Lisa Longo, també ha perdut temps respecte a Reuser. Ara és sisena, a 2.58. Per cert, tot just ahir abans de la cursa, Longo es va mostrar irritada pels comentaris sobre el rol de Blasi, dient que la catalana no era la seva criada i que tenia marge per fer més coses, a més d'ajudar-la. Caldrà veure, però, el que passa avui i, sobretot, demà a l'etapa reina d'aquest Tour de França femení.
1: I aprofitem aquest últim minut fins a les 3 de la tarda per marcar dos punts a l'agenda d'avui, per exemple.
2: Sí, a la Conference League, Ajax-Shelburne amb el possible debut de Ter Stegen a l'Ajax de Michel Sánchez. També avui hi ha un Inter d'Escaldes, Andorra, Flora Tealín i també Fiorentina Deportivo i un Mónaco-Getafe.
1: Molt bé, i per demà, en futbol, hi ha el triangular dels històrics.
2: Sí, el triangular d'aquest torneig dels històrics del futbol català és el torn del Vilanova i la Geltrú, el Prat, que s'enfronten a les 6 de la tarda. Qui perdi jugarà contra l'Europa a les 7 i qui guanyi jugarà a les 8.
1: Gràcies, Josep. El Barça femení viatja a Andorra per fer l'estada de pretemporada. També juga el Badalona femení, com dèiem, contra el Bristol City a les 7 de la tarda i estarem pendents d'aquest possible debut de Ter Stegen amb l'Ajax. Qualsevol informació, però, que passi d'aquí fins a les 9 del vespre, ho explicaran al Tot Costa el Sergi Camps i companyia. Demà nosaltres hi tornarem a la mateixa hora aquí, al Catalunya Migdia, de 2 a 3. Gràcies per la vostra atenció i fins demà, ara butlletí de les 3 a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: you we will.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: l'enda si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranquil, ja no és un gent. Aquí estàs
1: a la relació.
2: A la relació.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els fets han passat cap a 1:15 de la migdia quan la Guàrdia Urbana ha localitzat una persona ferida amb arma blanca a la via pública i ha alertat la policia catalana. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles i 4 ambulàncies del SEM que han traslladat la víctima a l'hospital en estat molt greu. Finalment, però, ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de les actuacions. Més notícies amb Cristian Roldán.
2: Brussel·les extrema la vigilància a les xarxes socials perquè no es torni a repetir un episodi com el d'avui fa just una setmana a Ceuta. Des de la Unió estan en coordinació amb el Frontex i l'Europol, així com amb les autoritats espanyoles davant de la nova crida a una entrada massiva a Ceuta i al Marroc. N'ha parlat el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
3: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
2: Per la seva banda, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha demanat el blindatge de les fronteres i l'expulsió immediata dels migrants que actualment continuen a Ceuta, entre 3 i 5.000. Ho ha dit durant una reunió telemàtica al Parlament Europeu.
1: Una persona que ha donat positiu per antivirus està aïllada a Espanya, tot i que ja no presenta símptomes. Ho ha informat el Ministeri de Sanitat francès. Es tracta d'una persona que viatja acompanyada de la seva família i que abans de passar per l'estat espanyol havia estat a França durant la segona quinzena de juliol. Aquesta persona, que està aïllada amb la seva família, va presentar en un primer moment símptomes lleus i ara ja és asimptomàtica. El virus és de la soca dels Andes.
2: Creix la probabilitat de temps violent a Catalunya fins aquesta nit. Protecció Civil té activat en estat d'alerta el Pla Inuncat i vigila els cabals de totes les conques. Es preveuen pluges fortes, pedregades i ratxes de vent amb possibles esclafits per aquesta tarda. Protecció Civil demana evitar els desplaçaments i no travessar ni aparcar en rieres i punts inundables.
1: Un home de 68 anys acusat de drogar i violar 14 dones a Berlín, Alemanya, ha reconegut els fets a través del seu advocat en la primera jornada del judici, segons recullen mitjans locals. L'home està en presó preventiva des del març per un fets que, segons l'acusació, van passar entre els anys 2016 i 2022. D'acord amb la Fiscalia, l'home havia conegut a les dones en una plataforma de cites en línia. Quan hi quedava, les drogava amb somnífers barrejats amb alcohol i després n'abusava. 4 de les dones afectades s'han personat com a acusació particular. Tot i que hi ha 14 víctimes identificades, la Fiscalia apunta que el total podria créixer fins a les 58. Tarragona prepara un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa d'assistents als punts d'observació. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Bon dia. El dispositiu especial s'anirà modificant atenent l'afluència d'assistents. Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran les ulleres que proporcionarà 3CAT.
5: Es repartiran més de 20 milloneres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
4: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I els esports amb Damià Aguilar. Bona tarda.
6: Bona tarda. S'obre una carpeta Rodri a la secretaria tècnica del Barça. De fons del club sabem que el campió del món amb Espanya vol jugar al Futbol Club Barcelona i ara el campió de Lliga prepara una oferta al Manchester City. Mentrestant, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del davanter iborià Yann Diomandé. 7 temporades i 125 milions per al Leipzig, que poden arribar a ser 140. És el fitxatge més car de la història de la Casa Blanca. En MotoGP, el Mundial es reprèn al circuit anglès de Silverstone aquest cap de setmana. El campió Marc Márquez reconeix que se sent el principal favorit per al títol.
7: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
8: ¡Vamos!
7: ¡Vamos! No. ¡Has acabado! ¿Qué quieres? No, depende.

0: ahora el titular lo ponéis y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale? O sea,
1: el subtítulo.
0: Un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
2: En bàsquet, Chengeli apaga la clàusula, deixa el Barça i se'n va al Dubai de Xavi Pascual. La sisa joventut fitxa el base nord-americà Bugui Ellis del Dubai i l'Ilerna Lleida fitxa l'escorta Marc Hughes del Girona.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Bona tarda, són les 5:05. Ho hem sentit fa un moment, Protecció Civil de la Generalitat ha emès aquest migdia un avís per la possibilitat de pluja intensa a tant al Pirineu com a bona part de Catalunya. Per això ha fet una crida a la prudència, una pluja intensa que de fet ja ha arribat aquí a la Seu. Aquesta hora hi continua plovent, però sobretot ho ha fet amb molta intensitat durant aquesta darrera hora, entre les 4 i les 5. La previsió del Meteocat indica que al llarg de la tarda a la resta del país es poden produir localment episodis de pluja en què s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les comarques on això és més probable a partir d'ara mateix són totes les de la Catalunya central, juntament amb el Ripollès i la Garrotxa. I és que aquest front va de nord a sud i ara, doncs, s'escampa cap a la resta del país després d'haver entrat ja al Pirineu. La pluja no és uniforme, però allò en caigut pot fer molta intensitat. Ja ho ha fet aquí a la Seu. De fet, fins i tot ha provocat algunes petites inundacions. Per això, aquest matí s'ha reunit el comitè tècnic del Pla Inuncat. El Meteocat ha dit que la situació pot afectar pràcticament tot Catalunya les pròximes hores, tret de les Terres de l'Ebre. En el cas de la Plana de Lleida i el Camp de Tarragona, la situació pot allargar-se fins ben entrada la nit. Com s'havia previst, les precipitacions ja han començat al Pirineu, especialment al sector occidental, i ara s'estan estenent a la resta del país. Protecció Civil ha recordat les recomanacions bàsiques en aquests casos, com per exemple no aparcar en rieres o punts inundables, no travessar rius, rieres ni zones negades, reduir la mobilitat, allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. Ja ha començat la festa del carrer Major de la Seu. La celebració es va recuperar de fa 3 anys i actualment ja ofereix activitats al llarg de gairebé una setmana sencera, tot i que el gruix principal és el cap de setmana. El promo va començar dimarts amb un joc de descoberta i ahir va haver la missa en honor a la Mare de Déu de la Llet. Aquesta tarda, 7:45 del vespre, si el temps ho permet, que sembla que sí, es podrà fer el Correquinto, sortida des del bar Escol, i anirà acompanyat de batucada amb el grup urgellenc d'Ambuca. I ja a la nit a 12:45 a la plaça Patalín, sessió de DJ Bernard Espussi. Demà també a la plaça Patalín hi haurà l'Umball de tarda amb el duet Pep i Maria José a partir de les 7 del vespre i el sopar popular a les 9 i ja de nit el concert del grup Boys Damn i la sessió de DJ. La jornada més acta serà dissabte, començarà al migdia amb el pregó per part aquest any del metge i escriptor Joan Aixàs, traca d'inici, jam de swing i ja a la tarda berenar i jocs infantils i la cursa Beer Mile, en què els participants han de fer un recorregut d'una milla i cada 400 metres han de fer una parada per beure una cervesa. Al vespre hi haurà un taller de bachata i ja de nit el concert a partir del mitjanit el concert del cantautor El Niño de la Hipoteca. La nit s'acabarà amb el grup de versions de Pachangers. Diumenge hi haurà Festa de l'Escoma, torneig d'escacs i bingo. Tal com és habitual, aquest començament d'agost és el moment en què es concentra més festes majors tant a la Torcell com a tot Catalunya i, per exemple, a part d'aquesta del carrer Major, aquests dies també hi ha les festes majors del Pla de Sant Tirs, Tragó, Toloriu, Bar, Sisquer, Alinyà i Vilanova de Banat. En aquests dos darrers casos, Alinyà i Vilanova continuaran encara la setmana entrant. Totes les activitats d'aquestes i d'altres celebracions i actes les podeu trobar al web radioseu.cat/agenda. El Consell Comarcal del Tortell enllesteix aquests dies les primeres obres del Pla d'Accessos a Nuclis corresponent al 2026. Suposa una inversió d'1,1 milions d'euros, el gruix principal proper d'una subvenció de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i la resta la porten els municipis implicats. Diumenge s'han acabat els treballs de manteniment i reparació a la carretera d'accés a Civís, a les Valls de Valira, i l'arranjament del ferm de la carretera de Noves de Segre a Beren i Argestues, a les Valls d'Aguilar, amb un pressupost de 224.000 euros. Igualment, són a punt d'acabar les feines de millora del ferm a la carretera carretera d'Estamariu i l'asfaltat de la passarel·la vehicular de Tragó. Aquest agost comencen les obres de l'accés al nucli de Forn a Fígols i Alinyà amb 171.000 euros i la inversió més quantiosa d'enguany, l'asfaltat i execució del drenatge de l'accés a Can Turri amb 226.000 euros. A més, es prepara millora de drenatges a Vilanova de Banat, Ossera, Nuncàrrega i Mirambell per valor de 180.000 euros i una actuació d'urgència a la carretera del Quer Foradat, que ha patit un esfondrament. Els Mossos d'Esquadra han comunicat avui la detenció d'un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà. Segons s'ha avançat el portal de successos El Caso i ha confirmat la CN, l'agressió es va produir ahir al vespre al costat d'un rierol de la capital sardana. Després de ser alertats del presumpte intent d'atac mortal, al cap d'una estona els agents van aconseguir localitzar i detenir el presumpte agressor a Puigcerdà mateix. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra a esclarir els motius de l'incident. La víctima de 13 anys la van traslladar a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill, segons les mateixes fonts. L'home ja ha passat avui a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà. El Festival de Música Antiga dels Pirineus, la FEMAP, entra a la segona meitat de la seva 15a edició i ja va haver a Castellciutat el concert del grup La Caixa, que aquesta tarda actua a Sort, i pel que fa a la resta de concerts previstos a l'Alt Urgell, el 14 d'agost al vespre a Estamariu actuarà el quartet Sweet Noise. El dia següent, el dissabte 15 al migdia a l'església de Santa Cecília de Vilanova de Banat, el duet format per Gàlia Benali i Romina Lisca, i el dia 16 a Coll de Nargó, l'església de Sant Climent, el grup de música medieval a Xaveva. A la Seu d'Urgell hi haurà els dos últims grups programats enguany. El 19 d'agost, a l'església del Seminari, el Quintet Incogniti, una de les formacions més prestigioses de l'escena europea de música antiga, amb obres de Händel i Telemann, i finalment el 22 d'agost, també al Seminari, el conjunt Bach Collegium Barcelona. I els esports, la primera jornada dels campionats d'Europa Júnior U23 d'eslàlom, que es disputen aquesta setmana a la ciutat francesa d'Epinal, a Lorena, han deixat un podi 100% català i en presència urgellenca en patrulles KU23. Ahir el palista del Cadí Canoequiac Manel Contredes, el pallarès Fos Clotet de l'Epallars i el puntsica Miquel Ferran del Mig Segre van aconseguir la medalla de bronze en aquesta prova. Contredes, Clotet i Ferran han completat el descens conjunt amb un temps de 106.49. Només els van superar França i Gran Bretanya. En U23 femení va haver un cinquè lloc de l'equip espanyol amb l'urgellencana Simona i les basques Aixa Segura i Leire Gonyi. Un altre palista del Cadí, Dominica Bresesca, va quedar vuitena amb l'equip de Polònia. A les classificatòries individuals, Manel Contredes, Miquel Ferran i Fos Clotet havien aconseguit la classificació, Contredes amb una quinzena posició, i el millor lloc en aquesta categoria va ser per un palista dels Pirineus, Unai Oteiza, piragüista basc, que competeix amb l'equip d'Andorra. En U23 femení es va classificar Dominica Bresesca, 14a, i Anna Simona, 28a, i en júnior masculí, Didac Foza va ser quart, Magí Moyes, 20a, i Nil Checa, 26a. Tots ells seran a les semifinals de demà. I recordem també que la Seu Futbol Club ja coneix el seu calendari de primera catalana. Aquest any formarà part del grup 2, després d'haver aconseguit l'ascens des de segona, i el debut serà el 20 de setembre vinent al camp de la Molletense, Mollet del Vallès. El primer partit com a local serà el 26 de setembre contra el Gimnàstic Manresa, i el 3 d'octubre aniran al camp del Porreig, que també ha obtingut l'ascens i que aquest any serà el rival més pròxim geogràficament. Entre els nous rivals també hi haurà Balaguer, El Picat, Balàfia, Pirenaica, Igualada i Terrassa. I el temps, com dèiem, amb aquesta tempesta que encara no ha marxat de la Seu, continua plovent, tot i que no ja amb tanta intensitat com ho ha fet aquesta darrera hora, i ho puc continuar fent al llarg d'aquest vespre. Demà, aquesta matinada retirada aquest front i deixarà un matí assolellat, tot i que amb boires, fruit d'aquesta pluja, i no es descarten nous ruixats per demà a la tarda, tot i que seran més probables aquest cop al Pirineu Oriental. Per dissabte, la mateixa situació. Cel serè, amb una màxima que arribarà als 32 graus com a molt, i a nova tarda de pluges dissabte a la tarda.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. La carretera de 145 ha registrat importants cues i retencions aquesta tarda després que s'hi ha produït una esllavissada de roques i fang que ha obligat inicialment a tallar totalment el trànsit i més tard a establir pas alternatiu. El despreniment ha tingut lloc en el marc d'una forta tempesta que ha afectat tant l'Alt Urgell com Andorra i que també ha provocat que la calçada d'aquesta via quedés inundada. El Servei Català de Trànsit ha informat del moviment de pedres cap a la carretera passades les 5 de la tarda. Els fets s'han produït al punt quilomètric 5 al vell mig de l'eix que connecta la Seu i Andorra dins el municipi de les Valls de Valira. En aquell moment ja ha començat a haver congestió de trànsit en els dos sentits de la marxa. A causa del tall, la cua ha augmentat molt ràpidament en tots dos sentits. En un dia de molt trànsit per entrar i per sortir del Principat i cap a les 6 de la tarda ja afectava pràcticament tota la carretera, des del quilòmetre 2 fins al 9, és a dir, entrant Serall i la Farga de Moles. La situació ha començat a millorar passades les 6, quan s'ha començat a fer pas alternatiu. Tot i això, durant la resta de la tarda han persistit els problemes per circular tant a l'N145 com al sud d'Andorra. A banda d'aquesta esllavissada, hi ha hagut inundacions puntuals en diversos punts de la via, tal com es pot veure en un vídeo que s'ha publicat a través de xarxes socials. Ara la situació tendeix a normalitzar-se. De fet, la tempesta ha passat força ràpid al llarg de la tarda, tot i ser molt intensa, i prova d'això és que ara torna a lluir el sol a la Seu. Segons un balanç provisional que ha publicat Meteo Seu, aquesta tarda ja havien caigut uns 25 litres per metre quadrat que han estat en poca estona, entre les 4 i 2 quarts de 6 de la tarda. Podeu veure en imatges al nostre perfil de Ràdio Seu a xarxes socials. Aquesta tempesta ha arribat després que al migdia Protecció Civil havia avisat d'aquesta possibilitat de pluja intensa. Havien indicat que es poden produir localment, encara es poden produir d'altres punts de Catalunya, episodis de pluja amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora o de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Les comarques on això és més probable és tota la zona de la Catalunya central, incloent per exemple el Solsonès i el Berguedà, juntament amb el Ripollès i la Garrotxa. La pluja no està caient de forma uniforme, però allà en cau ho fa molta intensitat. El Meteocat i Protecció Civil han indicat que pràcticament tot Catalunya està afectada per aquest avís, amb l'única excepció de les Terres de l'Ebre, i en el cas de la Plana de Lleida i del Camp de Tarragona, la situació es pot allargar fins ben entrada la nit. Les precipitacions han començat des del Pirineu, a les 4 han arribat amb molta força aquí a la Seu i han continuat per la resta de comarques de muntanya. Els organismes gestors de Conca han intensificat la vigilància i les recomanacions perquè en aquest episodi de tempesta la població no s'acosti a rius o rieres.

Ja ha començat la festa del carrer Major de la Seu. La celebració es va recuperar de fa 3 anys i actualment ja ofereix activitats al llarg de gairebé una setmana sencera. Tot i que el grup gris principal és el cap de setmana, el programa va començar dimarts amb un joc de descobert del centre històric i ha continuat aquest dimecres

0: amb la missa en honor a la Mare de Déu de la Llet. Els actes més lúdics comencen avui, ho fan d'aquí poca estona, a 8:15 del vespre, amb el Corre Quinto, sortida des del Bar Escol, i anirà acompanyat de la batucada del grup urgellenc Tambuca. I ja a la nit, a 12:15, a la plaça Patalín, hi haurà sessió de DJ Bernard Despussi. A Susana Muñoz, de la Comissió de Festes del Carrer Major, convida tothom a participar-hi, perquè està obert no només als veïns del centre històric, sinó a tota la població de la Seu.
1: Pues aquest any tenim un munt d'activitats, a més molt concentrades i molt enfocades a tindre molta gent. Ara ja portem 4 anys i a poc cada any hem tingut una mica d'experiència en veure quines activitats eren les que més combinaven amb la festa major, i creiem que aquest any totes les activitats que hi ha tindrem molta gent.
0: I Xavier Font, president d'aquesta comissió, recorda que la festa la van recuperar ara fa tot just 4 anys.
2: Va estar perduda durant 15 anys, si no recordo malament, i bé, i això, amb 4 veïns del carrer, 4 amics i 4 companys, des de fa 4 anys doncs l'hem tornat a engegar, i cada cop sembla que va creixent.
0: Demà divendres a la plaça Patalín s'oferirà el ball de tarda amb el duet Pep i Maria José a les 7 del vespre i el sopar popular a les 9, i ja a la mitjanit començarà el concert del grup Boys Damn i s'acabarà amb una sessió de DJ. Dissabte serà el dia més activitats, a les 12 del migdia hi haurà el pregó amb el metge i escriptor Joan Aixés i la traca d'inici seguida d'una jam de swing. A la tarda hi haurà un berenar i jocs infantils a les 6 i a les 7 la cursa Beer Mile, en què els participants han de fer un recorregut d'una milla, 1.600 metres, en què cada 400 metres han de fer una parada per beure una cervesa. Al vespre, a 9:15, hi haurà un taller de bachata i a partir de la mitjanit el concert del cantautor El Niño de la Hipoteca. La nit s'acabarà amb el grup de versions de Pachangers. Finalment, a diumenge, al migdia, hi haurà la festa de l'Escoma, a la tarda torneig d'escacs organitzat pel Club Escacs La Seu, i al vespre bingo a la plaça Patalín. Tal com és habitual, al començament de l'agost és el moment en què es concentren més festes majors, tant a la Torzell com arreu del Pirineu i de Catalunya. Per exemple, a banda d'aquests actes del carrer Major, aquesta setmana també se celebren les festes majors del Pla de Sant Tirs, Tragó, Toloriu, Bar, Sisquer, Alinyà i Vilanova de Banat. En aquests dos darrers casos, Alinyà i Vilanova continuaran els actes la setmana entrant. El programa complet de totes aquestes festes, juntament amb la resta d'activitats del cap de setmana i els dies següents, es pot consultar el detall al web radioseu.cat/agenda. I com avançàvem ahir, l'Ajuntament de la Seu ha tornat a instar la Direcció General de Transports de la Generalitat a impulsar millores en el transport públic que connecta la ciutat i la Torzell amb la resta del país. El consistori ha reclamat un increment de les freqüències, noves connexions i un servei més adaptat a les necessitats de la ciutadania, i ha subratllat que aquestes demandes tenen el suport unànime de tots els grups municipals, Compromís, Junts, Esquerra, Republicana i CUP. També hi ha dit la seva la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, que aconsella que és una demanda de tota la ciutat.
3: És un greu que patim els ciutadans a l'urgellens. És un tema que jo repetidament he fet constar en les memòries que he anat fent, i és un tema que em preocupa especialment, i té diverses arestes aquest tema. D'una banda, hi ha, per exemple, sabem que hi ha ho constatem, no? Hi ha un servei molt eficient cap a la Cerdanya, cap a Barcelona també. En canvi, tenim un servei molt deficient cap a Lleida, que és una de les reclamacions que la ciutadania de la Seu fa. Jo el trobo realment interessant, perquè hi ha com 2 hores en què la gent pot anar a Lleida. I una de les importants del matí seria que pogués parar a l'Arnau de Vilanova, que és una reivindicació antiga i que podem fer la nostra, evidentment.
0: Martí també ha fet referència a la petició que hi hagi més freqüències en les línies ja existents.
3: Jo penso que hi hauria de moltes més freqüències a Lleida. Pensar-les amb una mica de que des de l'Ajuntament s'ha fet, i jo també he fet un informe doncs demanant que hi hagi aquesta situació, que s'arregli, que estem vivint en un lloc molt allunyat, tenim pocs mitjans de transport, i per tant crec que Lleida és fonamental, perquè vulguem o no, és el lloc on el nostre punt de referència, per exemple, l'hospital, no? I després hi ha també un altre tema que voldria constatar, i és que actualment hi ha molts gent jove que està estudiant a Tarragona, Girona, Vic. Potser també hi hauria d'haver, jo penso, no potser, jo penso realment que hi ha de ser un transport, doncs, aquests, al cap de setmana, a aquests punts, no?, a Tarragona, Girona, que passi per Vic, i que sigui, doncs, molt... que la gent en pugui gaudir i no pugui, no hagi d'estar pendent sempre de, doncs, del transport privat o de no poder venir a la Seu per aquesta qüestió.
0: Sobre aquesta darrera qüestió, ara fa uns mesos va aprovar per unanimitat una moció presentada per Junts en què es reclama la Generalitat serveis d'autobús directes amb la resta de campus universitaris. Actualment ja n'hi ha en Barcelona i Lleida, però demà que també n'hi hagi en Bellaterra, Vic, Girona i Tarragona. Oliana ha completat aquesta setmana la seva festa major i enguany ha tingut com a acte destacat la presentació d'un nou gegant, és el L'Osorio. La particularitat d'aquesta nova figura, però, és que no s'ha creat per ampliar el seguici festiu de la vila, sinó que s'ha encarregat per regalar-lo a la població d'Oliana, Cerdanya, amb qui el municipi el d'Urgellenc hi manté un agermanament des de fa uns anys. El L'Osorio es va presentar i descobrir dissabte passat a la 34a jove trobada gegantera. El vestit del nou gegant es basa en la indumentària tradicional d'Oliana i combina sobretot els colors negre i blanc, amb detalls també en taronja i lila a l'armilla. La figura es va donar a conèixer davant de l'Ajuntament i amb la presència d'una representació del Comú d'Oliana que va fer un discurs d'agraïment acompanyats de l'alcalde olianès, en Ricard Pérez. En el marc de la Festa Major, la regió de Participació Ciutadana, Anna Codina, assenyalava que aquest acte els ha ajudat a fer la festa d'enguany encara més lluïda i reforçar aquest agermanament.
4: La Festa Major serà encara més sonada i més multitudinària perquè enguany hem entrat dins d'un... Bueno, els nostres germans d'Olien van entrar dins d'un Focus Europa que consisteix en una subvenció de traspàs cultural i de memòria històrica i bueno, tot entorn de la cultura. Llavors, el projecte que hem generat com a sinergia era com la figura d'un gegant, perquè allà a Oliena pues no, la cultura dels gegants no hi és. Llavors vam veure que era com una molt bona idea de fer la creació d'un gegant aquí amb imatge sarda, que es creés aquí, que els ballets es creessin aquí i que llavors aquest gegant es presenti durant la Festa Major. Dissabte, el dia de la trobada, es presentarà aquí i a posteriori, al setembre, a una expedició d'entitats dels gegants, dels boliacs i tota la part cultural d'Oliana, anirem allà i els hi regalarem. Llavors, ells venen aquesta Festa Major aquí a conèixer-lo, no? Perquè no, ells no l'han vist, tot el procés no l'han vist, llavors el veuran per primera vegada demà i llavors faran totes les activitats, no?, de cultura, pues, la trobada gegantera i tot.
0: Anna Codina explicava que aquest mes vinent una representació d'Oliana, amb membres tant de l'Ajuntament com d'entitats culturals, viatjaran a Cerdanya per formalitzar aquest regal. Aquest agermanament va néixer de manera casual. Uns veïns d'Oliana que estaven de viatge per Catalunya van passar per Oliana i els va sobtar la gran semblança entre aquest topònim i el seu, tot observant els cartells i rètols del poble. De fet, el topònim d'Oliana en llengua sarda és Oliana. Per això, abans de continuar amb la ruta, es van posar en contacte amb membres del Club Esportiu Oliana i de l'Ajuntament i a partir d'allà es va començar a teixir aquesta singular relació. Més enllà d'aquesta coincidència, Oliana també té algunes altres semblances amb Oliana, com ara les seves dimensions. Té uns 6.300 habitants i un nucli urbà d'uns 2 quilòmetres i és al peu d'un massís calcari. En aquest cas és el Supramonte. A més, el seu topònim és Oliana, en llengua sarda, i és a l'interior de Cerdanya, uns 30 quilòmetres de la costa est de l'illa i a unes 2 hores de l'Alguer, el municipi sard que té el català com a llengua pròpia. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb arma blanca a Puigcerdà i intentar matar-la, segons s'ha avançat el portal de successos del Caso i ha confirmat a l'ACN fons oficials. L'agressió es va produir ahir cap a les 9 de la nit al costat d'un rierol de la capital cerdana. Després de ser alertats del presumpte intent d'atac mortal, al cap d'una estona els agents van aconseguir localitzar i detenir el presumpte agressor a Puigcerdà mateix. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La investigació de la policia catalana se centra a esclarir els motius de l'incident. La víctima de 13 anys la van traslladar a un centre hospitalari, però la seva vida ara mateix no corre perill. Pel que fa al presumpte agressor, avui ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Puigcerdà. I tres persones van resultar ferides en un accident de trànsit ahir a Oliana, a la carretera C14, i va ser dins del nucli urbà. Segons ha informat d'emergències, l'avís es va rebre cap a 9:15 des de l'avinguda del Tursell, el Biel, per on passa la carretera. Per causes que ara s'investiguen, hi va haver un xoc amb dos vehicles implicats al lloc dels fets. S'hi van desplaçar ambulàncies del SEM, que van traslladar els afectats al Sant Hospital de la Seu, on han estat atesos de ferides lleus, i també hi van treballar dotacions dels bombers i dels Mossos d'Esquadra. L'Hospital de Cartró del Vall Fosc al Pallars Jussà es va construir ara fa 110 anys per atendre els treballadors que aixecaven la central hidroelèctrica de Capdella. Quan es va fer, es comptava que tindria una vida molt curta, però contra tot pronòstic va sobreviure al pas dels anys i a les inclemències del temps. Ara, això sí, està molt malmès i per això es treballa per intentar restaurar-lo, tot i que no és fàcil. Per aquest motiu, ara s'hi ha construït al voltant una coberta de fusta que el protegeix. Aquesta coberta s'ha instal·lat tant per resguardar l'edifici com per poder continuar amb la seva restauració i in situ. Sigrid Remacha, Museu Oleguer i Gestora Cultural, explica que, com que la resta d'edificis de Cartró d'aquestes característiques no han sobreviscut, ara és únic al món i d'aquí aquest interès per recuperar-lo.
5: És únic, o sigui, els estudis que hem efectuat fins ara ens demostren que és un edifici únic per les característiques constructives que té. Si us hi fixeu, està construït íntegrament en cartró i fusta i ve d'una empresa molt important que va ser la que va industrialitzar l'arquitectura. És un edifici prefabricat i aquesta empresa alemana va ser la que va començar a industrialitzar l'arquitectura i a estendre els prefabricats arreu del món. Va guanyar molts premis internacionals, entre altres. Doncs clar, el fet que es conservi avui dia l'únic amb aquestes característiques constructives, pues, ens ha fet plantejar-nos una rehabilitació insòlita, perquè no tenim precedents de com restaurar un edifici de cartró, no en teníem, i doncs això ha portat que féssim molta recerca, molts estudis de materials al darrere, i hem arribat a un punt en què necessitàvem pues, una coberta perquè nosaltres poguéssim treballar en unes condicions òptimes i poder plantejar ja la restauració i rehabilitació definitiva d'aquest monument.
0: Mentre espera una restauració més consistent, Remacha confia que aquesta coberta de fusta serveixi per frenar-ne la degradació.
5: Cobreix tot el perímetre de l'hospital i una miqueta més enllà. Això també ens permet a nosaltres poder treballar sota de la coberta. Si hem de ficar grava, si hem de treballar amb materials arqueològics o conservació, no està a la intempèrie. I poder-los deixar i poder treballar pues, in situ, diguéssim.
0: L'arquitecte Josep Bunyés, que explica que tot plegat permetrà que s'hi pugui treballar in situ.
6: I a sota hi ha un edifici prefabricat modular exemplar de principi de segle XX i ara li han fet una coberta per protegir-lo perquè duri més anys i es pugui anar fent els treballs que s'hagin de fer per protegir-lo i s'ha fet amb una estructura de fusta prefabricada modular que també és desmuntable i d'aquesta manera pues, protegim aquest edifici singular que hi ha a sota. El repte era fer una coberta bastant alta i bastant gran amb pocs punts de suport i que els punts de suport no afectin el que és l'edifici existent, que no el toquin, però alhora que tingui també una forma més o menys ordenada i amb una certa gràcia perquè no sigui un simple paraigües vulgar com podria ser de qualsevol cosa i
0: el regidor de Cultura del Torre de Capdella, Agustí Areu, ha remarcat que aquesta coberta no només garanteix la protecció, sinó que permet un espai de treball en una restauració que és força complexa.
7: No, això es queda aquí. Això s'ha d'anar restaurant les peces que s'han deteriorat, perquè hi ha algunes que se saben molt bé, llavors s'ha fet un treball molt llarg d'homologar determinats materials sense voler fer un fals històric, que no ho farem pas, però per poder fer una mica el tancament, que això es pugui mantindre, que s'hi pugui treballar, fins i tot fer-hi doncs certes activitats acadèmiques si convé amb el futur, no?
0: Ara ho considera sorprenent que s'hagi conservat aquest hospital que es va crear cap a l'any 1912 per atendre el sobrés de la central de Capdella. Fins al 1933 va anar perdent aquesta funció. Va ser un temps caserna a la Guàrdia Civil i magatzem i finalment va quedar abandonat.
7: Això té 100 anys, s'ha aguantat d'una forma estranya perquè està fet bàsicament de materials molt, molt volàtils com és la fusta i el cartró. o un cartró, evidentment que eren materials especialment dissenyats per resistir, però per resistir durant una obra de la central, no per aguantar 100 anys aquí, no? I, fet, després de les obres en si mateix, també ha tingut d'altres usos, per exemple, això ha sigut un determinat, un aixopluc per la Guàrdia Civil, per l'escamot de la Guàrdia Civil d'aquí, ha sigut també el menjador de les obres últimes dels anys 80, etc. No? I finalment, i fins i tot algun magatzem de material de pagès que hi havia per aquí. Però gràcies a això s'ha anat conservant, perquè si han fet petites estructures, arregles del teulat, clar que ara per cert s'han tret, perquè eren fet amb fibrociment, ara ho han tret tot, això, no? I gràcies a això s'ha pogut anar conservant.
0: Aquesta conservació excepcional ha fet que ara sigui una icona de l'arquitectura industrial prefabricada. L'atur registrat ha augmentat més de 3 punts, un 3,35% al juliol a la demarcació de Lleida, amb un increment de 507 persones a les llistes. Ha estat el més elevat d'aquest darrer mes a Catalunya i això fa que ara a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran hi hagi gairebé 15.700 persones inscrites a les oficines d'ocupació, 300 més que fa un any. Això consolida l'increment interanual. Ara hi ha un 2% més de població activa sense feina que el juliol de 2025. A més, aquest és el segon mes consecutiu en què l'atur puja a la demarcació. Al juny ja s'havia experimentat un augment de l'1,71%. D'acord amb les dades que actualitza el Ministeri de Treball, la tendència a l'alça d'aquest juliol es concentra especialment en persones que no els contesta cap ocupació anterior i que busquen, doncs, la primera feina. Se n'han inscrit 345. En aquest sentit, el Ministeri mateix atribueixen aquesta tendència, que ja es va produir el juny, a l'actual procés extraordinari de regularització d'immigrants il·legals que ha impulsat el govern espanyol. Del sector serveis hi ha hagut un augment de 167 i de la construcció 5, mentre que s'ha mantingut pràcticament igual l'agricultura i la indústria. Un excursionista mort aquest dimecres en patir un accident en una zona rocosa de Saboredo, la Vall d'Aran. Els fets van passar pels vols de les 5 de la tarda. Dos membres del grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran s'hi van desplaçar amb helicòpter de rescat, van localitzar el muntanyenc, però ja van comprovar que presentava símptomes incompatibles amb la vida. Tot seguit es va activar el procediment de mort judicial i la custòdia del cos va passar als Mossos d'Esquadra. I encara en successos de muntanya, a l'Alta Ribagorça els bombers han aconseguit avui estabilitzar l'incendi de Senet que va començar ja fa gairebé una setmana. A més, la tempesta d'aquesta tarda ha ajudat en les tasques d'extinció que encara continuen. I els esports, l'Urgell i Manuel Contreras, el Pallars Fos Clotet i el Ponsicà Miquel Ferran han aconseguit aquest dimecres una medalla de bronze en la competició de patrulles CAU Sub-23 a l'Europeu Sub-23 d'eslàlom que es disputa des d'ahir. Contreras, Clotet i Ferran van superar només 43 centèsimes l'equip d'Ucraïna, que va quedar quart, i només els van superar a França, que es va proclamar campiona, i Gran Bretanya. En U23 femení, l'equip format per Anna Simona, Isea Segura i Leire Gonyi es van quedar prop del pòdium un cinquè lloc. Un altre palista del Cadí Canoe Kayak, Dominika Brzeska, va ser vuitena amb l'equip de Polònia. El prèviament hi havia hagut les classificatòries individuals en què Manel Contreras, Miquel Ferran i Faust Clotet van aconseguir el passi en KU 23 masculí. En aquesta categoria el millor temps el va fer un altre palista dels Pirineus. Es tracta d'Unai Oteiza, és un piragüista basc que competeix amb l'equip de França, pel qual el també pirinenc Tituan Estanguet va ser ahir desè. Demà es disputaran ja les semifinals. També han passat aquestes semifinals, entre d'altres, Dominika Brzeska, Anna Simona, els pallaresos Didac Foz i Magí Moyes i el palista del Cadí Canoe Kayak i de l'equip d'Andorra, Nil Checa. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps amb Néstor Gómez, que ja ens ha deixat aquesta tempesta de tarda.
8: Ha parlat de forta inestabilitat. Arruixats, tempestes, calamarsades, pedregades i atenció a les pluges, perquè poden ser intenses o localment torrencials, especialment cap a les comarques més veïnes. Tiren cap al Solsonès, la Cerdanya, també àrees de la Catalunya central. A casa nostra, doncs, després d'una matinada serena, els núvols ja comencen a aparèixer i s'espera que cap als vols de primeríssima, darrera hora del matí, migdia, primera hora de la tarda, tot estirà, arribin les precipitacions. Unes pluges que aquí a la comarca poden ser localment moderades a puntualment intenses, deixant més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, acompanyades, com dèiem, d'aquests ruixats intensos. També parlarem de tempestes i d'algunes calamarsades les que podrien arribar a caure. Tot això fruit del pas d'un petit embussament d'aire fred que alimenta les nuvolades i serà les que permetrà i a ajudarà a que puguin créixer amb molta verticalitat i puguin descarregar amb intensitat. Això ens acompanyarà a primera hora de la tarda, sobretot, i després aquestes pluges es traslladaran cap al sud de la comarca i viatjaran cap a l'àrea de la Noguera, sectors del Solsonès. Amb això, volem dir que a partir de mitja tarda, com a molt al vespre, aquestes precipitacions hauran marxat del tot, el cel totalment net, i això podria fer que fins i tot la posta de sol avui es pugui veure. Tot i, com dèiem, aquestes precipitacions que s'esperen intenses durant les hores centrals del dia. A partir del vespre, aquestes pluges aniran viatjant cap al sud del país, moriran cap a les Terres de l'Ebre, i tot per donar pas a una nit i matinada que estarà prou serena arreu del país i també aquí a la comarca. Pel que fa a la temperatura, avui es quedaran una mica més curtes. El fet ja de tenir aquests núvols farà que no acabin de pujar i les màximes més altes aquí a la comarca rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
0: Doncs fins aquí l'informatiu vespre. Més informació al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: 9 i mig, perquè el 10 sempre... sempre s'ha de reservar.
1: Arribem a les 8 del vespre abans de tancar la tertúlia, una de l'Espanyol.
2: No tot costa.
1: Perquè l'Espanyol ha fet oficial l'arribada d'Unai Núñez. El central basc protagonitza un petit vídeo que l'Espanyol Damià ha penjat a les xarxes. Unai ve cedit pel Celta per una temporada amb opció de compra.
3: Un rebel més, diu Unai, en aquest vídeo, però el jugador també ha fet declaracions als mitjans del club.
4: Cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
3: La cosa és que un jugador que semblava imprescindible al Celta segueix al mercat, el club català pagarà una quantitat per la cessió a banda de fer-se càrrec del 50% del sou del jugador. I és que a Vigo miren el límit salarial i alliberen una fitxa d'una plantilla sense forats. Unai ja va jugar cedit al València la segona meitat de la temporada passada. Mentrestant, la plantilla blanquiblava s'ha entrenat aquest matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva Dani Jarque, pensant en l'últim amistós que disputaran dissabte contra el Coventry City a 2:15 de la tarda. Demà el primer equip s'exercitarà a partir de

0: 8 i 2 minuts, tanquem l'Univers Futbol i tanquem la tertúlia. Acomiadem el Ferran Martínez i la Mireia Ruiz. La Mireia, la dona de la moto de Seta i Gibernau, i el Ferran, l'home de les botes de Romario.
1: Exacte.
0: A partir d'ara sereu coneguts així o no al Tot Costa. Gràcies, Mireia, gràcies, Ferran.
2: Fins la propera. Adéu.
0: I ara ens actualitzem amb el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Vinga, va, et faig una pregunta esportiva.
3: Vinga, va.
0: Si haguessis d'apostar, primera jornada de Lliga, el Barça juga a Elx, qui és el migcentre titular del Barça, Bernal o Rodri? Tens un 50% d'opcions d'encertar-la o no?
3: Bernal.
0: Oh, caram, tu. Raoni la resposta.
3: Perquè el vam entrevistar al Catalunya Nit aquesta temporada.
0: Sí? Sí, sí. I què us va explicar?
3: Ui, moltíssimes coses. El va entrevistar en Manel Elias, sí, que tots dos són de Berga, i, en fi, va ser un cara a cara entre dos berguedans.
0: Molt bé, doncs el Marc Güell, que aposta per Bernal com a migcentre titular al primer
3: no
0: dia de Lliga.
3: No te l'esperaves, aquesta, eh?
0: No, sí, a veure, era un 50%. crec que no l'encertarà si Rodri arriba, però, vaja, és una aposta abusada. Mira, has coincidit amb l'Àlex Dalmas, que ens apuntiu d'això del món del futbol.
3: Els millors.
0: Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
3: Mira, molt pendents d'aquestes tempestes, ara ens actualitzarà Néstor Gómez quina és la situació a hores d'ara, però sí que hi ha bastanta complicació a la xarxa de trens perquè per aquestes tempestes estan tallades les línies R1, R2 Nord, R11 i RG1 entre Caldes de Malavella i Girona, també les línies R13 i R14 entre Calaf i Manresa, i a la línia R3 entre Vic i Ripoll ja s'ha habilitat transport alternatiu per carretera. Tot això per aquestes tempestes que també estan provocant problemes de mobilitat a les carreteres. Per exemple, la C63 està tallada entre Brunyola i Santa Coloma de Farners. També hi ha un carril tallat per Bassals. A la C25, a l'eix transversal a Rajadell, això és a la comarca del Bages. O l'N260 està tallada a Sant Joan de les Abadesses. I també hi ha certa congestió a l'AP7 a Martorell en direcció a Girona per un accident que ha obligat a tallar un carril. En fi, per tant, força complicacions de mobilitat. Actualitzem com tenim aquestes tempestes. Néstor Gómez, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix les tempestes afluixen però no desapareixen. De fet, ja han marxat totes les que han descarregat amb força el Pirineu a punts de la Catalunya central, però plou a les comarques de Girona, sobretot a l'àrea del Maresme. Els nuclis de tempesta, també destaquem el que hi ha cap a l'Anoia, desplaçant-se cap a punts del Penedès, pot ser localment intens, i de, per una altra banda, els que s'han gestat han nascut a l'àrea de la Noguera, del sud del Pallars Jussà, i que aquests són els que poden agafar amb transida i atacar o avançar cap a punts del Pla de Lleida. Aquests són els que han de centrar una mica més l'atenció durant les pròximes hores. Però ja diem, sobretot, destaquem d'avui aquests més de 60 litres caiguts a Sant Hilari Sacalm, 58 a Sant Salvador de Guardiola, dels quals 43 en només mitja hora. Això es considera pluja torrencial, i sobretot també la pedra de fins a 6 centímetres, la que s'ha registrat a Fals. Déu-n'hi-do la tarda, millora cap a les comarques de Girona, ha millorat clarament el Pirineu, però encara pendents de les tempestes de la Noguera que posen rumb cap a punts de l'Urgell, del Pla d'Urgell i també de la Segarra.
3: Gràcies, Néstor. Doncs ho ampliarem tot a partir de 8:45 i entrevistarem a la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, per fer balanç de totes aquestes incidències.
0: Doncs això, més informació a partir de 8:45 amb el Marc Güell i companyia. Gràcies, Marc.
3: Bona tarda.
5: Pop-up Vespre, amb Sergi Camps.
0: Sí, senyor, avui m'ho faig jo tot sol, perquè, escolta, què hem fet de 7 a 8 al Tot Costa? Doncs hem parlat del mercat del Barça, hem parlat de Rodri, i hem parlat amb la persona que ha avançat el possible fitxatge de Rodri pel Barça, que és l'Oriol Domènech, i també hem parlat amb l'Àlex Dalmas, que ens ha analitzat una mica doncs, quin seria l'impacte de Rodri si arribés al mig del camp del Barça. Tot això a la primera hora del programa, que podreu recuperar en breus minuts a l'app i al web de l'emissora. Ara fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem parlant amb una protagonista d'excepció. Parlem amb Iris Thió. Ha tornat de París amb 6 medalles de l'europeu de natació. Ha tornat la nadadora catalana amb 6 medalles, una d'or. Parlem amb ella tranquil·lament i analitzem doncs, el seu gran moment de forma. 2 minuts, menys i tot, i tornem.
5: De dilluns a divendres, Tot Costa.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
10: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
11: Amor, revenja i gas a fons.
12: Amor, amor!
13: Nascut per córrer.

0: Escala de León. Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa, amb Sergi Camps.
4: Tu piange diamante.
5: Minuts per sobre de les 8 del vespre, sentiu la Rosalia i ara entendreu per què. Una de les estrelles de l'europeu de natació de París ha estat l'Iris Tió. Ha guanyat 6 medalles amb un or destacat a solo tècnic. El combinat espanyol farcit de catalans s'ha endut 8 medalles de la capital de França. Iris Tió, què tal? Bona tarda.
6: Molt bé, bona tarda.
5: Avui heu tornat a Barcelona. Com ha estat la rebuda a l'aeroport?
6: Doncs molt bé. Bueno, vam tornar ahir a la nit, a la 1 de la nit, molt cansats, però superguai. Bueno, vam venir alguns mitjans i molt bé, molt contenta de que vinguin tan tard a la nit, no? Molt agraïda també.
5: Escolta, al teu Instagram hem vist que has pogut entrar a la cabina de l'avió i t'has col·locat al costat del pilot durant el vol. Com ha anat això?
6: Va ser espectacular. Mira, o sigui, vaig arribar només seure amb l'avió allà a París, va venir una safata i em va dir: que vols anar a la cabina amb el pilot? Jo, hòstia, pues sí. I super emocionant va ser, o sigui, l'enlairament va ser espectacular, la millor muntanya russa de la meva vida.
5: Ets aficionada als avions o què, Iris? O ha estat una més a més, diguem-ne?
6: No, o sigui, normal, inclús a vegades em fa una mica de cosa, o sigui, no em fa volar, però saps allò que dona una mica de respecte, no? Perquè et poses allà i ja deixes la teva vida en mans de l'avió i del pilot, no? Però superinteressant, perquè molt simpàtics em van com explicar tots els botons i tot el que anàvem fent i com s'ubicaven i tot, i va ser molt interessant, la veritat, molt xulo.
5: Escolta, ara ha estat la gran estrella de l'europeu de París amb 6 medalles, un or, 4 plates i un bronze. L'or el vas guanyar en solo tècnic. Ets la primera catalana o espanyola que ho fa en un europeu. Això és molt gros, Iris.
6: Ja, yeah. Doncs sí, sí, estic supercontenta.
5: Escolta, vas nedar amb la cançó a Mio Cristo Piange Diamanti de la Rosalia. Per què vas triar aquesta cançó? Per què l'has triat?
6: Doncs perquè m'agradava molt. Quan vaig sentir això, el nou àlbum de la Rosalia, aquesta cançó em va agradar molt i vaig pensar que quedaria bé per un solo. I també estava buscant com... perquè últimament els solos tècnics, com que notava que eren tots molt energètics, amb una música com bastant així bèstia, saps? I com bastant ràpids. I vaig dir, va, per què no provo de fer un solo més lent, més plàstic, saps? Com una mica com anys enrere, tipus... a l'època de la Gemma i tal, i vaig dir, seria com per trencar una mica amb tot el que està fent tothom ara, no? I intentar que sigui com maco, ben enllaçat i com així. I llavors, pues, aquesta cançó vaig trobar que quedava bé, i és això, vam començar a muntar el solo amb la Gemma Mangual, i després amb l'Andrea, i la Judit m'ha ajudat també, i l'Andreu amb els elements tècnics. O sigui, ha sigut un treball de tots aquests entrenadors.
5: Els teus pares són músics, si no m'equivoco, la mare és violinista, el pare clarinetista. Suposo que aquesta influència musical, Iris, doncs t'ha influït, no?, d'alguna manera per escollir la música de les teves actuacions.
6: Suposo, sobretot els meus pares es dediquen a la música clàssica i quan era petita era el que escoltava, sobretot, però a mi m'ha agradat qualsevol tipus de música, o sigui, tot el tipus de música, i mira, suposo que sí que he de tenir com aquesta sensibilitat musical, doncs, més elevada que algú altre.
5: El dia que guanyes l'or, quan acabes de nedar, dius: ho tinc, ho he fet gairebé perfecte, o t'has d'esperar a la puntuació?
6: Doncs m'he d'esperar la puntuació, perquè, aviam, estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet lo màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé, però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrusa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
5: Ahir també amb una cançó de la Rosalia, amb el Bert Gain, l'equip espanyol va fer plata en la prova de rutina acrobàtica, va guanyar Rússia. Què us queda per guanyar les russes?
6: Doncs ens queda poc. Bueno, poc i molt alhora. perquè realment Rússia ho fa molt bé, sobretot tècnicament, i són molt netes a l'hora d'executar. però nosaltres també tenim una part molt bona, que és com aquesta capacitat també d'improvisació, de fer coses diferents, d'innovació i d'artísticament, som molt, molt millors, i llavors també estem treballant molt en l'execució i en la tècnica, perquè no només siguem artístiques, sinó que també tinguem aquesta part tècnica i siguem bones en tots els àmbits, i llavors crec que estem creixent molt, que estem evolucionant molt i ens estem apropant bastant ja.
5: En la rutina per equips, Rússia també us va guanyar, però vau alertar que us havien copiat. Suposo que això també vol dir que esteu cada cop més a prop, no?, de les russes. Ja més en fred, com valores aquesta situació d'aquesta copiada, podríem dir?
6: Ja, doncs a veure, no és maco per part seva i també perquè nosaltres em miràvem molt a Rússia, no?, i que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era originalment nostra i molt com trencador, no?, que ningú, que cap país feia, per tant es va veure molt clarament que ens havien copiat. I, però bueno, és això, és com que, òbviament, pues, si és la final dels Jocs Olímpics no els ensenyarem abans, però que ens, o sigui, que ens copin vol dir que realment no sabien què fer, saps? Uh-huh. I llavors ens van haver de copiar per guanyar, llavors això diu molt de l'humor que estem millorant nosaltres.
5: L'equip espanyol ha aconseguit 8 medalles, ho heu celebrat o ho celebrareu d'alguna manera especial? Hi ha hagut festa o hi haurà festa?
6: Doncs no va haver-hi festa perquè vam haver de marxar ahir la nit, no?
5: I a l'avió no hi va haver-hi festa, Iris? No m'ho crec, que a l'avió no hi hagués festa. No m'ho crec.
6: Bueno, vam anar a veure el pilot i tot això, i a la cabina. Això ja va ser bastanta festa, la veritat.
5: A preguntar-te pel factor Andrea Fuentes, amb vosaltres esteu creixent com a nedadores i ella està creixent com a entrenadora. Esteu veient també l'evolució de l'Andrea com a preparadora vostra?
6: Sí, cada cop ens coneix més a nosaltres, nosaltres també la coneixem més a ella i estem provant, no? L'any passat va ser d'una manera, aquest any ha sigut molt diferent i a poc a poc anem ajustant tot per aconseguir ser el millor equip.
5: Tornem a tu, repassem el teu palmarès a Jocs Olímpics, Mundials i Europeus. Tens 31 medalles, l'Andrea Fuentes en té 33, l'Ona Carbonell en té 34 i la Gemma Mengual en té 36. Què et diuen aquestes xifres?
6: Això de medalles de què?
5: De Jocs Olímpics, Mundials i Europeus.
6: Hala, en sèrio?
5: Sí, home, no ho sabies, això?
6: No.
5: Doncs mira, estàs a prop de les que segur que han estat les teves referents.
6: Sí, doncs sí, que bé. No, doncs a tope, vinga.
5: Escolta, on està? Tens 23 anys, ets molt jove. On està el sostre de l'Iristió?
6: No ho sabem encara, no se sap. Pues jo em molt motivada de seguir entrenant, de seguir millorant, perquè encara em queda molt per aprendre i d'això soc conscient i llavors, pues això, moltes ganes de seguir aprenent i millorant i també molt agraïda de tenir aquest equip i aquestes entrenadores perquè sento que cada any em fan créixer més.
5: Els propers objectius, el Mundial de Budapest l'any que ve i els Jocs Olímpics d'aquí a 2 anys, seràs una de les grans favorites. Com comportes la pressió de ser-ho?
6: Doncs mira, aquest any m'ha anat molt bé com per gestionar-ho i per aprendre-ho a fer, des que vaig guanyar el Mundial de Singapur. I encara ho he de seguir aprenent, no? Però crec que al final jo faig sincro perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé i si jo entreno a tope pensant en l'objectiu, ja està. O sigui, he de fer tot el que estigui a les meves mans i ja està, saps? I oblidar-me de la resta i dels resultats i de tot. I llavors això.
5: Ara comença l'estiu, estem de ple a l'estiu. Tens vacances, Iris, o què?
6: Sí, ara, just avui, primer dia de vacances.
5: En una entrevista, ara fa uns mesos, t'hem llegit que volies anar a Islàndia a veure aurores boreals i a Nova York, sobretot quan estigués nevat, ara no seria la millor època de l'any.
6: Ja.
5: I ja hi has anat, a Islàndia i a Nova York, o encara no?
6: No, encara no, encara no.
5: I no serà el viatge d'aquest estiu, eh?
6: No tenia planejat això, la veritat. Tenia altres plans.
5: Molt bé. I per últim, Iris, com va la carrera de comunicació? L'estem acabant o què?
6: No, encara, o sigui, anem per la meitat, justament.
5: Caram.
6: Però perquè va, clar, vaig molt, molt més lenta perquè no faig totes les assignatures. Clar. I, però bé, bé, anem bé.
5: Quan acabis la carrera, en robaràs la feina, vindràs aquí a intentar presentar programes de ràdio o què? O vols tirar cap a un altre món?
6: Doncs no ho sé encara, no ho sé.
5: Molt bé. La Iris Tió, exmedallista en aquests europeus de París. Iris, gràcies per atendre'ns, molta sort i que tinguis unes bones vacances.
6: Moltes gràcies a tu. Una abraçada.
3: Tot costa.
5: Dos minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. En bàsquet ens ho va avançar fa unes setmanes l'Ernest Macià i ja és oficial. Xenguelia fa efectiva la seva clàusula, Damià, clàusula de sortida, i abandona la disciplina blaugrana.
1: L'Ale Pivot ja marxa a Dubai, on tornarà a coincidir amb Xavi Pascual. El Barça ha ingressat 900.000 euros en aquesta operació i perd un dels principals puntals de l'última temporada, Xenguelia, que va firmar 12,4 punts i 4,8 rebots de mitjana a l'Eurolliga i 11,2 punts i 4 rebots a l'ACB.
5: Se li acumula la feina al nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, que avui ha fet les primeres declaracions des que es va anunciar el seu fitxatge.
1: El Manresa ha assegurat que el Barça continua actiu al mercat. Faltarien dos fitxatges més. Pujol no descarta que aquests fitxatges vinguin de fora d'Europa.
2: De fet, ens falten segurament un parell de peces. S'està mirant el mercat. El mercat, doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, bueno, poden anar sorgint noves opcions.
1: Pujol també fa una declaració d'intencions en assegurar que comencen un projecte nou i marca diferències amb el que havia vist al Palau fins ara.
2: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment, al Palau no se li pot exigir res. És un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
5: Seguim amb més moviments, Damià, i aquest cop és la penya. Qui mou fitxa?
1: Que fitxa el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, per una temporada. El nord-americà va jugar per tres equips la temporada passada, Alba de Berlín, Dubai i Galatasaray. Ellis s'uneix a Ricky Rubio i Nicola Provitola, amb qui formarà una tripleta exterior de luxe.
5: I encara tenim més moviments en el bàsquet català.
1: L'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes ja havia estat a Lleida fa 5 temporades. Ara hi torna amb passaport espanyol i signa per 2 anys.
5: Deixem la pilota del bàsquet i pugem a una moto, a una MotoGP. El Mundial de MotoGP es reprèn aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Damià, encara amb 11 caps de setmana per completar la temporada, lidera la classificació Jorge Martín amb un marge de 14 punts sobre el japonès Ayogura.
1: El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts. Els 5 primers de la classificació estan separats només de 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
5: Doncs connectem amb Silverstone. Pol Espargaró, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
5: Escolta, ets pilot reserva de KTM, substitueixes aquest cap de setmana Maverick Viñales, que continua amb la seva lesió intermitent a l'espatlla esquerra. No ets titular, Pol, però sempre et toca estar preparat, sempre alerta, tu, eh?
7: Sí, no puc estar mai relaxat, però la veritat és que estic en una situació de stand-by, no? També amb la preparació física, intentar estar bé físicament, però tampoc superexigent com si sigués pilot de d'elit en qualsevol moment, perquè evidentment físicament estar en aquesta situació és molt estressant, però sempre estar en aquesta situació en la que en qualsevol moment em puc pujar la moto i estar pendent de què fa els equips de carreres per si algú es lesiona, com en aquesta ocasió, doncs poder pujar la moto i ser el més competitiu possible.
5: Com és la feina d'un pilot reserva quan has de córrer, Pol? És a dir, et deixen apretar o és només una feina d'anar provant cosetes per quan torni el Maverick?
7: Depèn moltíssim. Depèn primer de lo que, com tu havies comentat, de si el Maverick ha de tornar aviat o tardarà una mica més. Depèn també de com està el projecte, de si hi han millores que han de venir o millores que s'han de posar en pràctica. En aquest cas, la situació que estem és que és una mica incerta perquè no sabem la situació real del Maverick encara, perquè està fent una sèrie de proves que d'aquí poquet esperem tenir resultats i saber com anirà la situació les pròximes curses, però en quant al desenvolupament de la moto, realment no es pot fer res, perquè la moto de l'any que ve és completament nova, comença un projecte nou a MotoGP, amb el motor que canvia a 850, un tema aerodinàmic completament diferent, els pneumàtics també són diferents, llavors com que no hi ha molt desarrollo, el que tenim és el que hi ha i em puc centrar a competir, que és també bastant agradable.
5: Per tornar a MotoGP, Pol, el circuit de Silverstone és una bona plaça per tu?
7: És complicat, no és la millor, la veritat és que no és la millor, perquè és un d'aquests circuits llargs que tens moltíssimes curves, i això vol dir que tens molts més llocs per cometre errors, que has de ser molt més precís, perquè al ser el circuit més llarg doncs, i tenir més curves, tens molt més paràmetres i molt més punts on pots cometre petits errors, que al final van sumant al final de la volta i ho pagues una mica més car, i a més és un circuit molt ràpid, amb curves molt ràpides, que has de filar molt fi, i a més s'ajunta que hi ha normalment bastant una mica d'aire, males condicions del temps i fred. O sigui que no és el millor, no és per posar excuses, però no és el millor, però tot i així amb moltíssimes ganes.
1: Bé, tenim que el Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana després de les vacances. Tenim 5 pilots amb 24 punts, que és una circumstància que no s'havia produït mai a meitat de temporada. Lidera Jorge Martín, Marc Márquez tercer a 18 punts. Tens un favorit?
7: A veure, no, és difícil dir un favorit perquè els que estan lluitant pel campionat, sobretot el Jorge i el Marc, no, són pilots de casa i, a més, haig de defensar els colors, intentar que el Pedro pugi el màxim possible per ser un d'aquests candidats, encara que, evidentment, està molt complicat. Però, a veure, això és una història que sempre s'ha repetit, no? Qui és el caçador i qui són els caçats. En aquest cas, doncs, el caçador és el Marc, que ve des de darrere recuperant molts punts i en un estat de forma impecable, després d'haver passat unes penúries i un importants amb aquesta lesió que ha tingut, i bé, si has de posar els teus diners, evidentment sempre és el que porta la millor inèrcia, sempre el que va escalant més posicions i recuperant més punts, i en aquest cas és el Marc, que està en una sintonia d'aquestes perfectes, en un èxtasi constant amb la Ducati, que li està funcionant molt bé.
1: Escolta'm, i això que parlàvem, no? Ets un pilot reserva, ets un pilot provador, però que ningú es pensi que estàs creuat de braços, perquè ahir mateix eres a Mugello fent proves amb la 850 de l'any que ve, i avui ja ets a Silverstone preparat pensant en la 1000 d'aquest cap de setmana. A mi m'agradaria, per acabar, si em permets, Pol, que jo t'he llegit ja aquesta temporada, doncs que els nostres oients puguin tenir una radiografia del que són aquestes motos de l'any que ve, que ja n'hem començat a parlar tant, 850 centímetres cúbics, menys aerodinàmica i nous pneumàtics. Però des del punt de vista d'un pilot que li hagis d'explicar a algú que no ho és, què li explicaries d'aquestes noves motos?
7: Sí, de fet és un dels problemes amb els que em trobo, no? Que haig de tornar a competir amb aquesta moto 1000, i nosaltres, bueno, jo porto des del febrer que no m'he pujat en aquesta 1000, perquè estem molt involucrats i molt immersos en aquest desenvolupament d'aquesta moto nova, del projecte de l'any que ve, que és una moto completament diferent. El motor és un motor molt més petit, que pesa molt menys, és una moto molt més àgil, però també corre una mica menys, també una mica contrarresta, no? Aquesta falta de potència amb el pes una miqueta més baix fa que la moto sigui també una mica més ràpida i més àgil, però evidentment les velocitats puntes seran una mica menors. També redueix molt l'aerodinàmica, farà que les motos siguin com més lleugeres, no estiguin tan enganxades a l'asfalt, i això farà que el pilot tingui una mica més d'intervenció pilotant. Llavors es treuen aquests devices que veiem quan les motos, aquests dispositius, que s'abaixa el tren de darrere quan accelerem, sí. I també a les sortides, i la part més important, que ja l'has dit, són els pneumàtics. Els pneumàtics és la part, a pesar que nosaltres no controlem, perquè és un proveïdor extern, els pneumàtics canvien la temporada que ve, són els Pirelli, i aquests pneumàtics canvien completament la manera de pilotar la moto. Llavors, si ho juntes amb com s'ha de pilotar el motor perquè corre menys, és una moto molt més àgil, i llavors aquests pneumàtics que es comporten completament diferent, fa que realment la categoria l'any que ve canvi molt i hi hagi pilots que ara estan sent molt competitius que l'any que ve els hi costi molt, i també al revés, pilots que ara els està costant molt amb els Michelin i la moto 1000, doncs l'any que ve, per lo que sigui, doncs es trobin molt bé amb aquesta nova moto, però bueno, és un projecte que està desenvolupant-se tot just, estem a meitat de temporada i les motos porten molt poc en pista, així que la categoria de moment ha d'anar canviant moltíssim.
5: Molt bé, doncs a Pol Espargaró, pilot reserva de KTM, aquest cap de setmana tindrem rodant a Silverstone. Moltes gràcies i que tinguis molta sort.
7: Un plaer, una abraçada a tots.
5: I també el motor de mi hem sentit Marc Márquez.
1: Doncs mira, Marc Márquez, que en posar els peus a Silverstone, ha dit que té clar que és el favorit per als rivals, però al final de la seva conversa amb els periodistes destacats acabava dient que ell és el favorit.
8: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo. ¿No? No. No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale? O sea,
9: el subtítulo.
8: Un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
1: Ha dit Marc Márquez que a Silverstone d'entrada li toca defensar i segons com vagi el cap de setmana canviarà d'estratègia o no.
5: I una de ciclisme. La ciclista mauriciana Kimble Corpienar s'ha endut la sisena etapa del Tour femení. A la general es manté líder la suïssa Marin Rossier, que té 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi es manté desena a 3 minuts i 51 segons. Tenim en comunicació l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial del Tour femení. L'Isaac Vilalta al costat d'una protagonista, al costat de Mireia Benito.
10: Mireia, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Victòria de la Kim. Que tu ets d'aquelles que quan guanya una companya ho celebres com si fos teva, eh?
11: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem. I bueno, ha sigut realment un esforç brutal de tot l'equip per intentar-la tornar a entrar al grup. I al final la Justine i la Lore estaven allà davant per... poder enllaçar, i o sigui que quan té aquests dies que sembla que se li atreveixen, si realment torna a entrar davant, pensàvem, si arriba davant amb el grup, guanyarà. I, bueno, tot i així és un somni, no?, poder viure una experiència així.
10: Com estàs tu? Ho estàs gaudint?
11: Ah, sí, avui no tant, avui, bueno, fa un parell de dies que no m'estic trobant massa bé, però, bueno, sí que intentem anar ajudant el màxim possible a la Kim i bé, doncs, en dies com avui, doncs, queda tot més que compensat.
10: Demà ben tu, que no sé si l'has fet mai en cursa, diria que no. Què n'esperes?
11: Bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies, han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vagi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent i nosaltres, doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
10: Va, gràcies i a celebrar aquesta victòria.
11: Merci, merci.
5: I gràcies també a l'Isaac Vilalta. Vinga, Damià, rematem això.
1: Mira, el Barça informa que descarta la possibilitat de disputar un amistós del primer equip masculí a Tànger el 15 d'agost pel context polític a la zona. I el davanter brasiler Vinícius Júnior finalment ja és oficial, ha renovat amb el Real Madrid fins al 30 de juny del 2032. En aquest comunicat el Madrid diu que és un dels jugadors més importants d'una de les etapes més exitoses de la seva història.
5: Gràcies, Damià. Adeu. I alerta, tenim en línia Luis Figo. Luis Figo, escolta, què penses que Rodri vagi al Barça i no al Madrid?
12: Blancos, llorones, felicite los campeones.
13: Les tempestes escombren Catalunya i compliquen la mobilitat. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
14: Anàvem cap a l'eix, direcció Lleida, i de cop i volta anava a l'eix, pues, semblava que hi havia molt de perill i res de refugi.
15: I ens ha agafat una trombada brutal de pedra, molt gran, i hem hagut de sortir a la sortida que hem put i ficar-nos a sota d'un pont, perquè és que està caient, però pedra gran, gran.
13: Els ponts han servit de refugi per als conductors que aquesta tarda passaven per l'eix transversal al Bages. Les tempestes, en alguns casos torrencials i amb ratxes fortes de vent i calamar-se, han provocat més de 300 trucades al 112, però no hi ha hagut cap incident greu. Sobretot, acumulació d'aigua en baixos i arbres que han caigut. La pitjor part, això sí, se l'han portat la mobilitat. L'aigua ha obligat a tallar algunes carreteres pels vessals que s'hi han format i hi ha diverses afectacions en algunes línies de tren a la Catalunya Central i les comarques de Girona. Tot seguit ho repassem. Abans, Néstor Gómez, bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda, Marc.
13: Quina és la situació ara mateix d'aquestes tempestes?
9: doncs ha millorat i molt respecte a les darreres hores. Diríem que tots els nuclis de tempesta intensos que s'han trobat al Pirineu, àrees de les comarques de Girona i Catalunya Central, ja es troben pràcticament sobre el mar, ja pràcticament molt fossos, tot i que encara plou a punts del Maresme, la costa mateixa, línia de costa de Barcelona, àrea també de la Selva o també del Baix Empordà. Aquestes marxen mar endins, ens deixarà un cel pràcticament serè i, en canvi, hem de mirar cap a l'interior, cap a la Noguera, on han nascut noves tempestes que posen rumb cap a l'altiplà, sectors d'altiplà de la Segarra, sectors també de l'Urgell o del Pla d'Urgell. Per una altra banda, la conca de Barberà en tenim molt d'actiu i són els que centraran l'atenció durant les immediates hores. Això sí, tenen les hores comptades perquè cap a mitjanit tot això haurà de quedar net per deixar pas a un divendres prou estable o pràcticament estable de cap a cap.
13: Per tant, Néstor, les tempestes s'han acabat?
9: Les tempestes, les intenses que hem tingut a les comarques de Barcelona i de Girona, pràcticament sí, i encara hem d'estar atents a aquesta de la Conca de Barberà i àrees de la Noguera perquè posen rumb, com dèiem, cap a l'Urgell.
13: Això és el que passa i passarà, però aquestes últimes hores, no sé si tenim registres de quants litres han caigut.
9: Déu-n'hi-do, eh? Fins a 69 litres a Sant Hilari Sacalm, com a xifra més destacada. També destaquem al Bages, a Sant Salvador de Guardiola, 58 litres. El més important és que 43 d'aquests, 58, només en 30 minuts. És el que es considera una pluja torrencial. Durant 30 minuts, 43 litres per metre quadrat. I destaquem també la pedra. Pedra que era de 3 centímetres a primera hora de la tarda, la que ha caigut a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa, també a Olot, però que, en canvi, una altra pedregada intensa ha descarregat amb molta força cap al Bages i a Fals, la pedra fins i tot ha arribat a la mida de 6 centímetres.
13: Gràcies, Néstor. Fins demà.
9: Fins demà, bon dia.
13: De seguida posem el mapa a les incidències que hi ha hagut arran d'aquestes tempestes. Entrevistarem la sotsdirectora de Protecció Civil, Emma Soler. Tempestes al marge. En aquest Catalunya Vespre sentirem el president de Ceuta, que demana que s'expulsin immediatament els migrants que continuen a la ciutat. Això mentre Brussel·les intensifica la vigilància a les xarxes socials per evitar una altra entrada massiva. Passarem també per Perpinyà, on l'Ajuntament, liderat per l'extrema dreta, ha accelerat la seva ofensiva contra el català. I avui tenim més detalls de l'accident mortal d'ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han detingut el patró del vaixell que va passar per sobre d'una moto d'aigua i després va fugir. Tot això el dia que hem sabut que a Catalunya ja som 8.200.000 habitants. Comencem.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 4 minuts de 8:45. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com especialment a la xarxa ferroviària, però cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Aquesta és la part bona de la notícia. De moment, el gruix de les incidències han estat al Bages, d'on provenien una quarta part de les trucades d'aquesta tarda al telèfon 112, que des que ha començat aquest episodi ha rebut més de 300 trucades. A aquesta hora podem saludar en directe Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Quines són, Imma, aquesta hora, les principals incidències que han deixat les tempestes?
2: Bé, com ara comentàveu vosaltres, hi han hagut aquestes trucades al 112 i, sortosament, doncs, no hem tingut avisos de perill molt greu per persones i, per tant, doncs, han sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut, però que han pogut atendre les als bombers. Bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles. Anem continuant aquesta situació que tenim. Encara podem esperar alguna tempesta, com ara comentàveu vosaltres, algun nucli que hi ha cap a la zona de la Noguera, del Pallars Jussà, de l'Alt Urgell. També s'ha de vigilar també la zona de litoral, prelitoral, que encara pot quedar algun ruixat per aquesta zona. I de cara a entrada a la nit ja serà quan anirà finalitzant. Hem tingut també alguns increments amb rius, amb rieres, amb alguna zona de proper era en les Lleres, amb alguna zona inundable. L'Agència Catalana de l'Aigua, doncs, ens ha demanat fer avisos a la zona del Gironès, del Bages, de la Selva, d'Osona, també del Pla de l'Estany, totes aquestes per possibilitat de crescudes d'aquestes lleres menors, igual que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que també ens demanava, doncs, aquest avís cap a la zona de Capçalera, sobretot dels afluents del Segre, que és el que s'està fet aquesta tarda des del CECAT. No coneixem que hi hagi hagut cap accident d'arrossegament de vehicles ni d'alguna persona que s'hi hagi trobat, i per tant, doncs, hem anat continuant durant tot el dia amb aquesta situació, també amb alguna afectació cap a el que és la circulació, com bé dèieu, encara sí. La C63 a Brunyola es troba tallada, també a la C25 aquest carril a l'alçada de Rajadell. També hi ha hagut aquestes llavissades a la Valls de Valira, la Nacional 145, però que ja s'ha pogut solventar. I després també aquestes afectacions que tenim a nivell de transport de ferrocarrils, la R11 entre Massanet i Girona per una afectació a la catenària, també la RL4 entre Calaf i Manresa per inundacions en la via, i també hem tingut tallada entre Vic i Ripoll la R3 per un arbre que ha caigut, però ara ja està plert el transport alternatiu.
1: Per tant, aquesta és l'última hora de l'R3 que ja s'ha pogut restablir la circulació. Ara mateix hi ha algun punt, però, que els preocupi especialment de les zones on s'ha acumulat més aigua aquestes últimes hores?
2: No, que ens preocupi no, el que passa que sí que tenim que seguir aquesta vigilància, perquè encara durant les properes hores, fins a entrada la nit, fins allà a la 1, a les 2 de la matinada, encara poden haver-hi ruixats dispersos. Ara, de fet, encara n'hi ha per la zona del litoral prelitoral. També aquesta franja, aquest terç mig de la zona del territori, sobretot aquestes zones de l'Anoia, el Penedès, el Baix Llobregat, que encara ara està encara voltant aquestes tempestes aïllades, que encara en algun punt poden tenir certa intensitat. Hem de ser vigilants encara, i sobretot amb aquestes zones inundables, el que comentàvem, amb algun punt que hagi acumulat aigua, algun camí que tingui algun espai més baix i que pugui haver quedat anegat, doncs molta vigilància també amb la conducció.
1: Fins quan mantindran activat el pla Inuncat?
2: Mirarem aquesta nit, aviam si finalitzen ja aquestes tempestes, esperarem una mica per veure que finalitzin totes les incidències. Segurament de cara a la matinada de demà al dematí tancarem l'alerta. Com tu comentaves, demà esperem un dia més tranquil, potser amb algun ruixat a litoral, Pirineu i Prepirineu Central, que pugui passar demà, sobretot a la tarda, i de cara a demà no esperem aquesta intensitat que hem tingut avui, ni molt menys, ni aquesta extensió en el territori, quedaria més restringit en aquesta zona cap a la tarda. No estarem amb alerta demà, i de cara a dissabte també hem de vigilar, perquè sembla que hi ha com alguna precipitació que entra sobretot per la part de Ponent, per la part de l'oest del país, i hem de veure, aviam, també com entra aquests ruixats aquest dissabte, però que tampoc sembla que tinguin ni ni de lluny la intensitat que han tingut avui.
1: Per acabar, senyora Soler, aquestes tempestes que han tingut aquestes últimes hores, com ajuden, com contribueixen a reduir el risc d'incendi a Catalunya?
2: Home, estem en un moment complicat pel risc d'incendi. Tenim molts punts que tenen un risc elevat d'incendi. Qualsevol gota d'aigua és molt benvinguda perquè ajuda a regenerar el territori. Ens feia patir també les pluges aquestes per el que fa a l'aparell elèctric, perquè a vegades ja sabeu que si va acompanyat de poca aigua, doncs els llamps poden fer encendre un foc i com que no van acompanyat d'aigua, doncs no l'apaga i això genera un incendi. Però sembla que de moment no hem tingut aquestes circumstàncies avui, o almenys bombers han pogut atendre totes les circumstàncies que hi havia i no tenim aquest perill, però hem de continuar vigilants els propers dies. Encara que hagi plogut, el risc de l'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, doncs seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
1: Per tant, mantenen aquest missatge, aquestes paraules de prudència i sobretot molta prudència i calma, encara que sigui per aigua o per foc els pròxims dies.
2: Gràcies. Correcte, hem de cuidar el territori.
1: Gràcies, Imma Soler, sots directora d'Emergències de Protecció Civil. Bona tarda.
2: A vosaltres, bona tarda.
1: Ara ho explicàvem, però ho volem repassar bé perquè aquestes tempestes estan portant molts problemes de mobilitat. La xarxa de Rodalies és una de les més afectades. Ara mateix concretem exactament quins punts. Roger Santaló.
3: Sí, en aquests moments la bona notícia és que s'acaba de restablir la circulació de l'R3 de Rodalies entre Vic i Ripoll, afectada per la caiguda d'un arbre. A hores d'ara, però, està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa, a l'RL13, RL3 i l'RL4, perquè la línia està inundada. I tampoc funcionen del tot les línies del nord en el tram entre Massanet i Caldes de Malavella per una afectació a la catenària. Només hi ha servei alternatiu de carretera que en aquests moments s'anirà recuperant a través de la recuperació de la línia de la R3 entre Osona i el Ripollès.
1: Per tant, en les pròximes hores també ben atents de com es va normalitzant aquesta situació a la xarxa de Rodalies. La pluja també provoca problemes a les carreteres i trànsit demana precaució a l'hora de circular per la baixa visibilitat.
3: Destaquen les complicacions que provoquen els vessals d'aigua a les carreteres C25 entre Rajadell i Manresa i C63 a Brunyola, en sentit Girona. A tots dos llocs hi ha un carril tallat per l'acumulació d'aigua a l'asfalt.
1: La incidència més greu, però, s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Anem fins a la vall de les valls de Valira, Joaquim Albalaté.
4: Exacte, ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, tocada la carretera, però també han arribat a la via on s'ha hagut de tallar el carril cap al sud, cap a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut ja reobrir. Això sí, tot plegat ha passat en una via molt de trànsit i sobretot en una hora complicada, quan molts treballadors pugen o baixen d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits durant una bona estona, però des de quarts de set ja ha tornat la normalitat a aquest punt.
1: Les afectacions, doncs, són els trens, a les carreteres, però aquestes pluges també estan provocant retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Per raons de seguretat, els controladors aeris espaien l'operativa dels avions, sobretot dels que s'enlairen.
3: Sí, gairebé el 70% de les sortides d'avui van amb retard per les tempestes. Acumulen més de 50 minuts d'endarreriment de mitjana. Es prioritzen les arribades per assegurar l'aterratge correcte dels avions que estan en trajecte amb destí cap a Barcelona.
1: Aquesta és l'última hora, doncs, d'aquestes tempestes que han afectat bona part del país aquestes últimes hores, que, de fet, encara continuen actives en alguns punts i, per tant, convé mantenir la prudència i la calma les pròximes hores, però hi ha més qüestions d'aquest dijous. Dos minuts i tres quarts de nou. Avui fa una setmana de l'arribada de més de 70.000 persones a Ceuta. Una crisi migratòria que ha provocat la mort d'almenys 91 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Doncs bé, justament avui, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, s'ha trobat a Mallorca, primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI. Una trobada en què Vives ha rebut el suport del rei. I després de la reunió, el president saudí ha demanat l'expulsió dels migrants migrants que encara queden a aquesta ciutat autònoma, entre 3 i 5.000, una petició que també ha fet aquest matí en una videoconferència amb membres del Parlament Europeu. Anem cap a Mallorca, Caterina Carmany Jaume.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat d'allau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: Gràcies, Caterina. Justament, la Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva en territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost, Vicent Mifsud.
8: Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
9: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
8: L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En la reunió telemàtica del Parlament, en la presència d'aquest matí del president de Ceuta, Bruna era defensar les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants, diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc, perquè això fa vulnerable la Unió Europea.
1: Gràcies, Vicent. Un altre focus d'aquesta crisi migratòria és la situació dels menors migrants que han arribat a Ceuta. L'acolliment obligatori d'aquests menors posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
10: Vox pressiona el PP. Diuen que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors a Ceuta. Els populars, assegura José María Figaredo, i estan d'acord.
11: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
10: Els populars no varien el discurs, insisteixen que compliran la llei que obliga a les comunitats a acollir. Elías Bendodo.
12: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye.
10: Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats, diu, per Vox.
13: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
10: En un any, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats.
0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
14: El tast vertical és del programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
14: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
0: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Seguim al Catalunya Vespre. Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any, la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones, Cristian Roldán.
15: El creixement es deu sobretot a l'arribada de població nascuda a l'estranger, que ja supera els 2 milions de persones. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures del país.
16: Les infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
15: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que creix més en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
16: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
15: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí 15 anys Catalunya podria fregar els 10 milions d'habitants.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. La víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que, de moment, no ha estat detinguda. Sí que s'ha detingut un altre home que, presumptament, està vinculat a aquests fets.
15: La detenció s'ha produït fa pocs minuts i la investigació continua oberta per aclarir el grau d'implicació d'aquesta darrera persona. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge. La víctima hauria intentat fugir en moto després de l'atac, però hauria caigut abans d'arrencar el vehicle a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat aquest home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i ha alertat els Mossos. Quatre ambulàncies del SEM l'han atès i l'han traslladat en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment ha mort. El cas, per això, continua sota secret de les actuacions.
1: Tenim novetats que ens arriben des de l'Alt Empordà. Han detingut el patró de l'embarcació que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava i va provocar la mort d'un home de 54 anys. Va ser el fill de la víctima i diversos testimonis qui van alertar de l'accident i del fet que el detingut no es va aturar per socórrer la víctima. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. Des de Girona, Fèlix Martín.
17: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
1: Vuit minuts i les nou. Aquesta nit, la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats de matinada per unes obres de DIF, podran dormir tranquils, en principi, a casa seva. Durant la matinada passada, els han evacuat per uns tremolors intensos. Roger, els veïns han pogut tornar després d'un parell d'hores fora de casa.
3: Sí, després de fer-se les comprovacions per assegurar que no hi havia cap risc, però l'ensurt el recordaran. Així ho ha viscut la Conxi en declaracions a 3Cat Info.
18: Empezó a temblar todo el suelo y seguidamente, pues, bueno, nos asustemos mucho. Las puertas temblaban también, avisé a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
3: El problema han estat les vibracions d'una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona de Barcelona. Això sí, segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes.
1: I la policia de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, ha desallotjat sense incidents 25 homes que ocupaven l'antiga fàbrica Simón, on estava previst construir un nou institut de secundària. L'Ajuntament assegura que els serveis socials han atès les persones afectades. Notícia d'aquesta tarda, l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, d'extrema dreta, ha fet efectiva avui la seva ofensiva contra el català. El ple de la capital de la Catalunya del Nord, que s'ha fet aquesta tarda, ha aprovat abandonar l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Detalls amb la nostra corresponsal a Perpinyà, Laura Bertran.
19: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap reunió de l'oficina, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
20: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
19: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip encapçalat per Louis Alliot ha aprovat aquesta retirada.
1: Gràcies, Laura. Un altre nom del dia continua sent Marc Puigtió. Ha renunciat finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració de gravacions en què maniobrava contra companys de partit, Àlex Giral Robert.
21: L'endemà de demanar disculpes i de que li obrís un expedient a Esquerra Republicana, Puigtió ha assumit que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar.
22: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
21: Això deia la CNN, on també ha denunciat que en política s'hagi assumit com a normal la publicació de converses privades, i és que els àudios en qüestió Puigtió oferia informació comprometedora dels actuals regidors d'Esquerra Girona a un influencer ultra i esventava d'haver-se apoderat de la formació. Ara, quan falta menys d'un any per a les municipals, els republicans han de buscar nou candidat per a la capital gironina.
1: L'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat.
21: Sí, segons us hem pogut avançar aquí a Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus ha lamentat que les formacions estiguin fent demagògia amb uns sistemes d'implantació complicada i que volen un canvi d'hàbits, però que hauran d'acabar assumint més d'hora que tard tots els municipis. Així ho deia Pilar Xiva, directora de l'àrea d'economia circular de l'agència.
23: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
21: I és que un mateix partit és capaç de defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Boté, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer electoralisme del porta a porta i els contenidors amb xip.
24: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
25: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
21: Tot i que a Catalunya més de 500 municipis tenen aquests models, el país no aprova amb nota perquè la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
1: I tres activistes detinguts per haver sabotejat un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona. A més, l'acció de protesta va deixar sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns danys de 100.000 euros, Maria Costa.
26: Els van detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. També s'investiga una quarta persona. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL. En l'acció van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Els detinguts els atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera totalment desproporcionat.
27: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes, i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total, quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages, amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint, com per Palestina.
26: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant a la zona.
1: Fins a les 9 esports amb l'Oriol Corral. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge.
2: Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, que li queda un any de contracte al City. També al Barça, el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax i no com ha cedit. Pagarà a l'Ajax entre 5 i 6 milions d'euros.
1: Un Barça que ha informat avui que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger.
2: Estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit.
1: Seguim al Barça perquè avui ha presentat Martina Fernández.
2: La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
4: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
1: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central Unai Núñez.
2: És un central basc de 29 anys que arriba cedit del Celta de Vigo fins a final de temporada. Avui s'ha definit com a futbolista.
5: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
1: I el Real Madrid ha fet avui dos anuncis sobre peces clau pel projecte de Mourinho.
2: L'últim ha estat el de la renovació de Vinícius Júnior. El davanter brasiler entrava l'últim any de contracte i renova fins al 2032. L'altre, el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa fins al 2033. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig, que poden arribar a ser 140 milions.
1: I un apunt de bàsquet perquè l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al Barça.
2: Ha abonat prop d'1 milió d'euros i marxarà al Dubai de Xavi Pasqual.

0: Principals arguments informatius d'aquest dijous. Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, Roger Santaló.
1: Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions del Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que detalla el que han provocat les tempestes.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles,
1: Des que ha començat l'episodi de pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, el gruix de les quals des del Bages. Les pluges, com hem dit, han complicat la mobilitat tant a les carreteres catalanes com a la xarxa de trens. L'R3 ja ha pogut restablir el servei entre Vic i Ripoll, que ha estat tallat aquesta tarda. Es reprèn, però amb limitacions de velocitat, i encara està tallat el servei a l'R11 entre Massanet-Massanes i Caldes de Malavella i a l'RL4 entre Calaf i Manresa.
0: El creixement demogràfic de Catalunya podria obligar a reforçar les infraestructures i els serveis públics. És l'avís del sociòleg Víctor Climent després que les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística situïn Catalunya per sobre dels 8.200.000 habitants.
1: El creixement s'explica sobretot per l'arribada de població nascuda a l'estranger, que ja supera els 2 milions de persones. Una tendència que, segons Climent, es mantindrà en els pròxims anys, cosa que requerirà adaptar el país a una nova realitat demogràfica.
3: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
1: Climent considera que d'aquí 15 anys Catalunya podria fregar els 10 milions d'habitants.
0: A Catalunya s'han disparat

0: en el tram afectat.
1: Una situació que aquí es suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per això, a la comarca de les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions als usuaris.
2: Les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. El pacient ja és asimptomàtic.
3: Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament, mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig dels possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos.
2: I cada vegada queden menys comerços tradicionals. Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en 8 anys. Gemma Sagrera.
4: Són dades del Cens Municipal de Locals Comercials que compara les xifres del 2016 i el 2024. També ha tancat un de cada tres negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, Ramon Martínez, es queixa sobretot de la normativa excessiva.
5: Totes les noves normatives que s'imposen fan que els establiments no vulguem seguir.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja ha plantejat regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar els locals emblemàtics.
2: I als esports, Oriol Corral, què destaquem?
6: Que el Barça descarta disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc. El partit estava previst pel dia 15 d'agost i el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Més coses, Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte. També avui el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yandio Mandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung.
2: I ens ho apuntava en Néstor Gómez. Les pluges intenses desapareixeran durant les properes hores i tindrem una nit i matinada serenes arreu. De fet, demà serà un dia assolellat i només a la tarda hi hauran alguns ruixats al Pirineu Oriental i a Osona, i la calor s'intensificarà. Acabem el Catalunya Vespre. Passen 6 minuts de les 9 i tornem demà a 9:15. Bona nit.
7: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
10: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo. El podcast de vinils a l'app web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
13: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
12: Tornen els draps bruts.
14: Jo crec que el pitjor que pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
12: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
9: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
12: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: En el capítol anterior...

0: El dimecres 8 de març de l'any 2000 troben mort l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero al domicili on viu i treballa. El pis és a Montgat, al Maresme, on la víctima cuida un avi. La Guàrdia Civil considera que l'escena del crim sembla un muntatge per desviar l'atenció dels investigadors. El cadàver està despullat i completament ensangonat. Li han clavat 17 ganivetades. El cos l'han deixat penjant l'aire mirant cap a una de les parets del dormitori, on amb la pròpia sang de la víctima, l'assassí hi ha escrit «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella dreta li han posat una margarida. La Guàrdia Civil porta el cas, però no pensa que es tracti d'un assassinat xenòfob, com suggereix l'escena del crim, sinó que creu que al darrere hi ha un tema de drogues. Els agents comencen per mirar el registre de trucades que s'han fet des del mòbil de Viterbo. Això el porta a investigar dues persones. La primera és un colombià que es diu Christian i que va rebre una telefonada de la víctima abans de ser assassinada. I la segona és l'amant de Viterbo, el Víctor Hugo, que rep una trucada també des del mòbil de la víctima, però en aquest cas quan ja era morta. La Guàrdia Civil no troba cap indici que els pugui incriminar. I la investigació entra en via morta fins que el 2003 una misteriosa trucada fa revifar el cas. La cosina de Viterbo rep una telefonada on li sembla sentir una gravació amb la veu del seu cosí, demanant que no el matin. Aquesta trucada porta a investigar una tercera persona, un transportista conegut com a Paco Fiestas. El Paco porta el mòbil des d'on es va fer la telefonada i té antecedents per tràfic de drogues. Per segona vegada, la Guàrdia Civil no troba cap prova que permeti resoldre el cas i la investigació torna a quedar en un calaix. El 2016, la justícia traspassa el cas als Mossos d'Esquadra, que comencen de nou i tornen a situar el Christian, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas com a principals sospitosos de la mort de Viterbo. Després de mesos de treballs, queden descartats dos d'ells, el Víctor Hugo i el Paco Fiestas. Només queda el Christian, però de moment tampoc hi ha res que l'assenyali clarament com a autor de l'assassinat. Han passat 16 anys del crim i encara queden moltes coses per aclarir.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. 17 ganivetades, noms molt curiosos, pintades amb sang a la paret i tres investigacions obertes en diferents etapes. La primera l'any 2000, quan va passar l'assassinat. La segona el 2003, després d'una trucada anònima. I la tercera el 2016, quan una jutge de Badalona, abans d'arxivar el cas, demana als Mossos d'Esquadra que li facin una última ullada. Què canviarà després de 16 anys? Aquest és un expedient que acabarà amb una estirada d'orelles del jutge als primers investigadors. I tot canviarà per la perspectiva, per la mirada. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Al capítol anterior s'havien descartat dos dels tres sospitosos. Ara els Mossos centren la investigació en el Christian, un noi colombià que havia posat un anunci en una revista oferint-se per treballar i que havia rebut una trucada des del telèfon de la víctima. El Christian, l'any 2000, quan es va cometre el crim, havia declarat a la Guàrdia Civil que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. Al capítol anterior vam explicar que els policies havien trucat a l'exdona del Christian, la Lucy. s'havien conegut a Vilafranca del Penedès, el Christian i la Lucy, quan ella també va arribar de Colòmbia el 2001. Ella tenia 18 anys i ell 21. Tres mesos després ja vivien junts i de seguida ella es va quedar embarassada de la primera filla. També us vam parlar del caràcter violent del Christian. La Lucy l'havia denunciat per maltractaments i en dona detalls als investigadors. Els explica que l'havia escanyat en diverses ocasions, algunes amb molta pressió, i que una vegada va arribar a quedar inconscient, que li donava empentes i que fins i tot li va tirar un vidre a l'espatlla que li va deixar cicatriu. I que un dia la va perseguir per tota la casa amb un ganivet de cuina amenaçant-la. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica altres comportaments que la Lucy va revelar a la policia.
3: La dona estava dormint i es desperta com una gravació, no? I es va adonar que sota del seu coixí tenia una gravació feta per al Christian que la incitava a tenir relacions amb una altra dona. O sigui, una gravació que l'havia posat sota el coixí perquè estigués parlant, que tot era una gravació contínua, que li deia a mi m'agraden tenir relacions amb altres dones, jo vull tenir relacions amb altres dones, fer trios... Era una gravació que el Christian la va posar perquè, bueno, un dels seus somnis sexuals era tenir una relació entre ella i la seva germana. I per això aquesta gravació que la va posar, que és l'agressió sexual que es produeix posteriorment, no?
1: L'exdona diu a la policia que el colombià era molt manipulador i que posant-li aquesta cinta sota el coixí volia dominar la seva ment. Fixeu-vos que és la segona gravació que surt en aquest cas. Més endavant veurem si té algun tipus de relació amb la cinta que la cosina del Viterbo diu que va escoltar en la misteriosa trucada de l'any 2003, on el seu cosí demanava que no el matessin. La policia també pregunta a la Lucy si el seu exmarit consumia algun tipus de droga i ella diu que fumava grans quantitats d'haixix i que es podia gastar entre 300 i 400 euros al mes en marihuana i que en alguna ocasió prenia cocaïna. Diu que quan el va conèixer ja fumava i que una vegada va començar un procés de desintoxicació per superar l'addicció. Amb tot aquest perfil, els Mossos pregunten dues coses a la Lucy.
3: Vostè sap si el senyor Christian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
1: La segona pregunta és aquesta.
4: Ja diu, bueno, pues estaba viendo documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè dient quines pel·lícules bèl·liques de la Segona Guerra Mundial.
1: Per què diu que salten les alarmes? Doncs perquè els Mossos recorden que a la paret l'assassí havia escrit amb sang del Viterbo Hitler tenia raó i tres lletres K. Després sabrem què més va respondre la Lucy, perquè encara hi ha més coses. La dona també va explicar a la policia que una vegada el Christian va tenir una topada amb un company de feina i li va dir a ella que l'endemà es llevaria d'hora, l'esperaria i li pegaria. I que en una altra ocasió va explicar-li que una vegada a Colòmbia, entre ell i els seus amics, havien agredit un vagabund. La Lucy diu que veu el seu exmarit capaç de fer qualsevol cosa. De la seva declaració hi ha un detall que estranya molt els investigadors. La Lucy va explicar que va denunciar el Christian per maltractaments, però que després va retirar la denúncia per por, i que temps després el sospitós va marxar cap a la ciutat colombiana de Medellín. Per què el Christian va marxar cap a Colòmbia deixant dona i filles? Els Mossos intenten reconstruir el trencaclosques. Els investigadors tornen a començar i analitzen de nou la coartada del Christian per al dia del crim. El colombià havia dit que el 8 de març del 2000 treballava en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia, aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges.
3: Nosaltres el que fem és comprovar, fent diferents gestions, que en aquesta fleca sí que havia treballat, però només treballava un dia a la setmana, que és un diumenge, quan els fets passen un dimecres. O sigui, la coartada que ell diu que estava treballant, aquí ja la carreguem. O sigui, no té cap relació, perquè només treballa el diumenge quan els fets passen el dimecres.
1: Els Mossos interroguen el propietari de la fleca d'Avinyonet del Penedès, que reconeix el colombià a través d'una foto.
5: El senyor Gaviria m'ajudava alguns diumenges a la matinada quan estava sobri. Vaig haver de dir-li que no vingués més pels seus problemes amb la beguda. Era un noi d'aspecte correcte, tot i que anava rapat tipus militar.
1: Els Mossos veuen una fissura important en la coartada del Christian, però això de moment no conclou res. Tornen a repassar les trucades que es van fer des del mòbil del Viterbo i aquí descobriran una cosa important. Comencen per la telefonada de les 19:05, la que va rebre l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, quan ja feia almenys una hora que el Viterbo era mort. Recordeu que els investigadors no van trobar el mòbil de la víctima al domicili de Montgat i van donar per fet que l'assassí se l'havia emportat.
4: I què fa? Fa una trucada per dissimular el número anterior que havia trucat al Viterbo, que era el del seu amant. Vale, fa aquesta trucada per dissimular. És una trucada gairebé sense contingut d'uns 5 o 6 segons, vale, però la fa per dissimular.
1: La conclusió dels Mossos sobre aquesta trucada és que l'assassí hauria intentat desviar l'atenció de forma maldestra cap al Víctor Hugo. Això suposant que la telefonada fos intencionada, perquè els Mossos tampoc poden descartar que es tractés d'un error a l'hora de manipular el telèfon. La policia analitza ara la trucada de les 14:53, la que el Viterbo fa al Christian abans de ser assassinat. Els Mossos repassen la documentació que la Guàrdia Civil havia arxivat a l'expedient del cas per poder reconstruir els últims moments de la vida del Viterbo. I troben la declaració d'un home, el Federico, que diu que aproximadament a les 3 de la tarda del dia dels fets, el 8 de març del 2000, va veure la víctima i la va saludar, que caminava per la vorera de la Nacional 2 a l'altura de la cruïlla d'entrada a l'estació de tren de Montsolís, el que avui en dia és l'estació de Montgat Nord. Els investigadors ja tenen un fil per on estirar i continuen per aquesta línia.
3: Coincideix que hi ha un testimoni que ve al Viterbo, a l'estació del tren, com esperant amb algú. És la clàssica trucada que es fa de on estàs, estic aquí, dues persones que no es coneixen, que fas una trucada, parles molt poquet, estic aquí, aixeques la mà i es troben. Doncs coincideix la trucada amb aquest testimoni que diu que es veu a l'estació del tren.
1: Aquesta és la tesi dels Mossos. La trucada és la de les 14:53, o sigui, que el Viterbo hauria anat a recollir algú que no coneixia a l'estació de trens i li hauria fet una trucada breu, de 8 segons, per poder-lo localitzar. Aquí hauríem de recordar que l'any 2000, quan la Guàrdia Civil va començar la investigació, van considerar que l'escena del crim, amb la pintada amb sang a la paret dient «Hitler tenia raó», va ser una posada en escena per despistar. Això és el que va creure la Guàrdia Civil. I que la investigació la van dirigir, la van centrar en la idea que es tractava d'un crim relacionat amb el tràfic de drogues. Ara, 16 anys després, els Mossos han tingut en compte altres possibilitats, com que qui va fer la trucada realment fos admirador de Hitler i hagués actuat per motius racistes u homòfobs. Però cal demostrar-ho, és evident. El canvi de perspectiva, el canvi de mirada, els ha permès avançar en la investigació, mentre que la via del tràfic de drogues era una via morta. Les tecnologies que s'utilitzen ara i que no existien l'any 2000 també hi han ajudat.
3: Repassant totes les tarificacions, que és una altra de les feines que nosaltres fem i que millor també tenim més avantatge ara que no l'any 2000 amb els nostres sistemes informàtics, que s'introduïen totes les tarificacions, totes les trucades entrants i sortits de tots els telèfons, del telèfon de fixa del domicili on treballava el senyor Viterbo, hi ha una trucada a un telèfon fixa. Aquest telèfon fixa, fent moltes gestions, podem determinar que és un telèfon fixa del Christian, el nostre sospitós. O sigui, hi ha una trucada d'un telèfon fixa a un altre telèfon fixa, sortint des de el domicili on treballava el senyor Viterbo al domicili on vivia el senyor Christian. Per què ho sabem? Perquè hi ha uns anuncis que ell posa posteriorment a produir-se la mort que dona el mateix número de telèfon. Els que va mirar la Guàrdia Civil, que els havia anunciat abans, sortia un altre telèfon fixa. Per què? Perquè en aquesta època el Christian canviava molt de domicili. Llavors, en uns anuncis posava un telèfon i altres posava un altre. En aquest nou telèfon comprovem de què és una trucada. Aquí ja veiem una relació d'una trucada de 2 minuts que es fa des del telèfon de la víctima al telèfon de l'autor. Ja no es quadra tant de que no el coneixia de res, jo no he estat mai a Montgat, i aquí ja veiem una relació amb mucha, molt més pes.
4: A més, és una trucada que dura 120 segons, per tant, és una trucada en contingut, de fixa a fixa, de fixa on viu la víctima a fixa on havia viscut l'autor. És una trucada en contingut.
1: Estan parlant de la trucada que es va fer el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat, on treballava el Viterbo, a casa d'una de les ties del Christian, l'Emilce, on el colombià havia viscut a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors d'aquesta telefonada són el Viterbo i el Christian. Per què? La Lídia Orriols ens ho explica.
6: Perquè, segons el Jordi, un dels fills de l'home que cuidava el Viterbo, el seu pare no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès, i la policia creu que és molt factible que el destinatari d'aquesta trucada fos el Christian i no la seva tia. Es basen en el fet que el telèfon mòbil del colombià i el del Viterbo van intercanviar una comunicació el dia de l'homicidi, la de les 14:53, i no consta cap altra trucada directa entre tots dos.
1: O sigui, que la hipòtesi és que el Viterbo i el Christian van parlar 2 minuts per telèfons fixos 4 dies abans del crim, i l'objectiu era quedar pel dia 8. Ja veurem si es pot confirmar això.
7: Crims.
1: La Lucy explica a la policia que quan ella i el Christian es van posar a viure junts, ell li va dir que havia matat algú. Declara que tot va començar en to de broma, una nit que estaven estirats al llit, i ella li va explicar una història en to humorístic. Llavors ell li va dir que havia matat una persona, i la Lucy va creure que era també amb ànim de riure. Però ell li va insistir que era veritat, que havia matat un home. Explica que en aquell moment no en va voler saber res, però diu que una tia del Christian també ho sabia. Les ties del Christian eren l'Emilce i la Yolanda, que han sortit ja al nostre relat, i la Sorel. Els Mossos les interroguen totes tres. Penseu que han passat 16 anys després del crim, quan les interroguen. La primera és l'Emilce. Aquest és un fragment de la seva declaració que hem dramatitzat.
8: ¿Le dijo su sobrino en algún momento que había matado a una persona?
9: No, él nunca me dijo nada de eso. Solo recuerdo que en el año 2000, quizá antes del verano, él vino y me dijo que la policía lo estaba buscando, pero no sabía por qué.
8: ¿No sabía por qué?
9: Me dijo que un hombre que él trataba estaba muerto. Yo le pregunté si lo buscaban por eso y él me dijo que no sabía. Y yo ya no le pregunté nada más.
8: ¿No le preguntó quién era el muerto?
9: No.
8: ¿Qué medios de transporte utilizaba su sobrino?
9: Iba a pie o con una motillo, pero la compró más tarde. En desplazamiento más largo usaría el tren o el bus, pero nunca vi cómo se desplazaba. Yo solo lo veía por la noche o en el momento de comer.
8: ¿Si utilizaba el tren alguna vez, dónde iba?
9: Pues no sé dónde podía ir. Sí, es que lo utilizaba.
8: ¿Alguna cosa más que quiera explicarnos?
9: El Christian fumaba marihuana y algunas veces sí que venía fumado a casa. A mí no me gustaba y me enfadaba con él. Me ponía como una fiera. Pero esto no me hace pensar que él fuera una persona conflictiva. Él nunca me puso la mano encima.
1: Els Mossos interroguen després la tia Sorel.
8: ¿Sabe si Christian había dicho a una de sus hermanas que había matado a un hombre?
10: Bueno, había rumores hace muchos años que se decía que había pasado algo muy delicado, pero no contaban nada concreto. Cristian es una persona muy reservada, que por mucho que uno quiera saber de él, se pone una coraza.
8: ¿Qué rumores?
10: Mi hermana Yolanda nos dijo que rezáramos por Cristian porque había matado a alguien. Me parece que el muerto era un hombre, pero no sé nada más.
1: Els Mossos comencen a tenir pocs dubtes de la culpabilitat del Christian, però també podria ser que amb el seu historial l'home que va matar no fos el Viterbo. Què de la tia Yolanda? Què dirà?
8: ¿Le dijo Christian alguna vez que había matado a una persona?
11: Sí, hace mucho tiempo Christian vino a mi casa y me dijo que había matado a alguien. No quise saber nada más. Era una cosa que no me esperaba, muy dolorosa, y nunca más le pregunté. Por aquel entonces, Christian estaba muy enviciado con la marihuana. Yo no sabía si creerle o no.
1: ¿A qui va matar el Christian? Al Viterbo o a algú altre? Els interrogatoris, els testimonis continuen. Ara a un dels seus cosins, el César, que és fill de la Milce. Què va explicar el César, Lídia?
6: Va definir el Christian com una persona presumida, vanitosa i narcisista, que tenia molt culte el cos i feia peses cada dia, que vestia en pantalons marca Levi's 501 i samarretes ajustades de tirants. Com a calçat, el César diu que podia portar botes de la marca Timberland o militars, o també bambes. El cabell el portava molt curt i se'l rapava cada setmana. Explica que li agradava escoltar heavy metal i salsa a tot volum. El cosí també declara que tant ell com el Christian van estar a l'exèrcit espanyol i que el Christian ho va deixar perquè li semblava molt avorrit. Abans, el sospitós havia estat en un batalló de contraguerrilla a Colòmbia complint el servei militar. Altres informacions que dona César són que el seu cosí no tenia carnet de conduir i que es movia a peu, en bicicleta, en moto o en tren, que era molt hermètic i no tenia gaire comunicació amb la resta de la família. Sobre comportaments violents, va explicar que semblava el tipus de persona que quan explotava podia ser molt perillós, tot i que gairebé mai havia vist el Christian fora de si. I va afegir que la manera de ser del Christian era d'aguantar molt, però que el dia que explotava era la Tercera Guerra Mundial. Sobre si creia que el Christian podia haver matat algú, el César va dir que era obvi que durant la seva etapa a la contraguerrilla colombiana sí que podia haver matat algú, però que si era així, no li va explicar mai.
1: Com que els Mossos estan donant una nova mirada al cas i no descarten que es tracti d'un crim homòfob, perquè el Viterbo era homosexual, el perfil sexual del Christian és una pregunta que surt gairebé a tots els interrogatoris.
6: El César, el cosí del sospitós, diu que el sorprendria molt que el Christian fos homosexual i que se li faria molt difícil creure-ho, que el Christian reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home, que amb el Christian parlaven de relacions sexuals en termes normals, com dos homes. I va dir una cosa més, que el que menys aguantava el Christian era els homosexuals i que per això publicava coses al Facebook.
1: Escolteu, quines són aquestes coses que publicava al Facebook?
3: Per exemple, van trobar al Facebook obert com un cosí seu parla de que por nuestros niños stop gays, y lo que responde el nuestro sospitós es sí, que cierren ya el armario. O sea, se notava que la seva ideologia era una ideologia pues anti, era homòfoga completament.
4: Aficionat a Hitler, les pintades de Hitler, aficionat a Charles Manson, les pintades igual que les feien el seguidor de Charles Manson, i aquestes connexions, a part de que aquesta persona, quan ja la van investigar i la van veure en l'actualitat, continuava tenint l'estètica skin. L'anava amb el cabell totalment rapat, molt musculat, tatuat, bueno, i la seva ideologia a les xarxes socials era constantment homòfoba.
0: Crims.
1: Recapitulem. Què hi ha fins ara?
6: D'entrada, una coartada que no quadra. El Christian diu que ell estava treballant en una fleca d'Avinyonet del Penedès i que hi anava tots els divendres, dissabtes i diumenges, però el propietari de la fleca diu que només hi anava els diumenges. El crim es va cometre en dimecres. Un segon indici contra el Christian és que a través de la tarificació de trucades, els Mossos veuen que el 4 de març, 4 dies abans del crim, des de la casa de Montgat on vivia la víctima, es va trucar a casa on vivia el sospitós, a Vilafranca del Penedès. La policia creu que els dos interlocutors són el Christian i el Viterbo, perquè el Josep, l'avi que cuidava la víctima, no tenia cap conegut a Vilafranca del Penedès. I també perquè el dia del crim tots dos van intercanviar una trucada amb el mòbil i no consta cap altra telefonada directa prèvia entre tots dos. La hipòtesi seria que el dia 4 van utilitzar el telèfon fix per quedar per el dia 8 i que la trucada del dia 8 va ser molt curta i entre telèfons mòbils perquè va ser només per poder-se localitzar a l'estació de tren de Montgat Nord on havien quedat. I hi ha una tercera pista que l'expliquem ara. El Viterbo el van matar a ganivetades i la Lucy, l'exdona del Christian, diu que en un dels maltractaments la va perseguir per tota la casa amb un ganivet amenaçant-la. A més, en les denúncies que es van posar contra ell per agressió sexual, una de les víctimes va dir que el Christian va gravar l'atac. La dona tampoc es va poder defensar perquè havia begut molt alcohol. Els Mossos consideren que hi podria haver similituds amb el crim del Viterbo. Pel que fa als interrogatoris, l'exdona del Christian, la Lucy, diu a la policia que el Christian era molt aficionat a Hitler i que poc després d'estar junts li va dir que havia matat una persona. Assegura que hi ha una tia del Christian que també ho sap. S'interroga tres ties del sospitós i una d'elles confirma que el Christian havia anat a casa seva i li havia dit que havia matat un home. Ni la Lucy ni la tia saben dir qui podria ser la víctima. 16 anys després de l'assassinat, els Mossos han deixat de banda el mòbil del tràfic de drogues i no descarten el mòbil homòfob perquè el Viterbo era homosexual. Un cosí del Christian, el César, diu que li sorprendria molt que el seu cosí fos gay i que creu que reaccionaria amb vergonya i fàstic cap a ell mateix pel fet d'agradar-li un home. Al Facebook del Christian, la policia va trobar frases com, per exemple, que cierren ya el armario.
1: Als Mossos els queden pocs dubtes que el Christian és la persona que busquen. I amb la declaració de la Lucy encara ho veuen més clar.
3: El senyor Christian li diu que va tenir que desplaçar-se amb tren per fer aquest homicidi i que inclús va comentar que es va tindre que desfer-se d'unes botes que estaven tacades de sang. Per què és molt important aquesta declaració? Perquè dona detalls que no van sortir als mitjans de comunicació en el seu dia, com que la persona era homosexual, o, per exemple, un detalls importants com que l'únic que es podia haver tacat eren les botes perquè la persona es va dutxar, es va posar la roba neta que tenia, però clar, va tindre que trepitjar la sang, i al trepitjar la sang podien haver marques de sang.
4: Vale, fins que va venir la citació judicial, i com que van anar per separat al jutjat, sense comunicar-se entre elles, doncs davant l'autoritat judicial doncs ho van confessar també. Ella, la exdona, un dia en una festa li pregunta a la seva tieta si això és veritat, a la tieta d'ell, i la tieta li fa un crit i li diu d'això no es parla en aquesta casa, vale? I mai més es va parlar.
1: Hi va haver un pacte de silenci. Tornarem a la declaració de la Lucy al jutjat, però ara anem a l'escena del crim. A partir de tots els detalls que sabem, els Mossos es fan una idea de com s'hauria produït el crim. Escoltem l'inspector Domènech.
4: La víctima està esperant a l'autor abans de les 3, per això el veu un testimoni a l'estació de Montgat esperant. Després nosaltres veiem que hi ha una trucada de la víctima a l'autor de 8 segons. Nosaltres establim que l'està esperant a l'estació de Montgat. Després se'n van al pis, dinen, prenen una quantitat molt considerable d'alcohol. La víctima tenia 2,5 d'alcohol en sang, això és una barbaritat. I després és quan els veïns senten aquest soroll, aquests crits, un silenci, una dutxa i després un cop de porta. A partir del cop de porta nosaltres establim que l'autor marxa del pis i aquí establim el seu recorregut, perquè veiem que després agafa un tren, no veient, interpretem que agafa un tren i fent el recorregut del tren, que és un transbord a plaça Catalunya i després fins a Vilafranca del Penedès, i després de Vilafranca a la plaça Fèlix Mestre on ell vivia, doncs fent el recorregut a peu, i són les 7:05, que és quan hi ha una trucada del mòbil de la víctima al mòbil del que era el seu amant, vale? I aquesta trucada nosaltres interpretem que la fa l'autor en un ambient de confort dins del seu domicili. Esborra la trucada que la víctima li havia fet a ell, aquesta trucada que he dit abans de 8 segons quan l'estava esperant a l'estació de tren, i després fa aquesta trucada al número anterior que la víctima havia trucat al Víctor Hugo.
1: Més detalls. Com interpreten els Mossos la dutxa que senten els veïns? Atenció al detall de la roba.
4: Les dades subjectives és que va escriure allà i que hi ha una... L'autor es dutxa. I tu preguntes, per què es dutxa? Doncs perquè es va tacar de sang. Però es va tacar de sang, vale, la cara i tal, però es dutxa tot el cos, perquè està ja temps dutxant-se, segons els veïns. I després a la seva dona li confessa que va llançar les botes perquè tenien sang. Però per què no li diu que va llançar la roba? Perquè la roba no estava tacada. Ell es dutxa perquè està tacat de sang, es posa la roba, surt del domicili, però trepitja el terra i es taca de sang la bota. Per això li diu a la dona, vas tenir que llançar les botes perquè tenien sang, però no li diu res de la roba, perquè la roba estava neta, i ell va anar al tren tranquil·lament en la seva roba neta. Arriba a casa, se n'adona de les botes i les llança.
1: I ara tornem als trens. L'inspector ens ho ha avançat fa un moment, però ara entrem en els detalls. Els Mossos quadren horaris. El cop de porta se sent a les 16:50 i els trens que surten de l'estació de Montgat Nord immediatament després són a les 17:16 i a les 17:25. Per anar a Vilafranca del Penedès, el Christian va haver de fer transbordament en una d'aquestes quatre estacions: Arc de Triomf, Plaça Catalunya, Sants o l'Hospitalet de Llobregat. En qualsevol cas, l'hora d'arribada a Vilafranca del Penedès era les 18:43. 22 minuts després, quan ja era a casa seva, va manipular el mòbil del Viterbo i va trucar, intencionadament o no, a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo. Eren les 19:05. La veritable intenció era esborrar la trucada que el Viterbo li havia fet a les 14:53 per trobar-se a l'estació de Montgat Nord, abans d'anar al domicili de l'avi José a dinar i, suposadament, a tenir relacions sexuals. El cosí del Christian, el César, havia declarat que li seria molt difícil creure que el seu cosí fos gay, perquè precisament el que menys suportava eren els homosexuals. Ara bé, la Lucy, l'exdona, dona una dada significativa als Mossos sobre el Christian i aquest tema.
3: Que havia posat algun anunci per relacions sexuals amb altres persones.
1: Els Mossos ja havien examinat l'agenda del Viterbo.
4: Viterbo tenia la seva agenda anuncis de contactes sexuals. I l'autor, sabent que posava anuncis de contactes sexuals, perquè diversos testimonis ens ho van confirmar. O sigui, el contacte que van tenir és un contacte per un anunci sexual, perquè l'anunci que va posar l'autor era de feina i l'anunci el va posar a posterior del crim. O sigui, quan hi ha la trucada del fixa al fixa, que és per un anunci de feina, no és per aquest anunci de feina. El Viterbo ja coneixia aquest fixa, vale? Per això truca, perquè l'anunci de feina es posa a posteriori de l'amor. Llavors nosaltres sabíem que Viterbo posava anuncis de contactes sexuals i Christian posava anuncis de contactes sexuals.
1: L'inspector Domènech es refereix a la trucada del dia 4 de març, 4 dies abans del crim. Des de la casa de Montgat, el Viterbo truca al telèfon fix que el Christian va posar en un anunci oferint-se per treballar, però que va sortir publicat un cop la víctima ja era morta. Com s'explica això? El Viterbo ja devia conèixer aquell telèfon que el Christian possiblement hauria posat en un altre anunci anterior, però no laboral, sinó de contactes sexuals. Hi ha encara un altre element que ens havia quedat pendent. Abans hem dit que quan convivia amb la Lucy, ella el va denunciar per agressió sexual, però després va retirar la denúncia i, tot i així, ell va marxar cap a Colòmbia. Per què el Christian havia marxat deixant dona i filles?
3: La nostra sospita de per què marxa a Colòmbia és perquè, com hi ha un procediment obert, se l'agafa ADN. L'any 2009, per aquesta agressió sexual, se li recull ADN. Ell, suposo que pensa que pot haver alguna manera de que el puguin relacionar amb l'homicidi, que fins al moment no l'havien relacionat, i és quan ell decideix marxar a tornar a Colòmbia, quan aquí té tota la seva vida, té la seva família, té filles, o sea, que té tota la vida muntada, i ell agafa i se'n va a Colòmbia. Pensem nosaltres que el motiu de marxar va ser perquè li fan el recull d'ADN. El que no sabia és que en aquest cas l'ADN no té res a veure, perquè no se recull ADN d'autor en l'escena del crimen.
1: El Christian va marxar el 2012, però per poc el relacionessin amb la mort del Viterbo, però mai l'haurien pogut vincular amb el crim, perquè l'any 2000, quan va cometre l'assassinat, no es van recollir mostres d'ADN a la casa de Montgat. Ell no ho sabia, és clar. Fem un repàs dels moments clau d'aquesta història abans d'encarar la recta final, perquè, com a bona guionista que és la realitat, ens té sorpreses preparades.
6: El 8 de març del 2000, a les 7 de la tarda, van trobar mort el Viterbo al pis de Montgat. Estava despullat i cosit a ganivetades. A la paret hi havia escrit, amb sang de la víctima, Hitler tenia razón i KKK. Hi havia signes que l'autor del crim s'havia dutxat abans de marxar. Els veïns havien sentit crits i un cop de porta quan faltaven 10 minuts per a les 5 de la tarda. La Guàrdia Civil, que és qui primer va investigar el cas l'any 2000, va trobar diverses trucades sospitoses. Primer, les fetes des del telèfon mòbil de la víctima. Una de molt curta, als vols de les 3 de la tarda, i una altra a les 7 i 5 de la tarda, quan ja feia hores que era mort. El telèfon mòbil no era al costat de la víctima, per tant, l'assassí se l'havia endut. Més trucades sospitoses. Una trucada feta des del telèfon fix del pis a Montgat a un altre fix de Vilafranca del Penedès. En aquest pis de Vilafranca hi vivia el Christian, però l'any 2000 va declarar que no coneixia la víctima de res i que no havia estat mai a Montgat. La Guàrdia Civil va creure que aquell escenari estava preparat per despistar i que amagava un mòbil relacionat amb el tràfic de drogues. Mesos després es troben en via morta i s'arxiva provisionalment el cas.
7: Quan ja ningú recordava el crim, el 2003, una cosina de la víctima rep una trucada de matinada en la qual creu sentir una gravació en què se sent el Viterbo demanant que no el matin. La Guàrdia Civil torna a investigar i fa cap a un home anomenat Paco Fiestas. Però la investigació també acaba en via morta. Nou arxivament del cas. El 2016, la titular del jutjat número 1 de Badalona, a qui pertany el crim de Montgat, va demanar als Mossos, que llavors ja tenien competències a la zona, que reobrissin la investigació. Deixen de banda la qüestió del tràfic de drogues i encaren el cas com si al darrere hi hagués una motivació racista, perquè la víctima era equatoriana, homòfoba, perquè era homosexual.
6: Familiars del Christian, ara, l'any 2016, han reconegut als Mossos i a la jutge que el Christian mirava pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i que anava vestit com un skin i es comportava com a tal i que havia reconegut que temps endarrere havia matat una persona. Els Mossos acaben descobrint que el Christian va mentir en les seves declaracions a la Guàrdia Civil i estableixen, gràcies a les trucades i a testimonis, que el Christian i el Viterbo es coneixien i que el Christian sí que havia estat a Montgat.
2: You want it darker.
0: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
2: I'm ready, my lord.
0: Amb Carles Porta.

0: prepareu-vos que venen els girs de guió. A mesura que avançava la investigació, els Mossos tenien cada vegada més clar que estaven davant d'un crim homòfob. Per què agafa força aquesta hipòtesi? El Christian havia arribat a casa amb la roba neta. Torna a ser important el detall de la roba.
1: Però ell, per matar-lo, no necessitava despullar-se.
2: Que dinen, que prenen molt d'alcohol, o sigui, que tenen una relació, que estan un temps allà, i acaben els dos despullats. Si tu saps, vols anar per un homosexual, quedes amb ell, només entrar, el mates. Fas el despullar, quan ell l'has despullat, el mates, però t'arribes a despullar tu també, estàs un temps a dins del domicili, bastant temps, dines, beus alcohol, i és al final quan el mates.
0: Però, com us deia, el Christian va netejar les botes tacades de sang, però no va necessitar netejar la roba. Els investigadors veuen clars els motius que van portar el Christian a matar el Viterbo.
2: Però ell, la seva mentalitat, per el que nosaltres sabem i per tot el seu historial, és que és una persona nazi, una persona homòfoga, una persona que critica els homosexuals. Però ell està fent una relació homosexual. Ahí és on veiem que nosaltres, que ell no acaba d'assimilar la seva tendència homosexual, però la té, llavors la té, i le culpa a l'altre de provocar-la. O sigui, m'ha provocat, o sigui, aquesta persona, jo no sóc homosexual, m'ha provocat.
1: La prova és que estava despullat.
2: O sigui, no és una simulació d'un anunci per entrar en un domicili i robar, no. La idea seva era tenir relacions homosexuals. El que passa que de l'alcohol s'adona què estic fent, si sóc un home, jo no pot ser, jo, mi mentalitat...
1: O fins i tot a l'acabar la relació.
0: Amb aquests indicis, els Mossos i la justícia engeguen tota la maquinària internacional perquè el Christian sigui detingut a Colòmbia i extradit a Barcelona. La policia colombiana va detenir el Christian el 2 de setembre del 2017. Va estar un any empresonat fins que el van extradir a Espanya, el 20 de setembre del 2018. El judici es va fer a l'Audiència de Barcelona al gener del 2020. I ara ve la sorpresa final.
1: El que passa és que ell es va caracteritzar, el judici, es va deixar el cabell llarg per no aparentar ser un nazi, i es va engreixar, va deixar de fer peces, i es va posar ulleres. O sigui, bueno, quan van al judici, evidentment, doncs canvien d'aspecte físic perquè el tribunal del jurat, doncs, veia una altra persona. Però hi havia fotografies d'aquesta persona actuals i de l'època que acreditaven com anava vestit, com anava rapat, com era skinhead. I, a més, les xarxes socials on posava els seus comentaris, les seves aficions, tot. Ell intenta, el dia del judici, desvirtuar aquesta imatge i dissimular, però no ho pot fer.
0: El gir de guió que no se sabia públicament va ser aquest.
2: Ell, bueno, al final confessa, el dia del judici, confessa de que era l'autor de l'homicidi.
0: La sentència ho explica així.
3: El acusado realizó su acción movido por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de Viterbo, ya que era homosexual. En el momento de los hechos, era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias. Por ello, cuando Viterbo ya había fallecido, colocó una flor en su oído derecho y escribió en una pared, con la propia sangre del fallecido, las expresiones Hitler tenía razón y KKK.
0: Hi ha una sorpresa tècnica, que és que la fiscalia i la defensa del Christian van arribar a un pacte. A veure si ho podem explicar. El Christian va reconèixer haver comès l'assassinat, i en aquests termes, no un homicidi, no, assassinat, i amb l'agreujant de traïdoria i acarnissament. El jurat popular va ratificar aquests termes. Per tot això, li haurien correspost més de 20 anys de condemna. Però aquí ve el que us hem dit al principi de l'estirada d'orelles als investigadors inicials. Fiscalia i defensa havien pactat una condemna de 15 anys i el jutge president del tribunal la va ratificar perquè al Christian se li va aplicar un atenuant pel que tècnicament s'anomena dilació indeguda. Una figura jurídica que mai s'aplicaria a un independentista i que, traduït, vol dir que la investigació no es va fer bé. Sentim què diu la sentència.
3: El jurado ha tenido acreditado que el procedimiento estuvo paralizado entre agosto de 2003 y mayo de 2016. La primera fecha es la del archivo judicial ante la imposibilidad de identificar el autor del hecho, y la segunda corresponde a la localización del acusado en Colombia. Aquella paralización, de carácter absoluto, de casi 13 años, tiene una entidad objetiva suficiente para integrar el reproche que se corresponde con la vulneración del referido derecho de ser juzgado en un plazo razonable. No podemos olvidar al respecto dos datos que sirven para corroborar dicha valoración. Por un lado, aquel abultado periodo de tiempo podía haberse evitado, porque lo que dio lugar a la reapertura del procedimiento fue el análisis de las llamadas telefónicas de víctima y acusado, del contenido de las cuales ya se disponía en el momento del archivo del procedimiento en 2003. Por otro lado, no se puede atribuir la dilación a que el acusado marchara a Colombia y con ello eludiera la acción de la justicia, ya que ello ocurrió en 2012, justo 9 años después del archivo, un tiempo claramente excesivo, o en todo caso suficiente, para haber dirigido el procedimiento contra el acusado mientras estuvo en España.
4: Crims.
5: Adrià Pujol, antropòleg, benvingut de nou.
6: Hola a tothom, bona nit.
5: En aquest cas, tenim un neonazi que no accepta la seva condició d'homosexual. Com interpreta l'antropologia aquestes contradiccions internes d'identitat?
6: Bé, primer cal dir que la identitat, per estrany que sembli, no la tria un. Ara que està de moda triar la identitat, sobretot de tall sexual, això és una decisió que, si us hi fixeu, és reactiva, és contra una identitat que t'havien donat. I aquesta és la prova que la identitat te la dona el grup. Per tant, les contradiccions internes de la identitat també les dona el grup. I una de les possibilitats remotes, certament, i molt paradoxal, dels marges de les coses possibles, és ser neonazi i ser homosexual. És una situació irresoluble culturalment, irresoluble, però es pot donar, evidentment que es pot donar.
5: Però aquest individu havia de patir molt.
6: Sí, el que passa és que llavors hi ha l'altra part. Un cop la identitat va sent assumida, és un procés diari, és cada dia des que et lleves fins que te'n vas a dormir, la identitat, fins i tot somiant. Un cop acceptes que la tens, o que la teva identitat, que com totes és fragmentària, no és monolítica, doncs no tens per què patir gaire. El patiment s'esdevé quan et relaciones amb el grup. És el grup el que et dirà que no pots ser nazi i homosexual. Però en el fur intern és perfectament possible, si tu estàs bé.
5: Però si acabes matant algú, és evident que no estàs bé.
6: No, el que passa és que, tornem-hi, la identitat, perquè s'entengui, és una mena de flux d'idees, de conceptes, de sensacions que només pot existir en relació amb el grup, entre l'individu i el grup. Per tant, si algun dia arribes a matar a partir d'aquesta condició doble, d'homosexual i de neonazi, és perquè el grup t'hi porta. Però aquest senyor no va arribar a trobar, m'imagino, no va arribar a trobar cap recer, cap redós on poder ser aquestes dues coses. I aquests redossos existeixen, Vull dir, a Alemanya hi ha manifestacions de neonazis homosexuals.
5: Carai. Escolta'm una cosa, aquest senyor va pintar a la paret Hitler tenia raó i KKK amb la sang del mort. Què hi ha darrere de pintar les parets amb sang?
6: Doncs mireu, jo crec que no té gaire cosa a veure amb la violència. Jo crec que té a veure més amb el teatre, amb la dramatúrgia, amb la posada en escena, que diuen els francesos. Un cop ha comès el crim, això s'hauria o es podria interpretar culturalment com una mena de propina teatral, com una mena de recreació, que també és una paraula que fa part del llenguatge del teatre, tornar a crear. És com aquestes escenes del crim en les quals els criminals s'hi recreen, que semblen una mena de bodegons, pràcticament, tenen més a veure amb el món de l'art que amb el món de la violència.
5: I la flor a l'orella?
6: També són detalls de tretzo. I és evident que quan acabes de matar algú és com el que fa un salt mortal i veu que ja ho ha aconseguit, doncs una mica més, no? Apurar una mica més. I tot el que sigui apurar és propina. És espectacle.
5: El Christian va cometre el crim el 2000 i no el detenen fins al 2017. N'hem parlat alguna vegada. Com es pot carregar un crim a les esquenes durant 17 anys? La primera vegada que vam parlar d'aquest concepte, del silenci, o del pes del silenci, crec recordar que va ser amb el cas de l'Helena Jubany, ja fa més de 2 anys, perquè em sembla que va ser el primer cas que tu vas analitzar amb nosaltres, com vam començar. I llavors, el Christian, en aquesta ocasió, ho va explicar a la dona i a les tietes. Però elles no van anar a la policia. Com hem d'entendre tot això?
6: La primera part, com tu dius, que remet al cas de l'Helena Jubany, la primera part, a veure, la magnitud del crim no el fa més o menys suportable en silenci. Hi ha gent traumatitzada perquè de petit, no ho sé, va trepitjar un escarabat o va matar un gat, i hi ha gent que ha comès un crim, que ha matat un ésser humà i que fa vida normal. I en el cas de les ties del Christian, torna a ser bellíssim, això. El que a mi m'encurioseix és que sempre solen ser dones. És a dir, el model és, el paradigma és home comet crim, furt, assassinat, el que sigui, i dones de la família l'encobreixen. Jo crec que aquest encobriment també es pot entendre com el que deia, que per molt greu que sigui el que hagi fet aquell home és del clan. Em sembla que és una idea molt bàsica, però que encara funciona.
0: Al Christian li agradava escoltar Marilyn Manson, aquell cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de l'actriu Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Què hi pinten aquí la Marilyn i l'assassí? Pel que fa al Charles Manson, tant l'assassinat de la Sharon Tate com el del Viterbo van quedar firmats amb la sang de les pròpies víctimes. Pel que fa a la Marilyn Monroe, si busqueu a Google el seu nom amb la paraula Daisy, que vol dir margarida en anglès, veureu l'actriu fotografiada amb una flor a l'orella. El Viterbo el van trobar amb una flor a l'orella dreta. El que no sabrem mai és qui, anys després, va posar la petita flor de color rosa a la tomba del Viterbo. Ni tampoc què va passar el 30 de gener del 2003, quan la cosina del Viterbo va rebre aquella misteriosa trucada en què se sentia la veu de la víctima demanant que no el matessin. Jo em podria imaginar una història d'amor amb la sensibilitat i la llibertat sexual reprimides i convertides en drama. Però no som aquí per imaginar, sinó per relatar. I ja ho sabeu, relatem crims reals. I la mort i la realitat no en tenen de sensibilitat. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut gairebé 400 trucades per l'episodi de fortes tempestes, gran part de les quals des del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Protecció Civil aixecarà l'alerta pel pla inundat durant la nit o com a molt tard demà, a primera hora del matí. Durant aquesta tarda, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però no consta que hi hagi hagut cap problema. Tot i les pluges que han caigut i encara cauen, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, avisa que cal no abaixar la guàrdia pel que fa al risc d'incendi, ho ha dit al Catalunya Vespre.
2: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
1: La xarxa de Rodalies és una de les més afectades per les tempestes. No funcionen del tot les línies del nord, com l'R1, l'R2 Nord i l'R11, en el tram entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. I també està interrompuda la circulació entre Calaf i Manresa a l'RL4. Més notícies amb en Cristian Roldán.
3: Detingut un home presumptament relacionat amb l'assassinat d'un altre home aquest migdia a Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen el cas en què la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades després d'una discussió. Diversos testimonis apunten que la presumpta autora de l'agressió seria una dona que encara no ha estat localitzada.
1: Estabilitzat un incendi de vegetació que aquesta tarda s'ha declarat al municipi de la Llacuna, a l'Anoia. El foc que hauria estat provocat per un llamp ha afectat tres focus en una zona de difícil accés. Un cop estabilitzat, els bombers han retirat els dos helicòpters bombarders i mantenen 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny.
3: Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Segons Unió de Pagesos, la Generalitat no ha detectat la disminució del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
5: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
4: Agricultura tampoc preveu ajuts per la garrofa perquè, segons diuen, les pèrdues no arriben al 30%. En canvi, sí que s'obriran línies d'ajuts per l'avellana a finals d'any. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I a partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que havia anunciat l'Ajuntament de Barcelona per

0: Uigas.
1: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
2: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos.
1: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
3: Ara els esports, Oriol Corral.
4: El Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst pel 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte, i també avui el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables. L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo com a cedit fins a final de temporada, i en bàsquet el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit.
5: Fins aquí les notícies.
6: Aquí Jair Domínguez. Entrem-ho, Jair. Aquí Peyu.
7: Aquí Neus Rosés.
8: Entreveu, companys?
9: Tu Neus, molt bé. Vaig a banyar-me un altre cop de la perruqueria. Canvi. Visca la ciència. Endavant, Barça.
10: El búnquer.

0: 1962. Karnal, l'Índia.
1: Karnal?
0: Karnal.
1: Què passa, Karnal? Hauria de ser a Colòmbia o a...
0: Ei, Karnal.
1: On sigui.
0: Doncs Ecuador. Som a l'Índia, Jair. L'Índia. Ja has estat mai?
1: No.
0: No. Tens previst d'anar-hi?
1: No. O sigui, ja hi aniré.
0: Sí, home,
1: quan... Però a la llista que tinc de països és de les últimes.
0: Quan facis 50 anys i et vingui la tonteria aquella de... Ai, ara la vida...
1: Als 50 em dirà la tonteria.
0: Ja veuràs.
1: Em va venir als 30, ja. No crec que hi vagi, ja.
0: Bé, en concret som al nord de Nova Delhi. Karnal és la capital de l'estat de Haryana. I és una ciutat força petita comparada amb les altres ciutats del país. Karnal, heu de pensar que només té...
1: Aviam, quina bestiesa diràs ara.
0: Què?
1: Què? Quants?
0: 200.000 habitants.
1: Coi? No és pas... És com Sabadell?
0: Sí, senyor, exacte. Més o menys com Sabadell. No té res a veure amb Nova Delhi, que té 32 milions d'habitants.
1: És com un poble, però, eh?
0: Sí, ens coneixem tots.
1: Ens coneixem tots, sí.
0: Sí, sí, sí. Sí. De tota manera, tot i ser petita, Karnal és una ciutat força caòtica, amb cables d'electricitat per tot arreu, brutícia, trànsit...
1: Bueno, com Sabadell.
0: Com Sabadell. En aquest ambient sorollós hi trobem la família Shaula, una família composta pel pare, la mare i quatre fills. Nosaltres avui ens centrarem en la tercera germana, la Kalpana.
1: La Kalpana.
0: Kalpana.
1: La Kalpana.
0: No, Kalpana no, he dit Kalpana.
1: Com l'Enric.
0: L'Enric Kalpana. Enric és Kalpana, sisplau. La noia es diu Kalpana i no vull sentir brometes.
1: Kalpana, si és un nom perfectament maco.
0: És ben maco. La Kalpana és una nena de mirada pura i brillant, d'allò més espavilada, que aprèn a llegir i escriure ella soleta. En veure que la mossa és llesta com una guilla, els pares decideixen portar-la a l'escola. Ho fan una mica a contracor. Pensen que l'escola és una pèrdua de temps per les noies, però és veritat que la Kalpana apunta maneres.
1: Facin el favor de portar a la filla a l'escola, per l'amor de Déu.
0: Sí, senyor.
1: Els nens a l'escola.
0: Els nens a l'escola.
1: On han de ser els nens? A l'escola.
0: A l'escola.
1: Ja està.
0: O al búnquer.
1: Sí, perdona,
0: Venen
1: eh?
0: Venen molts nens,
1: sí,
0: últimament.
1: Sí, exacte.
0: No els porteu. A
1: abans,
0: mi
1: quan el fèiem a la nit, jo sí. puc entendre que hi ha algun nen d'aquests trasnotxat...
0: Sí.
1: Que vingui. Però el fem a la una.

0: Al migdia, aquest nen ha de ser col·le.
1: El nen ha de ser col·le.
0: Ha de ser
1: al menjador, per anar bé.
0: Sí,
1: a l'una.
0: Al
1: menjador del col·le.
0: Liant-la, que és el que fan els nens al menjador del col·le.
1: Nens, no la liau al menjador.
0: No, home, sisplau. Vam fer una vegada un sol amb un flam al quadre del Sant Sopar, allà a la Salle, a Manlleu.
1: Boig. Però què és aquesta blasfèmia que
0: vam
1: estàs
0: llençar,
1: dient?
0: Vam llençar...
1: A la Salle?
0: A la Salle, a Manlleu, hi havia un quadre del Sant Sopar. Allà, al menjador, està ben pensat. El Sant Sopar no el posarem, al menjador. Està bé. I llavors ens avorríem i vam fer palanca amb la cullereta amb el flam, pam, i va anar a petar i vam fer un sol de flam en el quadre del Sant Sopar.
1: Millorava el quadre?
0: Era, que el millorava.
1: Era la peça de Leonardo da Vinci?
0: Va quedar bé. Bueno, som a la Índia, sisplau, no som a la Salle.
1: La
0: Kalpana, sí. La mare, que és la més radical, pensa que la Kampala s'hauria de quedar a casa, a la cuina, ajudant-la i aprenent a ser una bona esposa. Però de seguida els mestres li diuen que portar la seva filla a l'escola ha sigut la millor opció. La nena és ben superdotada. Els professors queden bocabadats amb les aptituds de la Kalpana i a ella li encanta anar a l'escola.
1: Doncs ja està, tu.
0: Des de ben petit ha tingut clar que això de quedar-se a casa a cuidar el marit no era el seu destí. Ella vol fer coses grans. Ja és hora que l'Índia es desperti i es tregui el patriarcat de sobre.
1: Endavant!
0: Endavant!
1: Endavant, Kalpana! Índia! Índia! Endavant, Índia!
0: Endavant, Índia!
1: Índia! Endavant!
0: És l'himne de l'Índia.
1: L'himne nacional és aquest.
0: Endavant, Índia! Endavant!
1: Proposar-ho al govern de l'Índia. Hem pensat que, com a
0: farem aquesta
1: estratègia de màrqueting a l'Índia...
0: Endavant, Índia! Déu-n'hi-do, eh? Segueixo un senyor per Instagram... Que cuina allà genollat a terra.
1: No, no, prou!
0: No el seguiu, no
1: prou,
0: el seguiu.
1: No prou, el hashtag aquest de India Street Food...
0: És tremendo, és
1: prou,
0: tremendo.
1: Prou, perquè el food aquell és de peu, és amb T final.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Gent, amb els peus... I
0: a dins la palangana.
1: Vaig veure l'altre dia agafant uns brunyols sí. que els estava fent amb oli bullint, agafant-los amb les mans.
0: Sí.
1: O sigui, aquella gent ja ha perdut, no l'olfacte.
0: No,
1: el tac, tot, no tenen cap...
0: Ha perdut
1: no
0: la consciència, cap... la consciència han perdut. En fi, des de ben petita la noia hem dit que té clar que vol fer grans coses.
1: Sí.
0: Per tant, la nostra amiga Kalpana se'ns està fent gran. De fet, quan sí. tu passes bé, els anys passen de pressa i ella a l'escola s'ho està passant genial. Mm-hmm. En un tres i no res, la Kalpana s'ha convertit en un adolescent amb una llarga cabellera i un somriure preciós.
1: Clar que sí.
0: La Kalpana és feliç, li encanta estudiar i anar a l'escola. I no farem l'acudit de la campana,
1: No fa ja campana. Està, ja hem fet la brometa al principi.
0: La Kalpana
1: ja
0: fa campana, no fa campana.
1: No, perquè és diferent. Kalpana no. En hindi es diu... Nahabarata. No rima amb res.
0: Les úniques vegades que no està estudiant és quan el seu pare, preocupat perquè la seva filla es passa tot el dia tancada a l'habitació, l'estira de la mà i se l'endú a donar un vol.
1: Va, Kalpana, que et toqui l'aire!
0: Ai, un moment, deixa'm acabar la pàgina.
1: Que vinguis tot el dia tancada llegint. Coi de nena.
0: Coi de nena.
1: Pares de l'Índia, nois.
0: El pare de l'Índia és molt estricte, eh?
1: Sí.
0: Cuidado.
1: Sí.
0: Aleshores, en aquests casos, la Kalpana i el seu pare solen anar a l'aeroport, sí. que els hi queda a prop de casa. Es passen el dia mirant com s'enlairen i com aterren els avions.
1: Perquè, com a activitat, a tu què et sembla?
0: Mira...
1: Tu tens una opinió formada sobre la gent que va a veure...
0: Jo, per qüestions laborals... Aquest estiu vaig haver d'anar a rodar una escena en aquells bancs que hi ha a l'aeroport del Prat, posats.
1: Hi ha bancs.
0: Hi ha uns bancs, hi ha una gent que queden allà a la tarda a menjar pipes i a anar mirant els avions com els hi passen per sobre.
1: És gent, has dit, no?
0: És gent.
1: Gent que queda per anar a menjar pipes poden ser els ocells de la Ricarda.
0: Bueno, és que... o sigui... Es queden allà, anant mirant com passen els avions i...
1: I què diuen? Qué guapo.
0: Qué guapo este. Mira, pasando aquí la tarde. I... I clar, els van ruixar, van passant els jets privats dels milionaris,
1: sí.
0: que els van ruixant de querosè, aquella canalla, que d'aquí 2 anys seran tots morts, menjant pipes amb querosè.
1: I lo bé que s'ho han passat aquella tarda, què?
0: No, endavant. Vaig quedar parat, eh? Vaig dir, Déu-n'hi-do, sí, sí. tu.
1: Vamos a mirar aviones.
0: Vamos a los aviones. José, vamos a los aviones.
1: Doncs mira, millor això que...
0: No, millor això que res.
1: No, millor això no, que res, és veritat.
0: No. Bueno, en principi no es drogaven ni feien res de l'altre món, menjaven pipes.
1: No, ja venien drogats de casa. Entenc.
0: En fi,
1: va,
0: la Kalpana li encanta veure aquells aparells, es passa hores pensant com estan construïts, com carai volen aquells trastos tan grossos.
1: No, home, és que no... No és pas fàcil d'entendre.
0: Entendre com vola un avió.
1: Com vola un avió?
0: Jo no ho he entès a dia d'avui.
1: Jo, però a mi, però això em fa tanta por, perquè jo pujo allà en aquell ferro i dic, bueno, que sigui el que vulgui.
0: Exacte. A la Calpana, la idea de volar cada cop la trau més i més. Quan acaba l'institut i ha de decidir què fer amb la seva vida, els hi proposa als seus pares estudiar enginyeria aeroespacial. Tant el pare com la mare es foten a riure. Ara potser sí que la seva filla n'ha fet un gran massa. En aquell moment poques dones estudien una carrera, i molt menys la d'enginyeria aeroespacial. La Calpana s'informa i només tres dones índies han estudiat aquesta carrera. Diu que ella vol ser la quarta. Els pares li responen que ho deixi estar i que es busqui una feina de veritat.
1: Normalment, aquesta conversa es produeix quan el fill vol ser actor.
0: Exacte.
1: O músic de carrer.
0: Sí.
1: Pare, vull ser músic de carrer.
0: Ah, busca't una feina.
1: Sí, però no quan vol estudiar enginyeria aeroespacial.
0: Doncs mira, l'Índia és diferent.
1: És diferent l'Índia, sí.
0: Els seus pares li prohibeixen, però la Calpana li és igual. Ha aconseguit una carta de recomanació dels seus professors dient que la noia cal que vagi a la universitat. Els pares els empreny a contradir els professors i al final accedeixen als deliris de la seva filla.
1: Clar que sí. Accediu als deliris dels vostres fills. Pares.
0: Sempre i quan sigui enginyeria aeroespacial, el deliri.
1: Que com a deliri és bastant guapo.
0: La Calpana es planta a la universitat carregada de somnis i il·lusions. Malauradament, es fot de morros contra un mur. La Calpana és l'única dona en tot el campus. La seva presència en aquella facultat després desperta, perdó, mirades indiscretes, riures i bromes de mal gust.
1: Espero que no li fotin el cap al vàter, que ja, ja són grans.
0: Ja, hòstia. En principi, els estudiants d'una enginyeria aeroespacial no fan aquestes coses. Però sí que hi ha algun professor que es nega a fer-li classe.
2: Què? Què he pagat, eh?
0: Mira, us anava a explicar com funciona el motor de l'avió, però fins que no marxi aquella nana jo no dic res. Home, sisplau.
1: Professor, i després fem la classe en castellà perquè un no entén el català.
0: Sisplau,
1: quan ens posem punyeteros... Hosti, noi.
0: Alguns docents li demanen, sisplau, que abandoni la carrera. Per sort, la Calpana està feta d'una altra pasta i no ha vingut a la universitat per rendir-se. Aconsegueix que aquella pressió extra sigui una motivació per encara esforçar-se més i demostrar que una dona també pot ser enginyera aeroespacial.
1: Ara...
0: La gent,
1: bueno.
0: Ha tardat a corejar el nom perquè no sabien exactament com pronunciar-lo. Després de 4 anys de tenir els colzes pelats de tant estudiar, la nostra amiga Calpana Chawla es converteix en la quarta dona en la història de l'Índia d'aprovar una enginyeria aeroespacial.
1: Bravo!
2: L'ha hecho.
0: Un cop acabat la carrera, es torna a plantar a casa els pares i els diu que ara vol fer un màster. Bueno, noia, ja... Si treballem una mica ja.
1: No saps l'última de la Calpana.
0: Ara vol fer un màster. Els pares li diuen que, bueno, va, d'acord. Ella diu que el màster que vol fer ha de ser als Estats Units.
1: Que no hi ha universitats a l'Índia, amb lo gros que és. Ha d'anar als Estats Units.
0: Mare meva, amb lo reputades que són les de l'Índia, d'enginyeria aeroespacial.
1: Pues perdona.
0: Doncs sí.
1: Sí.
0: No sé, estic parlant per parlar, no he estudiat mai a l'Índia, jo.
1: És que... No, se'm faria molt estrany.
0: Seria raro.
1: Cada cop i volta, dius... No, no, és
0: que... Sabeu que en Peyu té un màster que se'l va treure a l'Índia.
1: No, no, és que... no, va estudiar... No, el màster de periodisme és de l'Índia. Coi?
0: Carai. La Calpana va molt forta i després d'una discussió amb els seus pares aconsegueix el seu propòsit. Fa les maletes, destinació als Estats Units. La Calpana ho tenia tot a favor per convèncer els pares, ja que ha aconseguit una beca per fer el màster. No han de pagar ni un duro. Això sí, la nostra amiga no ha pogut triar universitat. Haurà d'anar a la Universitat de Texas.
1: Oh, no! A Texas!
0: A l'arribar a Texas, el xoc cultural és potent.
1: Sí, perquè el rector va amb barret de cowboy i dues pistoles.
0: Clar. Ella volia ser com una estudiant de les pel·lícules i anar a viure a Los Angeles o a Nova York.
1: No.
0: La vida a Texas és dura i penseu que som a mitjans dels 80. A Texas el racisme i la discriminació són ben palpables. La Calpana va a la Universitat de Texas una mica espantada. Jo hi aniria espantadet, també. La primera impressió d'Amèrica ha sigut nefasta, però l'ambient universitari és diferent de l'ambient dels carrers. Allà troba estudiants estrangers com ella, que l'acullen i de seguida fan pinya. A més, els professors són uns friquis com ella. Allà només importa que siguis llesta i treballadora, i això ella en va sobrada. Primer es treu el màster d'enginyeria aeroespacial, sense despentinar-se. Després va a la Universitat de Colorado i es treu un segon màster. I com que encara no en té prou, també fa el doctorat.
1: Aviam, hi ha tantes coses per aquesta aprendre,
0: nana,
1: realment.
0: Aquesta nana el que no vol és treballar.
1: És que és aquella gent que van quedant amb màsters.
0: Sí, anant quedant amb màster aquí, màsters, molts màsters.
2: Experiència laboral, què?
0: Zero.
2: Zero.
0: Campala.
2: Zero, doctora, zero.
0: Com sempre, la Calpana ho aprova tot amb notes excel·lents i deixant els professors sense paraules. Les empreses dels Estats Units ja se la rifen perquè vagi a treballar amb ells. Des de totes les opcions de feina que té, la nostra protagonista decideix anar...
1: A on, on?
0: Ni més ni menys...
1: Ah, digue-ho ara, digue-ho.
0: Que... a la NASA.
1: Això sí que sabem on és, eh?
0: Això sí, la NASA.
1: La NASA és el carrer de la NASA número 1.
0: Correcte. Home, si TV3 té un carrer, com no ha de tenir carrer a la NASA? Per l'amor de Déu.
1: Clar, és que és com la NASA. No sigui el carrer de la NASA...
0: Home, com sigui el carrer de TV3 seria molt raro.
1: O el carrer Calldetenes, número 13.
0: Molt estrany.
1: Ni l'1.
0: Concretament, començarà a treballar a l'àrea de dinàmica de fluids d'energia d'elevació computaritzats.
1: Si això a ella li fa ser feliç...
0: Endavant.
1: Si a casa estan contents...
0: Endavant. En aquesta feina s'investiga com es pot aconseguir que els avions puguin fer aterratges i enlairaments verticals sense necessitar una pista d'enlairament.
1: Déu-n'hi-do.
0: És un bon...
1: Home,
0: està bé. Sí.
1: Està bé.
0: Sí,
1: estalvies molt d'espai.
0: Sí, i mira, i t'acabes amb la merda aquesta de la Ricarda, tu. Tanta discussió amb el PSC i tanta hòstia. Bueno, doncs, oita, els avions aniran amunt de cop. I els ocells
1: ja,
0: contents.
1: Els ja ànecs, els ocells...
0: S'ha acabat la discussió.
1: Han sortit a aplaudir, els
0: ja
1: ocells.
0: Està. Després de treballar durant mesos, els resultats que obté la Calpana són molt positius. Els seus articles s'inclouen en revistes tècniques de prestigi. També comença a fer conferències. Dins del sector aeroespacial comença a ser una estrella. Mai, més ben dit.
1: Però sí, però on som? On han anat a fer la conferència? El Llentiol? Si són quatre gats, nano.
0: Noi, són els seus fans, són poquets, però no deixen de ser fans, Jair. El 1993, la Calpana s'especialitza en simulació de problemes corporals múltiples en moviment. Una cosa que ara tampoc ens posarem a explicar, però
1: per temps,
0: no per, no per ignorància, és per temps, que ara no us volem entretenir. Compte, perquè no tot és teoria. La nostra amiga també té una vessant pràctica. Durant el poc temps lliure que li queda, la Calpana aprofita per treure's el carnet d'avioneta, el carnet de planadors i el d'hidroavió.
1: Ostres, doncs portar un hidroavió... Perdona, però ha de ser guapo, això, eh?
0: Sí.
1: Tu t'agradaria portar un hidroavió,
0: A mi no, no, no.
1: No? Ai, no, és veritat.
0: A mi les altures em fan por.
1: Ja, t'agraden molt les màquines,
0: sí.
1: Però les altures no, i clar.
0: No, a mi m'agraden màquines que puguis moure a terra d'un quest o l'altre.
1: Una cosetxadora,
0: bé,
1: una,
0: sí.
1: Una bobcat,
0: perfecte.
1: Seguim demanant des d'aquí.
0: Sí.
1: En Peyu...
0: No, és que no entenc.
1: Hi ha dues demandes que hem d'intentar complir abans que acabi la temporada.
0: Sí, jo...
1: Tu vols una bobcat?
0: Jo he de ser l'ambaixador oficial de bobcat, no a Catalunya, no, a Espanya.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, com demanes, eh?
0: Bueno, a Catalunya.
1: Vale.
0: Ambaixador... A Catalunya, perquè crec que el públic espanyol no entendria l'ambaixador.
1: No entendria l'ambaixador, i com que tu tampoc parles castellà, doncs
0: no aniríem bé.
1: Tu vols ser ambaixador de Catalunya,
0: sí.
1: La Neus vol presentar la travessa.
0: Sí.
1: Hem d'aconseguir...
0: Tu què vols, tu? Tu no vols res?
1: No, jo sou feliç.
0: Ah, vale.
1: Jo amb la vostra felicitat em conformo.
0: Perfecte.
1: Ja està.
0: Endavant,
1: doncs.
0: Gràcies, company.
1: Què més tenim?
0: Bueno, que la nostra amiga...
1: S'ha tret el carnet, o no?
0: Sí. I allà dalt, mentre es vola, dins de la cabina, també coneixerà l'amor. Després de tantes hores de vol i tantes experiències compartides, la Calpana i el seu instructor s'enamoren.
2: Oh, home!
1: És que aquesta història té de tot. És maca. Està sent molt maca.
0: Home,
1: hem començat molt malament.
0: Hem començat molt avall. Però, bueno, mira, t'enamores de l'instructor de vol. És molt ben maca. Agafa el joystick, pam, i... Pep, cuidado.
1: Agafa el joystick.
0: Cuidado. Al cap d'un temps festejant, la Calpana i l'instructor s'acaben casant.
1: I el Els pares de la Kalpana ja ho saben tot això, perquè són molt estrictes els pares indis, eh?
0: Sí que són estrictes.
1: Amb el tema del... si tot allò...
0: No sé si ho saben. Ah. Suposo que sí, és igual. Els somnis de la Kalpana s'han anat complint un per un. Gràcies al seu esforç, aquella nena pobra nascuda en una ciutat com Sabadell, ara només li queda... perquè tingueu una referència, més que res. De mi, és 200.000 habitants,
1: de mida,
0: hem quedat.
1: De mida.
0: Eh?
1: Sí.
0: Ara ja només li queda un somni per complir. Un somni que des de ben petita ha tingut, però que mai s'ha atrevit a expressar. I és que, amics meus, la Kalpana vol ser... astronauta.
1: La gent està aplaudint perquè pensaves que anava a dir torero.
0: No.
1: Eh? De cop i volta.
0: Ja t'ho dic jo, que dels que vaig veure allà a l'aeroport del Prat menjant pipes...
1: Creus que no?
0: Que arribin astronauta... No crec. Dels 8 o 10 que hi havia,
1: és molt
0: màxim
1: és molt
0: mig.
1: Complicat. És que astronauta espanyol, Pedro Duque... I aquell que ens van fer creure que era espanyol, en Michael López Alegría...
0: Qui és aquest? De qui m'estàs parlant?
1: D'un astronauta de quan tu eres petit, que no et deus en recordar.
0: No,
1: van dir en l'espanyol Michael...
0: No,
1: Michael López.
0: Jo dels que ens han fet creure que era espanyol, només em ve el cap Joan Mulek.
1: Sí, en Juanito, eh?
0: Li deien Juanito. Escolta, es diu Joan Mulek. I li estan caient els mocs.
1: Juanito. Doncs no. Al final no era tan espanyol, es veu.
0: Es veu que no.
1: Quan va
0: perdre totes les medalles perquè es veu que anava dopat fins les celles, cosa que jo no havia sospitat mai amb aquella mirada quan l'entrevistaven.
1: Quan agafava el micro al revés.
0: En fi, la nostra amiga, que vol ser astronauta, i el seu marit, l'instructor de vol, li diu que endavant, li diu que ho té tot de cara, és enginyer aeroespacial,
1: sí?
0: Està en bona forma física,
1: sí.
0: Té experiència pilotant i ha treballat per la NASA. Té el currículum adequat per ser-ho.
1: Sí, això sí.
0: Al cap d'un temps, quan la Kalpana s'assabenta que la NASA ha obert noves places, es comença a entrenar. 2.000 persones d'arreu del món aspiren a aquestes places.
1: Oh, Déu-n'hi-do.
0: Com a TV3, això.
1: Sí. Has de fer també un psicotècnic
0: sí.
1: per ser astronauta?
0: Ah, per entrar a TV3, sí, crec.
1: Sí, home,
0: les
1: espero.
0: Oposicions.
1: Espero.
0: Després de molta suor i llàgrimes, la Kalpana és assignada per treballar a l'oficina d'astronautes.
1: Bravo! Què? Oficina, has dit?
0: Sí.
1: Que són astronautes fent fotocòpies.
0: Bueno, és el primer pas per ser astronauta, Jair.
1: Ah, oficina d'astronautes, eh?
0: Cada cop està més a prop del seu objectiu. Si fa bé la seva feina, ho té tot a favor per acabar sent astronauta. Finalment arribem al 1997. Fa 4 dies d'això, eh?
1: Sí.
0: 4 anys després d'haver iniciat el procés de selecció, ara sí, la Kalpana és seleccionada...
1: Digue-m'ho.
0: ...per viatjar a l'espai. Quan arriba el dia de l'enlairament, la Kalpana és un sac de nervis. Només desitja que tot vagi bé. Hi ha moltes coses que poden suposar el fracàs de la missió. Però abans d'entrar al transbordador, li diuen que s'aturi un moment.
1: Merda, ja l'han pillat, ha copiat el màster.
0: No.
1: La suspenen.
0: No. La Kalpana ha rebut una visita d'última hora. Són els seus pares.

0: Des que va arribar a Amèrica, els pares es van quedar en un segon pla, però ara han vingut fins als Estats Units per desitjar-li molta sort i dir-li que estan orgullosos d'ella.
1: Han venido tus padres, Calpana.
2: A verte, un aplauso!
1: Hacía 20 años que no les veía.
0: Ara sí, la Calpana se'n va a l'espai i es converteix, senyores i senyors, en la primera dona nascuda a l'Índia que aconsegueix ser astronauta. En aquesta missió, la Kampala és l'encarregada d'operar el braç robòtic de la nau. Us heu d'imaginar una mica com el... Saps el braç aquell que serveix per agafar peluixos a les fires? Que...
3: Mare de Déu, si ho sé, allò estic traumatitzat amb allò.
0: És allò, però de mida gegant.
3: I espero que sigui més fàcil de fer anar que el de les fires.
0: Ah, suposo que agafa més fort, perquè el de les fires, nano, sembla la ja... Bueno, la mà de la meva iaia, és allò.
3: Sí?
0: Apreta una mica, mal parit.
3: No, fes força,
0: hòstia,
3: nano. Ostres, sort que són peluixos, eh? Que no sí. Són manuelles de 15 quilos.
0: Els nervis, però, li juguen una mala passada i la nostra amiga comet un error.
3: Ai.
0: Per culpa seva, el braç robòtic deixa anar un satèl·lit que portaven enganxat.
3: Un satèl·lit.
0: El satèl·lit es desenganxa de la nau i es queda flotant per l'espai. La Calpana l'ha ben espifiat.
3: Ei, era el primer dia.
0: Clar.
3: Era el primer dia. Aquestes coses sempre serveix, no?
0: Sí. Per sort, un dels seus companys decideix arriscar-se i fer una difícil caminada espacial per recuperar el satèl·lit. Aquí els has de tenir ben posadets, també, eh? Ja surto jo a buscar-lo.
3: Sí, ja vaig jo. Calpana, tranquil·la.
0: Tranquil·la, vaig a buscar-lo. Dóna'm corda. Déu-n'hi-do,
3: eh? I un anorac.
0: Sí, clar. És una maniobra difícil, però surt bé. El nano recupera el satèl·lit i torna a la nau sa i estalvi. La Calpana gairebé envia la missió a pastar fang, i ella n'és molt conscient. Quan torna a la Terra, la Calpana és reconeguda com una de les dones índies més influents de la història. Tots són elogis i aclamacions, però ella té clar que l'error que va cometre allà dalt no es pot tornar a repetir.
3: No.
0: Arribem al 2003. La Calpana torna a ser seleccionada per anar a l'espai. Vol demostrar de quina pasta està feta.
3: A veure, va estar a punt de perdre un satèl·lit, però no passa res. No es va perdre?
0: No es va perdre.
3: Ja està.
0: Ara el lliguem més bé i ja està.
3: Posi més velcro.
0: Posi més cinta d'aquesta. Arriba el dia de l'enlairament del transbordador espacial Columbia. No es diuen Columbia tots?
3: Tots.
0: Més o menys, eh? Es fa el compte enrere habitual i la nau surt propulsada amb una força que deixa els astronautes mig desmaiats.
3: Déu-n'hi-do.
0: Arriben a 40.000 quilòmetres per hora. És la velocitat necessària per vèncer el camp gravitatori terrestre. Són molts quilòmetres per hora, eh?
3: Més que un Renault 5 Copa Turbo?
0: Sí. Només hi ha un problema.
3: S'han deixat els llums encesos de casa.
0: No.
3: T'imagines, és el coet i...
0: Para, que no li he dit adéu a la meva mare. Resulta que durant l'enlairament un petit fragment de l'espuma aïllant que recobreix el tanc de combustible s'ha desprès. És un petit error que sembla anecdòtic. Els astronautes, de fet, no ho han ni vist. Durant 16 dies, la Calpana i els seus companys treballen sense descans per dur a terme els experiments previstos. Envien els resultats a la Terra i tots són felicitacions i aplaudiments. Aquesta vegada sí que estan fent una feina magnífica, sobretot ella.
3: Segur que els altres l'han estat acollonant tot el dia. No perdis el satèl·lit, eh?
0: Cuidado,
3: vigila el braç, eh?
0: Calpana, no toquis aquest botó.
3: Cuidado.
0: Una mica de broma sí que li fan. A dins del transbordador tots són bromes i alegria. També si no t'has d'avorrir molt allà dintre, eh?
3: Ostres, sí.
0: Clar.
3: Una mica de xefla.
0: I deuen menjar una santíssima merda.
3: Bueno.
0: Perquè si a l'avió ja et donen merda per menjar, amb un coet, nano...
3: Per molt que siguis de la Índia, hagis menjat al carrer... No.
0: Bé, han acabat amb la seva missió i arriba el moment de tornar cap a la seva estimada terra.
3: Vinga.
0: Per on centra la Terra? Tu vens de l'espai?
3: Sí, bona pregunta.
0: Has d'entrar... O sigui, és igual per on entris.
3: Per l'eix.
0: Perquè has d'anar per als Estats Units.
3: Has d'anar per als Estats Units. Llavors, jo crec que has d'enfocar...
0: Clar.
3: Enfoques als Estats Units, no?
0: Però... No ho sé. Això, si algun astronauta ens escolta...
3: Si hi ha algun astronauta...
0: Algú que sàpiga de la matèria...
3: Que ens està escoltant.
0: És... Per on entreu? Quan entreu a la Terra,
3: per on entreu? Ja poseu el GPS directe?
0: Clar. És difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
3: I quan a Terra...
0: No, la Terra...
3: No estic dient cap tonteria.
0: O sigui, la Terra està donant voltes al Sol
3: calcular,
0: i està voltant sobre ella mateixa. I tu has d'entrar i anar a parar als Estats Units.
3: Si tu li poses el Waze des d'allà dalt...
2: carrer Balmes, no sé què.
4: Te calcula?
2: Sí.
4: Te calcula?
2: Et surt, mínim, et deu sortir amb taronja el temps.
4: Sí.
2: Si ha fotut un susto... No, no crec que sigui la precisió de color verd.
0: Bueno, va, escolta'm, estem entrant a l'atmosfera terrestre.
4: Vinga.
0: Ho fan com ho fan habitualment. No sabem ara exactament com ho fan, però com ho fan sempre.
4: Ja us imagineu.
0: Sí. La nau està descendint amb normalitat, recordeu? Però el tros d'espuma aïllant que havia saltat...
4: Era un tall petit, ja ho has dit abans.
0: Doncs ara és quan fa falta de veritat. Sense aquell tros d'espuma es produeix un sobreescalfament intern.
4: Però un tall d'espuma, noi...
0: Quan només falten 16 minuts per l'aterratge al Centre Espacial de Florida...
4: Sí.
0: La nau explota i els seus trossos s'escampen per tot l'estat de Texas. Mare de Déu.
4: Què ha passat? Però estan bé o no?
0: Qui?
4: La gent de Texas.
0: La gent de Texas. La gent de Texas estan com han estat sempre, ni bé ni malament. Ara, els que anaven al coet, inclosa la Calpana,
4: no,
0: són tots morts.
4: No.

0: millor que no posessin aquesta cançó a l'enterro. És d'un mal gust.
1: És terrible. Quina cançó voldreu que fiquem a la cerimònia?
0: La d'Aerosmith.
1: El país es queda en xoc. El president George Bush emet un comunicat explicant la valentia dels astronautes morts durant la missió.
0: Però si no hi eres. George, si
1: George,
0: no hi eres.
1: Què expliques? No sabies ni que havien llançat el coet. La Kalpana Chawla, la primera dona índia a anar a l'espai, serà considerada com una heroïna nacional dels Estats Units. El seu llegat és tan important que la NASA decideix batejar un dels seus supercomputadors amb el seu nom, Kalpana Chawla. La Kalpana, tu, bona història. Èxit, èxit...
0: relatiu.
1: Efímer.
0: Èxit,
1: però... No el va poder gaudir massa, pobreta.
0: Tenim,
1: la
0: voleu
1: veure?
0: Sí.
1: La Kampala, la voleu veure?
0: Vestida d'astronauta, vestida
1: d'astronauta.
0: Sí.
1: Aquí la teniu, la Kampala.
0: Kalpana. Qui no s'ha disfressat d'astronauta alguna vegada amb una granota de mecànic?
1: Sí.
0: I una enganxina.
1: La Kampala em recorda una mica la nòvia de Steve Urkel, no, la filla d'en Cal, de...
0: La, sí, com es deia? Laura.
1: La Laura
0: Winslow.
1: Sí, Laura Winslow. Ojo, referents de l'any 300 abans de Crist, eh?
0: Anem a veure què en pensa el públic. La Kalpana Chawla, primera dona índia astronauta, és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
2: Sí!
1: Sí, home. Fort aplaudiment per la Kalpana Chawla, la primera astronauta índia que entra al búnquer.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: preguntes sí o no, Neus Rossell.
1: Què creus?
2: No, de cop i volta, no, hòstia.
1: No, gens, gens, una dona que ho peti, no, mai.
0: Molt bé.
3: Ostres, tu.
1: Ai, que ho peti, molt
0: no, que ho peti.
1: Una
0: dona que ho peti no és el millor.
1: No, no, ja ho entenem.
0: La millor manera de dir-ho. De veritat, som de la broma, no ho podem evitar. En fi.
1: Vinga, va, som-hi. Parlarem d'astronautes i de dones.
0: Molt bé.
1: Sí. Va, la nostra protagonista va ser la primera dona índia a anar a l'espai i ho va fer, com heu dit, l'any 1997. Mm. Però no va ser la primera dona. La primera que va arribar a l'espai exterior va ser l'any 1963.
0: La gossa Laika.
1: No, he dit dona.
0: Una dona.
1: He
0: dit dona.
1: De veritat, eh?
0: Escolta, és que no escoltes. No, no escoltes.
3: No escolto, no escolto.
1: I la dona va obrir camí a la resta de dones astronautes, d'acord? Sí. No us preguntaré el nom, perquè malauradament és complicat tenir en compte que les dones mai han estat notícia, així que us preguntaré d'on és aquesta persona, d'acord? La primera astronauta dona.
0: Nacionalitat.
1: Exacte. Gent de Calldetenes, aquí davant. A veure, com aneu de tema astronauta?
0: Bé.
1: Pregunta. D'on és la primera dona que va aconseguir sortir a l'espai exterior l'any 1963? Opció A, és americana. Opció B, alemanya. I opció C, russa. Què us sembla?
4: No sé. Sempre és la D.
1: La D?
4: No sé. No hi per sempre, perquè jo què sé.
0: La D,
4: que, perdut,
0: que és, no, és Calldetenes.
5: Russa?
0: No, americana,
4: de Calldetenes.
0: Alemanya
4: americana,
0: o russa?
4: Americana, sí.
5: La A.
0: Americana. Americana.
1: La A. Aneu a veure si és la A.
0: Oh!
2: Per favor, home!
1: Mira, us diré el nom i ja ho endevineu amb el nom. Valentina Tereshkova.
0: Valentina Tereshkova, per l'amor de Déu.
1: He dit... Molt malament aquest cognom. És russa, eh? És russa. Home, clar, però la pista...
0: Valentina Tereshkova.
1: Sí, actualment té 87 anys i com a anècdota us diré que va ser votada pel Frugell perquè tingués un carrer amb el seu nom.
0: Mira que maco.
2: Què és aquest dato tan increïble?
0: Mira, jo visc a Palafrugell al carrer Valentina Tereshkova 14. Escolta, la Valentina Tereshkova és viva encara?
1: Sí, sí, 87 anys. Sí, sí, sí, sí.
0: Oh, quina meravella.
1: Vinga, va. I vosaltres us creieu, això del Neil Armstrong, que va arribar a la Lluna, o què?
0: Sí.
1: Tu t'ho creus, i tu?
0: Sí, home, sí.
1: Us ho creieu?
3: Oh, ens ho creiem, sí, ens ho creiem.
0: Ara, sempre és maco escoltar teories,
1: sí.
0: També.
1: És que sí, és guai, això.
3: És que, clar, és que són molt ben parides.
0: Sí.
1: A veure, ja sabeu que hi ha moltes conspiracions amb el tema, que si hi havia ombra, que si hi havia vent.
0: Sí.
1: A més, no s'entenia que si ell era el primer, algú pogués gravar. Per trobar una resposta a tot això, diuen que el moment va ser gravat a un plató ocult de l'àrea 51 i que va ser rodat per un personatge conegut. Sí. Llavors, la pregunta va per la gent de Granollers. A veure,
0: aviam,
1: sou conspiranoics, vosaltres? Sí, sí, d'acord, sí, sí.
0: A Granollers és l'única opció que queda.
1: Doncs vinga, pregunta per vosaltres. Quin famós director va rodar les escenes de Neil Armstrong caminant damunt la Lluna, segons vosaltres, els conspiracionistes? Opció A, Stanley Kubrick. Opció B, Steven Spielberg. I opció C, Bigas Luna.
0: Oh!
6: Kubrick, oi? Sí. No, del sentit. Ni idea, diu.
1: Què?
6: Kubrick.
1: Kubrick.
0: Kubrick.
1: Si és la A, vinga.
0: Correcte!
1: Hey! Molt bé, ja ho han dit que...
0: Eren els de Granollers.
1: Són de conspiracions, ja que vols. Pel tema de qui gravava, us haig de dir que va ser un mòdul que portava una càmera,
0: sí,
1: d'acord? L'ondulació de la bandera es veu que va ser per la vibració d'un cop clavada que es movia, i l'ombra es veu que a vegades pot ser possible.
0: Tu,
1: no sé, nois...
0: tu estàs cobrant d'Estats Units.
3: Estàs cobrant d'Estats Units, però els que sabem,
1: buscat,
3: els que sabem el que passa...
1: No sé, nois, ho he buscat i he trobat això. Bueno, molt bé, molt bé.

0: Alerta, perquè avui tenim dos convidats.
1: Això és molt irregular.
0: I queven superbé.
2: Van
0: sempre en pack i és impossible separar-los. Aquí tenim la prova. A veure, no tenen res a veure amb el món dels astronautes, però es podria dir que amb la seva música han aconseguit que molta gent toqui el cel de manera metafòrica. Ho van petar amb una cançó que parlava d'una casa que no té piscina, però que té unes vistes que tu al·lucines, i a partir d'aquell moment ja no van deixar de fer hits. Tenen diverses cançons amb col·laboradors com Los Manolos, Els Amics de les Arts, La Fúmiga. Tenen amics, i suposo que també tenen enemics, però això només són rumors que ells només poden desmentir. No passa res, ho deixem aquí. Són xafarderies amb diferents gent. Jo no obriré aquest tema. Ja està.
2: Allà l'obriré jo, doncs.
0: D'acord. Sí. Els dos han estudiat música. Amb això ja em tenen bastant guanyada, haig de dir-ho. I saben tocar la guitarra i fer allò que fem molts, tocar altres instruments, com pots, i bueno, que sonin prou bé, no? Encara que també tenen instruments estrella, com el saxo o el clarinet, que això és més complicat de xampurrejar, eh?
3: Cuidado, perquè això ni bufar-ho sabem.
0: No, encara és bastanta pena, si no, els que han vist la tercera temporada del Búnker,
2: sí,
0: m'han vist a mi amb un saxo i cardo bastanta pena.
2: És difícil.
0: Sí, sí.
2: Saxo, Pep Poblet, ja està.
0: I els nostres convidats, algun d'ells. Engloben des de la mainada adolescents i jugadors del Barça en el seu públic. Jugadores, eh? Les jugadores del Barça tenen una cançó estrella que és d'ells. Una cançó que va ser cantada al Camp Nou i corejada

0: Vinga, doncs, com que en tenim dos, avui farem una pregunta referent a un i demà, com que tornaran a venir,
1: perfecte,
0: farem una altra. Llavors, avui parlarem d'en Xavi, d'acord? Pel qui no us conegueu, doncs és el del veu greu.
1: Aquest, el del veu greu.
0: És el de la dreta, que és més rosset. Doncs vinga, pregunta per la gent de Sant Hipòlit.
1: Ai.
0: Com molta gent, en Xavi té una fòbia. Llavors, la pregunta és quina fòbia té en Xavi. Ostres. Opció A, claustrofòbia.
1: B.
0: Opció B, umfalofòbia.
1: Què és això? Què és això?
0: És lo dels malics.
1: Lo dels malics.
0: Moment, de moment deixo això i després ja parlarem de si s'ha de parlar. I opció E, xantofòbia.
2: La xantofòbia, que és fòbia a la xantofòbia.
0: A la groc.
2: Que es diu xantal.
0: No. No.
2: Seria gros, això.
0: Si voleu, us ho explico. Sí, claustrofòbia, ja ho sabeu. Umfalofòbia és lo dels malics, que fa molta angúnia. És que no vull ni parlar-ne. Oh, és tocar el malic i ni el teu propi, ni... Ah, per a mi! És que no puc.
2: Però malics en general, els que han sortit o no?
0: No cal parlar tant de malics. Xantofòbia és color groc. El color groc que et fa angúnia, el color groc, i et fa fòbia.
2: Angúnia, eh?
0: Bueno, fòbia, ja.
2: Vale, vale.
1: Que gros.
0: Què creieu?
2: Què us sembla?
0: Oh.
2: Vinga, Sant Hipòlit.
0: Què?
2: A, B o C?
3: Malics.
2: Malics, eh?
1: Lo dels malics.
2: Umfalofòbia.
0: Aviam.
4: Correcte!
1: És un toc espectacular,
0: sí?
1: No puc.
0: No, és que t'entenc.
4: Compartiu fòbia?
0: Sí, he vist que sí. Sí, eh? Quan ho vaig llegir, dic...
1: No puc.
0: I escrivint malic, ja em feia...
2: Però estigui el malic ben acabat o mal acabat,
0: és igual. És igual.
2: Sí, perquè hi ha malics molt lletjos.
1: Ni parlar-ne, eh?
0: No, és que no.
1: No, però no,
2: està passant molt.
0: Bueno, i en Mac Meng Mic toca del malic, que penso, pare, sisplau, en Mic, prou, molt malament.
4: La fòbia dels grocs ho van passar malament, fa uns anyets.
0: Sí?
4: La xantofòbia aquest.
2: Els que...
0: Ah, clar,
4: el 2018.
2: Del 2017, a partir del 2017, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, t'acompanyo un sentiment, eh?
1: Et, ets la primera persona que conec que té la mateixa fòbia que jo.
0: Sí? Ostres, mira. Jo no sabia que tenia nom, i vaig descobrir i dic, oh, mira, té nom!
1: Sí, li vaig preguntar al ChatGPT si hi havia un nom.
0: Ah, i va ser.
2: És que el ChatGPT són una altra generació, la veritat. En fi, l'han encertat a l'última fila, la primera... ja no ho recordo. M'ho he d'apuntar perquè no...
5: La primera no ho ha encertat, la segona ho han encertat.
0: Sí.
2: Segona i tercera. Segona i tercera l'han encertat. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, bolets que seran...
5: Per qui encerti la cançó de la Neus.
2: Què?
4: N'hi ha una que en sap, ho sap, eh?
0: Sí o no?
2: Sí. Aviam. No?
4: No? No? Està pensant. No.
1: Allà darrere.
5: No, no podem donar un premi a algú que diu ni ni ni ni.
2: No podem. Si no la sabeu...
1: Nosaltres la sabem, eh?
2: Se'n duran els bolets, eh? No tenim cap problema, eh?
0: La saben.
2: No la saben?
6: No sé, ho suposo, no, però...
2: És una cançó dels Tiets.
0: Podria ser.
2: Efectivament.
0: És que no hem fet la típica, precisament, perquè jo soc de les d'abans.
2: Com es diu la cançó?
1: Recursos humans.
4: Tinc una casa.
1: Tinc una casa que no té piscina.
2: Tinc una casa que no té piscina, per tant, els bolets se'ls emporten els Tiets. Sí!

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
3: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
4: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
5: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: A la meva esquerra.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
13: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
15: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
14: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
16: Tot el que cantes.
12: Aquest estiu, el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
14: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio.
12: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: Hola, bunkerins. Soc el Duca de Barcelona. L'altre dia estava escoltant l'entrevista que li van fer a la Núria Piques, que li preguntàveu que... què feia quan li enviaven un àudio massa llarg, no? I jo volia confessar. Jo confesso una cosa. La gent m'envia àudios i jo mai els escolto. Va. Perquè fa poc vaig descobrir que pots dir... Bueno, que et pots posar com una intel·ligència artificial al WhatsApp, que li reenvies els àudios i te'ls transcriu i te'ls llegeixes. Llavors, a mi m'envien àudios, però jo no els escolto pas. Només li dono el play perquè no surti com que no l'he escoltat i ho llegeixo, perquè em fa molt tremendre escoltar àudios. A més, sempre tots els meus amics me'ls envien quan estic o a classe o estic fent coses i no els puc escoltar. Així que aquesta és la meva confessió. Vinga, adeu.
19: No coneixia aquesta aplicació. No. Que et llegeix els WhatsApps, eh? O sigui, t'ho escriu, t'ho transcriu tot.
20: Entenc que sí.
19: Vale.
21: Li fa més mandra.
20: Ja, però escolta, em pots fer altres coses.
19: Escolta, llegir.
21: Que obrir una aplicació.
19: Que obrir una aplicació, dir-li cada lloc... Sí,
21: aquestes noves generacions.
19: Sou un desastre.
21: És increïble.
19: Sou un desastre, aquestes noves generacions.
20: Us envien àudios molt llargs? Vosaltres teniu algun tipus d'amic que faci això?
22: Tenim el Cornet.
20: Déu-n'hi-do,
22: Cornet,
20: per favor.
22: Segur que us escolta. És el típic que et pot donar un àudio de 7 minuts.
20: 7?
22: Sí.
20: No és res, això, eh? Jo en tinc un... 17.
19: 17.
20: No. Això, us ho prometo. No,
22: això ja és... Això és un podcast.
20: Sí.
19: Molt gros.
20: Sí.
21: Jo crec que s'emborri.
19: No sé, fa certa mandra. Jo només ho faig servir si vaig en cotxe a vegades perquè no pots escriure, diguéssim.
20: Tampoc pots fer àudio, només.
19: Sí que pots si tens el mando en el...
20: Ah.
21: El mando, eh?
20: Si tens comandament, ja està. Sí.
19: No,
22: li fots el per dos?
20: Sí, però hi ha gent que parla molt ràpid, eh? I amb el per dos no tens res.
21: Però tenim també amics que si els poses a 1,5
22: sembla normal.
21: Sembla normal.
20: Ah, ei! Una mica de porro, poder?
22: Sí. T'he de dir que ahir vaig escoltar un àudio teu, vaig posar el per 1,5 i vaig dir, hòstia, està parlant normal. Demà em vaig dir allà a dormir.
21: Exacte.
23: Ja, a partir de 2 minuts de missatge, què estàs explicant, no?
19: No.
23: Realment,
19: pensa bé abans de gravar.
20: Sí, però els hi passa coses entre mig, els hi cauen coses, i ai, perdó, bueno, això... Bé, de veritat,
19: desastre.
20: És un fatal.
19: Desastre. Sintetitzeu. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
20: en Pau Marc, de Barcelona.
19: Pau.
20: Diu que ens ha portat... Uita, ens aviam, ha portat una cosa.
19: Ha portat tot de coses. O sigui, el comestible són carquillos.
1: El comestible està dedicat al Peyo.
19: Ho sé.
1: Per fotre una mica, perquè com sempre diu que de Barcelona no hi ha ni carquinyolis.
19: Mira.
1: Doncs aquests són uns extraordinaris carquinyolis.
19: De Barcelona, eh?
1: Concretament d'Horta.
19: D'Horta, molt bé. Carquinyolis...
1: Perquè són molt bons.
19: D'Horta, 100% artesans. Home, aviam, els tastarem.
20: Seran els carquinyolis?
19: Sí,
20: eh?
19: Sí?
22: Home, sí.
19: Va,
23: i ens ha portat, a més, en Pau Marc, una bossa que diu aquí les trementinaires. Sí, i uns cardells, que són...
1: És una festa, és que això és una cooperativa de consum de quilòmetre zero, en fi. Som activistes de l'alegria i de l'alimentació. I a més, ara complim 15 anys i us he portat el cartell perquè això és diumenge aquest que ve, no l'altre, i esteu convidats. Sí. I farem poesia del barri, actuacions musicals, i us donarem de menjar.
23: No, és aquest diumenge.
19: És aquest diumenge.
20: És aquest diumenge.
19: És aquest diumenge. Nada menys el que tenim guàrdia.
22: Jo tinc futbol. Escolta,
19: ja...
20: Diu que sou activistes de l'alegria.
1: De l'alegria.
19: I l'alimentació.
1: Sí,
23: perquè... Sense aquestes dues coses no pots fer
1: més. Fem assemblees, o sigui, ens trobem amb els productors que han de ser quilòmetre zero. De vegades ens conviden, ens convidem.
19: Quines excuses feu servir vosaltres quan no voleu anar a un lloc i us conviden?
22: Això és molt fàcil, és tenir un representant i delegar-li...
3: Tu envia-li la Meri.
19: Tu la Meri.
22: La Meri ja gestiona.
19: Ja t'engegarà la Meri, eh?
20: La Meri, és d'Hostal Ric, no?
22: De Tordera.
20: La conec jo.
19: Mira,
20: sapigueu, sí.
19: Coneixes la representant dels
20: tiets? Sí, la Meri, sí.
19: Mira, doncs, no, queda feta la falca de la Fira dels Trementinaires.
23: Jo potser sí que hi vaig, perquè hi ha un musical Vermut Bingo.
19: Ep, cuidado.
23: Parlem-ne tot aquí, eh?
19: Parlem-ne. Vaig a fotre'm un carquinyoli, va. Que sempre és molt radiofònic.
23: Doncs va, carquinyoli i...
20: Un moment, que està...
23: ASMR.
20: Sí, és ASMR.
23: Un canal de YouTube d'ASMR menjant carquinyolis, encara se t'hi subscriuria algú.
19: Oh, i tant.
23: Algun malalt.
19: Jo, un català, molt català.
20: Molt català, sí. Això és
19: ASMR.
23: Carquinyoli,
17: els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
4: La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet que...
19: Aquest programa acaba aquí.
20: Ostres!
19: La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables. Oh. Però crec que ja no es pot anar més amunt.
17: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui.
5: Salutacions, bunkerins i bunkerines. Soc l'Artur de Barcelona. Wow. I acabo de veure un dels programes on venia en Gerard Quintana. Mm. I bueno, recordant que la noia amb la que em vaig desvirgar li hagués agradat fer-ho molt més amb en Gerard Quintana que amb mi, he recordat que algun dia vau dir de fer una nit de solters i solteres, i a mi m'agradaria, si al final ho feu, bueno, una nit, és veritat, que ara esteu al migdia, perdoneu, doncs això, si algun dia ho feu, jo m'he imaginat el Xavi Pérez Esquerdo de públic, perquè em sembla que seria una bona persona. No sé per què m'imagino que deu tenir un bon ull per trobar parelles i coses d'aquestes, així que no sé per què m'he imaginat el Xavi Pérez Esquerdo, i podríeu portar de convidat en Quim Morales, ja que trobem a faltar una mica els companys a l'última hora, així faríem una mica de remember. Doncs ja està, moltíssimes gràcies pel programa, i vinga, penseu-vos una mica això de que sigui l'última temporada, no ens deixeu penjats, cabrons. Vinga, una abraçada i gràcies pel programa.
19: Molt bé, una proposta interessantíssima que ens apuntem ara mateix en aquest paper que llancem a les escombraries.
20: És un nostàlgic
23: d'un programa que existia fins fa una temporada.
19: Sí.
3: Vau veure el gag del Polònia d'en Sopa?
19: D'en
3: Sopa? No. Ah,
19: sí, en Gerard Quintana?
3: Teniu
20: deures.
3: És d'aquests del confinament, d'aquests que feien a casa seva.
22: Bon dia!
3: Bon dia!
21: Sentir el seu nom i em ve...
19: En Sopa, eh? Li dieu Sopa, en Gerard Quintana.
22: En Buo, en Sopa.
20: Ah, clar, clar.
19: Els dieu els cantants pel nom del grup.
22: No sé, a vegades.
23: Bueno, a veure, poden fer-ho. A ells els diuen els tiets.
19: Clar, clar, clar.
23: Sí, sí, sí. Vull dir, ells s'ho poden permetre.
2: I en Pet, no? Hi ha d'haver
19: en Pet.
22: En Llufa.
19: En Lluís Gavaldà és en Pet.
2: Sí, esclar.
19: Curiosíssim, escolta.
23: No sé si tindrem temps de fer aquesta nit de solters.
2: Ai, jo vull
19: que volíem fer un dia del Búnquer que tot el públic fossin solters.
23: Sí.
2: I solteres,
19: i a veure què
2: clar.
19: Passa. I solters i solteres, sí.
2: Es deu lligar molt els vostres concerts.
19: Vosaltres sou solters.
22: Nosaltres, no. Nosaltres som, no. Estem casadíssims.
19: Casats, eh?
23: Casadíssims.
22: Casadíssims.
21: Hem feliços.
2: Sí, sí. Però es demanen matrimoni en els vostres concerts?
22: En algun, eh?
2: Sí, sí o no?
22: En
2: algun fet, i què, sí. Ho veieu, eh? De cop que algú s'ajubi.
22: No, no, però de cop veus com un pilonet de gent allà. Ah! Sí, algun deu haver passat.
21: Algun cop ho hem vist.
2: Ala. I Olivia, espero que no facin els fills allà. No sé, però...
22: Bueno, el policlín, eh?
19: Hòstia, hòstia, gent disposada a fer l'amor al policlín, déu-n'hi-do, eh?
2: Bueno, però si senten la cançó d'Olivia
23: sí,
2: i...
23: Sí, hi ha aquell moment irrefrenable, Peyu, el policlín no t'ha de frenar.
2: És que és sentir Olivia i vols un fill, eh?
19: Sí, no sé què li ha de fer.
2: A mi no, però a la gent li passa.
19: Sí, sí, no, a mi m'han passat diverses coses, però això amb un policlín no ho consenteixo.
2: No. Ja, tampoc.
23: No ho consenteixo.
19: No ho consenteixo.
2: Està enfadat, eh?
19: No. Arribem a l'últim minut del programa. Temps només per fer quatre preguntes als tiets.
2: Ja va.
23: Aviam, tenim aquí preguntes. Escolteu, heu voltat per gairebé tota Catalunya, heu vist país, sigueu honestos, és maca, però no en fem un gra massa?
21: Sí, sí, totalment.
22: Depèn de la zona.
21: Lleida és boniquíssim, tio.
19: Ja,
21: i Tarragona ben... també.
23: Lleida i Tarragona,
22: sí,
23: que
22: preciós,
23: reivindiquem-ho.
2: I aquí diu, vosaltres ho feu allò de poli bueno i poli malo? Hi ha un seriós, hi ha el que és més de la broma, el que s'hi ha de posar més fort?
21: Sí,
22: depèn de la situació. És que depèn. Per coses més...
2: podeu canviar.
22: Per coses més artístiques, ell és el dolent, jo sóc el bo, i per coses més de números, jo sóc el dolent. I
19: per pasta.
23: Ah. Això està molt bé, ens interessa.
2: I no hi ha algú que digui, no, aquest parla millor amb Oriol de Ramon.
22: Quan volen parlar coses de diners, parlen
21: sí,
22: amb ell.
21: Ja passa.
2: Ja s'ho saben, eh?
21: Parlen amb mi perquè ja s'ho deixo.
19: Ah, sí, sí que ho farem, sí, i tant, sí. Sí, sí, gratis, sí, sí.
22: Quan volen comentar coses artístiques, parlen amb mi perquè no volen parlar amb ell.
23: Quan és una... us trobeu que us demanen fer coses benèfiques i no sabeu com esquivar-ho?
21: Una l'any.
22: Sí, tenim la política d'una l'any.
19: Hem aplicat la mateixa política.
23: Ja l'hem feta, ja l'hem feta.
19: Sí.
22: Ja l'hem feta, de fet.
21: La marató no compta, eh?
19: Bé, si us heu quedat amb ganes d'escoltar els tiets, demà tornaran a acompanyar-nos al Búnquer i tornarem a la una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bona nit, us informa Vicent Ipsut. Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio d'Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, que dona el detall de les principals incidències.
8: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut. Els bombers ens han fet més de 100 actuacions avui aquesta tarda i encara estan treballant amb algunes d'elles, eh?
7: El telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguida del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capcentelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Notícies amb Cristian Roldana.
24: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç també de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. El president espera que el monarca pugui visitar aviat la ciutat.
25: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
24: La crisi migratòria a Ceuta ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141.
7: I Vox dobla la pressió al PP perquè es negui a rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. La formació d'extrema dreta insistís que no ho permetran i afirma que tenen el compromís dels populars perquè així siga. Els d'Alberto Núñez Feijóo, però, mantenen que ells actuaran dins del marc legal que obliga les autonomies a acollir migrants. Sentim José María Figaredo, de Vox, i Elías Bendodo, del Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
10: Las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que, evidentemente, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular.
24: La vuitantena de veïns de la Trinitat Vella de Barcelona, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat. Una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona ha provocat les vibracions. Segons a DIF, els treballadors no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer fa dues setmanes. Els Houthis...
7: A l'exterior, els Houthis del Iemen, que controlen les principals ciutats del país, han llançat l'atac més mortífer contra l'exèrcit governamental des de la treva de fa 4 anys. Una seixantena de soldats han perdut la vida en un bombardeig amb míssils i drons. El ministre de Defensa del Iemen ha assegurat que respondran a l'agressió. Els Houthis, que tenen el suport de l'Iran, asseguren que l'atac pretenia evitar un reforç de l'exèrcit governamental iemenita amb el suport de l'Aràbia Saudita. La població de Catalunya continua creixent i ja supera els 8.200.000 habitants segons les dades provisionals.

0: tenia previst per al 15 d'agost a Tànger, al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies per a jugar aquest partit. D'altra banda, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge.
1: També en futbol, Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar l'últim any de contracte. També avui el club blanc ha anunciat la incorporació de Jan Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada.
1: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McClung.
2: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 8 de novembre del 1931.
2: I el número de la sort, el...
3: 10.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
5: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
6: Tenim guàrdia seleccionada a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
5: Rècords.
2: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
5: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
7: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
8: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
9: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
8: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
10: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
11: Tot és del nivell, aquí, eh?
10: Sí, sí, sí.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
5: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
2: Amb Paula Molés.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
8: People that will change the Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
12: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

Avui us oferim l'entrevista que vam fer a un responsable de l'empresa que ara mateix és la més valuosa del món, Nvidia. Sí, la més valuosa. I què fa Nvidia? Doncs és una de les empreses tecnològiques més rellevants, fundada l'any 1993. Va començar desenvolupant targetes gràfiques per a videojocs i amb els anys les seves GPU es van convertir en una eina clau per al càlcul avançat. Avui és líder mundial en intel·ligència artificial. Els seus xips impulsen centres de dades i superordinadors d'última generació i, a més, la seva tecnologia té un impacte directe en la nostra ciència i també en la nostra medicina. També està desenvolupant vehicles autònoms, la robòtica i la simulació digital depenen cada cop més de les seves plataformes i en cinema i els videojocs el seu renderitzat gràfic també és un estàndard. Per tant, podem dir que és el motor silenciós de la revolució de la intel·ligència artificial i Nvidia pot simbolitzar innovació, potència i futur tecnològic.

Avui explicarem i parlarem d'innovació tecnològica. Cal que les empreses hi juguin un paper clau. Anirem a Eurecat amb Xavier López, ja el coneixeu. I també acabarem el programa coneixent una gran dona TIC apassionada per a la recerca de l'espai, la Clàudia Soriano.

0: Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, la ràdio pública, i ens podreu escoltar sempre els dissabtes a l'API web amb un nou capítol i els diumenges a les 10 de la nit. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Nvidia potser no és l'empresa de tecnologia més coneguda. No és la primera que ens ve al cap quan pensem en una companyia de Silicon Valley, però aquesta és ara mateix l'empresa més valuosa del món, valorada amb més de 4.000 milions de dòlars, repeteixo, 4.000 milions de dòlars. Aquesta fabricant de xips i líder mundial en computació per a la intel·ligència artificial supera gegants, com Microsoft, Apple o Amazon. Per tant, no podia faltar a la nostra visita a Califòrnia, i menys si teníem un català que treballa en un lloc destacat. Aquesta és la conversa que vam tenir amb l'amable director de recerca d'IA d'NVIDIA, José Álvarez López.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Més de 5 bilions de dòlars, aquest és el valor que la borsa dona a l'empresa tecnològica NVIDIA. La converteix en l'empresa per ara més valuosa de la història. José Álvarez, que se sent treballant a l'empresa més valuosa del món.
2: Em sento bé. Afortunat, més que res, afortunat.
0: Afortunat. Això afegeix pressió al dia a dia, al teu dia a dia?
2: Home, una mica. Ha passat d'una empresa que molta gent no coneixia a una empresa que està embocada sol i tothom et diu, treballes allà. Hi ha pressió a nivell de què pots dir, què no pots dir, però a part d'això, bueno, estàs més al punt de mira, que abans no estaves.
0: Quina feina fas? Com explicaries de forma senzilla quina feina fas?
2: Jo porto un grup de recerca i intentem portar el cotxe autònom al dia a dia. I llavors el que estem fent és com els darrers avenços que hi ha a la recerca en el cotxe autònom, a intel·ligència artificial, com els podem portar a producte, bàsicament.
0: Per tant, cotxe autònom. Jo crec que la gent, si ara expliquéssim a un nen de 10 anys que és NVIDIA, del cotxe autònom no en sentim a parlar gaire. Sabem que és una empresa que fa xips. Com explicaries què fa NVIDIA?
2: Bueno, NVIDIA fa el xip que fa córrer el cotxe autònom i nosaltres, per exemple, fem algoritmes que milloren les prestacions del cotxe autònom.
0: Però aquests xips no només serveixen pel cotxe autònom, serveixen per...
2: robòtica, qualsevol cosa que et puguis imaginar. De fet, qualsevol robot, qualsevol la Rumba, l'aspiradora aquesta que tens, porta un xip, porta intel·ligència artificial, se sap moure. Qualsevol robot dels que s'estan parlant d'ajudar domèstics porten xips. Saben entendre que hi ha algú tan teu. Tots aquests, al final, porten un xip i porten un software que és capaç d'entendre el seu voltant i és capaç d'entendre un ordre que una persona li pot donar i executar l'ordre i fer alguna cosa així. En el cas del cotxe, moure't, no? Vull anar d'aquí fins a on sigui, i et porto.
0: José, tu ets a Barcelona, fa anys que treballes a Estats Units. Com s'arriba a treballar? És a dir, el teu currículum és envejable, tens doctorat, és a dir, com s'aconsegueix arribar a la teva posició?
2: Jo et diria que treballem molt, moltes hores i amb moltes ganes i amb molta curiositat i amb una mica de sort, també.
0: Una mica de sort. Quantes hores treballeu?
2: Ara o abans? Per fer el doctorat, moltes, moltes, moltes. Després del doctorat, moltíssimes. I ara mateix, doncs, probablement 10 al dia, tranquil·lament, 10 d'altre, tranquil·lament. Hi ha un cap de setmana.
0: Em veig molt feliç. És a dir, t'he de dir que tinc la sensació que els que treballeu en aquesta empresa esteu molt contents, no?, de treballar, perquè us tracten molt bé. És a dir, esteu contents?
2: Jo crec que NVIDIA ens tracta molt bé. A mi m'agrada molt la cultura d'NVIDIA i, a part, crec que tens possibilitats de realitzar-te en les coses que vols fer. No? En el meu cas, jo volia créixer, volia fer infraestructura pel cotxe autònom, NVIDIA et dona l'oportunitat. És molt competitiva, però a la vegada molt cooperativa, i crec que això va amb els meus valors. I ajuda, està content, no?
0: Quins són els principals reptes científics que encara queden per resoldre a la conducció autònoma? Nosaltres hem estat a San Francisco i hem vist Waymo, que és de Google, val? També hi ha una altra empresa, que és Zoox, d'Amazon. En el cas de NVIDIA, explica'm una mica si ja tenim conducció autònoma al mercat, si encara no hi és, s'està treballant.
2: Bueno, NVIDIA hi ha partnerships que tenen amb altres. Crec que el que s'està intentant avançar ara, Waymo, Sux i qualsevol altra companyia, és arribar a nivell 4, no? De conducció autònoma, que bàsicament és dins d'un entorn delimitat que el ser humà no hagi d'intervenir. Si tu mires Waymo, que és un dels que estan més avançats, de tant en tant Waymo s'atura i té un controlador remot que el mou. La idea seria com sortir d'això de forma autònoma, que és el nivell 4. I els grans reptes ara hi ha com generalitzar a coses que no són quotidianes. Si se't creua algú davant en l'últim minut, si hi ha un accident. El que diuen el long tail, no? Que és events que no són normals, com fem que el cotxe reaccioni a això de manera natural.
0: La IA és clau ara mateix a la teva feina. Saps que hi ha un boom d'intel·ligència artificial? Què et penses? Tu que coneixes com a enginyer cap a on anem, no? Podem parlar de la IA cotxe autònom, podem parlar de la IA generativa, no? Hem vist fins i tot aliances ara Nvidia OpenAI. Ja saps que tothom parla, no?, d'IA generativa. Què en penses tu d'aquest boom de la IA que estem veient?
2: Jo crec que hi haurà moltes oportunitats. Que hi ha molta por, però també hi ha moltes oportunitats per fer coses repetitives, no? Hi ha moltes coses que nosaltres fem de forma repetitiva perquè no les podem fer de manera automàtica. I llavors aquest temps
0: el
2: podem
0: dedicar... Però treu llocs de feina, no, José?
2: Potser creant unes altres llocs de feina, o potser els hem d'especialitzar una mica més com a ser humans i donar valor afegit a això que ja poden fer ells. Jo crec que s'està obrint un món d'oportunitats. Crec, vull pensar.
0: Abans d'Nvidia vas treballar a Nova York amb Jan LeCun, un dels pares del deep learning. Com recordes el moment de descobrir que les màquines podien començar a actuar com un cervell humà?
2: Se'm van obrir els ulls, de fet. Recordo... De fet, vaig anar amb el LeCun abans del boom, de fet. Va ser una sort per mi, no? I va ser com uau, això és diferent. I aquesta persona pensa en gran i té moltes ambicions. I va ser un moment on es començaven a juntar algoritmes, dades, càlcul, i de fet en aquell temps s'estaven començant a parlar de servidors, de GPUs, d'intentar accelerar tot. I per mi va ser com aquí hi ha molt de potencial. Això, recordo de pensar això, recordo de tornar a Barcelona i pensar allò és màgic. No sé on anirà i encara està en un estat molt prematur, però uau, té molt de potencial. Jo feia interpretació d'imatges del cotxe, no? I fins llavors les feia amb algoritmes. Després vaig començar a fer amb deep learning i el potencial era molt obvi per mi. I recordo, bueno, tinc molt bons records.
0: Veurem coses que ara mateix no som ni capaços d'imaginar. Digue'm alguna cosa, va. Que tu, com a enginyer, saps molt més que nosaltres, els oients del Revolució 4.0.
2: Home, jo crec que ja estem veient moltes coses, no? Ja estem veient el cotxe, per exemple. Jo quan vaig fer la tesi, me'n recordo defensar la tesi dient, us imagineu que un dia seieu darrere i us porten a algun lloc sense cotxe? Això va ser la meva obertura de tesi fa més de 10 anys.
0: Fa més de 10 anys i s'ha fet realitat?
2: I s'ha fet realitat.
0: Perquè llavors he estat a San Francisco amb el Waymo i ens ha portat. Però
2: exacte.
0: Això ho veig als Estats Units, però tu que ets català i ets de Barcelona, jo crec que trigarà el cotxe autònom a Barcelona. Què em diries?
2: Jo crec que ara un dels reptes que hi ha és adopció. Que nosaltres com a persones adoptem aquesta tecnologia. Però poc a poc anirà arribant. Jo crec que aquí l'avantatge és que hi ha molta gent que no li agrada conduir.
0: Sí, però ara els taxistes de Barcelona dirien, José, jo em quedaré sense feina. Què els diuen?
2: Bona pregunta. potser hi ha un tipus de feina, que un tipus de persona, un tipus de client que demanda un taxista més amb un valor afegit.
0: Ja.
2: I potser hi ha un altre tipus de servei que es pot fer de manera autònoma. Per què no? Un black, un taxi més específic.
0: Tornem a Nvidia. Una mica explica'ns la filosofia. Hem estat parlant amb gent de Google i a Google, per exemple, els seus treballadors els deixen ser intraemprenedors, és a dir, que els deixen llibertat per generar projectes, per pensar. Aquí també, Nvidia, us dona quina és la cultura, la filosofia, perquè si funciona tan bé, alguna cosa hem de copiar. Alguna filosofia que es pugui explicar, José?
2: Jo puc parlar del grup. La veritat és que dins d'unes directrius has de pensar, fem recerca, no? Llavors hem d'estar sempre pensant què és el següent, què vindrà.
0: Us fan pensar en el futur.
2: Clar, però en el meu cas, perquè fem recerca, no? I ara, quins són els reptes? Per exemple, el cotxe autònom, els reptes són: podem deixar de dependre de demostracions humanes? Ara mateix, el que fem per conduir és intentar imitar el que fa una persona quan condueix. I això té limitacions. Un dels reptes és com ho faríem sense imitar el conductor. I llavors entren tècniques noves i aquí el que et demanen és pensar-hi, com ho faràs.
0: Explica-m'ho. Per què té tant valor NVIDIA? Gairebé el mateix valor que el PIB d'un país. És correcta aquesta dada?
3: No, però...
0: Per què? Com li expliquem a algú que no entén de tecnologia, això?
2: No crec que sigui la persona... No ho sé, no crec que sigui la persona més...
0: Molt bé. Per cert, hi ha por a Silicon Valley perquè els xinesos acabin agafant la davantera? És a dir, NVIDIA és un dels grans fabricants de xips i aquesta qüestió és el mateix focus de com veus aquesta rivalitat entre Estats Units i la Xina, no? La Xina també està molt avançada en tecnologia.
2: Jo crec que la Xina està molt avançada i crec que la Xina a dia d'avui està exportant talent d'una manera molt exagerada. Vull dir, si tu mires les principals universitats, si tu vas a les conferències, totes les conferències tenen una representació de gent de la Xina molt exagerada. I jo crec que això és respon a la teva pregunta.
0: José, has arribat a NVIDIA, t'estava escoltant ara mateix joves estudiants i investigadors que somien venir als Estats Units com tu i treballar en empreses tecnològiques, no? Tu ets enginyer, t'ha costat, No? Has fet un llarg recorregut, però quin consell donaries, no?, per arribar a una posició com la teva?
2: Arriscar-se, i quan abans millor. No crec que hi ha res... O sigui, no crec que imitar una direcció sigui la manera... Però si tens curiositat, arrisca't. Crec que una cosa que ha canviat d'ara a quan nosaltres, uns quants, vam sortir fa molts anys, és que hi ha molta més gent. Abans parlàvem catalans, som molts ara, no? Aquí fora. És molt fàcil preguntar, és molt fàcil. Tots els catalans que jo conec, quan tornem, parlem de les nostres experiències. Pregunta i copia, intenta buscar, enviar mails. Hi ha oportunitats, arrisca't. I prova. I què pot passar? Que no t'agradi? Bueno, és el pitjor, no?
0: Escolta, has conegut algun guru? Algun dels grans noms de la tecnologia que em puguis explicar, José?
2: He tingut la sort de creuar-me amb grans gurus. A l'Acun, per suposat, però he tingut la sort de treballar amb altres i la veritat és que et fa pensar que el seu cervell va més ràpid que el teu.
0: Ah, sí?
2: Amb diferència, sí.
0: Per què? Pensen molt ràpid, els gurus tecnològics?
2: Pensen en gran, pensen ràpid. Associen idees, no tenen por, s'arrisquen.
0: A qui admires més, tu?
2: En general, a qualsevol persona que ha superat reptes i que veu més enllà i que vol
0: però
2: més...
0: Però dels gurus tecnològics, dels que ara no estan més de moda, no? D'aquí.
2: Per exemple, una persona que jo ara mateix admiro, el Jensen, per exemple, és una persona...
0: Com és?
2: Que crec que val la pena admirar, no? Com a líder, dius, uau... Està movent constantment, està pensant, està tirant més enllà. Si tu mires on estava NVIDIA i on està NVIDIA, hi ha una persona darrere que està movent les coses.
0: Ja, perquè va néixer el 1993, correcte? 1993, som al 2025, vol dir que una empresa amb 32 anys, correcte? Sigui la més valuosa del món, no és fàcil, ho ha de fer molt bé, no?, aquest lideratge.
2: I va començar fent xips i ara està fent software, ara... O sigui... És constant moviment, no? I això crec que s'associa amb gent que vol més.
0: Què podem fer perquè NVIDIA vingui a Catalunya?
2: Parlem-ne. Jo no sé, jo estic obert. Parlem.
0: Ho ha de decidir el teu cap.
2: Ho ha de decidir el meu cap. Crec que estaria molt bé. A mi no m'importaria, no.
0: Per això, de per anar acabant, et pregunto, t'agradaria tornar... És a dir, si NVIDIA estigués a Catalunya, tornaries a treballar a Catalunya o prefereixes quedar-te als Estats Units?
2: Crec que seria una molt bona opció, no? Crec que seria molt interessant.
0: Què trobes a faltar de Catalunya?
2: El caliu, no?
0: El caliu?
2: El caliu.
0: Per què? Què vol dir el caliu?
2: Perquè crec que hi ha gent... Bueno, vaig créixer allà, no? Llavors, les amistats, hi ha coses que aquí costa trobar.
0: Ah, sí? És difícil? No, però es fa amistat a la feina, no?
2: Es fa amistat, però al final els valors, hi ha coses que estan molt arrelades, no? I si tu mires el grup de catalans, sempre estem molt arrelats. Allà on he anat, els catalans estem aquí i allà, no? I això és perquè es troba a faltar certes coses.
0: Vale, tu també estàs al casal de Silicon Valley, per tant, em diries que potser la societat nord-americana és una mica massa individualista?
2: És individualista. No sé si massa o no, però és una diferència clara. Per bo i per dolent. Simplement és diferent.
0: Doncs escolta, un plaer conèixer avui el José Álvarez, que treballa a Nvidia. És ara mateix una de les... És, no? És l'empresa més valuosa del món. Ja sabeu que a la Revolució parlem de totes les tecnològiques. I no ha estat fàcil que el José doncs, ens donés aquesta entrevista. Hem parlat amb ell una mica més de com serà el futur i, escolta, felicitats per la teva trajectòria, perquè jo crec que és un exemple, un testimoni, no?, d'un enginyer que decideix apostar amb valentia i aconsegueix el seu somni. Ara quin somni et queda per acabar?
2: Tornar a Barcelona amb Nvidia.
0: Tornar a Barcelona amb Nvidia. Doncs has de parlar amb el teu cap, això.
2: Parlem-ne.
0: Gràcies, José.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Món 2030.
2: Oients, atenció a aquesta notícia que ens arriba del Brasil. En un laboratori cada setmana es produeixen 80 milions d'ous de mosquits. Sí, ho heu entès bé, 80 milions d'ous de mosquits. Aquests mosquits són infectats amb una bactèria que frena malalties que es poden transmetre als humans. I el següent és alliberar els descendents d'aquests mosquits per evitar a frenar malalties com el dengue. Increïble, no? Xavier López, la innovació, en aquest cas, per trobar mesures que ajudin a evitar la propagació d'una malaltia greu. No té límits, no?, la innovació, em diria, Xavier, què et sembla?
3: La veritat és que no sabem si té límits, eh? Però també és cert que, per exemple, fa només 2 segles l'esperança de vida dels humans era de 30 anys. Actualment aquesta esperança de vida està per sobre dels 70 anys. I això per què? Pues per les vacunes, per els antibiòtics, per als sistemes de gestió i depuració d'aigua, i tot això és innovació, no? Per tant, la innovació és una font constant de generació de valor, de generació de valor i d'impacte també en les condicions de vida de la gent.
2: Molt bé. Xavier López, ja el coneixeu, és director general d'Eurecat, contents de saludar-te per darrer cop aquest any i contents perquè ens continuaràs visitant l'any vinent explicant-nos sobretot notícies sobre innovació i tecnologia, que necessitem sempre la innovació i la tecnologia. Amb el Xavier no parlarem de mosquits, sinó d'empreses d'innovació, perquè ens fem una idea aproximadament. Vosaltres, ara mateix, en quantes empreses esteu treballant? A quins sectors? I on em diries ara, sobretot aquest 2025, que hem parlat tant d'intel·ligència artificial, Xavier, on és la innovació de les empreses aquest any?
3: Bueno, la innovació de les empreses és molt variada. Sí que és veritat que tot el procés interminable de transformació digital és un dels eixos de principal innovació, però també hi ha altres eixos vinculats a la sostenibilitat. Tu em preguntaves en quins sectors treballem. Doncs ja sabem que aquí a Catalunya la nostra economia productiva és molt diversificada. Hi ha empreses de molts diferents sectors. Per nosaltres, sectors de referència, agroalimentació, salut, mobilitat, química, però també molts d'altres, no? Actualment a Eurecat treballem amb més de 2 milers d'empreses catalanes amb diferents projectes d'innovació, tant digitals com d'altres àmbits tecnològics.
2: Hi ha una idea que dius molt, Xavier, dius que les empreses han d'estar al centre de la innovació tecnològica. Què vol dir aquesta innovació tecnològica? Que han d'estar al dia, sobretot, del canvi de tecnologies que estem vivint tan ràpid?
3: Això també, però no només. A vegades, o freqüentment, podríem dir, es confon la recerca amb la innovació, i aquests que són processos que són relacionats no són el mateix. Quan fem recerca estem generant coneixement científico-tecnològic, però quan fem innovació estem transformant aquest coneixement en valor econòmic, en valor social, en impacte, per tant, no? I aquest últim procés, el de la innovació, la fan les empreses. Per això, jo sempre dic que en els ecosistemes d'innovació sempre hem de posar a les empreses en el centre d'aquests ecosistemes d'innovació.
2: En el cas de posar també les empreses, com dius, en el centre de la innovació, a Catalunya estem parlant també de moltes pimes. Recordem que a Catalunya hi ha més de 600.000 pimes i és fàcil per a elles ocupar aquest paper central que proposes, o què cal fer possible, no?, també per ajudar aquestes pimes, Xavier?
3: No, no és fàcil. La veritat és que, bueno, al llarg d'aquests 10 anys de vida ja d'Eurecat hem vist una evolució positiva de les empreses pel que fa a les seves estratègies d'innovació, però també és veritat el que tu comentaves, Chantal, tenim el teixit empresarial que tenim, hi ha empreses molt petites que s'enfronten a moltes dificultats a l'hora d'innovar. No és només una qüestió, que també a vegades, de cultura o d'orientació o d'estratègia, sinó que han de superar molts obstacles per arribar a innovar.

0: anys, Xavier, heu ajudat a molt amb la innovació catalana, la innovació d'aquest país. I clar, jo si et digués, en una dècada, què em destacaries de quins projectes? Hem parlat moltes vegades d'Eurecat i dels projectes que heu fet, i esteu amb... hem estat amb robots amb vosaltres. Hem parlat d'agricultura robòtica, hem parlat de tants temes interessants, no? Què destacaries? Amb què et quedes d'aquests 10 anys? T'he de fer una tria, va, digue'm en 10, que creus que han estat més innovadors, no?
1: De projectes o de tecnologies?
0: De projecte,
1: o...
0: tecnologia, sí, que en destacaries?
1: Difícil, difícil. Jo, per àmbits tecnològics, tornaria a insistir en tot el tema de tecnologies digitals, però de tecnologies digitals molt orientades a entorns industrials per facilitar la resolució de problemes en entorns industrials, no? Però també tot l'àmbit de tecnologies vinculades a la sostenibilitat, al medi ambient, a l'economia circular, també tot l'àmbit de nutrició i salut. Durant aquests 10 anys hem participat en moltíssims projectes vinculats a, per exemple, la generació de noves fonts de proteïnes. Per tant, és molt, molt divers, molt divers, i hi ha moltes tecnologies innovadores que estan no només avançant, sinó accelerant els seus avanços, i que, per tant, com tu deies abans, les empreses han de fer un esforç, en alguns casos, per adoptar aquestes tecnologies, en altres casos, no només per adoptar-les, sinó també per generar-les, perquè també és molt important que tinguem sobirania tecnològica en el país. No?
0: També farem un repàs del 2025, perquè hi ha una notícia nova del 2026 relacionada amb intel·ligència artificial també i amb computació quàntica, que vull que m'expliquis, però a pocs dies ja d'acabar l'any, què series, no?, capaç de resumir tot el que ha passat, o també el que heu fet el 2025, i que hem parlat, no?, i suposo que vosaltres també, la intel·ligència artificial en totes les reunions i en totes les empreses, no?, molts projectes d'intel·ligència artificial, no, Xavier?
1: Sí, sempre expliquem això, que nosaltres vam ser, igual sona una mica immodesta, però relativament pioners aquí a Catalunya amb els projectes i aplicacions d'intel·ligència artificial. En el nostre currículum hi ha projectes d'intel·ligència artificial del 2015. No estàvem en aquell moment parlant d'intel·ligència artificial.
0: 5 anys abans de la pandèmia, sí, imagina't, que no eren tan digital. Sí.
1: I hem acumulat més de 500 projectes de diferents aplicacions d'intel·ligència artificial, de diferents tipologies d'intel·ligència artificial, per resoldre diferents problemes, aportar més eficiència a processos, a productes, etcètera, no? Per tant, aquest és un background important i que, en el qual continuem estant, jo crec, en l'estat de l'art.
0: Molt bé. I vosaltres esteu col·laborant, no?, amb milers d'empreses, i aquest projecte, aquesta infraestructura avançada de computació quàntica i intel·ligència artificial, que és el que permetrà l'any que ve, no? És notícia, és novetat.
1: Absolutament, absolutament, sí. Entre el 2025 i el 2026 a Eurecat farem una inversió molt rellevant amb una infraestructura molt singular, que, com tu deies, és un... una infraestructura vinculada a la computació quàntica, un emulador quàntic i també el que es diu un digital annealer, que és una infraestructura que ens
0: I
1: ha de permetre...
0: I perquè la gent ho entengui, eh?
1: Ens ha de permetre començar a treballar amb casos d'ús reals amb determinades empreses del que després suposarà per a aquestes empreses la computació quàntica. Aquí hi ha, per exemple, empreses del sector financer, però també empreses en biotech, però també empreses del sector de la logística que s'enfronten a determinats reptes que podran solucionar-se millor, optimitzar la resolució d'aquests reptes utilitzant aquesta infraestructura tecnològica nostra, que és absolutament singular. Només existirà aquesta Catalunya.
0: Molt bé, això ajudarà a diferents sectors. Estem parlant de la salut, pot ajudar a la comunicació, als transports, per tant, és aplicable a qualsevol sector.
1: Absolutament.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats, i per tant, aquest 2026 tornarem a parlar d'intel·ligència artificial. Vèiem l'altre dia, no?, a la revista Time, que destacava els arquitectes de la intel·ligència artificial, i sortien, no?, tots aquests gurus tecnològics. Vol dir que la tecnologia és molt important, és protagonista al món, Europa, Catalunya, Estats Units, Xina, i seguirem parlant amb tu, Xavier, d'intel·ligència artificial i de molts més projectes disruptius. Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu.
2: Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Amb mi. Dissabtes a l'App i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.

0: Segons uns estudis publicats a les revistes Nature i Science, la IA pot arribar a canviar l'opinió de fins a un de cada quatre votants. Una xifra tan espectacular com preocupant. I avui anem a conèixer una dona TIC premiada. És la Clàudia, dona TIC amb majúscules, Premi Inspiració al Talent Emergent, als Premis Woman a Prop 2025 i també Menció Especial Aeroespacial als Premis Dona TIC 2024. Clàudia Soriano, què tal? Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, Chantal.
0: Què tal? A veure, aquests dies ets a Catalunya, però vius a Southampton, Anglaterra. Què fas allà?
1: Doncs tot just fa un mes em vaig traslladar perquè vaig acabar aquí el doctorat i he començat ara una nova etapa allà amb el postdoc.
0: Molt bé, quina és la teva feina?
1: A veure, la meva feina durant tots aquests anys, aquests últims 4 anys, m'he dedicat bàsicament als exoplanetes, és a dir, aquells planetes que estan fora del sistema solar. La meva defensa doctoral, tota la meva tesi, ha estat centrada en concret en els hot Jupiters. És a dir, tots aquests exoplanetes que s'han descobert fora del sistema solar es poden agrupar en 4 grans grups, que serien els planetes terrestres, que s'assemblen a la Terra, a les superterres, que bàsicament tindrien característiques similars als terrestres, però una miqueta més grans. Després tindríem els de tipus Neptú, doncs, com la paraula diu, no? Similars a Urà i Neptú, i finalment trobaríem els gegants gasosos com Júpiter i Saturn en el sistema solar i també planetes doncs, més grans fora del sistema solar. Llavors, dintre d'aquest grup dels gegants gasosos trobem concretament els hot Jupiters.
0: A veure, un moment, anem per passos, que clar, tu parles dels hot Jupiters. Primer, vull que expliquem als oients d'on ve la teva passió per l'espai, perquè després ens explicaràs aquesta, perquè hi havia una part que jo no entenia, tampoc, però per què et dediques a rebut tots aquests premis, evidentment com a experta aeroespacial, d'on et ve aquesta passió?
1: A veure, a mi tot el tema de l'espai, la ciència en general, però sobretot l'espai, m'ha fascinat des de ben petita. És a dir, jo tenia 3 o 4 anys i ja, doncs, per Nadal, per Reis, demanava les típiques joguines interactives, no?, de descobreix el sistema solar, no?, els típics planetaris, els estelàriums aquells que et tancaves en una habitació fosques, no?, i veies totes les estrelles. He sigut una persona molt curiosa, molt inquieta, m'han agradat moltes coses al llarg dels anys, però el tema de l'espai sempre ha estat allà latent, no?, i mai ha desaparegut. Llavors sempre m'he intentat doncs encaminar una mica cap a aquesta branca.
0: I ens has estat parlant de l'exoplanetes, que tinc entès que és la teva especialitat, i clar, jo ara et pregunto quina diferència hi ha, perquè jo no en tinc ni idea, d'altres coses en sé més, a menys de l'espai, m'agrada molt la Terra, m'agrada molt mirar les estrelles, però t'he de dir que sí que és un planeta, però no un exoplaneta. Què és un exoplaneta?
1: Un exoplaneta simplement és un planeta que està fora del sistema solar.
0: Però és que no sabíem, no ens quedava tan clar quants n'hi ha d'exoplanetes.
1: Fins a dia d'avui n'hem descobert, bueno, n'hem detectat i confirmat més de 6.000, però sabem que hi ha milions i milions. El que passa és que la ciència dels exoplanetes és molt recent. És a dir, el primer planeta confirmat no va ser fins a principis dels anys 1990, va ser el 1992 concretament. Llavors, en aquests últims 30 anys hem pogut descobrir aquests més de 6.000 planetes, però també hem pogut saber, no?, doncs que hi ha milions i milions encara per poder detectar.
0: Però aquests exoplanetes com són? És a dir, jo sé explicar la Terra, no?, o explicar un altre planeta. Com explicaries com són?
1: Aquests exoplanetes hi ha una diversitat molt gran. És a dir, només cal mirar, per exemple, el sistema solar. Ja tenim els planetes interiors, que tenen una estructura més rocosa, no?, i els planetes exteriors, que són més grans, no?, més, amb estructura més de vapors. Doncs en el cas dels planetes de fora del sistema solar passa una cosa similar, és a dir, hi ha planetes rocosos, no?, aquests tipus terres, no?, o superterres, i després trobem els de tipus Neptú, els gegants gasosos, com comentava abans, que són molt més grans, i a més podem trobar fora del sistema solar planetes amb estructures, no?, i composicions molt diferents a les que podem trobar també dintre de
0: I per què és important conèixer coses d'aquests exoplanetes?
1: Primer de tot, jo et diria que perquè podríem arribar a respondre, no?, una de les grans preguntes de la humanitat, que és si hi ha vida, no?, més enllà. I també, doncs,
0: hi ha vida més enllà?
1: A veure, jo crec personalment, a títol personal, no com a científica, que sí.
0: Que sí?
1: Jo crec que sí. Però, clar, no s'ha confirmat fins ara, eh? Simplement és una hipòtesi.
0: A on hi ha vida? A aquests exoplanetes?
1: És possible que algun d'aquests milions d'exoplanetes hi hagi vida. És a dir, seria, des del meu punt de vista, seria una mica... No,
0: Vida animal o humana?
1: Bueno, humana com a tal, que uns àtoms i unes molècules i unes cèl·lules no hagin arribat a desenvolupar una estructura, no? Com l'ésser humà, seria pràcticament impossible. Jo crec que hi ha vida, però el concepte de vida pot anar des de microorganismes, no? Fins a espècies més complexes.

0: Per tant, tu ens deies, hi ha vida extraterrestre? És una de les grans preguntes que es fa a la humanitat. Et pregunto si creus que n'hi ha, si la resposta és si creus que n'hi ha d'intel·ligent, o creus que algun dia podrem contactar? Sí?
1: Jo crec que sí que hi ha. D'intel·ligent, actualment, és molt difícil de respondre aquesta pregunta, no? Perquè realment no hem contactat. I si podríem arribar a contactar, el problema és que existeixin dues civilitzacions alhora, no? Que siguin capaces de desenvolupar la tecnologia suficient com per poder contactar, no? I estiguin suficientment a prop, doncs, perquè aquest contacte es faci efectiu. Llavors, aquest és el gran problema que moltes vegades es recull, no? amb la que es coneix la qüestió de Drake.
0: Segur que molts oients ara mateix han sentit un calfred, han reconegut la pel·lícula E.T., segurament que tu la coneixes molt bé, no? Ets molt jove, però has vist aquest clàssic de Steven Spielberg i per tant, parlava també, no?, del que estem comentant avui amb tu. Quina és la teva opinió?
1: Doncs que arribi a la Terra, no? Un ésser d'aquestes característiques seria una mica surrealista. És una caracterització al final, però com et comentava, jo crec que sí que pot haver-hi vida més enllà de la Terra.
0: Vida més enllà de la Terra, eh? Això és un titular que no em passava gaire sovint. També et preguntarem si anirem aviat o no a Mart. Què en penses?
1: Sí, jo crec que sí. És a dir, dintre d'aquest segle arribarem a Mart, pràcticament segur. Abans d'anar a Mart, això sí, cal arribar a la Lluna, perquè anar a la Lluna és un viatge molt més curt on ja d'alguna manera no s'ha arribat i hauríem d'intentar fer aquest primer pas.
0: Si t'ho proposessin, hi aniries a Mart?
1: Et diria que aniria a la Lluna, però a Mart potser no, perquè el viatge seria massa llarg, no? I el risc també massa elevat.
0: Quan és un viatge a Mart, recordem?
1: Mínim mesos d'anada, mesos de tornada, l'estança allà, per tant, anys.
0: A la Lluna, quan és el viatge a la Lluna?
1: Pocs dies, 3 o 4 dies, arribes.
0: 3 o 4 dies ja arribes a la Lluna. A vegades no en som conscients d'aquesta dada, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la Lluna sí que hi aniries.
1: Home, a la Lluna sí, a la Lluna sí.
0: Molt bé. Hi ha sostre de vida en el teu sector, la pregunta que et faig? Perquè, clar, tu com a carrera investigadora, en posicions més sèniors o no sé on vols arribar, no? Deies que en aquest segle som al 2026, segurament d'aquí al 2150 passaran moltes coses, no? Mar, Lluna, hi ha sostre en el teu sector?
1: Actualment jo crec que hi ha sostre, sobretot el sostre de vidre clàssic de les dones, no? En el sentit de que, per exemple, jo en el meu cas, a la carrera quan vaig fer el grau, la quantitat de dones era potser doncs, el 20%, no? En comparació als homes. Jo crec que encara s'ha de lluitar moltíssim per intentar, doncs, que les nenes vegin la carrera de física i d'astronomia com una opció igualment vàlida.
0: Clar. Qui han estat les teves dones referents? O no sé si han estat homes, o també hi han dones referents en el teu sector que treballen a la NASA. Què em destacaries?
1: A veure, jo t'haig de dir que quan era petita els meus referents eren principalment masculins, el típic Stephen Hawking, no? El Neil Armstrong, l'única dona, la Marie Curie, que és la que com coneix tothom, no? Perquè fa 20 anys, quan jo anava a l'escola, encara no hi havia totes aquestes campanyes de promoció de la ciència que es fan avui en dia, que jo crec que s'estan anant per molt bon camí i és un pas molt important, però encara s'ha de seguir treballant per intentar doncs, estimular a les generacions més joves.
0: Quin és el teu planeta preferit?
1: Del sistema solar o fora?
0: No, del sistema.
1: Del sistema solar potser et diria Júpiter.
0: Per què Júpiter?
1: Perquè s'assembla, entre cometes, als que he estat treballant fins ara, i també va ser un dels primers planetes que vaig estudiar a batxillerat, quan vaig fer el treball de final de batxillerat.
0: Sí, molt bé. Sí. Saps que la gent en general no té ni idea, no?, de l'espai? Ets conscient? És a dir, a vegades hi ha temes que més o menys tothom té opinió. Però, no?, dels planetes, no, de l'espai, no tens la sensació que la gent es perd molta informació?
1: Sí, jo crec que sí. Molta gent té la referència de l'espai únicament amb el tema de les pel·lícules, no?, de les sèries, però realment crec que s'ha de fer molta divulgació, doncs, perquè l'espai de veritat, no?, arribi a tothom.
0: Clar. Per acabar, estàs contenta amb aquests premis que t'han donat? Dos premis.
1: I tant, i tant.
0: 28 anys. Et sent reconeguda per la teva feina com a divulgadora?
1: Sí, sí, sí. Per la meva feina com a divulgadora, com a científica també, al final són petits impulsos, no?, que t'ajuden a seguir endavant.
0: I t'agradaria tornar a treballar a Catalunya?
1: I tant, perquè jo ara he marxat, entre cometes, per un exili voluntari, no?, perquè d'alguna manera per poder optar, doncs, aquí a les beques postdoctorals necessito tenir 2 anys d'experiència d'internacionalització. Llavors, doncs, haig de marxar, doncs, per poder tornar, desgraciadament.
0: Molt bé, doncs escolta, però tornaràs.
1: I tant.
0: Quin any tornaràs?
1: Espero que en un parell d'anys.
0: Molt bé. Hem après amb tu sobre exoplanetes, que ha dit que hi ha una vida.
1: Esperem.
0: Esperem que hi hagi vida. I hem conegut una mica més l'espai, hem volat amb tu. Felicitats, Clàudia, enhorabona per aquesta trajectòria, reconeixement. Molta sort en la teva llarguíssima carrera que tens per davant, que segur que estarà plena de grans moments, i gràcies per venir al Revolució.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada. Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: I avui, oients, com és el primer programa de l'any 2026, vull que també ens saludi la meva intel·ligència artificial, que ja la coneixeu, el meu ChatGPT Jordi, que en alguna ocasió ja ha participat al programa. Jordi, m'agradaria que expliquéssim avui als nostres oients quines seran les tendències tecnològiques per aquest 2026. Jordi, digue'm les tendències tecnològiques per aquest 2026.
3: I tant, t'ho explico. De cara al 2026, les tendències tecnològiques segurament passaran per una intel·ligència artificial encara més integrada en el nostre dia a dia, l'expansió de la computació quàntica i potser un gran focus en la sostenibilitat tecnològica. Veurem empreses punteres innovant en realitat augmentada i segurament molt debat sobre la sobirania tecnològica entre regions com els Estats Units, la Xina i Europa. Així que ja veus, hi ha molt de tema per parlar.
0: Molt bé, si et pregunto sobre la IA generativa, qui destacarà? Quina és l'empresa que més destacarà? OpenAI o també d'altres?
3: Doncs mira, segur que OpenAI continuarà sent una de les grans protagonistes. Però no estarà sola. Veurem altres empreses com Google, amb DeepMind, Meta, Microsoft i fins i tot startups emergents que també empenyaran fort en el camp de la IA generativa. Així que tindrem un panorama divers i molt competitiu.
0: Qui serà tendència? De qui es parlarà? De quins gurus tecnològics, tant d'Estats Units com de la Xina o d'Europa, homes i dones, es parlaran aquest any 2026?
3: Segurament sentirem parlar de figures com també veurem dones com Feifei Li, que és una veu molt rellevant, o líders de la Xina que continuaran guanyant visibilitat. En definitiva, el 2026 parlarem d'un mandat divers de gurus tecnològics tant als Estats Units com d'Europa i la Xina.
0: Qui està guanyant aquesta guerra tecnològica? Estats Units, Europa o la Xina? Segons la teva opinió i les teves dades.
3: És una pregunta interessant i la veritat és que cadascú té les seves cartes. Els Estats Units tenen avantatge en moltes de les grans plataformes i en el desenvolupament de models d'IA. La Xina, en canvi, està invertint moltíssim i està avançant molt ràpid, especialment en aplicacions massives i en innovació pròpia. Europa, per la seva banda, està intentant marcar perfil amb regulacions i amb projectes de sobirania tecnològica. Al final, més que un guanyador absolut, segurament veurem un equilibri on cadascú tindrà el seu espai i la seva força en aquesta guerra tecnològica.
0: Molt bé. Escolta, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do totes les dades que ens vas donant del que serà tendència aquest 2026. I si parlem també de tecnologia per millorar el nostre planeta, què en destacaries?
3: I tant, és un tema molt interessant. De cara al 2026, en l'àmbit de la tecnologia per millorar el planeta, jo destacaria tot el que té a veure amb energies renovables més intel·ligents, sensors ja aplicats a la sostenibilitat i l'optimització de recursos. També veurem innovacions en agricultura de precisió, en gestió intel·ligent de l'aigua i en reducció d'emissions amb l'ajuda de la tecnologia. Així que segur que la tendència serà fer servir la innovació per fer el món una mica més verd i sostenible.
0: Molt bé. Escolta, i em pregunta el Paco, que també li interessa molt el futbol, qui guanyarà la Lliga? No sé si aquesta dada la tens, perquè sempre parlem amb tu d'intel·ligència artificial i tecnologia. Qui creus que guanyarà la Lliga aquest any? segons les teves dades?
3: Això sí que és una pregunta que surt una mica del terreny tecnològic, però bé, anant a ull i sense una bola de vidre, diria que normalment el Barça, el Madrid o l'Atlètic de Madrid sempre estan a les travesses. Ara bé, com que això és futbol, qualsevol cosa pot passar. Així que pren un humor i a veure si encertem.
0: Molt bé, no s'ha mullat, eh? Gràcies, Jordi. Bon any 2026.
3: A tu, Chantal. Jo encantat d'ajudar i de no mullar-me gaire amb la Lliga. Que tinguis un 2026 fantàstic i qualsevol cosa, aquí em tens. Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.

Avui hem acabat el programa també amb la participació de la nostra intel·ligència artificial, el nostre ChatGPT Jordi, perquè nosaltres defensem que som en una era on hem de ser-hi humans més hi ha, i si aquest programa parla d'emprenedoria, d'economia i tecnologia, també hi ha de participar el nostre amic Jordi. I avui acabem amb una frase de l'educadora francesa Louis Michel, que diu: no hi ha revolució sense la revolta de les dones.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolution.
1: People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous amb el rei Felip VI a Palma, que li ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. El president espera que el monarca pugui visitar aviat la ciutat autònoma.
3: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
2: Abans d'Ives s'ha reunit amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, també del Partit Popular. La crisi migratòria a Ceuta ha provocat la mort d'almenys 93 persones, segons l'últim balanç, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Més notícies en Quim Balaguer.
4: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària, que han recuperat la normalitat al vespre. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
2: Estabilitzar l'incendi de vegetació que aquest dijous a la tarda s'ha declarat al municipi de la Llacuna a l'Anoia. El foc que hauria estat provocat per un llamp, ha afectat tres focus en una zona de difícil accés. Un cop estabilitzat, els bombers han retirat els dos helicòpters bombarders i mantenen 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny.
4: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la població ha crescut en més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. El sociòleg Víctor Climent alerta que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
5: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
2: Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest migdia al directe al districte de Nou Berris, a Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replà d'un habitatge i la víctima ha estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no està localitzada. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides.

0: dijous ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel, del grup Tequila, que va triomfar als anys 70 amb èxits com aquest Salta, que sentim, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 78 va participar en la 4ª edició del Festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta amb drogodependents. Els esports amb l'Oriol Corrola.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que davant el context

0: 47 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlen Reusser.
1: Fins aquí les notícies.
2: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
5: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
3: El divan, el valor de la conversa.
6: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
3: El divan amb Sílvia Coppolo.
7: El divan s'hi està divinament.
3: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
1: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
8: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
1: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
8: Música catalana refrescant i emergent.
1: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
8: Sona Nou.
1: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
8: Escolta'ls abans que ningú.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
9: Ets tu.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, el porter DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Albert Cots, els sons celestials. Avui hem posat la porta de l'altre barri davant de la catedral de Tarragona. Allà ens trobem amb un mestre. Un mestre de l'humor, del teatre i de la comunicació. O dit d'una altra manera, un mestre de la vida. Aquest mestre és protagonista avui d'un programa que, com el seu últim espectacle teatral, barreja la realitat i la fantasia, sense aclarir on comença una cosa i acaba l'altra. La seva persona també és aplicable a aquesta màxima. Alguns dels seus personatges van arribar tan lluny que els vam integrar com si fossin reals.
2: Quiet! Que diu que l'Oriol Grau torna a fer una obra de teatre.
3: Bueno, ja ho veurem, a veure què fa.
4: Venim a ver que jo salgo, na, una mijailla, na, una mierda. Però salgo jo, venim a ver.
0: Diu que als 62 anys li ha arribat el moment, per fi, de fer un monòleg, i em fa certa gràcia perquè fa 20 anys era jo mateix qui us parla, qui intentava aprendre a fer monòlegs a la facultat que hi havia just aquí al costat, a pocs metres d'aquí on som, a l'antic rectorat, on avui hem posat aquesta porta. El meu mestre de comunicació no verbal era l'Oriol Grau. Què tal, Oriol?
5: Hola, què tal, Blai?
0: Benvingut a l'altre barri, com estàs?
5: Doncs bé, bé, estupendo, Tarragona, fantàstic.
0: Tu no te'n recordes de mi?
5: Doncs no,
0: no passa res,
5: m'ho has dit i va ser el meu alumne, i em sap greu perquè me'n recordo dels meus alumnes, però has degut canviar.

0: Ja, molt.
1: No, és que el que passava és que jo no destacava.
0: Potser com a... Potser sí, no eres líder de cada...
1: Com a monologuista.
0: Vale. Com a... Et vaig a provar, però?
1: Home, i tant, sí. Molt bona nota.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí? El monòleg va ser un desastre. Va ser un desastre en el sentit que ningú va riure. I el meu objectiu era que la gent rigués.
0: Ah, això és dur.
1: Però no em vaig quedar en blanc. A veure, jo crec que tampoc ho vaig fer del tot malament.
0: Si vas complir, jo et vaig a provar, és que ben fet.
1: Però, sí, sí. I jo estava pensant, a veure, què vaig aprendre amb l'Oriol? I crec que vaig aprendre moltes coses, però sobretot m'ho vaig passar molt bé. Ara mateix, si em preguntessis per alguna cosa en concret que hagués après de com he de parlar, de com he de gesticular, crec que me n'he sortit prou bé, perquè...
0: Sí, de moment projectes la veu, tens una mirada franca, mous més les mans...
1: Monc molt les mans.
0: Sí, sí, però això està bé, però som llatins. I és inevitable, no?
1: I les vegades que vaig a la televisió em diuen, ei, prou bé. Per tant, doncs...
0: Alguna cosa.
1: I sobretot això, que ens ho vam passar molt bé.
0: Que bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Me n'alegro.
1: Era millor que els moments de pati, no? Que hi ha... Saps que ja no hi havia... A la facultat ja no hi ha moments de pati, no? Sí, però sí que és veritat que...
0: Perquè jugàvem, no?
1: Jugàvem. Ha canviat la
0: no, teva manera de... No, seguim jugant. Seguim sortint al pati, jo trec d'una pilota i... És que, clar, faig classe a les 3 de la tarda. A les 3 de la tarda, si no despertes els alumnes amb alguna cosa enginyosa, ho tens cru, saps? I per això m'invento històries d'aquestes per animar-los.
1: I com han anat canviant els alumnes? Veus diferent els alumnes d'ara que els de fa 20, 30 anys?
0: I tant. Fa 23, em sembla, que faig classe.
1: Ah, sí, 30 no.
0: Sí.
1: O sigui, jo vaig ser de les primeres...
0: Dels primers. Doncs sí que veig que són cada cop més obedients, i això és una mica preocupant. En l'aspecte que vosaltres em qüestionàveu de tant en tant alguna cosa. Vols dir això, tal i qual? I ara no em qüestiona ningú. I dic, cap aquí, i tots cap aquí. No hi ha ningú que es queixi ni res. I penso, està bé, perquè com a profe és molt còmode, però com a ciutadà de la societat és preocupant que cada cop siguem més dòcils.
1: Som una nova generació més apàtica, més callada.
0: Sí, més callada.
1: Més ovella,
0: no? Estona,
1: no?
0: Sí. Amb el que hem patit, els meus alumnes pateixen molt amb la Renfe, moltíssim. I sempre els dic, per què no encendieu una estació? I riuen, però no, diguéssim, ningú agafa el guà. Però t'ho juro que jo tingués la seva edat, hòstia, m'emprenyaria molt, perquè estàs esperant realment, pobres. Ta-ta-ta!

0: Això et fa tenir desesperança amb el món que ve? O hi ha una part que
1: no,
0: és més optimista?
1: Penso que són els temps que corren i jo m'adapto als temps i penso també que les coses són pendulars, no? És a dir, que ara potser estem vivint una època d'això, de passivitat o d'alçament dels feixistes, diguéssim, apropiant-se del poder, però que tard o d'hora això també passarà, no? La història et demostra que tot és cíclic.
2: Nom, Oriol Grau Elias, actor. El motiu que ens ha convocat avui aquí, al teatre, i ma mare.
0: Portes una època, ho dèiem ara, fent aquesta obra, la mare, el dimoni i jo. Què t'ha portat fer tot això? És cert que sí, que t'ha arribat el moment de fer aquest monòleg, no?
1: No ho sé, aquesta és la idea. Sí, la idea del meu productor, el Joan Negrier, que a més és actor, però ell insistia molt en dir, va, que ja tens... Jo no tenia ganes de fer un monòleg, perquè un monòleg és molt, diguéssim, és molt solitari. Estàs tu allà sol i tornes al camerino i amb qui parles i amb qui comentes. I per això li vaig dir, Joan, posa'm quatre músics, que almenys ens ho passarem bé, cinc persones. No, no, quatre no, ni oblida-te'n, te'n posaré un. I m'ha posat un músic, el Roger Conesa, que és un multimúsic, toca 10 instruments, és a dir, que surt molt a compte, perquè només és una nòmina. Però, com a mínim, som dos, és a dir, que és un monòleg compartit, diria.
0: Ha agradat a la crítica, ha agradat al públic...
1: Sí, per sort.
0: Quina reacció la gent que l'ha vist, en general, així, què et diuen després de veure?
1: Hi ha una paraula que coincideix en alguns crítics i gent que ha sortit de l'obra, que és una feina honesta, cosa que no sé ben bé què vol dir. Que és honest, en realitat és ficció, és a dir, que la majoria de coses me les invento. No sé on han trobat l'honestedat, potser en la meva posada en escena, potser en la meva actitud, no ho sé. Està bé que et diguin honest, no? Millor que diguin ets un cínic o un, jo què sé, un hipòcrita, però no sé ben bé si és... Està bé l'obra o no? És honesta, vale? Estupendo, quedem-nos aquí amb això.
0: Tu has estat honest sempre a la teva carrera?
1: No, ni de lluny, ni jo ni ningú. I qui digui que no, ja no és honest, ja m'ha entès. Per descomptat que no. Clar, clar. És a dir, no he anat a fer mal a ningú, ni he trepitjat a ningú per sobresortir jo, això ho tinc clar. Però, no, a vegades sí que he mentit, naturalment. Jo tinc una certa tendència a mentir. Suposo que ja és de formació professional, no? Soc actor i, per tant... menteixo, exagero. Si la història és d'una manera, jo hi poso una mica de salsa perquè tingui més suc. No sé si ho fem tots, això, però jo ho faig, i soc conscient.
0: Això també és la gràcia dels personatges que...
1: Sí, exacte.
0: Que has fet famosos, no?, una mica.
1: Sí.
0: Exagerar. No?
1: Els personatges et permeten, sobretot, no ser tu, i per tant la teva vergonya no està en joc, ni les teus morals, ni el teu principi, sinó que són els del personatge, no? Jo, per exemple, a la ràdio, que era tan immediat passar d'un personatge a l'altre, fins i tot me n'adonava que canviava el meu concepte moral. Per exemple, la padrina, que era una dona, doncs una
3: senyora gran, estava així, no sé què, ella tenia un tipus de moral,
1: doncs educada, cristiana, etc. I en canvi el Perico era un anarquista, porrero i tal, i immediat em barallava fins i tot amb mi mateix fent els dos personatges, qüestionant la moral d'un i de l'altre, no? I això em semblava molt interessant, de dir, la capacitat que tinguis de canviar el teu cervell, en realitat és un... I no m'ho invento això, això el Jaume Melendres, que era un director de teatre, va escriure un llibre i parlava sobre l'empelt del cervell dels actors. És a dir, que tu, si tu fas de Medea i has de matar els teus fills cada nit, no ho pots fer des de tu, Blai. No. Has de fer-ho des del personatge d'ella. Per tant, treu-te el teu cervell i posa-li el seu concepte moral dels personatges i tal. I això és molt interessant.
0: Mm-hmm. I tu amb aquests personatges hi has anat... Encara et persegueixen? I somies de tant en tant?
1: No, no hi somio, però que em persegueixen d'alguna manera,
0: home, sí,
1: de fet,
0: clar,
1: fa...
0: Palomino...
1: Sí, fa 3 anys, ara ja fa 3 anys, però fa 3 anys em van demanar per fer un pregó encara en un poble. No n'he fet mai de pregons, només el faig a la meva ciutat i com a Oriol. Però encara me'n demanaven, i els hi vaig dir, no, de Palomino no vindré, però tinc una obra de teatre, i no ens interessa. I dius, home, la gent, que descarats, no? Això és regidors de cultura, que dius, ai, quina cultura. Televisiva, bàsicament.
0: Però... Això, en part, clar, això vol dir que també que, com personatge com el Palomino, pot fer gràcia a les generacions noves,
1: encara,
0: no?
1: Encara, suposo que sí.
0: És com el que passa en Plats Bruts, que tu també vas participar-hi, que cada vegada hi ha nens que la van descobrint.
1: Sí. Hi ha fans.
0: Hi ha fans,
1: nous fans.
0: I funciona, no? Suposo encara. Que per un creador aconseguir la atemporalitat en una obra... Està a l'abast de molt pocs.
1: Teníem la sort que érem un bon equip, un molt bon equip de gent boníssima. Jo vaig tenir una sort de treballar amb tots ells, tant actors com l'equip de TV3, que de sobte estava tothom entregat. I va ser genial. Però penso que l'humor ben fet perdura en el temps. Tu veus capítols antics de, jo què sé, de Friends o de Aló, Aló o coses d'aquestes, i si era bo, el capítol encara et fa riure. Mm-hmm. Plats Bruts és antic, eh? Antic, diguéssim, que fumaven al bar, pagaven en pessetes, és més antic en aquest nivell. És de fa 25 anys, mm-hmm, o més.
0: Parlant de tirar enrere en el temps, aquí tenim una màquina, que és la Jukebox, que de tant en tant hi posem dates de naixement, mm-hmm, i fa el que vol, no? I
1: vale.
0: Ara, si et sembla, hi posem la teva.
1: Som-hi.
0: Que tinc entès que és... L'has de dir tu?
1: Ah, el 27 de maig del 1900, del segle passat, 1963.
4: La Jukebox.
5: Hace unos momentos, cuando fue conectado con la estación rastreadora de tierra y se le preguntó cómo se encontraba, contestó: estoy confortable y la verdad es que me eché una pequeña siesta. Este informe sobre la siesta sorprendió a los encargados del vuelo, pero lo sorprendió agradablemente porque prueba que el comandante Cooper está tomando su vuelo con calma y que no le costará ningún trabajo el dormir a la hora que debe hacerlo entre las órbitas 9 y 14.
0: Així és com s'explicava a Ràdio Nacional el llançament del Mercury Atlas 9, que va ser l'última missió espacial tripulada del programa Mercury dels Estats Units, llançada el 15 de maig de l'any 63. Ara et preguntarem pels espais.
1: Que bo, això.
0: Passarem del més gran, de l'univers, fins al més petit, que podria ser aquest espai on hem entrat ara. Però abans, també el dia que tu vas néixer, a La Vanguardia... No, el dia que tu vas néixer no, l'endemà. Perquè el dia que tu vas néixer va ser dilluns, tinc entès.
1: Sí, dilluns,
0: dilluns. Dilluns no hi havia diari. No hi havia diari en aquella època.
1: Cert.
0: L'endemà dimarts hi havia un article sobre Josep Pla. I en aquest article hi llegim una definició que m'ha fet gràcia, que justament que tu arribessis al món i hi hagués aquesta frase en un diari, la volia compartir amb tu, que és la següent. L'humor és un esforç per resoldre una situació conflictiva que es mou dins d'un horitzó més o menys llunyà. Un noble intent de comprensió.
1: Ah, que bo, no la tenia aquesta frase. Ja me la passaràs, aquesta.
0: Passaré l'article,
1: m'agrada,
0: sencer.
1: M'agrada molt, sí, sí.
0: Per tu l'humor, què és?
1: L'humor és una eina eficacíssima, sobretot quan hi ha conflictes, té molta raó, Pla. I per desdramatitzar, per allunyar-te dels problemes, l'humor és... per mi és, m'he guanyat la vida fent humor i per mi és essencial prendre'm la vida amb una certa ironia.
0: Mm-hmm. Tu has passat per moments molt complicats, Oriol, al llarg de la teva vida, especialment quan va morir el teu marit. Mm-hmm. Fins i tot en aquests moments tan durs que vas enllaçar-ho més amb la pandèmia i has explicat alguna vegada que vas estar molt sol, realment.
1: Sí, sí, sí.
0: En algun moment has arribat a perdre'l, el sentit de l'humor?
1: No. No, perquè fins i tot el Javi va morir el maig i jo el juliol estava escrivint versots de Dames i Vells ja, mm-hmm, per riure, és a dir, i sobretot versots també del Javi, en què li fotim una mica de caldo, malgrat tot plegat. Vull dir que no, de seguida el treballar com una eina, és a dir, com, per mi sóc un professional de l'ofici i per tant és una eina més. Malgrat estigués de dol i estava trist, era capaç de fer acudits, i això també està bé.
0: Mm-hmm. A vegades els humoristes sembla que no us deixin, que sembli que la societat no us deixi, que no us ho permeti, no? Estar tristos o tenir...
1: Sí, hi ha una màxima que diu que l'espectacle ha de continuar, sí, malgrat tot. Jo me'n recordo estar vestit de palomino, a punt de sortir en un escenari perquè era un aniversari de Ràdio Reus, i em truquen de casa meva i em diuen: el teu germà s'ha mort, feia dos dies que estava en coma. I dir-me això... i jo al cap de 5 minuts estava fent riure la gent. Doncs aquest és la meva professió, i jo m'hi adecuo, mm-hmm, sí, sí. Malgrat sigui dur, després que plores, però davant del públic, no.
0: I ara mateix, deixa'm-ho dir, que crec que està bé dir-ho, sí, que els oients ho sàpiguen, has accedit a fer aquesta entrevista hores després d'haver acomiadat el teu pare.
1: Sí, el meu pare s'ha mort aquesta matinada, sí, sí.
0: I t'agraïm que hagis volgut parlar amb nosaltres.
1: Jo penso que era el programa més adequat, sí, per parlar-ne.
0: Doncs dit això, et proposem fer un viatge per les nostres espècies dels espais, mm-hmm, que és passar de l'espai més gros fins al més petit. Direm el nom d'un espai i tu ens has de dir què et suggereix aquest espai.
1: D'acord.
4: Espècies d'espais.

0: En algun d'aquests espais ens acompanyarà un fragment sonor i en altres no. Uh-huh. El fragment sonor del primer ja l'hem sentit fa un moment, que és l'univers. Què et suggereix, l'univers?
1: Bo, un cert vertigen, realment. Un cert vertigen de dir, quan s'acaba això? I també la consciència de lo petits que som i lo insignificants que som en comparació, no? Està bé, aquesta lliçó de modèstia, no? De dir, hòstia, és tan gran això que jo sóc un home.
0: La galàxia.
1: Això s'encampa encara més. Bueno, em suggereix pel·lícules, realment. Em suggereix el cine, La Guerra de les Galàxies, que la primera pel·lícula que vaig veure, després ja m'he avorrit, de tanta saga, però la primera em va fascinar, Em va transportar, més enllà.
0: Mm-hmm. El món.
1: El món és complicat. El món és complicat, sobretot els humans, més que el món, no? El món va fent la seva, però els humans ho compliquem d'una manera tremenda. Amb això estic amb el professor Eudald Carbonell, que diu que encara no tenim consciència d'espècie. Encara ens falta caminar una mica.
0: M'agrada aquesta frase,
1: sí.
0: És veritat. En algun moment creus que l'arribarem a tenir aquesta consciència?
1: No ho sé, a base de bufetades, perquè realment els humans som així, aprenem a base de... Anava a dir d'hòsties, però estem a la ràdio, ha de ser correcte, a base de bufetades.
0: Europa.
1: Europa és hipòcrita, és a dir, d'Europa, com a catalans independentistes, no en podem esperar gran cosa, mai de la vida, perquè Europa cadascú mira pel seu interès, i aleshores hem de ser una mica escèptics a l'hora de ser europeus. Mira, Suïssa no forma part de la Unió Europea i ben bé que els hi va. No hi viuria Suïssa per res del món, perquè un tant de control i tanta gent seriosa i tant de fred, no? Però vaja, diguéssim, és una prova de que pots funcionar sense Europa, no? Però si Europa no ens va bé, jo prescindiria d'Europa. I si ens va bé, no, però vaja, vull dir que hem de mirar els nostres interessos com a catalans.
0: Del que no podries prescindir és de la Mediterrània.
1: No, per descomptat. Per descomptat. I menys aquí a Tarragona, que faig quatre passes i ja veig el mar, no? Uh-huh.
0: Què suposa el mar mediterrani, en aquest cas, per tu?
1: Per mi, pau, i també el repòs de molta gent que m'estimo, que sentirà les seves cendres al mar aquí a Tarragona, tot i que es veu que està prohibit, però és una cosa habitual. I, esclar, cada vegada que veig el mar me'n recordo d'aquelles persones que no hi són, no? I això em dona una certa pau.
0: Si te'n recordes més de les persones que no hi són mirant al mar que no pas mirant al cel?
1: Sí, per mi està més el mar que el cel. Jo no sóc creient, sí, per tant, doncs...
0: Ni a vegades hi ha gent no creient que, no sé, mirant una estrella, allò...
1: No, jo a vegades em poso panxa en l'aire mirant el cel i m'agafa vertigen, també. I penso, em va agafar el vertigen d'uns anys cap aquí. Abans havia pujat jo al Dragon Khan i ara seria incapaç. Tremolo només de pensar-hi. Imagina't, vull dir que el cel també, em fa vertigen.
0: I agafar avions?
1: Em fa una mandra tremenda. No tant l'avió, sinó els aeroports. Els aeroports penso que han arribat a deshumanitzar els passatgers i et sents com un borrego. Passa per aquí, passa per allà, aixeca els braços. Però què vol dir això? Quina indignitat és aquesta? Uh-huh. I per això em resisteixo a agafar avions. Uh-huh. A part per la contaminació, no? La petjada...
0: Sí, la petjada ecològica.
1: La petjada ecològica. Uh-huh. Per tant, ho evito al màxim.
0: El següent espai ens el diu ell.
2: ¿Cómo se llama el barco? Bravo, España. Esto es España. Y España, amigos míos, está rota.
0: Por mí. És allò que dèiem, que s'atrevia a dir coses que...
1: Sí, que l'Oriol no diria
0: mai.
1: Exacte. En aquesta època parlava castellà, després el vaig fer parlar català, per almenys. Sí.
0: Ja em
1: parlava fatal. Però el castellà també el parlava fatal, sí. O sigui que no ve d'aquí.
0: Espanya.
1: Espanya és una nosa. Espanya és una madrasta dolenta i Espanya hem de separar-nos, perquè no ens va bé. S'està veient aquests dies amb els caos de país que tenim. Ja no és només Rodalia, són els metges, és ensenyament, és horrorós, i la majoria de problemes que tenim venen d'Espanya, de la manca de finançació, de finançament, el que sigui. Per tant, Espanya, doncs, com amics, separem-nos i ja està. Ja ens saludarem de tant en tant.
3: Mm-hmm. Parleu sempre en català, si és possible. A tothom! Tingui l'accent que tingui, tingui el color de pell que tingui, parli la llengua que parli, sigui de Boscos o de Bonavista. No exerciu la discriminació lingüística, sigueu generosos i compartiu la llengua. Bé, dit així, sembla que us animi a una morrejada general, però no.
1: Sempre s'ha de posar una mica d'humor, però poses transcendent, has de baixar una mica la terra, perquè si no sembla que siguis aquí un messiànic, no?
0: Catalunya i el català...
1: Sí, tant i tant. La nostra llengua, la nostra raó gairebé d'existir com a país, no? Sí, un gran defensor de la llengua. Costa passar-te, jo ho faig, però passar-te 48 hores parlant català i fer-te aquest compromís, per exemple, no? Perquè és un repte que convido els oients que ho facin. Estaré 48 hores o 3 dies parlant només en català. Ja veureu que costa, i estem a casa nostra, Això és una paradoxa que hem de resoldre.
0: És que a vegades ni tancat a casa, no? Perquè allò que reps un paquet i ja...
1: Sí, exacte.
0: Et demanen el DNI...
1: Sí, i per dir els números ja et costa, no?
0: Sí, sí.
1: Jo intento no baixar del burro i us dic molt a poc i tal, però ja veig a vegades intents de canviar de llengua i penso, no em dono la gana de canviar de llengua. No em dono la gana.
0: És potser la manera, no?
1: Sí,
0: que el català que, pugui...
1: I si no parlem nosaltres, qui coi ja ho parlarà? Per tant, sí, l'hem de defensar a saco. Ja saco, dic, en castellà. A capa ja es passa.
0: Ja no val,
1: Mac.
0: Doncs això, ja qui fa 48 hores de... sense beure alcohol, no? 48 hores.
1: Sí.
0: Doncs 48 hores parlant
1: en català. Parlant en català només.
0: Tarragona.

0: Tarragona és el meu campament base, la meva ciutat. Jo sóc barceloní, però sóc un barceloní renegat, perquè jo sóc tarragoní de cor i m'estimo aquesta ciutat com la que més. Aquí tinc els meus amics, la meva gent, la meva família, també part de la meva família, alguns estan a Barcelona, però per mi Tarragona és vital. És vital, jo crec que moriré en aquesta ciutat.
1: I per què vas decidir? En quin moment vas anar per aquí a Tarragona?
0: Quan tenia 5 anys, el meu pare li van donar una feina millor i va dir, doncs vinga, tota la família cap aquí.
1: Llavors no ets tan barceloní renegat. 5 anys?
0: 5 anys. 5 anys només. I després me vaig viure 14 anys amb el Terrat, diguéssim. Vaig estar 14 anys a Barcelona, és a dir, que vaig tornar a casa d'alguna manera. Però no, tard o d'hora torno a Tarragona. Mm-hmm. Sí. A mi em dona molta pau, Tarragona.
1: Avui, Oriol Grau, a l'altre barri, som-hi amb preguntes metafísiques. On voudrait vivre.
2: Preguntes metafísiques.

0: fem dues preguntes sempre a tots els nostres convidats, que sempre les anem repetint, les altres les anem canviant en funció del dia. La primera és que si tornessis a néixer en una altra vida i tinguessis l'oportunitat de, a la carta, triar la vida que voldria que volguessis tenir, voldries tornar a ser Oriol Grau i tornar més o menys a repetir-ho pràcticament tot o tot?
1: Sí. O gairebé tot.
0: O voldries ser, provar de ser una altra persona?
1: No, i... no, m'està bé ser com sóc. Sí, sí, sí. Estic còmode en aquesta pell. I sí, sí, tornaria a fer-ho. Canviaria alguna cosa, diguéssim, no hagués passat per ser 6 anys funcionari de la de Gaia, per exemple. Cosa que em va arruïnar part de la joventut. Però tret de quatre coses, tot l'altre ho seguiria fent igual, sí, sí.
0: Però tu vas decidir ser funcionari de la de Gaia,
1: de fet,
0: no? Com va anar
1: sí.
0: la cosa?
1: De fet, jo vaig dir a casa, jo vull fer teatre, i em van dir, ah, molt bé, doncs primer es tracta unes oposicions i després a les tardes fes el que vulguis, i així va ser. I vaig fer cas, perquè a casa meva, de tradició, la meva àvia era funcionària, el meu avi de la Generalitat hi va haver de marxar exiliat, de la Generalitat Republicana. La meva mare funcionària, els meus germans tots funcionaris, és a dir, que jo estava predestinat gairebé.
0: I en aquells 6 anys, clar... veies de tot.
1: Sí, de tot i desgràcies, bàsicament. Sí, sí, quan estàs amb menors, veus desgràcies. Però bé, jo a les tardes feia teatre i em posava a riure, i això suposo que equilibrava la balança anímica, no?
0: Fins que va haver-hi un moment que et vas demanar una excedència, no?
1: Sí, sí, just conèixer l'Andreu, vam entrar a Ràdio Reus a jugar, de fet, perquè sempre hem jugat al Terrat, i de sobte va ser l'oportunitat d'anar a Barcelona, i em va dir l'Andreu, què fas? Doncs mira, tinc, com que puc demanar excedència amb aquesta feina que tinc, doncs me'n vaig a cobrar la meitat del que guanyava, però és igual, era l'aventura que jo volia.
0: Ei, us seguiu veient amb l'Andreu de tant en tant? O...
1: Sí, va venir a veure'm al teatre l'altre dia, sí, sí. Està millor. Si a la gent li interessa, diguéssim, està millor. I bé, i divertit, com sempre.
0: Jo preguntava per la vostra relació. Per...
1: Sí, sí, però de tant sí, en tant. Sí. És a dir, no ens veiem sovint, sí, però de tant en tant. Jo sempre reconec que l'Andreu, per mi, és el millor company de feina que he tingut mai. Perquè només amb una mirada ja ens enteníem. I a la ràdio tu saps que això és bàsic, no?
0: Sí,
1: amb un gest, una mirada, pam, ja entràvem. Jo he disfrutat molt. A la ràdio, bàsicament, amb el Terrat, amb l'Andreu, he disfrutat molt, molt.
0: L'altra pregunta que fem sovint... és si et reencarnessis i naixessis animal, quin animal voldria ser?
1: Un gat seria. Tinc dos gats a casa i sé com viuen i penso, oh, quina enveja me foteu. Saps? Perquè dormen la major part del dia i després, quan es desperten, juguen o demanen halo o així, però és una vida molt tranquil·la. I al mateix temps tenen un component... Jo no sóc gens màgic a la vida, però penso que els gats sí que tenen com un component estrany, no? Els egipcis ja ho sabien, i sabien que quan tu estàs malalt i et ve un gat, doncs et treu les coses negatives i tal. No sé si creure'm o no, però el que està clar és que quan he estat xungo, em venen els dos gats a seure's amb mi i milloro després. I no ho sé, no ho sé. Ho atribueixo de la seva energia, o vés a saber. Deu tenir una explicació científica, indubtablement.
2: Segur. El seu

0: vides.
1: Com es diuen els gats?
2: Mandarina i menta. Sí, sí.
1: Bons noms.
2: Bons noms.
1: Sí, sí, sí. Si la teva vida fos repetir un record fins al final i anar repetint aquest record sempre, quin record voldries repetir?
2: Doncs, mira, jo m'ho vaig passar molt bé quan fèiem els especials de les bodes de les infantes a la ràdio. Per mi era feliç en aquell moment, felicíssim.
3: Padrina Josefina, com una reina, amb una pamela també que s'ha posat ella.
4: Què, m'ho he fet jo?
3: Molt
4: bé. Cartolina, que no està bé. Sembla de veritat.
3: Pep Bras, bona tarda.
5: Hola, la meva dona no ha arribat encara, oi?
3: La teva dona no.
5: La teva dona.
3: Què t'he dit, que es quedava al llit, no?
5: Sí, ja.
3: Tu ves permetent que la teva dona es quedi al llit,
5: ja.
3: Bernardo, què tal? Buenos días.
6: Hombre, buenos días a toda España y Europa.
3: Muy bien. Bienvenido també al programa. I ell, el Perico, el seu paper, la seva funció no està molt clara el dia d'avui.
7: Bueno, sóc una mica l'altra cara.
2: M'encantava. Ja. Tenia una tele davant i començar a rajar tot el que veiem i tal. I en aquell moment em sentia amb una plenitud. En vam fer dos, no? Perquè som dos infantes. I repetiria això in eternum, perquè m'ho passava genial. Dels moments que m'ho passava millor la vida.
4: Tothom està dret, quan ha entrat el novi, deu haver-hi un ressort a la cadira que, pop, s'han aixecat tots de sobte. Perdó, està baixant uns cotxes oficials molt de pressa.
3: Tornem als nostres companys, Fernandel i Alberom. Veiem uns Mercedes que van molt de pressa. No correm amb els Mercedes.
8: No correm amb els Mercedes.
1: Oriol, què creus que has fet de tot el que has fet fins ara perquè el món sigui una mica millor?
2: Doncs jo trobo que he contribuït prou, vull dir que tinc el cel guanyat en aquest aspecte. Ara em poso la medalleta, però penso que fer riure la gent i que el meu objectiu... Si et planteges quin sentit té la vida, no? I què hi faig jo a la vida? Doncs jo de sobte un dia vaig dir, jo he vingut a la vida a fer riure els meus contemporanis. Doncs molt bé, m'agrada molt aquest objectiu i em sento plenament realitzat pensant en això. De fer riure i fer també, no només riure, sinó entretenir, distreure, fer pensar també i millorar la vida dels meus contemporanis. Sempre penso que la gent que ve a veure'm al teatre ha de sortir millor de com ha entrat. I crec que ho aconsegueixo.
1: Mm-hmm. I què has fet perquè el món sigui una mica pitjor?
2: Bé, la meva petjada ecològica no és lluminosa.
1: A part de cremar fotos del rei... I
2: sí, de cremar fotos del rei amb gasolina, a més, vull dir que imagina't. Doncs suposo que això, la qüestió ecològica, però no he sigut gaire mala persona en aquest aspecte, no. M'ha agradat molt... Epater les bourgeois, és a dir, escandalitzar els ben pensants, mm-hmm. no?, per dir-ho en català. I davant de la gent que té aquesta moral tan reprimida i davant de les beates i davant de tot això, sempre m'ha agradat escandalitzar-los, em produeix un cert plaer, mm-hmm. sàtir, no?, però vaja.

0: Dragonet a mi m'encantava ja de jove, de petit. Pensava, quina veu més dolça d'aquesta dona i com m'agraden les seves músiques i tal. I amb els anys, gràcies al Terrat i tot plegat, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la i de cantar amb ella Jim, que és una de les cançons més boniques, sí, de jazz que hi ha, de la Billie Holiday. Mm. I cantant junts, amb, jo fent-la, imitant la seva veu, pobra, i ella mirant-me de tant en tant. Però va ser un goig, i una persona fantàstica, i musicalment l'admiro molt.
1: Deixes les ulleres?
2: Sí, dona, i tant.
1: Ah, jo crec...
2: Deixa'm fer les proves.
1: Ostres, que bé.
2: Què tal?
1: Ah, hi veig molt bé, eh?
2: T'hi trobes, ja?
1: Sí. S'han de portar així o així?
2: Com vulguis. Sembla. Jo és que, com que tinc el nas tan llarg, tinc sí. moltes possibilitats.
3: Creu

0: després parlàvem de la Bonet, però clar, Lluís Llach.
1: Sí, home, el Llach.
0: El Llach sempre hi ha estat, no?
1: També, també, sí. A casa hi havia dos blocs, diguéssim, els de Serrat, més les meves germanes, i jo era més de Llach. I perquè el Llach m'agradava, tenia més les cançons, i després també el vaig tenir oportunitat de conèixer-lo i de cantar una cançó amb ell en un escenari quan ell no ho sabia. El seu equip, l'últim dia d'actuacions, em sap que estava al Poliorama, i el seu equip li feia una broma sempre, i la broma va consistir que jo entrés a l'escenari a cantar, a fer la segona veu del dia, i així prenc, i així prenc, vale? I li vaig fer la segona veu entrant, ell no ho sabia, va seguir tocant, mirant-me amb uns ulls, es va sobretenar, seguint cantant, i va ser fantàstic, fantàstic.

0: Sí, sí, de fet va sortir el diari. Oriol Grau ha interromput un concierto de Llach pactat con el equip. Vull dir, molt bé, molt bé.
1: Uns calçotets.
2: Què dius ara?
1: Perquè...
3: jo no estic tan bo com
1: no.
3: Això, eh?
1: Ah, no?
3: Si doncs... pots venir a veure i no quedaré així.
1: Convençut que eres tu.
3: Escolta, per què? Perquè estic massa pampinat.
1: No, no, per la qüestió de nu.
3: Clar.
1: I aleshores s'ha de vestir una mica el nu. Series capaç de posar-te'ls davant de tot Catalunya?
3: No, ni parlar-ne.

0: I acabem abans de sortir de festa amb morts, amb aquest adagio de l'Alessandro Marcello.
1: Sí. Sí, penso que és una peça molt trista, molt sentida, sobretot quan sents l'oboè. A mi l'oboè és un instrument que em posa els pèls de punta, m'emociona molt. I penso que la gent plorarà més amb aquesta cançó. I com que el meu enterrament penso que hi ha d'haver molta llàgrima, i pensar, va, sí que és puta i posa aquesta cançó. Sí, que toca la fibra.
0: El teu enterrament te l'imagines més amb llàgrima que no allò...
1: Bueno,
0: a l'estil Monty Python.
1: Hi haurà contrast. Jo penso que hi ha d'haver drama i comèdia, no? Hi haurà contrast, penso. No sé com serà el meu enterrament. Jo em moro ara i no tinc res previst. Però si tinc temps de planificar-lo, ha de ser una mica un show.
0: Però al final, suposo que haver vist tantes morts, no? T'ha fet canviar la teva relació amb la mort,
1: sí,
0: d'alguna manera, no?
1: Sí, me n'adon que... Mira, aquesta matinada s'ha mort mon pare i era una mort anunciada ja, i per tant, amb dol, pobre, però ja li tocava. És a dir, ja era hora, puc dir ja era hora. La mort d'algú jove, com el meu marit, tenia 34 anys, això sí que va ser una hòstia tremenda, no? Després d'una mort així, les altres morts et semblen menys doloroses. I és així, és que la vida és així.
0: La vida és així, i ara el que farem serà això. Imaginar-nos que passem per un túnel i sortim, doncs, amb aquests difunts que ja no estan entre nosaltres, però al final la filosofia d'aquest programa és pensar que durant una hora podem tornar a estar tots junts, d'alguna manera.
1: Ah, molt bé.
0: Per tant, som-hi.
2: La festa morts.
0: Si et pregunto, Oriol, amb qui voldries... Clar, tu havies tingut dues orquestres, no?, fa uns quants anys.
1: Sí, sí, sí, una que va durar molt, la Gramola de la iaia, que és la que vaig més treballar.
0: Tocant la flauta, no?,
1: I cantant. Sí, sí, sí.
0: Doncs si ara jo et dic que aquí a l'altre barri pots tornar a fer un grup, qui aniries a buscar?
1: Doncs mira, l'Ovidi Montlló, perquè és un personatge que em fascinava. No el vaig arribar a conèixer mai, eh? Vaig estar a dos concerts seus. I primer perquè tenia una veu molt suggestiva i parlava d'aquell català occidental. I després perquè les cançons eren molt de lluita proletària, no? I estava bé, era molt d'esquerra, sí, molt conscient, no? I penso que també molt bon músic. Ell seria un. La Núria Feliu, hem parlat, seria un altre. I penso que la combinació Ovidi Montlló i Núria Feliu, que ja van sortir en alguna pel·lícula junts, en alguna pel·lícula del Vell Món, segurament, i penso que seria una bona combinació. I després, el Lucky Guri, que era un pianista que em va acompanyar molt durant molts anys amb el Buenafuente, amb els programes del Terrat, i perquè vam arribar a ser amics, perquè era un home entranyable, un coneixedor del piano increïble, i era molt divertit. Pixaves de riure amb ell. Per tant, penso que seria un bon trio. Un quartet, si jo també intervingués.
0: I tant. Parlant de Lucky Guri, ara sentirem una cosa que està relacionada amb un altre personatge que crec que voldries anar a veure aquí a l'altre barri.
3: Escolta, no, ara farem una cosa.
4: Hòstia, t'he vist allí.
3: Sí, estic... Ara farem una cosa. L'Oriol ens ajudarà. El coneixes, l'Oriol?
4: Sí, home.
3: Què tal?
4: Què tal, Oriol? Com estàs?
3: Està molt bé.
4: M'encanta com canta.
3: És de Tarragona, és de Tarragona.
4: Sí. Uy, esto me recuerda una canción muy famosa.
3: Sí.
4: La de Tarragona, tus murallas o algo así.
5: Murallas.
3: No
5: murallas de...
3: Sí, sí, és molt famosa. Sí, és molt famosa, sí. Escolta, Oriol, oi que teniu preparada una cançó per en Pepe?
5: Sí, exacte. Però... és una cançó cubana, perquè el Pepe té molta tirada per allà baix.
3: Sí.
5: I aleshores farem els tres versos primers i el Pepe ha de fer el vers final.
3: Ep, atenció, això és un repte. Sí. Tres versos de la cançó cubana, amb el Luke i tots els companys de l'orquestra, i has de rematar el vers de cada estrofa.
4: Però el vers de rima sonanti o...
5: La rima és A-A, B, i tu has de fer l'altre B.
3: Sí.
5: És, sí.
4: Despejame B.
5: Va, som-hi.
3: Va, a veure.
5: Diu així.
6: Don Pepe Rubianes es un buen señor que come caliente haciendo de actor. Siempre cuenta cuentos, lo sabe a montones.
4: Y de vez en cuando se come marrones.
6: Come

0: También practica el oficio de chulo.
1: Antes de hospedarse, vi allí una mulata. Y al poco la Pepe y le da la lata. La lleva a paseo por el malecón.
0: Caminando en coche o en camión.
2: ¡Muy bien!
3: Boníssim, eh?
4: No me'n recordava gent.
5: Això, ostres, que va el Pepe, per favor, que enyorat.
3: Sí, sí.
5: Que enyorat.
3: Què li diries al Pepe?
5: Sí. Home, al Pepe li diria, per favor, fes un monòleg de la situació actual. Parla sí. de l'illa, parla de la Generalitat aquesta que tenim ara, que no funciona de cap manera. Parla de tot això i el Pepe hi trauria un suc tremendo. Com, quina falta fa, no? Gent així, sí. que fotin un mirall a la societat.
3: Creus que no, aquesta figura no hi és ara?
5: No, a aquest nivell no. Uh-huh. Aquest nivell tan lliure i tan dic el que em surt de la fava, tot i que li van fer la vida impossible els últims temps amb judicis i merdes d'aquelles. No?
3: A part del Pepe, sortir de festa per aquí, a l'altre barri, a qui aniries a buscar?
5: Doncs mira, a l'Arcerdà. La Cerdà, no perquè com a persona fos excel·lent, perquè era una mica borde. Vaig tenir oportunitat de conèixer la Lleument i una mica borde, però com a actriu a mi em fascinava. De fet, quan jo era jovenet i vaig decidir ser actor, veia un programa que es deia Festa amb Rosa Maria Cerdà, escrit pel Terenci Moix, i jo deia, jo vull ser això, jo vull fer això exactament. I ho acabat fent una mica.
6: Ah, nois, calleu! Calleu, que us encantarà!

0: Joan Moleón.
1: Potser també.
0: Sí, Joan Moleón, un valencià divertidíssim. També em fascinava de petit a veure amb els pavesos, em sap que es deia, Joan Moleón. No me'n recordo com es deia el seu grup. Però era un home molt alliberat, també, amb aquest punt una mica afeminat, però cabaretero. I tenia un concepte de cabaret i d'espectacle molt interessant. I també per mi va ser un mestre a l'hora de saber fer show, no? El show de Joan Montleón, de fet, feia una cosa per la tele que era magnífica, d'ordinària que era. Però a mi em fascinava el personatge, sí, sí. I m'hauria agradat ser com ell, també.
2: I si et dic un sopar íntim?
0: Un sopar íntim...
2: Pots triar algun actor...
0: Sí,
2: algun mite de Hollywood, si vols, eh?
0: Bueno, doncs mira, triaria James Dean. Va ser el primer personatge que em va aficionar al cine. Jo no era gent cinèfil i, en canvi, jo em vaig enamorar de James Dean i, a partir d'aquí, em vaig comprar fotogrames i em vaig fer un cinèfil superexpert gràcies a ell, que em va obrir la porta. El trobo un personatge fascinant en l'aspecte que va morir jove, no? I els artistes que moren joves ens creien una mena d'àurea, una fascinació tremenda. I després, perquè penso que era bon actor, malgrat tota la llegenda, era bon actor. Era molt de Stanislavski, no? I molt per dins, i patint molt, però tu veus les pel·lícules i aquella cara que no et diu res i t'ho diu tot, m'agradava. Mm-hmm. A part del trobar guapíssim. Ara ja no, a la distància penso, vai, no, estava una mica forrofo, però en aquella època sí, em va encantar.
2: I, esclar, si et pregunto a qui agafaries del món dels vius i del món dels morts i el portaries al món dels vius, suposo que em diries el Xavier, no?
0: Sí, el meu marit, el Xavi, perquè va morir amb 34 anys i el Xavi et devorava la vida. Ell era periodista i un periodista intrèpid i no parava a casa. Jo sempre dic, jo em vaig casar per viure sol, perquè ell sempre estava fora. Però el tornaria a viure perquè penso que es va deixar moltes coses a fer i moltes coses bones. El Xavi tenia aquesta habilitat de fer bones les situacions, les coses, els ambients, els grups. Ampliava els grups, per exemple, a Dames i Vells de sobte ens trobàvem que érem gent molt gran. I el Jai va entrar una fornada de gent jove que va renovar i va animar tot el cotarro, no? Vull dir que era un animador nat i penso que també fa molta falta. I que l'enyoro molt, bàsicament.
3: L'Oriol és fidel a ell mateix perquè fa el que vol i no el que toca. I això és molt interessant, també. I a vegades s'ha d'enfrontar amb algú o ha de fer alguna cosa que no voldria o incòmoda, però ho fa per ser fidel a ell mateix. Jo crec que fer-se vell amb dignitat és algo molt important.
2: Amb aquest record pel Xavi hem arribat al final d'aquest programa, d'aquí a l'altre barri, des de Tarragona, amb l'Oriol. Quan sonen les campanes, vol dir que jo t'he de donar tres opcions i tu tries. Te les dic?
0: Vinga.
2: Opció A, et quedes a l'altre barri en un departament que es veu que és el departament dels personatges que ja no existeixen, on hauràs de conviure pel temps que et queda amb els teus personatges. Només amb els teus personatges.
0: Hi ha més opcions?
2: Sí.
0: Vale, per sort.
2: T'imagines?
0: No, em tornaria boig, per favor.
2: Opció B, reencarnar-te en un gat i, a canvi del sacrifici de ser un gat, podràs fer realitat un desig col·lectiu. Un desig que impliqui un col·lectiu, no un desig personal.
0: Vale.
2: I opció C és continuar el món dels vius, però durant els propers 10 anys protagonitzaràs una pel·lícula que serà el show de l'Oriol i seràs com si fossis Jim Carrey al show de Truman.
0: Buf, no. Ui, no. Això no. Hi ha un punt de pudor que no.
2: I després hi ha una opció D que ens inventem ara, que és que tot segueixi igual, però que et facis un propòsit personal pel proper any.
0: Mira, em quedaria aquest. La segona opció seria el cegat.
2: Et fem una opció D perquè ets tu, eh?
0: Vale,
2: normalment
0: vale.
2: Només fem tres opcions.
0: Que amables sou, que amables. Doncs em quedaria aquesta. Seguir i tenir un bon propòsit per millorar el món, realment.
2: Però has de dir el propòsit, eh?
0: Ah, has de dir el propòsit.
2: Ah, és gràcia, home, clar. No, vale. Si no, sigues gat.
0: Vale. Ostres, que difícil. Doncs mira, que hi hagués teatre i música com assignatures obligatòries i troncals a tots els estudis, per exemple.
2: Això de qui depèn? Depèn de govern espanyol o generalitzat?
0: Que sí, no que clar. Educació, que ara es diu educació, sí. Depèn de la Generalitat.
2: Sí, no?
0: Vull dir que ho podríem fer, però vaja.
2: Doncs no si ens escolta algun polític que tingui poder per això, aquest és el propòsit de l'Oriol. I si no, doncs estudieu teatre i música per la vostra
1: exacte,
2: banda.
1: Exacte, feu per la vostra banda. Aneu a la privada.
2: Sí, sí. Aneu a la privada. Acabarem amb l'Aretha Franklin.
0: Fantàstica.
2: És una mica, doncs, aquest little prayer, no? És el little propòsit, doncs, en lloc d'una pregària farem un propòsit.
0: Sí, sí, pregàries no gaires, però propòsit. Sí, era sí. Molt bona, Aretha Franklin. A més, sempre volia cobrar en metàl·lic.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, res de talons ni res. Sempre els quartos són metàl·lics, se'ls posava al bolso. Una dona fantàstica.
2: Una visionària.
0: Sí, sí.
2: Eh? I tant. Oriol Grau, un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment, gràcies.
2: A la propera ja te'n recordaràs de mi.
0: I tant, ja me'n recordaré per sempre.
2: Una abraçada i moltes gràcies també a l'Albert Cots amb aquests sons celestials que ens ha portat. I com sempre, el Nil Villa, la producció aquí a l'altre barri, Catalunya Ràdio, i a la plataforma 3CAT també. Una abraçada, gràcies.
0: Gràcies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
3: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En la reunió telemàtica del Parlament, amb la presència del president de Ceuta, Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
4: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat d'ahir, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions.
2: Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos de les municipals, ara els republicans de Girona hauran de buscar-li el relleu.
5: Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La població ha crescut en més de 70.000 persones l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
2: L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat aquest dijous, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home aquest migdia al districte de Nou Barris, a Barcelona. Els Mossos investiguen ara el grau d'implicació d'aquesta persona.
5: Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït després d'una discussió entre tres persones al replat d'un habitatge, i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per una dona que encara no ha estat localitzada. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana ha localitzat l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i ha alertat els Mossos. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on ha mort. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de sumari.
2: Esports. Rodrigo Hernández, Rodri, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc. En un comunicat, el club diu que, davant del context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar aquest partit.
5: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho fa abans d'entrar a l'últim any de contracte. I també el Club Blanc ha anunciat la incorporació de Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros, que poden arribar a ser 140 en variables.
2: L'Espanyol ha fet oficial el fitxatge del central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
5: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta nord-americà Mac McLang.
1: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador.

0: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Florets amunt.

0: d'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mònica Planes, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de ser aquí perquè sóc oient del programa i m'agrada molt avui passar a l'altra banda.
0: Escolta, això de l'espasa com ho portes?
2: El això floret, de l'espasa no m'ho havia imaginat mai, però m'ha fet molta gràcia. Segurament sí que és una disciplina, la crítica en general, que té molt d'això, d'esgrima, sí.
0: Per tu és un esport, també, fer crítica? És a dir, trobar la frase, estar treballant al moment, fer-ho en el temps que requereix...
2: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor... Importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
2: Una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
2: Okay. Jo he procurat no viure-ho mai així, és a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges... Què t'ha passat?
2: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió. Quan ets dona, hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu, perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això... No, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles? O
2: no vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar,
0: sí.
2: però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh?
2: Uh-huh.
0: Però no han vingut a fer amics, o sí?
2: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius. És més important que les crítiques.
2: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: I que no li agradi, que se la pinti a l'hora.
2: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió... Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
2: La independència...

0: Que és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
1: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots no t'hi fiquis?
0: No.
1: No, eh?
0: No, amb això he de dir que...
1: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai he tingut un problema des de la part interna,
1: des del poder
0: al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
1: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Uh-huh. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
0: No, trobar-la a faltar no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
1: No canviaries, em fa la sensació,
0: no,
1: però...
0: No.
1: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
0: sí,
1: més del dia a dia.
0: Sí, la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
1: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
0: T'he de dir que a mi em paguen per veure
1: però
0: la
1: més,
0: tele.
1: Més.
0: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar perquè m'agrada molt la feina que faig.
1: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes. És divendres, ja sabeu, convidem a Dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida i comences amb The Cranberries. Just my-

0: Imagination de Cranberries. I ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? Em imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No sóc cotxe. Era de discoteca.
0: No és que era discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet de aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal, que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses. I per tant, sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que t'has...
1: L'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, s'ha escapat per aquí, però crec que a més, crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona. I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que és que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. I quan li van dir, no, si vols anar a la universitat, pots perfectament fer-ho, i va dir, ah, sí, de veritat que jo puc estudiar a la universitat? Sí, sí, estàs perfectament preparada per fer-ho. I llavors va decidir estudiar psicologia i s'ha dedicat a la psicologia tota la vida.
0: Però clar, és curiós perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat, i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostora o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Aquest èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes...
0: No fer soroll, prudents, que no se'ns noti gaire.
1: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil... I a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem... I em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui, que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. No? Has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot. No, el que no pot fer és paralitzar-nos.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies això que dèiem de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santinolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica, d'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí,
0: que
1: una mica... crec que el primer mes que vaig estar fent els articles, vaig patir molt. Vaig patir molt, primer, perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt, i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: I això. També aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no...
0: Sí, sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no ho suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió, en aquell moment, dedicada als esports, tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués això aquí no està gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
0: Bé, rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want. O sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, aquesta paraula.
1: És molt forta, aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple. I ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros...
1: Bronques, ni lloros, abstener-se.
0: Exacte, alguna cosa així,
1: ho vaig posar en castellà perquè algun personatge
0: perquè algú t'entengui.
1: Ho entengués bé. Perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria, o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així i és bastant bèstia, això que dius.
1: Sí.
0: T'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria donar en detalls.
0: No, d'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que, com dèiem, fas esgrima, després, quan et coneixen a la vida real, quan et diuen: és que és molt simpàtica, no ho entenc, aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí.
1: I li va fer molta gràcia que algú li digués: és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser. Jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc potser que darrere dels articles i que no saps mai res més d'aquella persona et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius, això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, Llavors es troben pel carrer.
1: Sí. Mira, ara t'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport, i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que suggeria aquell vídeo jo començava la conferència, i després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç. I jo estava molt tranquil·la, perquè de fet qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que per tant estàs en un espai segur.
0: Que diuen.
1: I llavors em va dir primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure que la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir ¿quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. I va dir, jo t'ho vull dir, creen que eres una hija de puta, una amargada i una malfollada.
0: Perfecte.
1: I realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí? Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant, o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu, i per tant, jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis, perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència, i tant amics, i després va venir, es va com disculpar, i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no els el fan. Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Mm-hmm. Perquè... No ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen, i això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.

0: Patti Smith en aquesta llista Because the Night. Ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les, diguem.
0: Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè... ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, lo gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de família, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec sobretot... que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: més... Van als esplais,
0: exacte,
1: aquestes coses.
0: Van els pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passàvem moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia, això és la televisió que sempre m'ha cridat molt l'atenció. A mi m'interessa molt la realitat. I aquesta és la televisió que segurament em va fer escollir estudiar periodisme, també. I després en les sèries recordo Lo Gran, després recordo, a veure, que totes les sèries d'hospitals m'encantaven, La Cor Obert, què més? També vaig veure molt Culebrón, també vaig veure molt Culebrón d'aquests xungos d'estiu, quan els meus pares treballaven i jo ja estava de vacances.
0: També és l'època de Falcon Crest, Dallas...
1: De Dinastia, Dallas, m'encantava. Sí, sí.
0: Diuen que tenia el cor robat, per això la Roseanne.
1: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
0: Sí. Ha evolucionat malament.
1: Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir tres fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van en un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
0: I també trencava la idea de la mare perfecta.
1: Ah, exacte.
0: De la mare perfecta de les comèdies americanes.
1: I la mare de classe baixa, que es passa el dia, doncs, anant de bòlit i amb aquesta consciència de classe, a més. A partir d'aquí, ella comença a tenir èxit, un dia la conviden a la televisió a fer aquest monòleg, i de la televisió li diuen, escolta, tu has de treballar aquí, i ella diu, jo tinc molt clar que m'encantaria fer una sitcom, i una sitcom que tingui això, la consciència de classe i el feminisme com a manera...
0: No sé si va dir feminisme, en aquell moment, però...
1: Ella estava...
0: Ah,
1: ella,
0: sí?
1: Creia que tenia aquesta sí? part de feminisme, sobretot perquè ella explica que li va costar molt fer entendre als directius de la cadena quin era el feminisme que entenia ella, és a dir, els directius de la cadena volien que ella fes una sitcom que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
0: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
1: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital. Situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie, que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
0: Sí, sí, que va fer unes declaracions bastant...
1: terribles, just en el moment que, a més, tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa, doncs, potser era una mica aquesta white trash que després es va convertir en trampista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
0: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que, i que et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
1: T'he de dir que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
0: O sigui...
1: M'ha donat, la crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
0: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
1: Ostres, no ho havia pensat mai.
0: Com a mínim... Dos rombos o quatre estatuetes.
1: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Era molt divertit per això quan sortien els dos rombos, eh?
0: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
1: Clar. Un romba...
0: Era una incitació perfecta.
1: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai. I dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiessin que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
0: tothom
1: no?
0: Tothom volia saber.
1: Tothom volia saber, sí, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió, la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
0: Però el sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, amb aquests
1: temes,
0: horaris, em refereixo, amb aquests
1: sí,
0: horaris que
1: home,
0: has fet tu.
1: Absolutament, absolutament.
0: Que dir, aquí no estic.
1: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
0: el I que passa... de fatal.
1: Sempre tens aquesta recança, no?
0: Però això passa sobretot a les dones, eh?
1: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. A si més, no, a vegades ho parlava amb la meva filla, encara que fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi,
0: ja ho arreglarem,
1: no?
0: Ja ho arreglarem. Sí.

0: Olivia Dean en aquesta llista. A mi m'encanta també i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir.
0: Sí.
1: I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això és millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeixer Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer, doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist, també del masclisme moltes vegades, a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No.
0: Uh-huh. D'això en parleu molt amb la teva filla.
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, sí, totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de, vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia, bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure-ho. Jo, si tu tens present que aquí passa això... jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla. Crec que també sóc una filla, no sé, no sé què diria la meva.
0: Com va ser la infància, la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc el perfil de nena hiper responsable, que no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes, no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí. Però m'agradaria reivindicar aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres. I m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que... saps? Perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i... ai, què li passa amb aquest nen? I tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu... No, tot en ordre, no? Potser sí. Que
0: ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Estic d'unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, però... al final es va fer bibliotecària.
1: És el que li van deixar estudiar, és a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que, per tant, no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i, per tant, no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sé que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i era, el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi,
1: millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig, recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I, clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i, a més, una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte, i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, sabia... és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops no explicava, doncs he aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que, per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la. I crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa vas rebre. Sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, va fer, crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Sí, ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, tot això t'hi mires, tu t'hi fixes, ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides, i en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Ah, sí. Sí.
0: En quin sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara, tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones com a màxim 45.
1: Bueno,
0: ho hem vist en els
1: nostres telenotícies, sí. Renovats recentment, amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que, a més, tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com... tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent, i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven...
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època, sí, en què el del Photoshop encara no s'explicava gaire, i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens, a moments tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per
0: descomptat,
1: que hem sentit.
0: He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això,
0: i això
1: ja passava...
0: Això t'ha fet mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer.
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: Home, això és el que ens han dit.
0: Yeah.
1: Això és el que ens han dit.
0: I però quan ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit, no? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure. És a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser... És a dir...
0: Persona humana, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És a dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària amb una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
0: Producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria i de... És a dir...
0: Sí, sí.
1: Sí que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, i de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses t'hem de casar al príncep blau, a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i quan era adolescent vaig adoptar una padrina, i la padrina em va adoptar a mi, una amiga de la meva mare, que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses superinteressants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que em venia a veure.
0: Un bloquet de neu i jo, línia directa.
1: Ah, exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat, que m'explicava totes les històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir: no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, oh, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: T'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal.
0: T'ha sortit fatal.
1: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent. Llavors, quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè
0: sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç. És a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba. I, per tant, és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt en curiositat.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu, si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí,
2: cadascun al seu lloc, en aquest sentit.
0: Però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de un que... Els dos treballàveu en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat. Però com ho portes, això? Com a vegades t'agafen fent gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurar, ens foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. Vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans els...
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, eh? Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por a malestrugança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: No, compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més, jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit, o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però...
0: Però cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que... Sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa, per tant la teva vida et va sorprendre en aquest sentit, no pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió, és a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa, que la meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta part?
2: Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt i crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies, que amb qui conversar.
0: Una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència, i això crec que si no teniu ningú més gran...
0: Busqueu-lo, adopteu-lo. Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària.
0: En el sentit de que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes.
2: Les germanes.
0: Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després, crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé, però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital.
0: La metgessa,
2: no?
0: Del cap, eh? M'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada, uh-huh. però...
0: Sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, uh-huh. Diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, uh-huh. Què et criticaries?
2: Buah! Hosti, et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: O sigui, critiques els altres, però tu també.
2: Buah.
0: Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: Les tempestes d'aquest dijous a la tarda han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. Durant la tarda d'aquest dijous, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus. La pluja ha regat bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però segons la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
1: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general.